0: El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
1: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: I aquest divendres han tancat un centenar de biblioteques a Catalunya, una trentena de les quals a Barcelona. És el balanç d'una nova jornada de vaga dels bibliotecaris per demanar més recursos i personal. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al Passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien aparèixer on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves vides pròpies, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions a Disney.
2: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és precisament la gran novetat d'aquesta llista de Luis de la Fuente. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més dels homes del Barça i l'Espanyol, a la llista de selecció espanyola també hi ha els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marc Cucurella. A segona divisió, també dissabte a les 9, Cádiz-Girona. A la Lliga F, el Barça ha golejat 0-6 l'Alavés, i aquest dissabte a les 12, Badalona-Wiman, Real Societat, i a les 4, Espanyol-Madrid.
3: Fins aquí les notícies.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Som capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació. Aquí hi trobareu més de 100.000 milions de persones de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta. La nostra preferida?
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Nil Hernández, els Sons Celestials.
2: Llega la puerta del cielo. Último peligro, hombre, pero es un fondo. Coño, el Espíritu Santo de los cojones. Llama, dindo.
0: I avui qui truca és una eminència del periodisme musical d'aquest país, i a diferència de la majoria de periodistes musicals catalans i espanyols, ell mai farà veure que coneix un grup del qual no n'ha sentit mai a parlar. Ell va arribar al món el mateix dia que la ressenya d'aquesta cançó es publicava a la revista Rolling Stone. 23 de novembre del 1967, la nostra jukebox ens ho revela.
3: La jukebox.

0: I amb aquesta psicodèlia va arribar al món el Joan Saluna. Què tal, Joan, com estàs?
1: Què tal? Molt bé. Està molt bé començar així perquè demostra que, tot i que hagin passat molts anys, hi ha coses que encara estan vigents o que encara no sonen passades de moda, amb la qual cosa, mira, no em veig tan malament.
0: No, no, tu mai passaràs de moda, Joan. I la música del teu any, precisament,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, tot i que no soc molt de música de 60, és cert, eh? Ja en parlarem, però sí, sí, la música de 60 no és la que més m'ha influït al llarg de la meva vida.
0: Si haguessis de triar una dècada, quina tries?
1: Possiblement finals dels 80 i principis dels 90. Mm-hmm. Segona meitat dels 80 i primera dels 90. Va, i després, al moment actual, també cap problema. Em sembla fantàstic, també.
0: Està molt bé. No faria falta cap excusa per convidar-te, però en tenim dues de bones. La primera, que si no anem errats, 30 anys dirigint la Mondo Sonoro.
1: Sí, del 30, jo crec que més encara, jo crec que portem 30. La revista porta ara, crec que 35, si no m'equivoco.
0: Tu dirigint la revista...
1: Jo dos anys menys, doncs 32 anys o 30, sí,
0: 30
1: una cosa
0: poc.
1: Així, moltíssim. Sembla increïble pensar que, quan vaig començar, que realment jo pensava que seria una feina molt temporal o que duraria pocs anys, plantejar-me que després, tantes dècades després, encara seguim amb això.
0: Mm-hmm. I, de fet, si tirem més o menys aquestes tres dècades enrere, sí, és quan arribem als fets de Són quatre dies, aquesta novel·la gràfica que... de la qual tu fas el guió, i el Jordi Pastor fa aquestes il·lustracions precioses, i que també és el motiu pel qual t'he convidat.
1: Sí, sí, sí, acaba de sortir fa... el 27 d'agost va sortir, que és una data una mica estranya, però així ja quan comença el curs escolar, per dir-ho d'alguna manera, ja la gent ja el pot llegir.
0: Uh-huh. Editorial Estiberri. Anem-nos ambientant amb la música, perquè no, com no podia ser d'una altra manera, hi ha música.
1: Sí.
0: En aquesta... millor novel·la...
1: Menys de la que m'agradaria, però sí que hi ha música. Sí.
0: Per ser més exactes, que hem de parlar de novel·la gràfica o de còmic?
1: La veritat és que a mi, en tots dos termes, perdó, em sembla correcte. Jo crec que és una problemàtica d'aquestes una mica absurdes que bueno, no li trobo gaire sentit, la veritat. Jo crec que... suposo que tenint en compte que és un tema una mica adult, d'alguna manera hauria de parlar de novel·la gràfica, però és que jo he crescut llegint còmics, amb la qual...
0: Doncs parlem de còmics. Una de les cançons que surt referenciada en aquest còmic és aquella que diu... Estava con Joan...

0: Un buen año de Calavento és una de les cançons que veus referenciada quan tu comences a llegir el còmic.
1: A la segona pàgina ja apareix, pàgina, si no m'equivoco. Ja,
0: sí, sí. Sí.
1: Per mi, un dels millors grups que tenim al país des de fa 10 anys i cada disc és millor que l'anterior. I hi havia una cosa molt important en el fet de que sortissin Calavento, que, tot i que m'avanço una mica parlant del còmic, però tot està fet una mica, parla molt de l'amistat, òbviament, d'altres coses que ja en parlarem, però hi ha molt aquest duet o aquesta dualitat de dues persones diferents. Calavento són dues persones, l'última de fila d'aquí parlarem després, fonamentalment són dues persones, el còmic l'hem fet entre el Jordi i jo, que som dues persones, és a dir, que era important que aparegués una cançó d'un duet, i en aquest cas d'un dels meus grups preferits, vamos.
0: Tu creus que li haguessin agradat Calavento a l'Ismael?
1: Doncs no sé dir-te, era molt, molt clàssicote, la veritat, però segur que hagués contagiat jo de la meva exaltació pel grup, segurament.
0: Per qui no sàpiga encara de què va aquest còmic, són 4 dies...
1: Sí, no em pega molt, tenint en compte que habitualment la gent em coneix per escriure de música. Sempre he tingut clar que el que vull escriure fora de Mondo Sonoro, dels mitjans on col·laboro, són coses que no tinguin que veure amb música. El primer que vaig fer va ser Los Colores de Underground, que era un llibre sobre pintors de surrealisme pop. Després, la primera ficció que vaig escriure va ser un bolsilibro d'aquests western, com els que llegien els nostres avis o besavis, fins i tot. I clar, ara volia fer una cosa que tingués que veure una mica més amb la meva vida, una mica més autobiogràfica, d'alguna manera.
0: És total, és una autobiografia que de la teva època universitària, sí, i de la teva relació amb l'Ismael, sí, amb un amic de la universitat, que es va suïcidar.
1: Sí, efectivament. I el primer dels amics que al llarg de la vida s'han suïcidat. El que passa és que jo crec que li passa pràcticament a tothom que té algú proper que s'acaba suïcidant. Però si per mi és tan important aquella etapa és perquè quan tens 20 i pocs anys, bueno, de fet vaig començar a la universitat al 18, sí, l'època universitària, jo crec que no t'entra al cap que algú pugui prendre una decisió d'aquesta importància. Clar, llavors no saps del tot com enfrontar-te. Jo crec que amb el pas dels anys doncs vas veient com la gent reacciona als seus problemes, com els encaixa, com no els encaixa, però clar, en aquell moment estàs vivint amb una mica, com es deia abans, lo de los mundos de Yupi, estàs vivint amb una mica una fantasia i obrint-te al món, i que algú tri com a sortida vital aquesta, doncs sorprèn moltíssim, la veritat, i et deixa totalment descol·locat.
0: I tu has carregat una culpa,
1: sí,
0: durant tota la teva vida, sí, de no haver estat allà, de no haver pogut fer alguna cosa per evitar-ho, no?
1: I jo crec que això, en certa manera, si parles amb qualsevol persona que hagi tingut alguna situació semblant propera, jo crec que et dirà pràcticament el mateix. Tothom acaba trobant la seva part de culpa amb el que va passar. Siguin familiars, siguin amics, tothom sempre quan ja ha passat el més terrible, diguem-ne, tothom pensa que podia haver fet més. Però jo en aquest cas em sento especialment culpable perquè no vaig contestar en un moment a unes trucades que hauria d'haver contestat.

0: Mis amigos suman más que mis demonios.
1: Sí, la frase amb que, la que s'obre una mica el volum, i jo crec que és una frase que diu molt. De fet, tota aquesta lletra, tot i que no apareix referenciada posteriorment a les pàgines del còmic, crec que és una lletra que diu molt, i que qualsevol que hagi passat per una situació semblant, com he dit abans, jo crec que relaciona perfectament en certs moments. Sí,
2: sí, totalment, és una depressió.
1: Sí, sí, sí.
2: I al final penses aquests petits detalls que t'aferren a la vida, no?
1: Sí, de fet, mira, fa molt poc algú em parlava, em preguntava sobre el còmic, i jo vaig dir que, i em deien en certa manera que era un còmic que estava molt bé de cara a que la gent que es plantegés la possibilitat de suïcidar-se, doncs es tirés enrere. I jo directament el que vaig dir és que no és un còmic que estigui escrit per la gent que està pensat amb el suïcidi, sinó que està escrit per la gent que es queda. Hi ha una referència a Leftovers en un moment del còmic molt, molt minsa, però que jo crec que explica força que és això, el que en el fons el problema l'acabem tenint i carregant la gent que es queda. La gent que s'ha anat, pues, òbviament els tenim a la memòria constantment, han pres aquesta solució, però jo crec que el difícil és després encarar què vas fer o no vas fer davant aquella situació.
2: Una altra referència musical del llibre. Rosie, come out tonight!

0: on et porta aquesta cançó?
1: Em porta a una part important que apareix al còmic. He de dir que al llarg de les 144 pàgines hi han coses que són 100% reals, hi han coses que són reflexa del que em queda a la memòria, que òbviament amb els pals dels anys canvia molt. Hi ha algunes parts ficcionades, però tota la relació que tinc jo i que té l'Ismael amb Bruce Springsteen és exactament així, era exactament així, i jo en certa manera no vull dir que acabés far una mica de Springsteen per aquells anys, però sí que vaig acabar una mica saturat. Ara, sí, i ara òbviament el record és una de les dues persones, després tinc un altre amic, el Jordi Meia, que periodista musical també, que és ultra fan de Rockzone, sí, ultra fan de Springsteen, i sempre quan se'n parla de Springsteen penso en dues persones, l'Ismael i el Jordi Meia.
2: I és veritat que no has anat mai a veure Bruce Springsteen?
1: Bueno, el vaig veure en el seu moment, amb l'Ismael, com es deia, el concert aquest amb l'Sting,
2: Amnistia Internacional,
1: això mateix, i llavors des del moment que vaig dir, bueno, aniré amb tu al concert, i òbviament ja no aniré amb ell, i no l'he anat a veure mai més. I jo crec que ja aquestes alçades és una cosa que compliré al 100%.
2: Home, per un director d'una revista musical...
1: Sí, és força curiós.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do. I el continuo escolto els discos nous quan apareixen, però una mica jo crec que és... No sé, jo crec que poques coses pots fer a la teva vida, mantenir com una mica els principis al llarg de tota la trajectòria. Això pot semblar una absurditat per molta gent, però mantenir una paraula amb algú que no està, jo crec que en certa manera és una cosa que em fa sentir, com diria, una mica millor persona, en certa manera.
2: Abans ho comentàvem fora de micros, però si jo ara si faig un còmic i vull fer una referència a una cançó, com fas tu amb Bruce Springsteen, amb Calavento, amb Carolina Durante,
1: sí,
2: s'ha de demanar permís, també.
1: Sí, és més complicat del que sembla. De fet, en el cas de Carolina Durante, cap problema, perquè és
2: com, una cita, no?
1: És una cita, sí, que apareix a l'Obrir-se, però, per exemple, tant amb el cas de Calavento com amb l'Último de la Fila, òbviament has de demanar drets, has de demanar permís als artistes, i, de fet, us donareu compte que al llarg de les pàgines es parla de cançons i d'artistes que la lletra no es reprodueix, perquè si la lletra es reprodueix, home, pots fer-ho de manera molt anàrquica, posar les lletres directament, i si l'editorial discogràfica no s'entera, doncs, òbviament, no et reclamaran res. Però, si ho veuen, i més tenint en compte que Estiberri és una reputada, diguem-ne, editorial de còmics, llavors sí que et demanen pagar drets per totes les cançons. Llavors apareixen... Springsteen no apareix cap lletra, no. De fet, només es parla d'ell, The Cure, B-52, molts artistes així, i més que apareixien, i que això sí que ha hagut de desaparèixer.
2: Quin d'artistes s'han quedat fora?
1: Tots eren molt coneguts, eren del seu moment. Subjan Stevens era el més actual que hi havia.
2: Sí, no
1: que
2: pot també, ser, eh?
1: I no, bueno, és que no vaig demanar ja directament. Vaig dir, si he de posar-me a demanar permisos de tot i alguns reclamen pagament, no surt per l'editorial rentable el llançament. He de dir que Calavento van trigar 0,1 minut, en dir-me que endavant, que podia fer servir la lletra sense problema, i a veure, el cas del Manolo García i el Quimi Portet, la veritat és que els vaig enganxar en un moment complicat, perquè era quan estaven enmig de la gira, i vaig dir, ara es pensaran que en el fons tot això està muntat per aprofitar-nos una mica del seu nom, d'aprofitar que estan una mica d'actualitat. Llavors el que vaig fer és escriure una carta que jo crec que està al voltant dels tres fulls, on jo explicava per què per mi era molt important que apareguessin dues cançons, apareixen Son Cuatro Días i apareixen Dulces Sueños, i els explicava per què era tan important, i els deia que ells com a compositors de cançons ho entendrien perfectament, i sí, jo crec que els vaig enganxar, que estaven els dos junts, i el Gerardo Sanz, que és el manager de Quimi Portet, em va escriure poc després dient, escolta, estaven junts, ho han llegit tot i han dit que endavant, amb la qual estic supercontent, perquè òbviament el títol del còmic podia haver canviat, però la referència que hi ha dins a la cançó és impossible, no tindria sentit.
2: Son Cuatro Días, el último de la fila.

0: Són quatre dies, l'últim de la fila, des d'aquí a l'altre barri, amb el Joan S. Luna, amb motiu d'aquest còmic, que també es titula Són quatre dies. Té una curiositat, aquesta cançó,
1: no? Sí, té una curiositat, perquè si esteu llegint el còmic i no coneixeu la cançó i aneu a Spotify, YouTube, on sigui, a escoltar-la, moltíssima gent va acudeixer al Nuevas Mezclas, que és com l'actualització de moltes de les cançons dels inicis de l'última de fila. Llavors, la tornada que apareix al còmic no apareix en aquesta versió. Llavors, heu d'anar directament a Cuando la pobreza entra por la puerta, que és el primer disc de l'última de fila, i allà la cançó sí que té aquesta tornada que apareix al còmic. Una cosa força curiosa. De fet, és que la versió de Nuevas Mezclas és pràcticament la meitat, té la meitat de durada que tenia la primera versió.
0: Déu-n'hi-do, és com un petit tresor, no?
1: Sí, una mica
0: recuperes i li dones una nova vida a aquest còmic. Ara deies que hi ha coses que són ficció, però la gran majoria són coses de veritat. És veritat que l'Ismael et trucava fent-se passar per Quimi Portet, sí, a l'agència de publicitat on treballaves?
1: Bueno, amb moltes conyes diferents, aquestes. Sí. El que no és veritat és el company de la feina, perquè de fet el meu company de la feina no el tenia tan a prop. I després, què et puc dir? Hi han converses que són molt reals. De fet, a la presentació de Barcelona va venir gent que realment apareix al còmic, i saben que les converses que tinc amb ells al llarg del còmic són molt reals i que reprodueixen fins i tot parts quasi textuals, i després hi ha altres converses que he creat jo a partir de coses que m'ha explicat gent. Òbviament hi ha alguna història que m'ha explicat. Jo em vaig passar un temps, no sé si en el seu moment t'ho vaig dir a tu, potser fins i tot t'ho vaig comentar a tu, que jo li preguntava a tothom si coneixia algú proper que s'hagués suïcidat. Llavors m'explicaven les seves històries, i jo a partir de totes aquestes històries que m'anaven explicant, vaig fer una petita divisió entre tipus de casos una mica diferents. De fet, el darrer cas d'entrevista que tinc amb algú és una història que m'han explicat, i per mi és molt important que aparegui, perquè és una mica la porta a l'optimisme enfront a aquestes situacions.
0: La veritat que ha estat tot molt ben aconseguit. Entens per què hi ha cada part, no? cada flashback, cada entrevista teva, doncs, per entendre tot això, i la veritat que et felicito, Joan.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Perquè vaig acabar plorant.
1: Hosti, pues mira,
0: t'ho han dit, no?
1: Sí, m'ho han dit. No era la intenció,
0: Hi ha una sensibilitat al darrere, hi ha...
1: Bueno, jo crec que...
0: Crec que forma part del teu ADN, també.
1: Sí,
0: no?
1: Suposo que una de les coses que m'han dit és que m'exposava molt. Per això, de fet, el Jordi Pastor, que és qui amb qui he tractat moltíssim, perquè òbviament és el dibuixant i ha portat molt també al còmic, per això em va posar a la primera imatge despullat, dutxant-me, perquè va dir, no, aquí et despulles des de la primera vinyeta. I vaig dir, hosti, pues mira, tens raó. I la veritat és que jo crec que no hagués tingut gaire sentit fer una cosa així i no exposar-te. Si jo hagués amagat molts dels errors que he comès, o la forma amb la que m'he comportat, doncs no li veuria jo una mica la gràcia. Un dels moments, al marge de lo de respondre o no trucades, que això quan la gent el llegeixi ja tindrà la seva pròpia visió, per exemple, una cosa que m'ha comentat un parell de persones és quan quan hi ha l'enterrament, al funeral, ens partim de riure. És que això va succeir, i això no em va succeir només en aquest cas, sinó que és bastant habitual quan estàs en moments d'aquests de molta tensió, que amb qualsevol xorrada acabes deixant sortir una mica tot el que tens a dins, i això també és real.
0: Has dit riure en un funeral, no?
1: Sí.
0: Escolta aquesta cançó.

0: vaig llegir aquestes vinyetes i pensar en aquesta cançó dels Hipnosi.
1: És que no es pot dir millor, o sigui, ho explica tot a la lletra, i és que jo crec que és una reacció molt humana i força més habitual del que pensem. Mm-hmm. No sé si t'haurà passat alguna vegada, però ja et dic jo que a mi m'ha succeït més d'una ocasió.
0: No m'ha passat, la veritat que no, però ho puc entendre, ho puc entendre. Sí. Ara farem un joc que fem sempre.
1: Vale.
0: Deies això d'exposar-te, doncs et farem que t'exposis una mica més, que es diu Espècies d'Espais. Aniran sonant cançons i jo diré llocs i tu ens has de dir què et suggereix aquest lloc. Ens pots contestar amb una paraula, amb una frase,
1: vale,
0: amb una reflexió, amb el que tu,
1: vale,
0: amb el primer que et vingui al cap. Algunes cançons estan relacionades amb l'espai i d'altres me les he tret una mica de la patilla, però...
1: Amb l'espai geogràfic.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Espècies d'Espais.
2: Espècies d'Espais.
3: Per allà en la prehistòria van tenir ja avantpassats que es van cobrir de glòria, tot pintant retrats, picats i...
0: La primera seria l'univers.
1: Sí.
0: I jo et pregunto per l'univers i, de moment, posem aquesta cançó.

0: Shout to the Devil.
1: Comencem fort.
0: De Motley
1: Crue.
0: Aquesta és important.
1: Doncs et diria... a un lloc geogràfic.
0: Sí, aquesta la veritat que no té massa relació sí. amb l'univers, però...
1: Jo et diria Los Angeles, tot i que quan he estat de viatge a Los Angeles no era la mateixa etapa en la que escoltava Motley Crue. Estem parlant dels primers 80, que jo era, bueno, era un teenager, i és una cançó... Jo crec que és força curiós, perquè estem molt habituats que els crítics musicals, per exemple, quan miren enrere i comencen a parlar del seu background, tothom generalment parla de, jo què sé, o dels Beatles, o de Dylan, o de molts clàssics, i que va créixer escoltant clàssics. Mm-hmm. Clar, jo, la meva empanada de gèneres des que era petit és brutal, i a principis dels 80 barrejava els New Romantics amb els discos de música disco del meu pare, o amb això, amb el heavy metal, el sleazy, el hermetic, el que vaig estar molt, molt picat en aquells moments.
0: Uh-huh. Doncs d'aquest gran univers passem al món.

0: Fins ara era un escalfament, però ara ja sí que la cosa... Això és... T'he posat Red Hot Chili Peppers. Suposo que saps per què està relacionat amb, el còmic?
1: Suposo que és per quan aparec amb la samarreta.
0: Sí.
1: Hosti, pues, has filat molt, molt prim, sí. De fet, jo crec que jo li vaig passar al Jordi un munt de samarretes, imatges de samarretes meves de durant molts anys. No que les tingués, sinó que moltes a buscar Google i li deia. I crec que apareix una Red Hot Chili Peppers perquè en aquell moment jo era molt fan. Recordo que un company meu de classe, que era l'Antonio Baños, que
0: sí,
1: molt conegut, òbviament, per diferents motius, em feia molta conya perquè vaig tenir una època que anava escoltant tot el dia Red Hot Chili Peppers amb el Blood Sugar Sex Magik, amb el Mother's Milk, i estava com molt obsessionat. I hi havia molta conya, i llavors portava samarretes de Red Hot Chili Peppers, i crec que l'altra samarreta que apareix és The Mission, que també és un grup que m'agradava molt des de petit, però crec que possiblement cap més.
0: Doncs del món passem a Europa, més concretament a Islàndia.

0: Sigurros.
1: Glòssoli de Sigurros. A veure, aquesta cançó, així com tu deies que havies plorat en algun moment del còmic, jo amb aquesta cançó he plorat moltíssimes vegades. És el més proper que puc tenir al cap de com sonaria el cel. Mm-hmm. I si no apareixen Sigurros al còmic, és primer perquè l'espai temporal no encaixa de tot, mm-hmm. i sobretot perquè si hagués intentat reproduir una lletra en molts casos, o és islandès o escoplàndic, i no hagués tingut molt sentit. És una cançó que m'inspira moltíssim. I a més, Islàndia és molt curiós perquè jo crec que és una mena de paradís a la Terra on m'agradaria en certa manera viure, tot i que després penso amb el clima que tenen la major part de l'any i se m'oblida ràpidament.
2: Bueno, no sé què dir-te, veient aquestes onades de calor
1: és veritat,
2: i tot plegat.
1: És veritat, això. I després també una altra cosa que m'agrada molt d'Islàndia és que ha aparegut en diferents etapes de la meva vida. O sigui, jo, per exemple, als 90, quan em vaig fer superfan de Björk, per mi volia dir tot el contrari del que és Sigurros. Era molt més festa, ballar, el moment, amb el debut, per exemple.
2: Has dit Björk?
1: Sí, Björk. Since I
2: met you. Sí que és diferent, eh?
1: Molt, molt diferent. Bueno, quan arrenca...
2: Sí, sí.
1: Doncs això, era un moment en el que no estaves molt habituat a escoltar coses d'Islàndia. Jo els Sugar Cubes, no, la veritat és que és un grup que havia sentit, havia vist els videoclips i tal, però no els havia seguit realment, i va ser amb el primer disc de Björk que em vaig fer molt fan, i clar, era aquesta barreja de pop electrònica, un moment molt d'excitació total, de ballaruca, diem-ne, i em va marcar molt. Després ja el següent moment, que és quan apareixen Mum, quan apareixen Sigurros, que és una mica tot el contrari, calma total, el relax total, també em va enganxar totalment. Suposo que són etapes diferents de la vida, i per mi aquests dos vèrtexs que tenen que veure amb Islàndia han sigut molt, molt importants.
2: El seny i la rauxa.
1: Sí, efectivament.

Som a l'altre barri amb el Joan S. Luna, ara mateix fent un viatge musical per diversos llocs. Sembla que hem obert un atles i passem d'Islàndia a Egipte.

0: diem Egipte, però en realitat podríem dir Amèrica, també.
1: Efectivament.
0: Perquè són els Modern Lovers, amb
1: sí,
0: aquest
1: sí. Aquesta,
0: Egyptian Reggae.
1: Aquesta cançó, jo crec que és força curiosa, la meva relació amb la cançó, i és que, com deia abans, a casa meva la barreja d'estils musicals era molt, força sorprenent. Mm-hmm. Jo crec que el meu pare era una persona que comprava molts discos directament per la portada i no tenia gaire criteri en el sentit d'aquests prejudicis que parlàvem. És a dir, que igual un dia apareixia amb un disc de la Trinca, un altre amb un de tangos, un altre dia amb un de música disco, i tenia un disc que, de fet, el meu germà encara el conserva en format físic, que era el típic recopilatori que es feia a l'època, on sortien cançons de coses totalment diferents. I llavors hi havia una cançó en concret, que era aquest Egyptian Reggae, que jo i el meu germà, quan érem petits, fins i tot tot i que és un tema instrumental, la cantàvem en el sentit d'anar repetint-la. Això mateix, a lo Cafre Diemna. Però, clar, jo no tenia ni idea de qui era aquesta cançó. La vaig oblidar perquè vaig passar per altres etapes musicals, i llavors arriba un moment sempre en el que dius, m'he de comprar el Jonathan Richman i els Modern Lovers, perquè és un clàssic. I llavors, quan vaig comprar-me el disc on apareixia la cançó, em vaig quedar flipat totalment, com dient, com era això? Hosti, que fort. I des de llavors és una cançó que recupero de vegades en quan, sí.
0: I una cançó que ha fet molts viatges. Recordo no fa gaire la PJ Harvey, crec, sí, que no sé quina, no me recordo quina cançó era, que ho sampleja o que ho homenatge, no?, d'aquesta cançó.
1: Que és... I és una llàstima que el Jonathan Richman, perquè quan va haver una època que venia molt aquí, que parlava en castellà, era realment molt entranyable, i els concerts van estar superbé, però òbviament ja és molt gran i ja no està girant com abans.
0: Sí, sí, i jo els hi poso els meus fills. Crec que és... Jonathan Richman és una música que connecta molt amb,
1: sí,
0: els nens,
1: totalment,
0: sempre, no? Perquè ell també era com un nen. En cos d'adult. Però em sap greu, perquè crec que és un personatge molt infravalorat.
1: Sí,
0: i arribarà un dia que morirà, i en el meu cas m'hauré de fer uns farts d'explicar qui era, no?
1: Sí,
0: I no, Jonathan Richman, i acabarem reduint-ho al sí que sortia algo passa com Mary, no?
1: Sí, és cert, és veritat, ara no ho recordava.
0: I
1: sí.
0: És molt més que això, però vaja, passem a Espanya, a Madrid.
2: Yo no quiero hacer lo correcto. A esa mierda ya no tengo tiempo.

0: El 100% por cierto. Antes de que muera yo.
1: Déu-n'hi-do, 10 anys d'això, 10 anys de... antes de morir-me.
2: 10 anys, sí, Déu-n'hi-do, eh?
1: 10 anys que va canviar tot, una
2: sí,
1: mica, no?
2: Sí, sí, sí, doncs, bueno, antes de morir-me em sembla una cançó preciosa. Els tres involucrats, Alice, Rosalía i C. Tangana, la veritat és que la van clavar. I C. Tangana a mi ja una mica abans amb el Loves i em va semblar un canvi en el so del hip-hop que es feia aquest país molt important i per això em sembla un disc també de referència. I moltes vegades m'agrada explicar l'anècdota també, tot i que ell és tan de Madrid. Jo, després de parlar i de veure la Magoraceina en directe i tal, la vegada que el vaig conèixer en persona, el vaig conèixer precisament al barri de Gràcia, a la botiga Becore,
1: sí.
2: I ell estava com a públic d'un concert de l'Anna Andreu, o millor dit, no era encara l'Anna Andreu, que era Calido Home, en aquell moment era el duet on estava l'Anna Andreu, i ell estava com de públic, i llavors vam començar a xerrar, i em va semblar molt sorprenent trobar-nos en una situació així.
1: De fet, això ho expliques al llibre.
2: Sí, ho explico al llibre.
1: Que també parlem-ne d'aquest llibre del Rap Crudo, l'Alfombra Roja.
2: Que va sortir fa un any.
1: Sí. Déu-n'hi-do, Joan.
2: Sí, Déu-n'hi-do, al final. I no volia escriure la música, però bueno, al final em va liar el José de Montfort, que és la persona amb el que el vaig coordinar i el vaig fer. I també apareixen altres col·laboradors que van escriure diferents articles i tal. I per què el vam fer? Jo sempre dic que precisament per això que diem, que ja fa 10 anys d'antes de morir-me, però fa 20 anys des que va començar la seva trajectòria a C. Tangana. I estava molt bé que molta gent que pràcticament el va conèixer o des d'Ídolo, o molta gent des del Madrileño, és a dir, encara més tard, descobrís una mica que hi havia un passat i que si havia arribat on estava C. Tangana era per algú.
1: Canviem radicalment de Madrid a Catalunya. Provem de

0: sortim.
1: A vegades ens en sortim.
2: Els Manel, jo crec que va ser també una... Quan va aparèixer els millors professors europeus, estem parlant
1: 2008.
2: Del 2008, per mi va ser una sorpresa increïble. Per què ho va ser? Doncs perquè jo estava acostumat a escoltar altres tipus de formacions catalanes, o la majoria en castellà, o fins i tot en anglès, i tenia aquesta imatge de que no hi haurien coses en català que realment m'arriessin molt, saps? Era com una assignatura pendent d'alguna manera, com dient, hosti, no hi ha cap grup català que m'arribi tant. I quan va aparèixer el primer disc de Manel, vamos, no és que em caigués, és que em vaig convertir en un dels més fans durant molt de temps i intentava menjar-li l'olla a tothom amb lo molt que molava, però bueno, no va fer falta que fes molt esforç, perquè és un disc ja que tothom va abraçar amb moltes ganes i que va arribar a molta gent i que va tenir molt èxit. Per mi continuen sent un dels grups referents del pop que s'ha fet en català i formen part, òbviament, sí, de la meva trajectòria vital.

0: Ara et farem, jo crec que 3 o 4 preguntes, i després sortirem de festa amb morts. On voudrait
1: vivre. Preguntes metafísiques.
0: Les dues són preguntes que sempre fem. La primera és, si ara tornessis des d'aquí a l'altre barri, tinguessis l'oportunitat de tornar a començar, o haguessis de tornar a començar,
2: sí,
0: voldries tornar a ser el Joan S. Luna, fer-ho tot igual, exactament igual, o provar sort amb una cosa totalment diferent? Doncs, m'agradaria ser un nen que neix a Islàndia i que...
2: Hosti, no sé què dir-te, eh? Complicat. Jo crec que m'agradaria ser la mateixa persona, i no et diré canviar situacions com, per exemple, el de Són 4 dies, que podia haver actuat d'una altra manera, sinó deixar-me sorprendre per la vida com em vaig deixar sorprendre en el seu moment. Jo crec que he sigut una persona que no ha tingut traumes com molt, molt greus més enllà d'un parell de coses, que jo crec que tothom té d'una manera o l'altra, amb la qual cosa estic força content de la vida que he tingut i de tot el que ha passat, tant lo bo com lo dolent.
0: Si t'haguessis de reencarnar en un animal, quin animal voldria ser?
2: Això en un mico. Això sempre he fet conya i ho tinc molt, molt clar, amb un mico, que en el fons seria més o menys el mateix d'intel·ligent que sóc a dia d'avui, amb la qual... Però sí, jo crec que tenen una vida com molt, molt lliure i a sobre tenen bona relació familiar, tenen un entorn amb el que es porta molt bé i jo crec que això m'agrada molt.
0: Un monkey man?
2: Sí, com per exemple.

0: Man, cantat per Amy Winehouse.
1: Sí.
0: Una de les cantants que més ens demanen veure aquí a l'altre barri quan fem aquestes festes amb morts. Abans, però, una pregunta que no et faig jo.
2: Què és el més important que has aconseguit?
3: Hosti, aquesta pregunta és la més complicada de tot. Per això no t'atreveixes a fer-la, eh? Per això no t'atreveixes.
0: Sí, sí.
3: Mira, jo crec que del que estigui més orgullós és de no considerar-me un brètol, saber que hi ha molta gent molt millor que jo, i després de tenir amics que conservo des de pràcticament des de que era un criu. I això crec que és molt important, perquè si arribes a algun lloc és per la gent que tens al voltant i no només per lo llest i lo guai que siguis tu.
0: Molt bona resposta, Joan. Vinga, sortim de festa.
2: La festa morts.
0: T'has tingut mai una banda, Joan?
3: Jo, quan tenia uns 14 anys, tocava el baix, estava aprenent a tocar el baix, i era un grup de poble, estàvem a Cubelles Cunit, i ens vam dir Cadaz per un relat de H.P. Lovecraft, i era horrorós el grup. Després sí que vaig estar molt de temps, primer amb el Roger Gascón i després en solitari fent música electrònica, vaig fer alguns singles, vam fer remixos de molta gent, en plan de Love of Lesbian, de La Vinquerida, de Lori Meyers, però òbviament no és com fer música. Jo, davant d'un programa, puc fer moltes coses, però tocar realment no és el meu fort. Sóc un cantant frustrat, això sí que sempre ho he dit, eh?
0: I aquí a l'altre barri, aquí aniries a buscar, si volguessis...
3: Per un grup. Tocar amb
0: sí,
3: una banda?
0: Un sí, sí, sí.
3: Doncs mira, el Kurt Cobain ho tinc clar, m'agradaria a la guitarra, i després, la Amy Winehouse no te la diré, però sí que et diré dos veus de soul amb molta personalitat, que eren la Billie Holiday i la Nina Simone. Jo no sé la barreja com podria sortir, però m'agradaria moltíssim. Per què? Perquè dos persones molt carismàtiques, una, per exemple, el Strange Fruit de Billie Holiday és un dels temes més emos que pots escoltar a la teva vida, i després la Nina Simone, que era un pura essència de la música, i Kurt Cobain per mi perquè representa, podia haver agafat altres músics, però Kurt Cobain per mi representa una mica... trencar coses, saps? Trencar una mica motllos, i el mateix apareixia vestit de noia, que feia uns discursos molt, molt importants en aquell moment, amb uns 90 que eren molt machotes, diem-ne, amb els anys del grunge, i jo crec que va ser fonamental. I després la manera que tenia de cantar i ser tan visceral que en certa manera crec que és molt diferent, però a vegades està molt proper al que dic, per exemple, a Billie Holiday.
0: I una sobretaula d'aquelles que s'allarguen aquí... A qui aniries a buscar?
3: Una sobretaula...
0: Algun escriptor, potser, no?
3: Sí, mira, pues una sobretaula, et diré, fins a tres persones, per passar-m'ho bé, sens dubte. M'ho passaria superbé amb Kurt Vonnegut. Òbviament, he vist 10.000 entrevistes, he llegit alguns dels seus llibres. Matadero 5, per mi, és un dels millors llibres que he llegit a la meva vida. Després m'agradaria... Com ha de ser gent que està morta, doncs et diria Will Eisner, per la part de còmic, que també m'agradaria molt, i després, realment, per continuar amb la conya, ja que tenim a Kurt Vonnegut, m'agradaria que estigués, per exemple, el Tony Wilson, la persona al darrere de Factory Records, la gent que va estar al darrere dels inicis de Joy Division, de New Order, i que si heu vist, per exemple, 24 Hours Party People,
0: sí, sí.
3: Entendreu perfectament que la vida es pot gaudir moltíssim.
0: Sí, sí, sí, sí. Sentim unes campanes, això vol dir que hem arribat al final, Joan.
3: Molt bé.
0: Ha passat molt ràpid.
3: Ha estat superbé, això. La veritat.
0: I això vol dir que hauràs de prendre una decisió,
3: sí.
0: Que és quedar-te aquí a l'altre barri un temps més, indeterminat.
3: Sí.
0: L'altra opció sempre és normalment reencarnar-te en un animal, o l'opció C és tornar al món dels vius. Opció A seria... Podries sortir de festa per aquí, no sé si podries anar a buscar l'Ismael, i també hauries de sortir de festa amb aquest senyor. Ja saps qui és, no?
3: Sí, l'Emi Kilmister, òbviament de la part més hardrockera o més metalera meva. Jo crec que m'agradaria molt conèixer-lo.
0: Espera, digues.
3: Que no l'he conegut, de fet, jo diria que l'Emi no l'he entrevistat mai, no el vaig entrevistar mai. Tot i que jo crec que em tornaré al món dels vius, perquè tot i que penso que seria un molt bon company de gresca i de festa, jo no crec que estigui al nivell. Jo sóc una persona força tranquil·leta i que així fins al rematat t'arribo, però després... O l'Apolo, però després ja cap a casa.
0: Reencarnació en un mico i, a canvi d'aquest sacrifici que fas tu per la humanitat, doncs podràs fer realitat un desig col·lectiu.
1: Ah, jo vull conquerir, vull ser l'art. Vull que em donis les calcetes d'una noia.
0: Que no pot ser aquest desig, eh? Ha de ser un altre desig. I opció C seria...
3: Això és Dragon Ball, no?
0: Sí, sí.
3: Hosti, i tant, i tant.
0: I opció C seria tornar al món dels vius, però cada mes, en lloc de fer una revista, has de fer un vestit, com el teu pare.
3: Hosti, bueno...
0: Has de canviar de feina i ser sastre com era el teu pare.
3: No seria problema, eh? Ho vaig viure molt des de petit a casa... Hosti, jo quasi que el que voldria és tornar al món dels vius i puc demanar un desig o no? O el món dels vius
0: si
3: era que no?
0: No, si tornes al món dels vius, tornes al món dels vius i ja està. Ah. Bueno, sí que pots demanar un desig, que és triar l'última cançó amb què acabem, que seria la cançó per acabar ja el programa.
3: Vale, doncs mira, el meu desig... Triaré una cançó, que és la cançó que, per exemple, espero viure uns quants anys més.
0: Home,
3: però si
0: sí.
3: No, és la cançó que m'agradaria al funeral que sonés.
0: No és la d'Hipnosi, eh?
3: No és la d'Hipnosi, tot i que estaria bé, perquè sí, demostraria que...
0: El teu sentit de l'humor.
3: Sí, això mateix. Però seria, jo crec que l'Adelante Bonaparte d'Estan Estil, un altre grup que per mi ha estat fonamental al llarg de molts anys i que tenen un disc per dintre de molt poc, i l'Enric Montefusco també ha tret una novel·la gràfica
0: doncs
3: relacionada...
0: Doncs el convidarem.
3: Sí, sí.
0: Mira, el convidarem en altre barri.
3: Molt bé, estarà bé.
0: Gràcies per la idea, perquè no hi havia caigut, i jo també l'admiro molt de fa molts anys, l'Enric Montefusco, i serà un plaer parlar-hi. Moltes gràcies al Nil Vi a la producció, i a l'altre Nil, al Nil Hernández, als controls celestials, i sobretot a tu, Joan, ha estat un plaer.
3: Moltes gràcies. Plai, ha estat superbé, i moltes gràcies per atendre'm aquí i escoltar els meus rotllos.
0: Sempre és un plaer. Us deixem amb Standstill, que vagi bé. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
2: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Donald Trump endureix les sancions contra Rússia amb una nova llei que permet castigar els principals compradors del petroli i el gas russos. La norma autoritza la imposició d'aranzels de fins al 100% a països com la Xina i l'Índia, dos dels principals clients energètics de Moscou. L'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic estudia llançar un nou model per plantar cara a l'avantatge que ha guanyat OpenAI amb el seu GPT-6 Astra, segons diverses fonts. La possible estrena arribaria poc després que el conseller delegat d'Anthropic, Dario Amodei, demanés al sector que reduís el ritme de desenvolupament de noves eines d'intel·ligència artificial per motius de seguretat. La companyia també prepara la seva sortida a borsa. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici

0: Falta de pluja i la calor faran que hi hagi molt pocs bolets. Solsona, Joaquim Albalate.
1: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
2: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
1: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: Esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és precisament la gran novetat d'aquesta llista de Luis de la Fuente. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A segona divisió, també dissabte a les 9, Cádiz-Girona. I a la Lliga F, el Barça golejat 0-6 a l'Alavés. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte es juguen les semifinals Penya-Bascònia i Barça-València. En MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del GP d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia, la cursa sprint.
3: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Molt bé. És divendres, avui.
1: Escolta, ahir a la tarda vaig estar parlant amb un oient de la solució.
0: Ai.
1: Però no via WhatsApp, sinó al carrer.
0: Vaig estar parlant amb la Irene
1: i, com que ahir vam estar parlant d'oients nous, oients veterans, hi ha gent que reivindicava, jo segueixo des del primer dia, i vam enviar una salutació als nous, doncs la Irene em va aturar pel carrer i va dir, jo soc també de les veteranes, ara no us puc seguir en directe.
2: Com?
0: Calla, Malcolm, que encara no s'has presentat, home.
1: Un moment, Malcolm Otero, de la classe de les cordes vocals. No us puc seguir en directe per un canvi laboral, sí, però us segueixo a la carta.
0: Igualment. Això m'agrada, com la Marta Bosch, companya periodista de TV3, que ens recupera cada dia la carta.
1: Mira, Marta Bosch.
0: Una salutació. Ara, quan se senti en el futur, dirà una altra vegada, em saluden.
1: Ara ens està seguint la Marta. Sí, ara ens està seguint.
3: Hola, Marta. Hola.
0: Senyor Fran Domènech, que presentat queda. Malcolm Otero, bon dia.
3: Molt bon dia. Fent un cafetó, aquí estic.
0: Fent un cafetó, no facis spoiler.
1: De veritat, com la Brigitta, tu.
0: I la que es porta bé de la classe, Marta Bonnou, bon dia.
4: Mira, avui no estic...
1: No.
0: Per què no estàs bé? Hosti.
4: Vinc fluixa.
0: Ara em demanarà unes pastetes.
4: Pues sí. Veus? Perquè vinc fluixa, perquè jo aquesta hora tinc molta gana. I llavors, o fem el programa una mica més tard, que a mi em doni temps per dinar, o bé algun, que tinguem algun patrocinador que ens porti 4 olives, 4 anxovetes de l'escala, una miqueta de vermutet.
0: Passes per la botiga i portes tu, no?
4: No.
3: Patrocinador,
4: ho faig sempre.
3: Millor,
4: ho faig sempre, que passa que no...
0: És veritat.

0: No he tingut temps avui.
1: Moment.
0: És veritat, ho fa sempre. Sempre porta coses de menjar, per tant, injusta la meva crítica. Sempre porta coses de menjar.
2: Llavors, a veure si remuntem una miqueta i hi ha algú que ens ve a portar quatre coses.
0: Va, ens ho repartim, si no la setmana que ve m'hi poso jo, va. Avui és divendres, ja els heu sentit, amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: El Malcolm ha fet spoiler, però avui us portem una solució dolça i amarga a la vegada. Avui volem saber com carai hem de preparar un bon cafè a casa. Cafè, ple o necessitat en el vostre cas?
1: Jo necessitat.
2: Jo més sabia el ple.
3: Ho necessito també per aixecar-me pels matins, això forma part de la meva...
0: Pot ser les dues, eh?
3: Les dues, però per mi és més aviat plaer.
0: Per tu plaer, per tu necessitat.
1: Sí, sí. O sigui, començo amb necessitat al matí i després ja és el plaer, és aquell gust.
0: Tu ets molt cafetera, eh?
1: Molt.
0: Mínim 3 al dia?
1: Sí. Després de cada àpat, m'agrada acabar-lo sempre amb un cafè.
0: Per tocar les maraques, depèn de com,
1: no? Ja ho saps amb què ho barrejo, més a més. Amb
0: Coca-Cola.
1: Home, jo a les 9 de la nit podria volar. Podria aixecar el vol allà...
2: És que tu ets de tardes.
0: I tu, Malcolm, un al matí ja està?
3: No, jo faig 2 o 3 al dia també.
0: Tu també, eh? Ara esteu les mateixes. Avui volem saber si és plaer o és necessitat. Com ha aconseguit el cafè convertir-se en una de les begudes més consumides del món? Quants tipus de cafè existeixen? Què és el famós cafè d'especialitat? I la llet potencia o mata el gust del cafè? Posar-hi sucre és un sacrilegi o no? I la pregunta del milió, la que ens porta avui aquí. Com podem fer un bon cafè a casa? Quins trucs podem fer servir per fer-lo bo a casa? L'aigua, la pressió, o el lloc on emmagatzemem el cafè. Hem d'apretar poc o molt la Orolei. I ja que hi som, quina és la millor cafetera per tenir a casa? Cada quan s'ha de descalcificar? La solució a aquestes preguntes la tenen la Imma Vila i la Nabila El Gamuchi. Molt bon dia, com esteu?
4: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Molt bé. Has dit bé el nom, no?, per primera vegada a la història, oi?
4: Estupendament.
0: Que bé, Nabila. Les dues són baristes de cafès Cornellà. A Catalunya, així en general, em diríeu que és un país cafeter, sí o no?
5: I tant. Jo crec que sí, molt.
0: De l'1 al 10?
4: 11.
0: Sí, eh?
5: La Nabila, 11. Jo, 8, potser, 8-9.
0: 8-9. Sí. Ostres, estem molt amunt, no?
5: Sí.
0: Respecte a quines altres cultures, per exemple?
5: Bueno, bàsicament... amb altres cultures com potser... Bueno, l'americana, evidentment, està molt més que nosaltres.
0: L'americana? Americana, sí. Llatinoamericana?
5: No, i sobretot...
0: Nord-americana.
5: Sí, nord-americana prenen moltíssim cafè.
0: Però fan allò de...
3: No és cafè, això. Allò que fan és una mena d'aigua una mica fosca, no? Això no és cafè ni res.
0: Bueno, és
5: un cafè. És un cafè de filtre. És una altra manera de prendre el cafè.
3: Sí, però tan aigualit...
1: Tots són vàlids, com els cossos.
4: Ah, sí, m'agrada.
1: És veritat, perquè hi ha dies que et ve de gust una cosa més aigualida, sí, hi ha dies que et ve...
3: Però hi ha una qüestió, per exemple, a Colòmbia tothom sap que tenen molt bon cafè, sí, però el cafè que prens allà a un bar és horrible.
0: De veritat?
3: Perquè no tenen aquesta tradició de fer-ho amb carinyo, vull dir, allà li diuen tintico o tinto.
4: Exacte, sí, és el cafè filtrat.
3: Però dius, hòstia, en el cafè, amb la matèria primera que teniu, hauríeu de ser el millor cafè del món.
0: Clar.
3: Potser ho és.
1: Però això a Catalunya ens passa igual amb els vins, no? Perquè hi ha dies que estàs allà una mica d'estiu i et fas un tinto de verano o una sangria, que és com una aberració.
0: Enviaré l'Empar Moliner per seguir-la pel carrer.
1: Però et ve de gust a vegades, tot i que t'agradi el bon vi, una bona cop, a vegades tens un...
3: Sí, però això és com un dia que vols un fast food. És com un dia que vols un fast food.
1: Exacte.
3: No vol dir que sigui bo.
0: Que no sigui, exacte. Primera pregunta, tots els cafès són igual de vàlids com els cossos que deia la Marta? El cafè de filtre també se'l porta a apreciar? És bo també, Nabila?
4: Oh, i tant. Jo vaig tenir l'experiència contrària. Jo quan vaig anar a Colòmbia és quan vaig començar a preferir el cafè de filtre.
0: Oh! Per favor, ara no li podem dir a algú que pren americano, això que prens tu és horripilant, no?
4: Si, no
0: ho podem
4: si està
0: això.
4: Ben fet, no.
0: Ah, amiga.
5: El que passa, jo crec que aquí estem molt acostumats a l'espresso, que també és el que més prenem, no? Però hi ha altres maneres supervàlides i totes són bones.
1: I també depèn d'una cultura de bars.
5: Exacte. Molt. També jo crec que el cafè s'ha de prendre segons el moment del dia. Per exemple, després d'un dinar... que ve de gust un cafè intens que faríem l'espresso, però potser mitja tarda, a tarda, vendria de gust un cafè filtrat.
0: Això, Imma, ara, mira, 44 anys, jo acabo de pensar, és que jo m'he lligat molt fortament a l'espresso, al doble espresso, però clar, no cal que sigui fidel al doble espresso, puc fer altres tipus de cafès, no? Perquè tinc la sensació que tothom és, no, tu quin cafè prens? Jo doble espresso, jo tallat amb... Vull dir, hi ha cafès per cada moment.
4: Totalment d'acord, totalment. I per cada persona.
0: I això no ho havia pensat.
1: Jo a vegades jo depèn de l'hora del dia i vaig afegint més llet, diguéssim.
0: Ah, d'acord.
4: No, a Itàlia no els agradaria tant,
1: Sí, però per mi és la manera com d'igualir-lo. Sí. En comptes de posar-hi gel o això...
4: Clar, un americà que hi afegeixes aigua...
1: I vaig afegint llet, depèn del moment del dia.
6: Clar,
4: tots aquí prenem molt de cafè en llet, però a Itàlia després de dinar està com mal vist.
0: Prohibit,
4: sí,
0: eh?
4: Prohibit.
1: Sí, perquè es pensen que és com una mica de sucar, no? No.
4: Exacte.
1: Els meus pares, per exemple, quan veuen algú que es demana un cafè amb llet després de dinar, diuen, mira,
0: sí,
1: mira, ara només voldrà les magdalenes a sobre.
0: Com si fos, és veritat, és com de mala educació, eh?
1: Perquè és com que no has acabat d'omplir i vols, i en canvi esmorzant et dona la sensació que acabes d'omplir, no?
5: Exacte.
1: Fes el teu entrepà i després, vinga, un cafè amb llet per omplir.
6: La meva àvia es fotia una cafetera sencera de cafè cada matí. Però que, i a mesura que es feia gran, cada cop era més aigualit, més aigualit, i un dia vaig pensar, ja només hi ha aigua.
0: Però que no canviava el filtre, potser.
6: Sí, no, però cada cop li posava menys, perquè si no, no puc dormir, clar, i al final hi havia un gra de cafè.
0: Però
6: és veritat una cosa que han dit que és interessant, a mitja tarda potser et ve més de gust un americà. A mi l'americà no m'agrada, però s'assembla més al té.
0: Clar,
6: vull dir,
0: sí,
6: que potser, si vull dir, a les 5 de la tarda potser pots fer un té o un cafè d'aquests que no és cafè.
0: Mireu, si volem que el cafè surti bo, què és més important, el cafè o la cafetera?
4: El cafè.
5: El cafè.
0: Menys mal que han dit el mateix, eh? Si no, sí, tan descoordinades.
1: Però ve el cafè, no, elles, diguéssim.
0: Clar.
5: També és veritat.
1: Cafeteres, no?
0: Baristes de cafè Cornellà, per cert, si les voleu trobar. Això mateix també ho ha preguntat la Viena Gas a la gent del carrer. Això és el que li han dit.
7: Què és més important, un bon cafè o una bona cafetera?
8: Les dues coses.
9: Jo crec que un bon cafè, perquè és la matèria prima.
10: Jo crec que és millor un bon cafè, que sigui natural, aromàtic.
11: Una bona cafetera. A mi el que m'agrada és tot el procés de la creació, no?
12: La cafetera, perquè no és el mateix fer un cafè amb una melita normal, que per exemple fer-ho amb una italiana.
13: Un bon cafè, perquè la cafetera no la sé utilitzar tan bé.
0: La gent coincideix amb vosaltres, eh? En general, un bon cafè. Avui parlem de cafès, de cafeteres, i com sempre hi podeu dir la vostra a través de les vies habituals de contacte.
14: Doncs sí, segurament tenen el telèfon al costat de la cafetera, ja se'l saben, 93207474. Si són a la feina poden dir, mira, vaig a fer un cafè un moment, i truquen. I així s'escaquegen, per si els hi fa cosa, no?, trucar al costat d'un company de feina. I si no, que ens escriguin un missatge de WhatsApp, al WhatsApp del programa, al 677-387-19, aquell que ja teniu guardat com... La solució amb l'Isenda Carot.
1: De la Carot, perdó. Sí, sí. Que estava...
14: És que, clar,
1: Maia,
14: que
1: cadascú
14: està... No, però això és la Ràdio Trans. Sí.
1: Estava fent
14: una història. Sí, sí, sí.
6: Sí, sí. Vols dir l'Isenda Carot, directora de la solució?
14: Aquesta mateix volia dir.
1: Mira, avui... Passa suprema.
0: Si avui... us truquen, cada dia escolteu la solució d'una a dues. I a dos quarts de dues, de dos quarts de dues també, cada dia la solució a Catalunya Ràdio amb l'Isenda Carot d'una a dues. Ha quedat clar, oi?
14: Jo crec que hi ha molta gent que dirà aquell programa que a l'horari no li agrada la Marta Bonnou. Doncs aquest també, això també és la solució.
6: Solució amb l'Hisenda Carot.
14: Doncs avui us preguntem, a veure, us preguntem primer quin és el programa que us poseu, la solució amb l'Hisenda Carot, i després si teniu cafetera a casa i quina teniu, quina cafetera teniu a casa.
0: Al Club de la Solució ho hem preguntat.
14: Ai.
0: Hem preguntat quin tipus de cafetera teniu. Les propostes són italiana o moca, càpsules o automàtica en gra. Quina creieu que guanya?
4: Per mi la italiana.
5: Automàtica.
0: Càpsules.
5: Càpsules.
0: De moment, entre els oients o la gent que forma part del Club de la Solució, està guanyant càpsules. Si voleu formar part del Club de la Solució, ja ho sabeu, 677-387-19, missatget, vull formar part del club, en Fran us envia un enllaç i entreu al club amb material exclusiu, només pels oients.
14: Abans el Malcolm parlava de la seva àvia i de la cafetera que es prenia al matí. El Xavi diu que el pitjor cafè que pren és el primer del dia, perquè és un cafè soluble amb llet freda.
0: Uau.
14: És a dir, fa un cafè amb llet.
1: Què te fas, això?
0: Això
1: sí que no. No, eh?
14: I el
1: tot
14: millor
1: és
14: del bar.
1: Allò soluble, que allò és càncer amb cullera.
14: No t'ho facis, això,
1: químic,
14: Xavi, no t'ho facis.
1: No.
14: Per exemple, la Damiana diu que no prenia cafè, però ara que li han canviat la feina al torn, fa torn de tarda, en foto, diu, que literalment, 3 i 4 cafès per poder arribar fins a les 10 de la nit.
0: Ostres.
14: Que aquest és un altre tema. Quant de temps et dura la cafeïna al cos?
0: Com per treballar en picarol. Oh,
14: clar, exacte.
1: Sí, sí. Truca-li al doctor Estivill, que t'ho dirà.
14: Ah, mira.
0: Quant de temps dura la cafetera? Ai, la cafetera. El cafè al cos.
1: Ara no me'n recordo.
4: Entre 5 i 8 hores.
1: Mira.
0: Entre 5 i 8 hores.
5: Sí. I depenent de la persona.
0: Per tant, quan et fas un cafè allò que vas a sopar amb algú, i, no, un cafè que he de conduir, després pots estar fins a matinada.
1: Tocant les maraques.
14: I perdona, hi ha alguna frase que generi més repulsió, potser no ho generi repulsió, que la frase, no, és que jo em puc prendre un cafè perquè no m'afecta?
0: Ai, sí, quina ràbia.
1: Sí. Ja estic menjant sofre. Jo era aquesta. I després deia, ai, però clar, doctor Estivill, és que a les 3 passa una mosca. Jo vaig a dormir, jo anava a dormir bé. A les 12, si tocava, doncs anava a dormir bé. Però després passava una mosca a les 3 i em despertava i deia, clar, perquè estàs superficial. O sigui, el cafè el que no et fa... Diu, portes tant nivell de cafeïna que no dorm superficial, llavors passa una mosca i t'assabentes el que has de fer, tot descafeinat a partir de les 3.
0: També ens podeu dir si heu pres el millor cafè del món, a quina població, a quin lloc, a quin país, ens ho podeu fer saber al 677-38-77-19-8, tot sobre cafè. Nabila, Imma, us preguntaré, quin gust hauria de tenir un bon cafè? Com definim un cafè? Ha de ser amarg, ha de ser dolç, ha de ser aromàtic?
5: Per mi ha de ser aromàtic, molt aromàtic, dolç. Si té molt amarg, potser alguna cosa no hem fet bé, o el cafè que hem fet no és de massa qualitat.
0: D'acord. Posar-hi sucre és un sacrilegi?
4: No necessàriament.
5: No sé si t'agrada amb sucre, jo crec que te l'has de prendre amb sucre.
0: Però ho han dit sí amb la boca petita, eh? Ho he dit, eh?
14: Sí.
0: Com volem dir, no volem fer fora ningú, però...
5: El que sí que passa és que emmascares una mica tot el seu aroma. Llavors, clar...
6: De fet, hi ha un cafè que fan a Cuba, que jo no suporto, perquè té el 50% de cafè, de sucre, i però primer que no és apte per diabètics. Però després és que... A mi m'agrada una mica dolç, però tan dolç... Mm. Jo crec que cadascú fa el que vulgui, però jo no li posaria mai sucre al cafè.
0: A les Canàries fan el barraquito, que crec que hi posen llet, i després llet condensada i sucre.
1: De fet, vaig veure una història de l'Eva Méndez, que una amiga seva cubana li ensenyava com fer un cafè amb era tot, pràcticament tot, com es diu això, la llet condensada.
0: Llet condensada.
1: I li anava afegint una mica de cafè i anava barrejant més que feia una pasteta.
0: I si posem llet, estem matant el cafè o és ok?
4: Mira, al final és que venim de torrats molt foscos, on llavors ens veiem quasi obligats, no?, a posar sucre o a afegir llet. I cada vegada es torna amb més intenció de que el cafè pot tenir molts matisos. Hi haurà cafès que tenen notes a cacau, a fruits secs, però n'hi ha d'altres a fruitats, cítrics... I llavors, si tu hi afegeixes sucre, doncs ho emmascares una mica. I jo crec que cada vegada se'n pren menys de sucre i de llet, però cadascú l'ha de prendre com vulgui, perquè al final és una experiència que tu has de gaudir.
0: El cafè caduca, això no ho sé jo. Caduca,
4: sí,
0: Nabila.
4: Sí.
0: Ai.
5: Sí, sí.
0: Quant de
5: sí,
0: temps triga a caducar, aprox? Ho dic perquè la gent allò de... No, jo prenc poc cafè i vaig comprar un d'això de cafè molt, cada qual l'hem de renovar de les nostres lleixes.
5: Bueno, el cafè molt, d'entrada, penseu que cada un cop molt el cafè, l'aroma es va
0: cafè traient. Molt, malament.
4: Sí.
5: La conservació, en principi, hauria de ser, en tot cas, a la nevera, perquè així aguantem una mica més tot l'aroma.
0: Què? Mm. Això no ho sabia.
5: Tampoc.
0: Si tenim tots a sota la cafetera,
5: en doncs millor a la nevera, de veritat.
0: I amb les galetes... És que cafè i galetes va junt, no?
1: Sí.
0: Què anaves a dir, Marta?
1: No, i el gra?
5: També.
0: El què?
5: Sí, sí.
0: També a la nevera?
5: O sigui, penseu que quan tu obres un paquet de cafè està conservat a dintre del paquet, però quan tu l'obres s'oxida. Llavors, en contacte amb l'oxigen es va oxidant.
1: Pues ja no.
5: Llavors, és millor sempre amb un pot, si vols, però sempre conservat a la nevera en fred.
0: I la típica pinça no, eh? La típica agulla d'estendre,
5: no,
0: això no acaba
5: tampoc.
0: De... Això ja és perquè fa brut. Jo quan obro un rebost a casa d'alguna amiga i començo a veure pinces de l'estendre la roba o, a vegades, el mateix paquetet donat tres voltes, arrugadet, amb una goma de pollastre, o sigui, m'agafa toc. Jo sóc de les que, quan arriba a casa, obro tot el que he comprat en bossa i ho poso en uns pots, que tots els pots estigui igual.
1: Sí, però el cafè normalment ve com amb una espècie, perdó, embolicat amb una espècie de pel·lícula que no li toqui el sol. Si tu el traspasses a un pot, no li toca el sol.
4: Clar.
0: Què passa aquí?
5: Bueno, però si el poses a la nevera ja, en principi...
1: No, si no
5: el
1: poses a les
5: ja
1: neveres,
5: ja.
1: Si no has de canviar la nevera. És el sol.
6: I però puc fer una pregunta?
0: Home, per això, què vulguis?
6: Estem en contra del torrefacte, aleshores?
5: Sí.
6: Sí, vale.
5: Sí, totalment.
4: Sí. Inclús afegiria que... preguntàvem per la cafetera, no?, que és més important, la cafetera o el cafè, i després del cafè el molinet, abans que la cafetera. Si tu pots moldre cada dia el cafè és una altra experiència.
0: I vosaltres què hi teniu a casa, a veure?
4: Jo,
0: professionals.
4: Jo no tinc màquina espresso a casa. Jo faig cafè de filtre. Jo tinc la V60, l'Aeropress, faig servir la Calita.
0: I tu, Imma?
5: Jo tinc una màquina espresso professional i un molí, a part.
0: Ah,
5: o sigui, molro el cafè cada vegada que faig un cafè.
0: I aquelles màquines que ho fan automàtic? Perquè en tinc una que primer, bueno, també l'engegues, nano.
1: I un Ferrari.
0: No, i quin estigui despert, ja pot despertar, eh? Perquè primer fa el circuit de l'aigua.
4: Sí,
0: després el circuit del no sé què. Després, el cafè l'ha de moldre. Després fa el cafè i després torna com a fer un circuit d'aigua.
4: Escalfar per la llet.
0: Això està bé?
4: Sí, sí,
5: sí.
1: I tinc un Ferrari, vull dir, una cosa amb una, gairebé una tablet, i llavors el mol, el neteja, sí, sí. I després tinc un dipòsit de la llet, que surt un tubet, que després netejar el tubet...
4: Clar, per això la gent es llença les càpsules, no? Perquè és un botó i prou.
6: Sí,
4: clar.
6: Però és veritat que jo recordo quan van sortir les càpsules, que la vaig... Molta gent, tothom, va, de fet han dit l'enquesta aquesta que hem fet Mini, aquesta que és el més popular, que... Bueno, era en càpsula i sortia prou bé i jo crec que va haver com una mena de bogeria per les càpsules o les Nespresso i tal, i després tothom torna. Jo, per exemple, tinc una Nespresso, però també tenim una express petita d'aquesta que m'agrada molt més, i sobretot el cap de setmana li poso més tensió, li poso menys. Jo vull dir que és una, hi ha una mena de cultura del cafè que és diferent, i quan la proves dius, hòstia, perdó, està molt més bona que les càpsules. Les càpsules, però en el seu moment jo recordo també la...
0: Que el furor de les
6: càpsules. Mira, per ser una càpsula, que és supernet.
0: Està clar, perfecte. Net,
5: net i pràctic.
0: Pràctic.
6: No, pel planeta no, però perquè és la teva, sí.
1: No, i una cosa de les càpsules, el que va passar és que van muntar un relat, ara que està tan de moda aquesta paraula, i llavors em van fer una cosa que tota la vida havíem pres cafè, tota la vida havíem anat al bar, si no ens l'havíem fet a casa, i ara de cop havíem d'anar a comprar unes càpsules de cafè
0: amb
1: un senyor trajat que t'obria la porta com si compressis un objecte de luxe.
0: Que encara ens tallaven el xiringo. Canvia la música,
1: total,
0: home.
1: Total, que van vendre que era de luxe de comprar. Les, a més, les màquines eren caríssimes, les càpsules són caríssimes, i tot, però tot era com un estatus social tenir aquest tipus de cafetera i anar a comprar això amb aquelles bosses. Et donava una bossa com si anés a comprar Gucci.
0: Semblava com un producte de luxe. I la llavors, qualitat del paper de la bossa, fins i tot.
1: Exacte, llavors tot això va fer que se'n fessin còpies i que ara tothom tingui això. Llavors,
0: va haver-hi un merder per la patent, també t'ho dic, eh?
1: Sí, i crec que tothom en té casa, perquè ara no te'n pots desfer perquè has entrat a dins aquest bucle.
0: Però jo estic amb el Malcolm, que ens ho digui també la gent a casa. Quin tipus de cafetera teniu? Us heu quedat a les càpsules després d'aquesta moda global? Sou ferms defensors de l'Aurolei, aquelles italianes de rosca? O teniu ara bé aquestes Ferrari com la Marta amb tablet i tot, o com la meva, més modesta, que fa 200 circuits d'aigua, mol el cafè, et fa el cafè i torna a fer aigua? Digueu-nos-ho al 677.
6: I et diu bon dia?
0: Tant de bo. 677-38-77-19. De seguida farem, entrarem en aquests tipus de cafeteres.
14: He de dir que hi ha ara mateix dos patrons en el WhatsApp del programa, és que hi ha un exèrcit de bonses que escolten La Solució.
0: De bonses?
14: Sí, un dia hauríem de fer aquesta enquesta de quin és el nom més comú entre els oients de La Solució, però és que hi ha moltes bonses i, a més, curiosament, totes ens diuen que tenen una cafetera italiana, i no és la mateixa persona. Però bé, cafetera italiana, una Montse. Una altra Montse també diu que posar sucre al cafè és un sacrilegi. Està en contra. S'havia arribat a prendre 8 i 9 cafès. Ara se'n pren 2 només. El Josep Maria és l'alumne avantatjat de La Solució, perquè ell guarda el cafè amb un pot de vidre al congelador.
0: Oh, a veure. Està congelat el cafè,
14: sí,
0: eh?
14: Sí.
0: M'estiu dient.
14: Josep Maria, bravo. Sí, sí.
0: I quant de temps dura congelat?
5: El que vulguis, bueno, tampoc no massa temps, però sí, tens molt més temps per tenir-ho ben bé.
0: Perquè si no el congelem, perdona, la nevera, o sigui, perquè la gent ho tingui clar, fora de la nevera, quan ens dura?
5: Fora de la nevera, molt. Es durarà, pues, 15 dies, com a molt.
0: D'acord. En gra, no? Fora de la nevera?
5: En gra, fora de la nevera, pues, un mes.
0: Un mes?
5: No?
0: En gra, a la nevera?
5: En gra a la nevera, pues, més temps.
0: 6 mesos.
4: És molt relatiu, eh? Perquè el cafè un cop obert comença a oxidar i depèn de la teu nivell d'exigència.
0: Val.
4: Per mi un cafè molt del matí i a la tarda ja no va.
0: Si tens nivell d'exigència mitjó mullat, 8 mesos. Però si tens una miqueta de gust...
5: Un mes com a molt, no?
4: Exacte.
0: Un mes com a molt. I congelat?
5: Congelat pots estirar una mica més, potser 2 mesos, i després l'has de treure, deixar-lo temperar, i després el pots fer servir.
0: D'acord. Malcolm, perdona, aquest sentit de fons.
6: No, vull dir que jo, això de congelar i tal, tenia una pregunta rara, perquè hi ha una altra cosa, que és el cafè amb gel, que l'estiu es fa molt i tal, i a mi això m'agrada, que sé que no és el de molt purista, i ara fan una cosa...
0: Depèn, a veure si és un gel de gasolinera, fill meu, és això que t'estàs fotent allà, no? Però un bon gel...
6: No, però això parlava, que ara fan una cosa als bars...
4: Què? És un cafè macerat.
0: A veure, repetim el concepte, que aquí la tieta Marta i jo no...
4: És cafè en fred, el cold brew.
0: Cold brew.
4: Cold brew.
0: D'acord?
1: És allò que jo llegeixo, Colbriu. Què és això? Expliqueu-m'ho.
5: És un cafè macerat en fred. És a dir, es posa amb aigua i el cafè molt dintre d'una ampolla o un recipient amb un filtre, poses l'aigua i el filtre i poses el cafè molt i ho deixes macerar entre 17 i 24 hores. Llavors va fent, després treus el filtre, et queda el cafè ja fet, fred, i el poses a la nevera, i tot el pots anar consumint quan vols.
1: Ah, amic.
6: Sí, té un gust una mica diferent.
1: I després hi ha aquella gent que fa cafè amb gel, i et porten el gel que és com gel de cafè. Recomanable o no recomanable? La Nabil ha fet una cara, una microexpressió d'aquesta merda.
4: Tinc subtítols.
1: Això és molt de cunyat. És allò bueno, ara us trec el gel.
4: Sí.
1: I surt, i bé, amb les glaçoneres, és que jo el gel el faig amb el cafè que va sobrar d'ahir. Mireu, però t'ho trobes. Per tant, sí, és cunyat, Nabil, que té
4: per mi no és adequat. Llavors, com que cada cafè és diferent, depèn de quin cafè estàs fent servir, quin origen o... No.
5: I clar, depèn també de com hagis fet el glaçó. Si el fas amb un cafè que és un residu d'un cafè que t'ha sobrat, clar, aquell cafè ja
4: altera
5: molt el producte que tu tens
1: després. Ja pots anar fent molt el cafè.
5: Exacte.
1: I tota l'especialitat del món, que si li fots allà un cafè de la tieta d'en Malcolm, doncs...
8: I xocolateta després o galateta? Què hem de regalar?
5: Ostres, això és molt personal.
8: Sí. A mi em faria il·lusió una magdalena.
1: Magdalena amb Coca-Cola, tu.
5: També hem de posar-hi un gotet d'aigua, no?
4: Exacte, això sí que és més important.
5: Un espresso, això sí que és molt important. És molt important. Sí. I per què la fem servir, l'aigua? Doncs per netejar primer el paladar i ja preparar-lo per degustar el cafè, o també per diluir la concentració que tens de cafè. Potser t'agrada més suau i tu vas fent un glopet d'aigua i un glopet de cafè. I ho barreja a la boca.
1: Mira, 677-38-77-19, aprofiteu que tenim a la Imma i la Nabila, que estan responent preguntes que no ens havíem ni plantejat. Per tant, aprofiteu per fer preguntes sobre cafè. Fran, que t'he interromput, que estaves a la meitat de la lectura dels nostres oients.
14: És que ha escrit un altre món, sí.
1: És que en el moment...
14: En el moment en què deia, on preguntava jo a veure quin és el nom més posat dels oients de la solució, i alerta perquè la Montse ha provat el cafè tradicionalment considerat com a més car del món, concretament a Bali.
1: Bali.
14: Un cafè que es diu Kopi Luwak, pot ser?
1: Sí, és aquell cafè que és...
4: De la civeta.
5: Una civeta que se'l menja.
1: Explica. Sí,
5: llavors defeca el gra, després es renta.
1: És cafè de caca.
5: Sí, és tot plegat.
14: A veure, entre 200 i 600 euros per quilo, diu la Montse.
1: Perquè és una civeta que es menja el cafè.
8: Què és una civeta?
1: Un animal.
5: Ah, perdó.
1: Com un rosegador, no?
4: Sí, exacte, és com una rateta.
5: Sí, és com un...
8: O sigui, una rata que caga el cafè.
5: Va, digue un esquirol. Que queda més bé.
14: Sí, és així.
1: Mar de Pont-Nou.
8: Tinc gana i estic molt agressiva.
1: Aquesta civeta ingereix el cafè, després de feca, entenc que es renta, un procés de rentat, i aleshores directament el poses a fer la...
4: Sí, l'origen, la gràcia i el valor que té era perquè antigament, llavors, elles en llibertat escollien la cirera en el seu punt òptim de maduració i el que elles defecaven era... doncs la millor part de la planta.
1: Ah,
4: i et feies uns cafès espectaculars. Però què passa? L'ésser humà tot ho ha de corrompre i ara estan esclavitzades, tancades...
1: Per tant, la cirera
4: és
1: no més verda que vermella.
4: Exacte.
1: Les rates tancades...
4: Exacte. I llavors és un consum...
1: Cadenes,
5: obligat. Cadenes. Sí, amb gàbies...
6: Però tu, algú l'heu provat? És espectacular?
4: O sigui, no,
5: per mi no.
4: Abans la gràcia que era aquesta, no? Trobar-ne i... Sí, no estem a favor de...
1: Home, ni encara que sigui espectacular. Ja veus,
8: home, és que sempre igual, patint animals i dones.
4: Sí, totalment.
1: Calla que no et facin cagar cafè, depèn de qui guanyi eleccions en el futur. Va, 677-38-77-19. Què més diu en Fran?
14: Doncs mira, segueixen escrivint les
1: Montses.
14: Amb una cafetera de càpsules. En aquest cas, per cert, l'Agustí s'ha unit al club que hem creat avui de...
6: Vols dir Agustí Montse,
14: club
6: no?
14: De... No, principi Agustí. No sé si la seva parella es diu Montse. S'uneix al club de la tassa gran de llet freda més cafè soluble.
1: Epa!
14: Diu, som els friquis del cafè. Apunteu-nos. L'Anna té una cafetera de càpsules, però la seva germana té el Ferrari. Aquí hi ha l'Anna. Suposo que li té enveja a la seva germana. I la Clotilde afegeix una altra nova cafetera, que és... Jo tinc una cafetera d'èmbol o de pistó.
1: Ai, sí.
14: Entre parèntesi, French Press. Sí. Diu, a França és bastant habitual. Potser queda menys intens al gust, però pot dur més cafeïna que els espressos.
6: Però, què és això?
1: Imma, com funciona aquest tipus de cafetera? Una vila, perdoneu, eh?
5: No, aquesta, la French Press és una cafetera d'èmbol, que és a dir, és un pot de vidre que poses tu el cafè, ah, sí. Vale? Llavors hi poses l'aigua calenta a dintre, remenes i deixes esperar uns 3 minuts, 3 minuts i mig. I després apretes l'èmbol cap a baix, et filtra tot el cafè sota i ja tens la beguda dalt.
0: Només en 3 minuts, eh?
5: 3 minuts, 3 minuts i mig.
0: És com si infusionessis el cafè,
5: exacte,
0: no?
5: És com una infusió de cafè.
0: Això és la cafetera d'èmbol.
5: Sí, la French Press.
0: D'acord, t'havies preguntat, Malcolm.
6: No, sí, era preguntar per això, però jo, jo he estat a Etiòpia, i he vist aquesta cerimònia que fan del cafè moltes vegades.
0: El Malcolm és guia a Etiòpia.
1: Ah,
0: sí, no,
1: no,
0: no. Sí. El novembre fa un viatge i ell és un dels guies. On podem trobar aquesta guia?
6: A Kananga, podeu anar a Kananga.
0: A Kananga és una agència de viatges on trobareu l'excursió.
6: L'excursió amb el Malcolm.
0: L'excursió amb el Malcolm Otero.
6: No, però allà fan aquesta cerimònia del cafè, que es diu Buna, i fan una cosa perquè està, el cafè està tendre quan i allà agafen una paella sobre el carbó, la fan, te la deixen, com que és un, també una mica turístic, te la deixen tal, i després fan el cafè que, o sigui, és, tu prens un cafè que has vist verd, diguem-ne, i te'l prens després, i està prou bo aquell cafè.
0: Però aleshores no hi ha el procés de torrefacció.
6: No, però ell agafa la paella aquesta i
0: allà,
6: el torren
0: allà directament.
6: És un, tot molt casolà, clar. Entonces, la meva pregunta és, es podria comprar cafè verd nosaltres i fer el cafè?
0: Epa, bona pregunta, nostra? Boníssima pregunta.
4: De fet, hi ha una tendència que ja comença a fer-ho.
0: Sí?
4: Vam estar l'any passat a Amsterdam i molta gent té torradora de 50 grams, compres el cafè en verd, te'l torres i...
1: Ja estem fent prou coses.
4: Sí.
1: Fes-te tu el, saps? Fes-te tu dinar, fes-te tu el cafè... No, jo m'ho compro fet, això.
4: Jo també ho penso,
1: No, no, no, ja estem,
4: a part
1: ja
4: que el cafè un cop torrat necessita uns dies per anar...
5: No, per perquè és que això... Llavors tampoc seria el punt òptim.
0: Perdoneu un moment, és que m'hem parat jo, no estava mirant el xat del programa, que tenim trucades aquí pendents. A veure, Patrick, des de Catalunya Nord. Patrick, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta per les nostres expertes cafeteres?
15: No bec cafè, sinó cappuccino, i ho volia saber primer, i faig bé. Després, si quan me'l preparo, si jo que posi, que faci bullir o escalfar aigua o llet, i també si és millor que me'l prepari jo mateix, o si pot passar, pot anar bé si em bec de càpsules.
0: D'acord.
15: Com el cafè.
0: D'acord, primer, la primera pregunta és cappuccino bé o malament, oi? Si l'has de fer amb aigua o amb llet, aquest cafè, i la tercera seria si és millor el cafè que et pots fer tu a casa o el de càpsules. Són aquestes tres preguntes?
15: Sí.
0: Vinga, exacte. Doncs et responc en antena. Patrick, gràcies per escoltar-nos. Una abraçada molt forta a la Catalunya Nord. Fins ara.
15: Sí,
0: adéu, adéu. En Patrick, que he fotut tres preguntes, tu. A veure, primer de tot, ell deia, millor un cafè que pugui fer jo, moldre jo o càpsules? Crec que està...
4: Ja l'hem fet,
0: no?
5: Sí.
0: Li diem que el faci ell.
5: Exacte.
0: Que se'l compri en gra, el molgui...
5: I se'l faci ell.
0: Primera pregunta resolta. Després, fer-ho amb aigua o amb llet, el cappuccino?
5: El cappuccino porta llet d'entrada. És un espresso amb una mica de llet i l'escuma texturitzada a la mateixa llet. Per tant, per mi un cappuccino ha de ser amb llet.
0: Hi ha gent que fa.
4: Això és el que et anava a dir.
0: Cafè,
4: jo crec que la pràctica aquesta perillosa
0: de posar
4: llet a la cafetera italiana i que no us recomano, és perillós, no... I no és el que estem buscant. El cafè s'ha d'infusionar amb aigua i és un altre tema pendent perquè és inclús igual o més important que el cafè, si l'aigua no és bona. El 98% de la beguda del cafè és aigua.
0: Per tant, llavors, aigua d'ampolla o filtrada?
5: Sí, sempre.
4: Menys dura, millor.
5: Que no sigui molt tova, que no, una BCA, per exemple, no ens anirà bé perquè necessita uns minerals.
0: D'acord.
5: Però una que estigui a mig, que no sigui tampoc molt dura, com una Solan de Cabres, per exemple, que és molt dura.
0: Una font vella.
4: Sense
0: Viladrau.
4: L'aigua també.
0: Tirant cap a casa. Tampoc. No podem dir marques.
5: No ho ha dit
0: l'Imma, ho he dit jo. No passa res.
4: No, però em refereixo que un mateix cafè, a vegades hem fet algun tast amb diferents aigües i la gent ha percebut com si fos un cafè diferent.
0: Amic,
4: i sempre és el mateix cafè i canvia. Que si aigua de la xarxa, aigua... amb més duresa, amb més sodi...
5: Ni molt dura, ni molt tova.
1: De pou. Al meu poble hi ha un bar, un dels bars on tothom hi va fer cafè, que diuen que és el més bo, i és perquè deien que l'aigua venia que és d'un pou i aquella aigua és diferent.
5: De manantial.
0: Nabila, en aquesta línia del que estàvem dient, que hi ha gent que hi posa llet a dintre de la cafetera italiana, això ja has dit que no...
4: Sí, ho he vist molt a xarxes, inclús pot ser perillós, pot explotar la cafetera... No té la mateixa densitat que l'aigua... vull dir, no està pensat per infusionar el cafè amb llet.
0: Després hi ha gent que fa una cafetera i amb aquell cafè que surt torna a posar-lo en el dipòsit perquè faci una altra cafetera. Això què?
4: Recremat.
0: Horrorós. La cara de la Imma ja és tremenda, eh? Recremat, horrorós. Per tant, no ho feu.
4: No, sisplau.
0: No doble infusionar el cafè, aigua a duresa mitjana, tampoc no us passeu, ni cap amunt ni cap avall. Comprar, a ser possible, cafè de gra i moldre'l al moment, emmagatzemar-lo tancadet a la nevera i infusionar sempre amb aigua, ni llet ni dobles infusions d'aigua. De moment estem aprenent això, és el aniré fent el decàleg, eh? Tenim una trucada, la Neus. Neus, bon dia. Neus, de Passant de la Conca, de Conca de Barberà, bon dia.
16: Sí, bon dia.
0: Com estàs?
16: Mira, bé, bé, escoltant cada dia el programa vostre, que m'encanta, aprens moltes coses.
0: Així m'agrada, aquesta és la finalitat. Un aplaudiment per
14: la Neus. Entreteniment útil.
0: Correcte.
16: Sí, m'encanta, vull dir, ja he après moltes coses que ho ignorava.
0: Ai, que bé, bonica.
16: Sí.
0: Quina és la teva pregunta per les nostres
16: expertes? Mira, la meva pregunta és una curiositat antiga, però aquestes persones que estan enteses amb el cafè potser me la sabran dir. Anys enrere, jo de joveneta anaves a fer un cafè al bar i automàticament al portat el cafè et portaven una botella d'aigua, automàticament.
0: És veritat això, i de fet sí. Alguns llocs encara ho fan, que et posen el gotet d'aigua. Per què s'ha deixat de fer això? Tenim resposta, les nostres expertes?
5: Jo crec que és per la pràctica del mateix moviment que hi ha en el local, però s'hauria de fer sempre, jo crec.
0: I amb el
5: millor.
0: Cafè amb llet també, i amb el tallat també, o només amb cafè sol?
5: Per mi més amb cafè sol.
0: Mm-hmm.
5: Però bueno, es pot fer amb tot, eh?
0: Perquè això, Neus, tu recordes només amb cafè sol o també es feia amb tallat i amb cafè amb llet?
16: Amb cafè sol. Jo ja sóc una miqueta madureta i llavors, quan jo era joveneta, això era amb cafè sol. Vull dir, la gent prenia cafè sol, no era com ara, que hi ha mil combinacions amb el cafè. Vull dir, jo sóc una de... El meu marit em diu que sóc una aberrant del cafè perquè a mi m'encanta el cafè amb gel.
0: Com el Malcolm.
16: Sí, perquè jo sóc cafetera, m'agrada, el que passa que no em puc prendre molt perquè...
0: Si no vas tocar les maraques com la Marta Bonnou.
16: No, m'altera el sistema nerviós i llavors, vull dir, però ja de molts anys, però m'encanta jo.
0: I un dia hem de fer una especial. Com ens afecta el cafè? Ella ha dit el sistema nerviós, a la son, quan necessitem cafè és que alguna altra cosa falla perquè potser estem activant un metabolisme que potser no està prou regulat. Això farem un especial més aviat enfocat a la salut. Neus, t'agraeixo molt la trucada, t'envio una abraçada, un cafè i un got d'aigua. Petons.
16: Vale, moltes gràcies.
0: Adéu, bonica, adéu.
16: Ara que parleu de gots... Igualment,
0: adéu.
14: Ara que parleu de gots d'aigua i cafè, la Sílvia diu que el millor cafè que ha tastat és el de Portugal i diu moltes vegades el veuen després del cafè aigua d'espedres, que és una mena d'aigua amb gas natural, perquè es veu que perllonga una mica el gust del cafè.
0: Ah, això és veritat, ho teníeu comprovat, Valtros? Aigua d'espedres, que deu ser...
14: Aigua amb gas.
0: No? Sí. Com el bitxí, no? Tota la vida.
14: Sí, això és el que diuen a Portugal, ella ho recomana. Doncs hi ha moltes preguntes de cafè i salut, eh?
0: Sí, eh?
14: Moltíssimes
0: guardem-les,
14: preguntes.
0: Guardem-les, no? Sí, perquè fem especial cafè i salut.
14: Les guardarem, per cert, segueix el club de les persones que es lleven al matí, no, a part de les bonses, i que es prenen el cafè soluble. Hi ha una variant. Mira, l'Enric hi afegeix primer l'hora a la que es lleva, que és quarts de sis del matí, però no ho remeno amb cullereta, sinó que ho faig amb una mini batidora.
0: Ah!
14: A quarts de sis del matí, la mini batidora allà.
0: Mira, us dic una cosa, foteu el que vulgueu.
17: No feu soroll amb els que encara dormen.
14: No, exacte.
17: És que això és...
14: Quarts de sis,
17: Això és cert. Jo tinc un amic que va posar-se el cafè, no a la cuina, sinó el va treure a la cuina i se'l va posar al garatge perquè es llevava molt d'hora, llavors la dona deia, estic fart de sentir cada dia... I es va instal·lar la cafetera al garatge. Llavors, abans de marxar, fa el xupitet de cafè des del garatge.
0: Us he de preguntar, quins són els principals països exportadors de cafè? És a dir, si hem de trobar un bon cafè, on podem anar?
14: Ja heu de respondre.
0: A veure,
4: no s'ha dirigit a ningú.
0: A veure, què mireu?
5: Colòmbia, Etiòpia, Brasil, Ruanda... També Indonèsia. Hi ha molts... És que
0: el de la caca no, ja ens ha quedat clar.
5: No.
6: El de Ruanda està molt bo, també. Sí. El de Ruanda està molt bo.
0: Veure, doncs mireu, la planta del cafè creix en climes tropicals, ara com a mostra aquests països que ens han relat les nostres expertes, allà on troba la temperatura i l'ambient idoni. Però es pot produir cafè a d'altres zones, com per exemple Catalunya? Joan Giraldes, molt bon dia.
18: Està fent un cafè.
0: Hola, Joan. Ui, que porta molt de delay. Fem una cosa. Us dic, sí, es pot fer cafè a Catalunya. De seguida parlem amb les persones que fan cafè a Catalunya. Quilòmetre zero, anem a la publicitat. De seguida parlem amb en Joan.
18: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: 13 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui, que ens ha quedat curta, ja us ho dic ara.
1: Ui.
0: Hem dit, es fa cafè a Catalunya? Doncs se'n fa. Joan Giraldez, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: En Joan és responsable, juntament amb l'Eva Prat, del projecte Castellvilà, la primera finca de cafè del món fora del tròpic, concretament una finca a Osona. A veure, en quin moment, Joan, us passa pel cap de dir, hòstia, Osona, i cardarem... Va, anem a fer cafè a Osona.
2: Mira, a veure, es pot dir que aquest projecte, que ja és una realitat de fa molts anys, va començar pues, fa uns quants anyets ja. Nosaltres portem gairebé 10 anys amb el projecte. Sí, i en quin moment ens passa? Pues el moment de que durant més de 27 anys que portem el sector, fent de tot i gestionant de tot, des d'empacat, envasat, torrat, distribució... direcció d'empreses, clar, vam dir, pues, per nosaltres això és com un tancament de cicle.
0: I aleshores decidiu plantar-ho, d'acord? Com adapteu les llavors a un clima que no és tropical?
2: Bueno, a veure, aquí resideix una miqueta el nostre know-how, no? Aplicant tècniques agràries i sistemes totalment novedosos, que fins al moment pues, no s'havien fet servir, d'aquí que haguem tingut aquest resultat.
0: Joan, quines varietats de cafè teniu a casa vostra?
2: Es plantem dos varietals diferents, una és Geisha i l'altra és Castillo. Totes dues són bastant... O sigui, una és molt cotitzada i l'altra també, més o menys, en mateixos puntatges.
0: Ara la Imma em deia que són premium, digues la veritat. Són premium, Imma?
3: Sí, i tant.
0: Ultra premium, eh? Joan, digues. Joan?
2: Perdona.
0: Quina espanya, avui. No sé què està passant amb les pauses aquestes, però m'estan agafant microinfarts. Joan, no, que et deia que són varietats premium. Jo ara, si algú ens està escoltant i diu, calla, jo vull consumir aquest quilòmetre zero, aquest cafè quilòmetre zero, on us podem trobar? Veneu directament al públic o el comercialitzeu amb altres marques?
2: Mira, nosaltres a l'actualitat tenim la finca oberta a que la gent pugui venir, pugui fer una visita, fer un tour de cafè. Estem a diferents portals i, si no, directe a la finca. I conèixer realment el món del cafè des de l'agricultura, cosa que aquí és super desconegut. En base al producte, bueno, nosaltres sempre expliquem el mateix. Totes les llavors de les diferents collites que estem tinguent fins al moment, evidentment que ens les guardem, perquè tenen un valor genètic molt, molt, molt important, molt més que no pas organolèptic. A partir de l'any que ve sí que comencem a fer, podem fer diferents cates aquí, que la gent pugui venir a prendre aquest producte exclusiu directament aquí a finca.
0: Epa! Doncs mira, això us ho dic, és fàcil trobar-los, eh? Ara els he buscat castellvilà@rafinal.com. Allà els trobeu, castellvilà.com. I fins i tot surten les visites, aquests tours que deia ara en Joan. Joan, vaig curta de temps, però t'agraeixo moltíssim que hagis atès la trucada de la solució i felicitats per aquesta iniciativa de Cafè Quilòmetre Zero fet a Catalunya. Una abraçada.
2: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
0: Ara, adéu, adéu. 10 minutets i seran les dues del migdia. Ara parlarem de com llevar taques de cafè molt breument amb un expert que és un geni de com llevar taques. Abans, però, les Montses es manifesten i fan preguntes, oi?
1: I tant si es manifesten les Montses. D'entrada, dir-te que l'Elisabet fa anys també, alumna avantatjada, que té el cafè natural i molt a la porta de la nevera. Per tant, ha fet els deures. I la Montse, concretament, té una pregunta sobre les càpsules.
0: Epa.
1: Les càpsules també s'han de guardar a la nevera, per exemple?
0: Bona pregunta, perquè ho he dit. Molt bé, cafè a la nevera, molt bé, Montse. S'han de guardar a la nevera, les càpsules?
4: No crec.
3: No cal.
0: No, perquè estan...
4: Tinguin en compte que ja venen en plàstic.
3: Un drama.
0: A la Navila no li agraden les càpsules. N'hi ha algunes que són fetes amb materials reciclables i no és plàstic, eh? Tampoc els donem l'okay?
3: Bueno, el que passa és que si no és un material reciclable no farà barrera, okay. Llavors l'aroma... es traspassa.
1: És que mira, el Roman perquè clar, aquí parlem de quin tipus de cafetera, com fem el cafè, i diu, què en sabeu dels cafès de putxero? Ho dic així en castellà perquè diu, era tradicional a Extremadura, ho veia que ho feia la meva àvia, era, posava aigua a bullir en una olla i el cafè molt a coure.
3: Com un caldo.
1: Què en sabeu d'això?
0: Què en sabem, Navila?
4: No, a mi el cafè de putxero m'agrada molt, però hi ha dues versions diferents. N'hi ha una cap a Galícia que ho fan d'aquesta manera com ell diu, que està molt bo, a mi m'agrada, però també hi ha una altra tendència a fer-ho amb el gra sencer.
0: Ah, el gra sencer!
4: Puchero. I això sí que em sobta una mica.
0: Et sobta en negatiu?
4: Sí, perquè penso que es va popularitzar, des del meu punt de vista, és una teoria meva, pel torrefacte, perquè llavors sí que tenia sentit posar-lo i sortien els sucres i...
0: Però
4: si no, si tu no mols el cafè, no
3: pots...
4: No té
3: gaire sentit. Sí.
0: Per tant, ja sabeu, dos maneres de fer cafè de Puigero, una de vàlida i l'altra... Xepi-xepi, ara si t'agrada, t'agrada.
5: I després, una cosa, les de càpsula, recordo que, sí, com que hi ha tanta gent que les fa servir, abans de llançar la càpsula, primer obriu, llanceu el cafè
0: a l'orgànic,
5: i el plàstic que a sobre s'ha de guardar i s'ha de portar a la deixalleria.
0: O l'alumini, perquè algunes que són d'alumini.
5: O d'alumini, el que portis s'ha de portar a la deixalleria, que hi ha un especial que està fins a dalt.
0: Em fa por,
5: us ho dic. No us feu arracades
0: tampoc,
6: eh? Jo, clar, com que jo tinc cert esnobisme dins del món del cafè, vull preguntar si el cafè aquest de Blue Mountain de Jamaica, vull dir, és tan bo com es diu, o és un cafè normal, bo i està, perquè és una mica més car que els altres, i a vegades no sé si és pur esnobisme o realment paga la pena.
0: A veure, què li diem, Imma?
3: Home, jo trobo que és bo. Està bé, està molt bé. Sí, a mi m'agrada.
0: Val la pena que te'ls gastis si ets un especialista.
3: De les muntanyes blaves és guai.
0: En cafè. Sí. Com es renta una cafetera? Quin és el principal adversari d'un objecte com aquest? Doncs parlem amb en Jordi Millán. Jordi, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: En Jordi pertany al Gremi de Drogueries i Perfumeries de Catalunya, propietari de Drogueria Millán. Jordi, així d'entrada, una cafetera, la típica Orolei, s'ha de rentar com? Hi posem sabó o no hi posem sabó? Aigua calenta, freda?
7: No, sabó mai.
0: Mai sabó?
7: Hi ha productes... No, mai. Vull dir, no perquè és que... No.
0: No perquè és que...
7: La fas malbé. No. O sigui, hi ha productes al mercat que són descalcificadors. Que serveixen per el tipus Rolei, com per les de càpsula, per tot tipus de cafetera serveix. I si descalcifiques ja estàs netejant.
0: D'acord, si
7: tant,
0: descalcifiques...
7: Queden impecables, no queden olors, no queden residu de sabors... És el millor que es pot fer.
0: Per tant, Jordi, si jo faig servir...
7: Per exemple, de la casa... Hi ha de la casa Nunca, un que es diu que ha fet un desescalcificador de planxes i cafeteres. És perfecte i serveix per tot tipus de cafetera.
0: Jordi, jo tinc una pregunta, però la gent que ens estigui sentint a casa. Ostres, jo faig un cafè, aleshores li passen aigua i descalcifiquem cada quan? Un cop al mes, un cop a la setmana? Com ho hem de fer amb aquest producte que ens has dit?
7: Normalment amb un cop al mes també depèn de l'ús, perquè clar, no és el mateix si prens el cafè un cop a la setmana que si prens tres cafès al dia. Vull dir, normalment a les cafeteres, sobretot a l'Orolei, ja veus a dintre que ja no està llesa, que queda com aspre, i això és la calç que s'ha adherit.
0: Per tant, cafeteres Orolei, mai a la vida el rentavaixelles, que això també ho he sentit, eh? La Imma va fer que sí, en Jordi assumeixo que diu que sí. No la podem posar al rentavaixelles. Després et preguntaré si se'ns taca la roba de cafè. He llegit moltes coses, he vist moltes putingues, que si vinagre blanc, que si sal i llimona, que si clara d'ou, que si cervesa, bicarbonat... Què és el millor per llevar les taques de cafè de la roba?
7: De la roba? Doncs pues mira, són productes químics, però que funcionen molt bé. Tens l'Esmàquia, que està en pols amb espai o amb líquids, com vulguis, i el de tota la vida, el Flexene.
0: El Flexene, ets molt fan del Flexene, eh?
7: El Flexene és una passada.
0: És que el tenim guardat, he de dir, a la gent el tenim guardat com Jordi Flexene, eh? Perquè sempre recomana en Jordi. I Jordi...
7: Aquest no s'ha queixat mai ningú.
0: Mai a la vida. No ens ha trucat ningú dient el Flexene no funciona. Funciona. Jordi, vaig molt curta de temps, ja saps que sempre et truco sempre que puc, però acabaré amb una pregunta. Si no només se'ns taca la roba, per exemple, al marbre, tenim una taca de cafè, allò no és porós, però de vegades queda una mica de taca. Com la podem treure del marbre, un marbre blanc, per exemple?
7: D'un marbre blanc? Bueno, és que el marbre és porós, també. Si no està acabat de polir o recent polit, vull dir, és porós. Llavors pots agafar una dissolució d'aigua, vinagre o llimona, però diluït amb aigua, no directament, i fregar-ho amb això.
0: Per tant, solució, aigua amb llimona o amb vinagre. Exacte. Jordi, farem un especial taques. Tu, que tinc ganes de sentir-te, a veure quantes vegades recomanes Flexene, em donaran un gomet cada vegada. Jordi Millán, del Gremi de Drogueries i Perfumeries de Catalunya, propietari de Drogueria Millán. Gràcies, una abraçada.
7: Sí, escolta, una cosa, jo ja estic jubilat, jo ja no estic a la drogueria.
0: Ai, hosti, i qui té la drogueria? És familiar o estem fotent publi per algú que no és teu?
7: La porta algú que no té res a veure amb mi.
0: Doncs aleshores aneu a la drogueria més propera de casa vostra. De confiança. Una abraçada, Jordi.
7: On pots trobar tots aquests productes és a Fabra i Puig 213.
0: Sí, Fabra i Puig.
7: Drogueria Canals.
0: 213, apunteu Drogueria Canals.
1: De Barcelona.
0: Drogueria Canals.
7: Sí, sí, Fabra i Puig, Barcelona.
0: 213. Apuntat, Jordi, una abraçada. Adéu.
7: A vosaltres.
0: Adéu, adéu. Estàvem dirigint a la gent a un puesto que no cobra el Jordi, esti tu.
1: És que a vegades parlem de visitar països per tastar altres cafès, però el Cesc, escolta'm, s'ha d'endur la seva cafetera. Ell s'emporta la seva Aeropress, la posa a la maleta, el cafè en gra, també el molinet.
0: Ma mare també.
1: La bàscula, sí, sí. I es prepara uns cafès boníssims. Si
4: ja som tres, em sembla.
1: Doncs mira, la Mònica té una pregunta, eh? Diu, quina diferència de cafè hi ha entre les plantacions que són a gran altitud i les plantacions que són a nivell del mar?
0: Va, acabarem aquesta dient que hem dit cafè de putxero o cafè de tupí, en català correctament.
1: O cafè de mitjó, diuen també molts oients, sí, com la Pilar o la Montse.
0: Respecte a les plantacions, que tenim dos minuts, a veure, alta, com han dit això? Alta...
1: Gran altitud o a nivell del mar?
6: Sí, això que dèiem, Jamaica, per exemple, és a muntanya, per la bruma i no sé què. Sí.
0: Quina és la diferència?
4: Normalment els cafès aràbiques són els que són a gran altitud i els robustes a menys altitud segons el nivell del mar.
0: I quina és la diferència organolèptica? Organolèptica de sabor, vaja.
4: Sí, moltíssima, eh? Nosaltres estem molt acostumats a prendre més cafè robusta. No és que un sigui millor que l'altre. De fet, hi ha espècies són infinites, però les més comercialitzades és l'aràbiga i el robusta. I la diferència és que normalment el robusta, Imma, no sé si estàs d'acord, té molt més cos, sí, és més intens...
3: Crema, però també té més cafeïna.
4: Exacte.
3: Llavors l'aràbica és molt més aromàtic, no té res a veure. I té menys cafeïna que el robusta.
4: I perfils molt diferents.
3: Sí.
0: Jo m'he quedat amb moltes ganes de saber-ne més de cafè.
5: I nosaltres, de si ho fem bé o no, això de la mitjanit.
0: A tot això, pregunta ràpida abans de marxar.
5: I de la salut.
0: Quan ho fem amb l'Orolei, s'ha d'apretar o no el cafè?
5: No, no.
0: Mai a la vida?
5: Mai.
0: Saps que gent li fot la cullera i fa un pressingatge contra la cullera?
4: Compactar.
5: Doncs no.
4: Compactar.
5: No. Enresar i ja està.
0: Ah, compactar, enresar i ja està. Doncs
4: que l'aigua pugui passar igual per tota la superfície i no es coli, no, per un canal i no acabi d'infusionar bé.
0: Si no vas apretant i d'allà no surt res.
5: Comença a sortir per sobre.
0: Marta Bonnou, Malcom Otero, ens sentim divendres que ve, estimats. Sí. Gràcies. Fran Domènech, que han quedat tantes respostes, tantes preguntes.
1: Mira, hi ha una batalla ara mateix entre Laura, Montse i Sílvia al canal de WhatsApp, entre la gent que li agrada el sucre i la gent que no, el cafè.
0: Vosaltres a la vostra, va, que tingueu bon cap de setmana. Avui ens han acompanyat la Imma Vila i la Nabila El Gamuchi, de Baristes de Cafès Cornellà. Gràcies a totes dues.
4: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Nosaltres tornem dilluns, ja ho sabeu, amb l'Enric Prats, amb la Coral Regí, per parlar de com carai solventem la crisi de l'educació. No ens hi posem per poc, almenys traurem la puteta. No, ja ho sabeu, eh? Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. El mandatari nord-americà, que ha anunciat la mesura en un missatge a la seva xarxa Truth Social, ha explicat després en una roda de premsa al despatx Oval que creu que la seva decisió no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, que protegeix la llibertat d'expressió.
2: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
3: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
1: Amb la prohibició d'accés a la Casa Blanca, els periodistes de la CNN, MS Now i Politico, Trump endureix la seva política contra la premsa que considera hostil. El president ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. A Catalunya, el govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. D'altra banda, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ho ha dit aquest divendres, just abans de la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC.
4: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de la concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten atractius pel preu.
5: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat.

0: i que ho ha explicat en aquesta emissora l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
1: Els nivells d'arsènic a la part de Ribes, l'abastament d'aigua a pe del riu Freser, que és el que porta arsènic, doncs les últimes analítiques han sortit més elevades del màxim permès. El màxim permès és 10 i han sortit a 13. I en aquesta línia el que s'ha fet doncs, és un ban informatiu anunciant a la població que no es recomana utilitzar l'aigua per ús de boca.
0: Sí que poden dutxar-se i rentar-se les mans. En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori ha informat que ja es treballa per solucionar-ho en coordinació amb el Departament de Salut.
2: Esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanc i blau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça. A segona divisió, també dissabte a les 9, Cádiz-Girona. A la Lliga F, el Barça ha golejat 0-6 l'Alavés. Aquest dissabte a les 12, Badalona-Wiman, Real Societat i a les 4, Espanyol-Madrid. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte juguen les semifinals Penya, Bascònia i Barça-València. I en MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia, la cursa sprint.
3: Fins aquí les notícies.

0: de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Sí, 8. Molt divendres avui, eh? Molta rialla prèvia, m'agrada molt.
2: Per mi cada dia és divendres, Francesc, és el que encara no has entès.
1: No, hi ha dies que no estàs de divendres, ja t'ho dic jo, que t'he vist algun dia i no era divendres.
2: Avui me n'ha passat una de molt grossa.
1: Què t'ha passat?
2: Estava aquí a la ràdio, tranquil·lament, gaudint de la meva jornada laboral.
1: Gaudint, és molt important aquest verb, eh?
2: Doncs sí, la veritat, no ho pot dir tothom i n'estic molt contenta i molt agraïda. I de sobte veig una cara que no m'esperava.
1: Una cara inesperada.
2: Una cara d'algú que presumptament està de vacances.
1: A les instal·lacions de 3CAT.
2: Ja sé qui.
3: I ha interromput el descans per venir.
2: Ha interromput el seu descans per venir.
1: És de 3CAT, però no de Catalunya Ràdio?
2: És de Catalunya Ràdio.
1: Que està de vacances.
4: Pensa algú, que enyorem moltíssim.
2: Una dona que m'obsessiona, amb qui penso cada dia, per un moment he pensat que era una aparició! Però era ella!
3: La dona més enigmàtica de la ràdio.
1: No!
2: Sònia Gelmà, la dona més misteriosa, no diré de Catalunya Ràdio, sinó de Catalunya, i fins i tot podria dir...
1: De la Unió Europea?
2: Com a mínim.
3: Però on l'has vist?
2: S'ha personat a la ràdio per motius laborals, cosa estranya, perquè, repeteixo, presumptament ella està de vacances. I no només això, sinó que puc afegir més informació sobre aquest cas misteriós.
1: És molt misteriós, eh?
2: Ho sé. Se m'ha tensat ella a saludar-me. Cosa que per mi ha estat pràcticament una declaració d'amor.
3: El vincle...
2: I m'ha dit que havia passat uns dies a la costa.
1: Ah,
2: que jo li he dit, Sònia...
1: Del tot costa a la costa.
2: M'has de detallar. Perquè la costa pot ser la costa del Carib
1: o
2: pot ser Llavaneres.
1: O Calafell.
2: Com quedem?
1: I no t'ha contestat?
2: És Sònia Gelmà. Ja s'ha passat dient-me que havia anat a la costa.
3: Ha driblat.
1: Però perdona un moment, i llavors d'aquí 40 minuts, no, 50 minuts gairebé, no apareixerà?
2: No, ella se n'ha anat a casa després d'això.
1: Què diu?
3: Continuar les vacances.
2: No ho sé, vull dir que ha marxat del recinte. Ha continuat exacte de vacances.
1: Quina experiència.
2: Quina aparició,
1: més, més inesperada.
2: És el millor que m'ha passat, almenys durant aquest mes de setembre. Ben bé, eh? Sí.
4: Com l'has vist, d'ella, radiant o no?
2: Crec que té números aquesta anècdota de convertir-se en el millor que em passi en tot el trimestre, però veurem, encara queda molt.
1: No.

0: aviat, Marta, sí, uns cabells.
1: T'ha somrigut quan t'ha vist.
0: M'ha somrigut, se la veia juganera, entremaliada, però d'una manera descontrolada.
1: Ella no somriu a tothom.
2: Juganera.
0: I et dic una cosa.
1: Ella no somriu a la gent.
0: Tenen molt bona genètica, que m'hi he fixat avui, dent de qualitat, que això és molt important.
1: A Can Gelmà.
0: A Can Gelmà, i uns cabells. Sí, que dic, passa rutina, no m'hi havia fixat mai. Jo tinc aquí aquests cabells, que sembla que porti una fregona al cap i ella amb una melena que li brilla, que dic, però què t'has fet?
2: Passa rutina.
0: Això és l'amor, eh? La rutina ja et dic jo que deu ser l'amor.
3: Uau.
0: Sí.
3: Doncs no sé si... Marc, no es pot explicar el que he vist, no? Aquell vídeo que he vist? O puc dir el que he vist? Ho puc dir? Jo també t'he vist molt juganera, Juliana.
0: On?
3: Amb un vídeo que només uns pocs afortunats podran veure. És demà.
0: Demà a Figueres, vols dir?
3: Demà a Figueres.
0: Tenen poquíssimes entrades, eh?
3: Doncs els pocs que encara no heu comprat entrada, sapigueu que hi ha un vídeo de la Juliana, però juganera, juganera, que més barat i tot. No et dic més.
0: En sèrio?
3: Més barat. I l'Arnau, també.
0: Però que hagi estat així.
4: Jo no sé de què parles.
3: Juganera, està al límit. Arriba que no surti.
5: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Un quart de set, Juliana Canet, molt bona tarda.
0: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Atenció, perquè aquesta matinada s'ha publicat una cançó que feia dies que estàvem esperant. Es diu Agua, és la nova cançó de Shakira i Maluma. Vam sentir l'avançament, jo diria, la setmana passada, i ens va semblar que era la nova...
4: Ens va canviar la vida.
3: La nova cançó preferida dels tres, perquè...
0: Només vam sentir 10 segons, però ens hi vam agafar com en un clau roent.
3: Doncs bé, ara reaccionarem en directe, perquè és veritat que ha sortit aquesta matinada i la Marta al matí ha dit jo no la vull sentir fins que no comenci el programa per reaccionar en directe.
4: Vull reaccionar en directe.
3: Tu, Juliana, has aguantat, també?
0: He aguantat i no ha estat fàcil.
3: Molt bé, doncs anem a reaccionar amb els nostres oients a la nova cançó de Maluma i Shakira. Es diu Agua.

0: de veure on serà el pic,
1: on
0: no?
1: Pet,
0: el
1: punt àlgid.
2: És com que l'estàs esperant tota l'estona, no? Llavors poden passar dues coses. Que sigui tan bona
1: que, no
2: que el pic sigui continu o que
0: sigui un altiplà.
2: Exacte. Que sigui un no sé si us sorprèn el videoclip, que són ells en un club ballant, bàsicament.
0: El que xoca molt internet en va ple és de les comparacions entre antics videoclips de Maluma i Shakira, com hi havia no una barrera entre ells, però sí que veies que el contacte físic entre els dos artistes estava una mica limitat o que no s'arrambaven tant, potser, i en canvi ara això és... Això és un tocar-se sense
1: favor.
0: Cap tipus de barrera ni límit.
1: Molt a favor. Hem
0: també.
1: Hem vingut a ser passionals i si ells es volen llançar a ser libidinosos, jo només els aplaudiré.
0: Clar, molta
1: I
0: gent aquí hi veu una absència de Piqué.
1: Totalment, segur.
0: No ho sé.
1: És que vulguis
2: o no. Com una Shakira alliberada.
1: Clar, total, no, com si,
0: a veure, això no ho estem afirmant, eh? Com si volem dir tota aquesta gent dient que a Piqué potser es posava una mica gelós i demanava que la Shakira no tingués aquests acostaments amb Maluma quan gravava videoclips. I en canvi, ara...
1: Bé, a mi m'agrada molt que aquests dos es refreguin tant com vulguin i em sembla un senyal molt positiu a nivell social. I no només això, tinc un altre detall que em sembla un bon indicador, que és que ahir vaig veure una parella en un pàrquing al Mercat Música Viva de Vic.
2: Sí.
1: Però morrejant-se d'una manera, agafant-se d'una manera...
0: Brots verds? Estem deixant enrere la recessió?
1: Marta, allò no eren brots verds. Allò era, saps tu, la pantalla, el fons de pantalla predeterminat del Windows? Aquell camp de gespa
0: com el del Teletubbies.
1: Tal qual, Marta, eren els camps del Teletubbies. Allò era una meravella. El tio li agafava el cul sense complexa. Vaig
2: matinada?
1: Passar pel costat. Què matinada? Això màxim era la una. Vull dir, sí, matinada.
2: Sí, però vull dir, no, a les 5 del matí.
1: No, era tardíssim. Era com si jo no estigués passant per allà, a més a més.
2: I ells et van veure.
1: Clar, evidentment, perquè hi havia molt poca gent allà.
0: O no et veuen, perquè estan tan dins del petó,
2: que l'amor els
0: del petting, de tot, que no et veuen, no.
2: Ja i l'altre que els és igual tot.
1: Sí. Les dues opcions són meravelloses.
2: Molt bé. A veure, passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Jordi Cubino, com estàs?
3: Hola, què tal? Com esteu?
2: Molt bé.
3: Bona tarda.
2: Feia temps que no et saludàvem aquí al programa i hem dit, escolta'm, el truquem perquè en reaccioni a aquesta cançó de Maluma i Shakira, que ara ho dèiem, no sabem si és bona tota l'estona, però sí que estàvem com esperant, no sé, potser una tornada o algun moment de la cançó que ens sorprengués. Què t'ha semblat a tu?
3: Aviam, us faig un anàlisi musical. Bàsicament és un merengue clàssic. Un merengue clàssic, si veieu darrerament la música llatina, urbana, està deixant una mica de banda el ritme reggaeton, el tum-ca-tum-cantum, i s'està tornant cap a bases més electròniques, o bé recuperen aquest tipus de bases més clàssiques, tipus merengue, tipus bachata, i això és un merengue com molt clàssic. Té un punt petit de pop a la base, però bàsicament és un merengue clàssic i pur. El que estàveu dient, tenir la vostra raó, és una bona cançó. D'entrada no és que diguis, ostres, quin pilotàs, no se sap, jo vull veure el recorregut de la cançó també amb la gent i la reacció amb la gent, però tots els merengues al ser com una línia passa el mateix que amb la bachata, és complicat les pujades, són molt complicades, perquè a nivell d'arranjament és marca molt el que és la base del puro merengue.
2: Aquí fem una cosa sempre, que això ho ha començat la Marta, que és Spotify, pots veure com els crèdits de la cançó, la gent que hi ha treballat. I aquest matí he vist que a la composició i lletra d'aquesta cançó hi han una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set persones. I a la producció, doncs, fins a 8 persones. Com pot ser que hagi participat tanta gent a una cançó habitual, això?
3: Aviam, jo us explico. Darrerament està canviant una mica tot. Hi ha dos motius per aquesta raó. Primer, darrerament els productors treballen molt en remot. És a dir, un fa una part, un fa una altra, és quan et passo i fas tu la part de bateria, la part de baix la fa una altra, la programació o l'arranjament de trompetes o de vent, en aquest cas, d'aquesta cançó la fa una altra, i això fa que diversos productors treballin. Després pot haver un altre productor que faci la mescla o que faci quin tipus d'arranjament. I ara es posa tothom. El mateix passa amb el tema dels compositors. És a dir, abans una cançó la composaven una, dos, tres persones a lo sumo, no? Ara mateix ja ha canviat molt perquè es considera que fer un petit arranjament, per exemple, si agafeu la cançó de la Shakira, l'escolteu, aquesta mateixa cançó, totes les trompetes, la persona que ha fet això pot considerar que també és part de la cançó, quan per mi és un arranjament. Això és una percepció molt personal, eh? I això fa que hi hagi tants productors i tants compositors. Això pot ser una cosa, i després una altra moda darrerament que s'està portant molt, sobretot a les editorials musicals, que és agafar i fer campus, un campus de compositors, que s'ajunten 20 compositors, fan equips de 5-6 persones i entre tots composen una cançó. No sé d'on ha sortit, si ben bé ha sigut un treball en remot o degut en un campus.
2: Val, doncs mira, resol perquè hi ha tanta gent, això potser ha sortit en una casa de colònies, pràcticament, aquesta cançó.
3: Bàsicament.
2: Cubino, com tens el teu documental de 3CAT, que diuen que doncs, sortirà aviat, no?
3: Sí, s'estrena aquesta tardor. Estic ja començant a posar-me nerviós. Espero que a la gent li agradi. Són 3 episodis de 45 minuts i bueno, ja s'ha dit públic, es diu El Doble, i bueno, espero que us agradi. La veritat és que tinc nervis perquè quan estava rodant i gravant, com que hem estat un any fent-lo, ja sabeu com funciona perquè heu fet el vostre propi documental, clar, no tens aquella por escènica, no? Espero que li agradi a la gent. Jo crec que és molt divertit, que explica molt, és molt musical, parla molt del món de la música, a més té diverses capes, el documental, que és un, no és un ben bon documental, és una docusèrie, no? Ja ho veureu, ja ho veureu.
2: Més o menys per quan, això, calcules?
3: És aquesta tardor. Encara no tenim la data, però serà aquesta tardor abans de Nadal, segur.
2: Perfecte. Doncs estarem pendents i en tornarem a parlar. Que vagi bé, Cubino. Gràcies.
3: Molt bonics petons als tres, eh?
0: Adéu, rei.
2: Una abraçada.
3: Fins ara, guapos.
2: 7 minuts i 6:45 de la tarda.
0: Ella distreta.
2: Ella xatejant pel mòbil i em sembla molt bé.
0: A mi també. Quin cosí tocava ara? Un cosí que es diu arroba que no surti perquè estava penjant Instastories del nostre programa perquè ningú més se'n pot responsabilitzar. Qui porta les xarxes ara, aquesta temporada? Entre la Maria Val, que és bàsicament qui la gestiona, i en Marc Andreu i jo li donem una mica de cop de mà de vegades, de tant en tant, i alguna...
1: Ja es nota, quan la portes tu, crec.
0: Algun detallet.
2: Sí, nota.
0: Jo crec, Marta, que no es nota en absolut i m'agradaria seguir, sisplau, en l'anonimat com a community manager del que no surti.
1: Vale.
0: Bé, m'agrada que estiguem parlant de música,
2: sí, home,
0: Roger,
2: clar,
0: perquè
2: sempre
0: et dona el pretext ideal per llançar-vos una exclusiva. Ahir em vaig personar al mercat Música Viva de Vic. Primer de tot perquè Vic és una de les capitals més importants del món, directament.
2: Deixa'm...
0: I segurament de la Galàxia Làctia.
2: Vam fer una mica de ruta pop i vam anar a fer un gelat a la nova gelateria que va muntar aquest estiu en Nando Jubany.
0: Ah, no ho sabia.
2: I ens va atendre una noia molt, molt simpàtica.
0: I a veure la casa d'en Quimi Portet també vam anar.
2: I també vam anar a veure la casa.
0: Molt bé.
2: Quimi Portet, vull dir que Vic té molts elements pop que us convidem a visitar.
0: Sí, Arroba Jaume Miranda, mossèn Miranda.
2: Sí.
0: Bé, el cas és que el que jo no m'esperava és que allà descobriria una informació que m'interessa moltíssim. Sabeu que un dels temes que he estat perseguint i estudiant aquesta última temporada és la Travessa VIP.
2: Sí.
0: S'estrena d'aquí no res, 11 dies? Efectivament, el programa de 3CAT, aquesta tercera temporada, que ja no seran persones anònimes, sinó amb persones famoses que faran aquest concurs d'aventures, no?, per la muntanya, etc. Bé, sabem que d'aquest concurs en va sortir una cançó, una cançó en la qual sembla que haurien participat bastant dels concursants, però que principalment haurien compost junts en l'estada que van passar en gravant la Travessa en Miqui Núñez i els Tiets. Puc dir que, com ja sospitàvem, aquesta cançó està ja, diguéssim, acabada, produïda. I puc afegir un altre detall, que és el que vaig esbrint ahir.
1: Epa.
2: Però no vaig pas veure que parlessis amb molta gent.
0: I no, quan ens ho van dir, tu estaves al meu costat.
2: Jo últimament n'hi sento poc.
0: Que jo no sé tu què
2: estàs fent. És a dir, sento però no entenc el que em diuen.
0: O no escoltes.
1: Jo penso que també estàs distret, eh?
2: Pot ser.
1: Jo crec que estàs al Bumble, eh?
0: Ah, no, saps què estava fent? És que recordo que en Roger ahir tenia una gran il·lusió.
1: Ah, clar, ahir tenies una gran il·lusió.
0: Va pillar-se una nòvia.
1: Ahir et vas enamorar a les 4 de la tarda.
2: Correcte, doncs devia estar distret amb això.
0: Sí, perquè vam tenir algun moment delicat d'enviar algun missatge.
2: Em va ajudar una mica.
1: I avui estàs enamorat també o il·lusionat?
2: Sí, sí, sí.
1: Per la mateixa persona?
0: Marta, la cosinada d'en Roger també és múltiple i variant, i així ha de seguir sent.
2: Jo no vull posar etiquetes, Marta, a les sensacions, ni a les persones. Ni números.
1: Estic farta de vosaltres, eh?
2: Ni números.
1: Estic farta.
2: A veure, que t'he interromput. Tens la informació.
0: Ai! Ens van explicar, ens van confessar, ens van dir... El títol d'aquesta cançó composada per Miqui Núñez i els Tiets dedicada a la Travessa VIP.
1: Mai ningú havia cridat parlant dels Tiets, però bueno.
0: I per dir aquesta merda d'exclusiva que és només que sé el títol. Però bé, ara mateix la ho diré. No patiu. Aquesta cançó es diu ni més ni menys...
2: Aviam, el títol.
0: Que... Raquel Sans!
1: Efectivament, com? El nom de la periodista és el títol mateix de la cançó. Entenc que en honor en part a ella, que és una de les concursants més estimades d'aquesta travessa VIP, sabem que ella va fer un paperasi que tothom la va acabar durant i fins i tot entenc que és una mica una broma. No m'agraden les vostres cares de decepció, perquè a mi m'encantava que fos Raquel Sanz.
2: Em sorprèn molt, però és que no...
1: O sigui, és que fos les aventures per Mallorca.
0: Jo vull fer una pregunta que no sé si a tu et constarà la informació o no.
1: Segurament sí, i si no m'ho inventaré.
0: Raquel Sanz, saps que hi ha cançons que porten per títol un concepte, una paraula que després no s'inclou dins de les lírics de la cançó, saps?
2: Que no surt,
0: no té res a veure, això ho fa molt Manel, per exemple. Doncs, en el cas d'aquesta cançó dels Tiets i d'en Miqui Núñez, Raquel Sanz apareix dins de la cançó? És una cançó que és una oda a ella? O parla d'altres coses i com que no tenien títol van dir, doncs mira, al final, com que ella potser ha tingut algun moment més complicat, li dediquem.
2: Mira, molt bona Marta. Pregunta, i a veure què t'inventes ara, tu. Això sí que no ens ho van dir, Juli.
1: Podem baixar un moment la música,
0: sisplau? Ah, mira, aquí sí que estaves atent. Aquí m'hi has deixat.
2: Jo anava connectant.
1: Baixem-hi la música. Marta, m'agrada molt aquesta pregunta.
2: Quan em molesta la música nostra?
1: Ara ho veuràs, perquè té... No, de fet, normalment és el contrari. Em molesta que la música trobo que sempre està molt baixa, perquè segurament jo també tinc ja problemes de l'oïda. Marta.
0: Què?
1: No et sé respondre alguns detalls. El que sí que et sé dir és que estic bastant segura que sí que inclouen el món Raquel Sanz. No sé si la cançó va íntegrament sobre ella o només una part, però sí que crec que parlen d'ella i et diré per què ho crec. Perquè, i això t'ho estic dient de memòria i ara ho haurem de comprovar en directe, per això he demanat que baixin la música, en Xavier Coca, que forma part del duo dels Tiets, aquests cantants de Mataró, el Tiet Al, el meu exnòvio en una altra vida, va publicar un recull d'imatges i vídeos de La Travessa, un cop ho van gravar, una publicació feta el 18 de maig, entre les quals se'l veia ell tocant la guitarra tocant una cançó que jo vaig interpretar que era la cançó que segurament havien compost allà.
0: La llavor de tot plegat.
1: Jo recordo alguna cosa de l'estil et vèiem a casa quan érem petits.
0: Ah!
1: Això ho estic dient de memòria.
0: Serà un homenatge,
2: molt bona.
1: Podem, ho estic inventant, anant bé. Poder aquesta cançó ja s'ha posat.
0: Hem crescut tots amb la teva veu. Sort que eres tu. Sempre qui les deia. Hem crescut tots amb la teva veu. Oh, uau.
1: No recordava això. Pell de gallina, de veritat.
2: Encaixa tot.
1: Tenia jo un record aquí d'algú que encaixa. No, encaixa, que
2: encaixa
1: es digui Raquel Sanz.
0: Que preciós.
2: Doncs encara m'agrada més.
0: Perquè
2: que
0: pensava que seria una cosa anecdòtica i que llavors, mira, li posem així com per dir alguna cosa.
2: Com per cridar l'atenció,
0: sí.
2: No?
0: Però ai, quina cosa més... Ella es trencarà. Mira que sembla de gel, la Raquel Sanz, però...
1: Ella no pot ser més propera.
0: Exacte. Però fa una feina que et pot semblar que és una persona distant.
1: Sí. Perquè és molt bona professional.
0: Ara, sí. També que bé que canta, la Raquel.
1: Sí. No, és que ella ho fa tot bé. Tot? És molt ofensiu. És tremendament ofensiu.
0: Reina del pop.
1: Sí.
2: Quan surt la cançó?
1: Això sí que ja no t'ho sé dir, Roger. Jo només et sé dir que es diu Raquel Sanz. Però vaja, intent que es deu publicar quan es publiqui la travessa.
2: No sé, Marc Andreu va rient sense donar-nos...
0: No, però no podíem dir res del que hem dit, no? Doncs diu que no.
2: Molt bé, meravellós.
0: Doncs ja està.
2: Treballa en equip. 6:45. Mira, ja que parlem d'en Miqui, ja em perdonareu un moment, però és que justament ens arriben novetats des del Marroc. On ahir explicàvem que hi teníem la comitiva encapçalada per Miqui Núñez i la Sara Roy. Hi ha molts oients que ens estan enviant un contingut que ara radiarem. Recordeu que els dos estan allà fent turisme de motor entre les dunes amb uns amics i també hi tenim la influencer Maria Vallespí. Doncs bé, us haig de dir que l'anel de la Juli d'ahir aquí al programa ha estat escoltat.
1: Per què la Sara no fa alguna cançó al Marroc sobre el... No, aquests dies que fa ella tocant la guitarra dient que està al Marroc.
2: Seria genial, no sé si s'han portat la guitarra. Efectivament, la Sara va emportar-se la guitarra al Marroc. Ja sabeu que ella té una habilitat també especial per tocar damunt les dunes, perquè també ho fa a les dunes de Pals. I un cop més, l'encarregada de documentar-ho tot, gràcies a Déu, ha estat la Maria Vallespí, que ha penjat un post d'Instagram amb un vídeo que diu un viatge increïble, es mereixia un record a l'altura, i més si tenim la Sara per posar-hi la banda sonora amb aquesta cançó tan, tan bonica.
1: Que s'agraeix molt el paper de la Maria Vallespí, perquè ella s'ha currat el que és directament un videoclip.
2: Absolutament,
1: amb imatges del viatge.
0: Creieu?
1: Treballen aquí, Roger, tu i ella, i els biògrafs oficials juntament.
0: Que han sentit la crida? I que ho han fet per acontentar-vos?
1: No,
2: no
1: crec
2: sé,
1: que no arriba no? Allà la cobertura.
2: Ahir vaig escriure a la Sara, que no crec que tingués 5G allà al Marroc, o sí, perquè estava al mig del desert, i va veure el missatge fa 21 hores, que el va veure, no va contestar, perquè altra feina tenia, a tocar la guitarra sobre la duna.
1: No, ara et respondrà, carinyo, no pateixis.
2: Sí. Amb tots vosaltres, la Sara, des de dalt d'una duna, al mig del Marroc, cantant per Catalunya Ràdio. M'estic bé.

0: Sí, d'aquí ho ajunten amb la cançó original del disc de la Sara, amb un recull d'imatges del que ha estat aquest viatge.
1: Ah. I perdona, però l'instrument, estem segurs que és,
2: no és una guitarra, és un ukelele,
1: o és un guitarlele?
0: És una guitarra petita. Hauríem de comptar les cordes i jo no m'hi veig.
1: Existeix, no? Crec que el concepte de guitarlele és el que toca...
0: Hòstia, doncs, Juli, deus tenir raó, perquè això té una, dues, tres, quatre cordes.
1: És un ukelele amb sis cordes.
2: Última hora informativa, sisplau.
0: Sí, tornem a...
2: Bona tarda, bonics. Ens diuen el 677-27-1058. Us he de dir que la Maria Vallespí ja no està a Marroc.
0: No, ja ha tornat, no?
2: Ahir estava a Barcelona. Ho sabíem, això?
0: No, jo entenia que al final del viatge era aquest vídeo. No sé si han arribat aquesta
2: Mare nit. Meva.
0: O han arribat avui.
1: Vaig a fer el que en Roger no ha fet, igual que descobrir si tocava la guitarra o l'ukelele.
0: És que, segons l'Instagram, la Sara és al Marroc, encara.
2: Clar, però tu saps perfectament que una regla número 1 dels famosos és mai publicar a temps real on són.
0: Ah, no, absolutament. Però a veure, jo he entès que ja havien tornat per el que ha escrit la Maria Vallespí fent un recull d'aquest viatge.
1: Diu, un viatge increïble, es mereixia un record a l'altura i més si teníem la Sara. Gràcies per aquests dies, nois, us estimo.
0: A no ser que ella hagi tornat abans perquè ja està farta d'anar amb el 4x4 amunt i avall.
1: Sí, no acaba
0: de... Que hi ha gent que ho ha criticat una mica, que aquests cotxes amb aquestes rodes tan grosses, a part de contaminar, espatllen les dunes, o el que es diu, que s'ha de vigilar molt per on passen els cotxes.
1: També és veritat que s'ha de tenir en compte que la Maria Vallespí ho ha explicat moltes vegades, que ella publica sempre alguns dies després les coses que viu.
0: Bé, passen 4 minuts a 6:45. Avui hem de parlar d'un dels actors que ara fa 11 anys va protagonitzar una de les grans sèries de casa nostra, Merlí.
2: Merlí, sens dubte, una de les ficcions més exitoses internacionals de TV3, que es va estrenar al setembre del 2015, per tant, ara fa 11 anys, tres temporades, un spin-off, i amb un repartiment que tots recordem, encapçalat per l'actor Francesc Orella, que feia de Merlí, que era aquest professor de filosofia, que encisava els seus alumnes de batxillerat i els feia dir els peripatètics. Mare meva, la de coses que estic recordant, entre elles, tu, Juliana, vas fitxar per en Roger Carandell per comentar Merlí, no?, o alguna cosa així.
1: Entre altres coses, jo comentava Merlí
0: que
1: per...
0: Imagina't. Xipejos, no?, que en dèiem.
2: Xipejos entre els actors o entre els personatges de la ficció?
1: A veure, era una sèrie que jugava molt i això.
2: Clar,
1: era molt
2: constant. Entre ells, aquests peripatètics, hi teníem en Carlos Cuevas, David Solans, molts noms que en sonen, Elisabet Casanovas, Candel Anton, Adrián Grosser, Albert Baró, Júlia Creus, els volia dir tots, Iñaki Mur, Laia Manzanares, Pau Poc, i també en Marcos Franz, que feia de Gerard.
3: Tu no estàs enamorat de la Mònica?
4: Clar que sí.
3: Quan estàs enamorat, acceptes les diferències de l'altre. Mira, fins i tot crec que acabaràs anant als toros amb la Mònica.
4: A mi m'agrada la Mònica, és guapa i...
3: Sí, doncs més que tu. La Mònica té tempo de dona.
4: Tempo de dona?
3: Sí, que ja no és una nena, que té un ritme, que té un tempo que és més propi d'una dona. Tempo de dona. Ei,
4: perdó.
3: No passa res, no. Marc, el Gerard ja se n'anava, després de provocar-me una sobredosi d'edat del Pau.
2: Jo no sé si l'haurem de revisionar o no, Merlí.
1: No, però si ja estava envellida malament en el seu moment. Si en el seu moment ja fotíem tertúlies. Pensa que el 2015 jo tenia 16 anys, era l'auge total
2: del teu joc activista, no?
1: Del meu joc activisme i del feminisme, i ja es veia Merlí molt amb aquesta mirada de dir, mirem-nos-ho bé, això.
2: I que el conflicte fos que a una li agraden els toros i a l'altra també, bueno. Doncs en Gerard era el fill de la Gina, que interpretava la Marta Marco, que ella era una mare de l'escola molt implicada, que s'acabava embolicant amb en Merlí, o sigui que en Merlí acabava sent el padrastre d'en Gerard. Anava una mica així. Llavors, fent una mica de memòria, el que no sortia d'aquí, ja havíem parlat de l'actor que l'interpretava, d'en Marcos Franz, en altres ocasions, per exemple, quan el març de l'any passat va fer públic que havia patit una depressió que li va coincidir amb el seu moment de més popularitat i feina.
5: Quan comences a detectar que hi ha alguna cosa més?
6: Quan veig que perdo la il·lusió per el que m'agrada, que és la interpretació, la música, l'art, per lo general, i simplement vull estar estirat al llit i no fer absolutament res. A mi em va ajudar la medicació en el seu moment, perquè portava molts anys i em va ajudar a sortir una mica. Òbviament no és la solució, no és una pastilla màgica, no t'alluciona tot, però sí que t'ajuda a sortir una mica, però has de treballar-ho. Crec que la popularitat o la fama va com agravar una mica més perquè em va generar més ansietat. No recordo tota aquella època. Això és un dels temes que m'agradaria parlar també, perquè és curiós, no recordo part del rodatge.
2: Va ser un testimoni força impactant, sumat també al que hem anat sabent d'altra gent que ha format part de Merlí, que molts no en guarden gaire bon record.
0: Totalment.
2: Va una mica així. Llavors, en Marcos, a les seves xarxes, també va començar a relatar la seva experiència i avui, un any i mig més tard, publica un llibre titulat Cuando dejé de ser yo.
7: ¿Os acordáis de Merlí, la serie? Bueno, pues he escrito un libro de todo lo que sucedió hace 10 años. Aunque no es exactamente un libro autobiográfico de los sucesos de Merlí. Es más bien la narración autobiográfica de lo que me sucedió mientras rodaba la serie. Este es el libro, Cuando dejé de ser yo. Una historia de manipulación, trauma y supervivencia.
2: Clar, perquè sumat al que en Marcos ja ens havia explicat de la seva depressió, ara ens comparteix una experiència molt dura que convivia amb tot allò, també coincidint amb el boom de Merlí, que de fet en seria un dels orígens. Una relació d'absoluta manipulació.
7: Muchos habéis visto Merlí, pero muy pocos sabéis lo que me estaba pasando mientras la grababa, porque mientras vosotros veíais a Gerard, aquí dentro estaba pasando otra historia. En 2015, justo cuando empezaron los ensayos, entró en mi vida una persona que poco a poco empezó a desmontarme la realidad. Me hizo creer que el mundo que yo conocía no era realmente como pensaba, que los artistas que admiraba, la política, la historia, la cultura, prácticamente todo escondía otra realidad, y que él era de los pocos que sabía cómo funcionaba todo de verdad. Era lo más parecido a estar metido en una secta, solo que no éramos un grupo, éramos dos personas. Yo tenía 20 años y acabé creyéndomelo.
2: No sé què us ha semblat, però...
0: Que va ser absolutament manipulat, no? Explicat
2: completament,
0: per una persona, no sé
2: del seu entorn, que es va acabar fent molt propera. No ho sé. Ja només amb aquests segons de vídeo la història fa posar els pèls de punta i encara fa esgarrifar més quan explica el que li va provocar aquesta relació.
7: Sufrí episodios loquísimos de ansiedad, paranoia y terminé desarrollando depresión y despersonalización, que es básicamente sentir que estás fuera de ti mismo. Y todo eso mientras rodaba Merlí. La serie lo estaba petando, empezaba la fama, me reconocía por la calle y yo no disfruté prácticamente nada. Me estaban pasando las cosas que había querido que me pasaran toda mi vida y yo casi no estaba ahí para vivirlas. Durante años me lo callé por vergüenza, porque visto ahora, algunas de las cosas que llegué a creer parecían sacadas de Matrix. Y me daba vergüenza admitir que había caído en algo así. Pero la realidad es que delante no tenía un personaje de ciencia ficción, tenía a un manipulador de primera división.
2: Després hi ha gent que li ha fet preguntes, de si en el llibre diu el nom de la persona i tot això, i ell diu que no, perquè li podria caure també una denúncia grossa per difamació, etcètera, etcètera. Però el cas és que han hagut de passar anys perquè en Marcos Franz hagi pogut posar paraules al que li passava, per entendre-ho, i han estat uns anys no gens fàcils.
7: Finalmente conseguí salir de esa relación, pero salir de ella no significó volver automáticamente a ser yo. Después vinieron años de alcohol, fármacos, afters, relaciones bastante desastrosas y recuerdos que todavía tengo borrosos. Hasta que llegó un momento en el que tuve que parar y empezar terapia. Este libro cuenta todo ese viaje, cómo me perdí y cómo, después de muchos años, empecé a volver.
2: Ese es bastante fuerte. I avui en Marcos Franz, que és en Gerard de Merlí, recordem, publica el seu primer llibre, Cuando dejé de ser yo, i de fet, en aquests precisos instants l'està presentant a la Casa del Llibre de Barcelona, que era avui, era l'acte, i caldrà llegir-lo i estar ben atents a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè la setmana que ve, si ho recordo bé, serà el dimecres, en Francesc Garriga conversarà amb ell i segur que serà la mar d'interessant.
0: Doncs haurem de sentir aquesta conversa i a veure si sabem algun detall més, no?, perquè et quedes com amb...
1: Sí, és un testimoni molt impactant, vull dir que més enllà del morbo de voler saber el nom de la persona que el manipulava.
0: Com li van fer, què sentia?
1: No, i és una història molt interessant també de prevenció.
2: Absolutament, i per poder detectar que si passa.
0: Bé, 4 minuts i 3 quarts de 7 de la tarda, fem una pausa i de seguida, que ja els tenim aquí a l'estudi preparats, Jaume Miranda i Marc Andreu.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Què Jaume Miranda, bona tarda.
10: Com estàu?
0: I Marc Andreu, molt bona tarda.
10: Molt bona tarda, pendons.
0: Mira, començarem parlant de l'actriu Macarena García, sí. Ja que aquests dies hem rebut missatges de que està per Catalunya, el 677-27-10-58. Ens deien, hola, acabo de trobar-me la Macarena García a Lirio, Barcelona-Madrid. M'he ofert ajudar-la a pujar una maleta al vagó perquè anava molt carregada i llavors m'he adonat que era ella. Guapíssima, també sense maquillar, amb aquell somriure i aquella veu que m'han donat les gràcies.
2: És que aquella veu és... T'has enamorat, oi, tu, llegint aquest missatge, ja?
0: Llegint-lo jo, ja.
10: Enveja insana de no recollir tu sa maleta, no? Una mica. Volies haver estat allà i que... Home, ajudar-la.
0: Allà i estar allà per sempre més. Em necessito.
2: Diuen, Roger, que sempre ha tingut por del compromís. És una cosa, al·lucinant.
10: I de cop en Roger vol que el fiqui a sa maleta i se l'endugui a Madrid.
2: No? Tota la vida, dit.
0: La seva maleta.
2: S'han de tenir molt quadrats. Molts grossos.
10: Bé, vos he de dir que no és difícil trobar-se en Macarena García dins Sabe, Madrid-Barcelona o viceversa, ja que aquests dies està rodant a Catalunya. Se tracta d'una sèrie produïda per Suma Content, que és la productora dels Javis per A3 Media, és a dir, Antena 3 o A3 Players, això ja no ho sabem, encara que no dirigeixen els Javis, sinó que de fet la directora és na Clàudia Costafreda, que no sé si la teniu molt controlada.
2: Univers Javis.
10: Univers Javis, perquè ha dirigit episodis, no sé si sèrie completa, de Cardo, Veneno o Superstar, que és aquesta sèrie de na Tamara, no? Les protagonistes d'aquesta nova sèrie són na Macarena García i na Belén Barenys, que jo crec que tothom la coneix per ser la gran cosina de na Rigoberta Bandini i una de les grans creadores d'Autodefensa, aquesta sèrie de Filmin. Era de Filmin, no?
0: Sí, sí, a mi em va impactar aquesta,
2: sí.
0: Aquesta sèrie.
10: No, sí, no.
2: Amb la Berta Prieto, no?
0: Sí, em va agradar i em va impactar. Sí, sí, em va agradar.
2: Que per cert, la Rigoberta deu estar a punt de parir, ja.
1: Deu estar a punt.
2: Li deu faltar poc.
10: Ets la nostra Rihanna, no? Sempre està embarassada, o no?
2: No, és veritat. Ara està embarassada dues vegades.
10: En el meu cervell de 8.
2: I de fet, la primera ens la vam perdre perquè, és a dir, quan la Rigoberta va aparèixer a les nostres vides com a personatge mediàtic ja...
10: Acabava de parir, no?
2: Ja havia set mare, recentment.
1: Oh, però jo ho vaig seguir molt durant la pandèmia, eh? L'embaràs de la Rigoberta crec que va coincidir amb el confinament.
2: Pot ben ser.
1: La recordo.
2: Jo ja la vaig enganxar, diguéssim, que ja tenia el nen.
10: Bé, tornant en aquesta sèrie, el càsting el completa na Jared, que també és un habitual a les sèries dels Javis, na Mònica Cruz, germaníssima de na Penélope i també gran estrella d'Upadans, o en Milo Quifes, que és una de les futures estrelles de La Bola Negra i que, de fet, l'hem relacionat alguna vegada amb en Javier Calvo. El títol de la sèrie és, atenció, Crimen en España. Macarena García donarà vida a una periodista dels anys 90 i des de thriller i el terror psicològic, la sèrie abordarà la relació entre Espanya i la cobertura mediàtica de la violència, especialment en aquells anys 90. De fet, sé que tota aquesta setmana estan rodant en el plató Amor Platónico de Sabadell, el naming que és, perfecte, o sóc jo? Un plató que se diu Amor Platónico?
2: És molt genial, és molt genial.
10: Bé, i en aquest plató estan recreant els programes televisius de sa època on se tractava molt de sensacionalisme, crims com es d'anar a Ana Orantes o ses noies d'Alcàsser i, de fet, per això necessiten moltíssima figuració en aquest rodatge perquè han de fer de públic de plató de televisió. Tot i així, ja vos dic que han rodat a altres llocs de Catalunya, com a Platja d'Aro o Navàs, i seguiran voltant per Catalunya durant aquests setmanes i mesos, vaja.
0: És que ens escrivien oients, això precisament, que havien vist un rodatge a Platja d'Aro i que els havien dit, això és dels Javis. Bueno, és univers Javis.
10: Els Javis, però no espereu no trobar-vos els Javis perquè estan una mica liats als Estats Units, per exemple, no?
0: De l'Òscar.
10: Sí.
0: Escolta'm, ja que parlem d'ells, no sé si hi ha alguna novetat de la seva vida més personal.
10: Sí, ja sabeu que els Javis estan a tope amb la promoció de la seva nova pel·lícula, inspirada en els últims escrits d'en Lorca, que és La Bola Negra.
11: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
10: El film s'estrena divendres que ve, dia 25 de setembre, i promet ser una de les grans obres de la temporada. Jo m'ho de ganes de veure-la.
0: I anem junts, no? I anem junts.
2: Ah, sí,
0: anem junts.
2: Quin dia?
0: Jo vaig proposar, no sé.
2: Tu i jo segur, Roger, si vols quedem al cinema Sucre de Vic. La resta, si us voleu apuntar.
10: Home, jo sí m'he de desplaçar al cinema Sucre de Vic.
0: No, però a mi m'agradaria
12: anar a Barcelona. És molt fàcil, després.
2: Bueno, ja ens ho intentarem
10: muntar. No li facis parlar de Renfe a Juliana Canet, per favor.
2: És que ahir Marc Andreu va tenir un petit problema, vam anar al Mercat Música Viva de Vic, a la
1: persona que l'havia de tornar a Barcelona el va deixar tirat, i jo, quan ja estava pràcticament a Cardedeu, em truca i em diu, tu, que al final sóc a Vic, no tinc manera de tornar.
0: No,
1: i llavors jo vaig haver de tirar enrere, recollir el Marc Andreu, que estava sol, pobret, com un mussol a l'estació de Vic, que se'n va partir el cor per la meitat, el vaig recollir amb sintonia trista a tope, posada al cotxe, sinto tot
2: trista,
1: sinto trista, perquè dic, pobret meu, que senti recollit en la narrativa que no surti, me'l vaig pujar dins del cotxe i ha dormit a la meva habitació de la Rosa Gegant i el Capgros.
12: Sí.
1: Dormit bé, Nino?
12: Molt bé, gràcies, Juliana.
1: Tot i això, tu pots anar al Cinema Sucre de Vic i organitzar-te bé i trobar una manera de tornar.
10: Puc dormir a casa teva?
1: També.
10: Sí, llavors ja estic organitzada, ja poden venir al Cinema Sucre. Il·lusió. Perfecte.
0: No sé per què fa tanta gràcia el Cinema Sucre.
10: No, perquè el cites moltíssim. Però
0: bueno, perquè són els únics que tenim a Vic.
1: Que llueix més que lo cine de Granollers, que és un batxó,
0: saps? Moltíssim de sucre, saps?
12: Però podem anar a Barcelona,
1: també,
12: a la ràdio.
0: Que cadascú vagi on li vagi bé,
10: no,
0: i al comptar
10: junts. Fem una videotrucada en el cine, no?
1: Quedem després. Sí, sisplau. Ja farem. Fem agenda després. Quedem directament a la ràdio, vale? I en parlem al programa.
0: Jo deia, com una cosa bona fer d'equip, i veig que només porta problemes.
12: Que no, t'estàs posant d'acord.
0: Ja me la miraré sol. Està, com totes.
10: Bé, La Bola Negra, com dèiem, serà un èxit, probablement, a nivell estatal i també a nivell mundial, ja que els Javis ja han guanyat el premi a millor direcció en el Festival de Cannes per aquest film. I aquesta setmana hem sabut que La Bola Negra ha estat escollida per representar a Espanya a la carrera cap als Oscars.
13: Representarà a Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional es La Bola Negra.
10: Però La Bola Negra, vos he de dir que no només mos interessa a nivell cinematogràfic, també a nivell safareig. Aquí mos enganxem més, no?, des d'aquest programa.
1: I que justament jo penso que és algo que amb ells, a nivell mediàtic, almenys, i a nivell acadèmic i de premis, no, però a nivell mediàtic els hi funcionarà molt, també.
2: Jo crec que sí. La d'entrevistes
1: parella...
2: hauran de concedir sobre això.
1: Clar, una parella homosexual que, fent aquesta pel·lícula, s'han divorciat després de 13, perquè a més, en aquesta pel·lícula
2: sí,
1: ho té tot.
10: De fet, vos puc ja augurar que han donat titulars suculents sobre la seva vida privada en aquesta promoció.
1: Sucoses!
10: Sí. Perquè, com recordareu, els Javis van anunciar la seva ruptura en novembre de l'any passat, després de 13 anys en parella, i la ruptura se va donar, precisament, durant el rodatge d'aquesta pel·lícula.
14: ¿Ha influido que yo tenga la crisis de los 40? Sí, yo creo que sí. Me dio un parraque, como un ataque de ansiedad. Era el cumpleaños de Javi, del año pasado.
15: De todos los
14: años. Justo hace un año. Y ya empecé como a plantearme, digo, tengo que hacer cosas que realmente... A lo mejor me está pidiendo el cuerpo y no estoy haciendo. Claro, yo no sabía ni quién era yo, ni dónde acababa él y yo, dónde...
15: Se había convertido en un monstruo de dos cabezas.
14: Exacto. ¿Sí? Y de repente pues empezó a poder con mi salud mental.
10: I de bé, ara els Javis han donat una entrevista escrita per The New York Times i s'han tornat a obrir en canal per parlar de com va ser el seu procés de ruptura. Segons expliquen, a mesura que avançava el rodatge, els dos varen notar que no podien exigir veritat emocional en els actors sense afrontar les seves carències com a parella.
1: Uau.
0: Són tan bons directors, ells.
10: És fort, això.
1: I són... No sé si sincericides o què, però confessant això, aquesta vulnerabilitat en públic, que és sempre el que demanem en els nostres famosos, que quan les coses van maldades també s'obrin d'aquesta manera.
2: Gairebé és violent per nosaltres,
1: sí, sí,
2: eh?
1: Sí,
2: no et demanàvem tant.
1: Però és que una amiga meva a mi m'expliqués aquest nivell de detall i també potser pensaria...
2: I calla't.
1: El New York Times, no sé.
10: Ja, amb un redactor que acaben de conèixer, no? Bé, de fet, aquest fet amb els actors va ser gran detonant de que alguna cosa no funcionava entre ells i es detonant, precisament, de sa ruptura. De fet, Nambrosi arriba a dir coses com aquestes a l'article.
0: A veure què ha dit aquest.
10: Diu així, La Bola Negra va obrir una porta que havíem d'afrontar, que ja no estàvem enamorats. És una pel·lícula sobre amor, i quan intentes posar amor real davant d'una càmera, de sobte t'adones que no en tens.
1: Uf, que dur, eh?
0: Aquest moment que te n'adones que ja no hi ha res, eh?
10: Es porta.
1: És un moment que, explicat així, sembla que senzillament un dia et lleves i estiguis esmorzant allà, tallant el formatge a la torre, i tinguis una clarividència, i és molt més lent i vas
2: païnt
1: a poc a poc.
2: Ja ho hem dit moltes vegades. Sí.
1: Te'n vas adonant a poc a poc,
2: sí.
1: I al principi molta negació, molt dir no és veritat.
2: I molta comunicació també.
1: Aquí
2: perquè
1: molta.
2: No estem oblidant que, a banda d'estar concedint aquesta entrevista en conjunt al The New York Times, han d'haver-ho parlat molt,
1: sí,
2: per
1: sí.
2: Tenir aquest relat conjunt, i per en el seu moment també anar de la mà.
1: És que deuen fer terapia de parella avui dia, jo imagino, o són superdotats emocionalment, però això si no ho fas acompanyat em sembla duríssim.
10: Bé, de fet, vos he de dir que una de les tres històries paral·leles que se narren en el film La Bola Negra confessen que està inspirada en la seva situació d'aquell moment. La narrativa que transcorre en 2017 a la ficció retrata un noi gay que conviu amb un altre jove a un pis i és difícil de determinar quina és la seva relació, si són companys de pis o parella. I pareix que s'estimen, però hi ha una distància molt evident entre els dos.
12: Patirem, eh?
10: I doncs ja vos dic que segons en Javier Ambrosi van escriure aquell vincle per entendre-se millor a ells com a parella. Bé, més enllà d'això, també expressen que el deixar-ho varen dubtar si rompre vincles laborals i, per tant, que La Bola Negra fos la seva obra final, per dir-ho d'alguna forma, però vist l'èxit recaptat a Cannes en aquesta carrera dels Oscars i la bona sintonia que estan tenint durant tot aquest viatge, els Javis bàsicament han decidit que seguiran fent equip creatiu, peti qui peti, o sigui que seguirem tenint obres dels Javis, almenys en àmbit mercantil i laboral, per dir-ho d'alguna forma.
12: Un exemple de com tancar una història i tancar-la bé.
1: No? Que també t'ha de donar una vida, no? El fet de veure que el teu... És com, jo crec, si tens un fill i veus que al teu fill les coses li van bé, sí, això sempre t'unirà, saps? Estaràs el dia del casament del teu fill, que el veuràs tan feliç que poder hi haurà aquell moment de connexió amb una parella on allò hi era un desert, no? Doncs aquí, si com tu has fet una cosa conjunts i veus que va bé... Sí, no.
10: Ha de ser gros perquè La Bola Negra, recordem que més enllà de tot aquest terrabastall que estàvem vivint, els mitjans els relacionàvem amb no amb un, sinó amb dos actors, sí, perquè sí, també els varen vincular amb en Guitarrica de la Fuente, o sigui, és gros.
0: Marc Andreu, escolta'm, abans de marxar, què hem vist amb en Marc Giró, que la setmana passada va tornar, no?, a la tele?
16: Sí, la setmana passada va tornar amb el Caral Show, aquest format que fa, la segona temporada, que realment no li està funcionant molt bé a nivell d'audiències. Aquest últim programa va fer un 4% de share, vull dir que veurem com segueix aquest programa. I un dels convidats que tenia aquest dimarts va ser la Thaís Villas, que és graciós que estigui allà perquè és la seva cunyada. Recordem que aquesta història familiar...
1: No, recorda-la perquè hi ha molta gent que potser ara mateix no la sap, és genial.
16: Doncs el Marc Giró i la Thaís són família perquè la Thaís té un germà que és en Santi Villas, que és la parella d'en Marc Giró.
1: Exacte. Parella i soci, també són els Javis. Doncs, la Thaís té una parella molt famosa.
16: Que
1: també
16: és l'Òscar Dalmau.
1: El dels Oscars.
16: Exacte.
1: Tot queda allà. Aquells sopars deuen ser macos, aquells sopars de Nadal. Ja fa temps que són macos, perquè fot anys que van tots junts.
12: Fa molts anys les dues parelles.
1: És lo típic que algú deixa i és un gran cataclisme.
10: Sí. Fa esforç perquè deu ser difícil parlar allà, en aquella taula familiar. Més que amb una Juliana.
1: No, ha de ser molt difícil.
12: Jo crec que el que parla menys és l'Òscar Dalmau, eh?
1: Jo crec que també.
12: Perquè veient fent un rànquing, perquè els altres, déu-n'hi-do.
16: Doncs la Thaís va anar a promocionar l'Intermedio, que és el programa que els precedeix, i de fet ja va sortir també una mica de les històries familiars, com per exemple el moment en què el Marc els hi pregunta en quin moment els agrada més practicar sexe.
17: ¿Tú eres más de mañana o de tarde de follar?
18: Yo soy de mediodía.
17: ¿En serio?
18: Bueno,
17: cuando se puede, ¿no?
18: Cuando se puede, yo tengo hijos pequeños, por la noche estar en casa, por la mañana claro, no estoy claro, yo,
17: o sea,
18: estoy en Madrid.
17: No están los niños.
18: Mediodía, lo recomiendo total. Y luego te duchas
17: y
18: te vas a buscar a los niños al colegio como si no hubiese pasado
17: nada. Y bien relajada. Y padres felices que dicen esto es para...
1: Una cosa, però al migdia és quan el seu senyor està fent programa,
12: acaba
1: no?
12: Acaba la competència, acaba la una.
1: Per tant, és hora de dir, vull dir, una, dues de... Sí.
2: Que ha de marxar amb una angoixa, l'Òscar, de la ràdio,
10: de
2: amb l'agenda apretadíssima, perquè ai, no sé quina hora d'anar a buscar els nens,
12: i que no
2: és quan el cunyat està fent el programa també a l'antena.
1: Diu, Marc, me'n vaig mirant que m'he de follar la teva cunyada.
16: I el Santi, qui fent també secció de
12: Catalunya Migdia?
1: Mare meva!
10: Potser no és vostre primer de fons, no sé. Hi ha gent que li agraden aquestes coses.
12: No, però migdia és molt bona hora.
1: Sí, sol funcionar.
10: Ah, sí?
1: El millor és quan ja estàs despert, m'entens? O sigui, a mi el que em costa molt és tota la franja del matí, de que t'acabes de llevar, i tota la franja d'abans d'anar a dormir, que encara estàs com en un moment massa xip nocturn. Sí.
16: També parlen una mica d'obsessions que té la Thaís i que això implica també tot l'arbre familiar.
17: Tu eres doña Cajitas.
18: Yo soy doña Cajitas, cuéntas doña Compartimentos, doña Bolsitas, sí.
17: ¿Por qué?
18: Estoy un poco cucú, ¿eh?
17: Estás un poco cucú, ¿eh?
18: Sí, no, yo ya lo reconozco.
17: Es que eso es lo que a mí no me preocupa, como amigo y cuñado te digo que soy, no me preocupa porque tú te lo reconoces.
18: Sí.
17: Tú lo tienes todo ordenado, pero ordenado quiere decir todo ordenado. Cuenta eso, por favor.
18: Bueno, yo vivo dentro de un orden y dentro quizá de un trastorno, incluso podríamos hablar de enfermedad, pero... Porque yo he convivido con gente muy desordenada, como eres tú, como es tu marido, que es mi hermano.
16: Es va crear aquest moment i va explicar per què en Marc té aquesta tensió amb la Thaís.
18: Este señor de aquí
17: yo.
18: Le molesta esto.
17: Cualquier cosa.
18: Abre
17: sí.
18: un cajón, lo deja aquí y lo cierra.
17: Hasta
18: y entonces,
17: sí.
18: igual puede poner esto, a ti te puede poner el cajón,
17: sí,
18: a,
17: sí,
18: ti,
17: verdad,
18: a ti, da
17: verdad.
18: Igual, luego abres el cajón,
17: no, si lo
18: o el
17: abres,
18: armario,
17: si lo puedes abrir, porque
18: y te cae
17: tanta...
18: todo encima.
17: No, y a veces no se puede abrir el cajón de las mierdas que hay, sí, sí. Este heteropatriarcado es tremendo. Entonces tú.
18: No, no, a mí me ha pasado por encima,
17: pero
18: con
17: de qué
18: ganas,
17: manera, ¿eh?
18: El heteropatriarcado.
16: Funcionava molt bé, és que, clar, vull dir, són famílies, no tan volant,
17: la química...
1: I són dos grandíssims sí, professionals, molt, perquè per molt que siguis família no poses sí. dos cunyats i sempre plueixi així.
16: I això era tard a nit, perquè dura hora i mitja aquest programa,
0: em
16: i era l'última
0: audiència.
16: Ja, però és veritat que la primera temporada tampoc va anar massa bé comparat amb Televisió Espanyola.
10: I ara que escoltàvem a Natàis Villas, més enllà de l'intermedio que fa 20 anys que està allà, realment no fa massa més cosa, i no sé per què no està més explotada a nivell televisiu o radiofònic, perquè em apareix una tia tan increïble que podria fer ben bé una secció o qualsevol altre programa, ja sigui La Revuelta.
0: Si no
18: sí, i que no ha de ser fàcil tampoc. Ja sé que això només ho diem de les mares i jo aquí faig la primera crítica, però que conciliar
0: exacte.
18: Amb haver d'anar a Madrid constantment, després ser
0: fer
18: mare,
0: aquí.
18: Complir tot
0: sí,
18: això,
0: sí, sí, sí.
18: Uf, se'n
0: clar,
18: parla molt fàcil. Poc.
10: Si només fa l'intermedio, perquè ella vol que sigui així, jo estic encantada de Colau, també te diré. Però m'agradaria veure-la més.
0: Demà Figueres, eh? Demà serem a Figueres, al Teatre Figueres...
16: al Jardí.
0: Al Jardí.
16: Que ja no queden entrades pràcticament.
18: Canvia ja molt el nom del suc del cinema Sucre, però el Teatre al Jardí és una
0: és
18: cosa increïble.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CatInfo que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
2: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Més notícies. Donald Trump endureix les sancions contra Rússia amb una nova llei que permet castigar els principals compradors del petroli i el gas russos. La norma autoritza la imposició d'aranzels de fins al 100% a països com la Xina i l'Índia, dos dels principals clients energètics de Moscou. Almenys 2 morts i 7 ferits, 3 d'ells greus, en un atac rus contra un bloc d'apartaments a la ciutat de Sumy, al nord d'Ucraïna. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha condemnat el que ha qualificat d'atac inhumà. Els equips de rescat continuen treballant entre la runa i no es descarta que hi hagi més víctimes. Jonathan Andic Puill, del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de caigudes a la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per un altre pacient. La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica Esther Jiménez Salinas impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
3: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: Els embassaments de les conques internes han superat l'estiu més càlid mai mesurat a Catalunya amb el 76,7% de les reserves, un nivell 3 punts superiors al de fa just un any i per sobre de la mitjana de l'última dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ho atribueix a les altes temperatures.
4: Que l'evaporació doncs ha sigut més alta que altres anys i això doncs bueno...

0: convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A segona divisió, també dissabte a les 9 del vespre, Cádiz-Girona. I a la Lliga F, el Barça col·legiat 0-6 a l'Alavés. Aquest dissabte a les 12, Badalona Women, Real Societat, i a les 4, Espanyol-Madrid. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte juguen les semifinals Penya-Bascònia i Barça-València. I en MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia, la cursa sprint.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els matins del cap de setmana, el suplement...
3: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets rrr, i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
2: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

boníssima, boníssima entrada la que hem tingut en aquesta matinada del cap de setmana a Catalunya Ràdio amb l'amplificador i la Lia Kali obrint-se en canal amb aquesta cançó que es diu Júlia, que s'ampleja a la Santa Espina, segur que l'has reconeguda, i que viatja fins als espais més recòndits de la seva memòria, tant personal com emocional. Vaja, Lia Kali, obertura de l'amplificador. Per què? Doncs perquè aquest cap

de setmana, evidentment, no podia pas ser d'una altra manera. Anem full focus amb el mercat de música viva de Vic. Full Vic, amb tot d'artistes i de grups que passaran aquest cap de setmana per la capital d'Osona. És el tret de sortida del curs musical a Catalunya i, evidentment, ens hi hem d'aturar nosaltres, que aquí som 100% escena musical catalana. Ho farem en trams de tres, així jo enllaço tres cançons, no m'enrotllo gaire, no et foto la xapa i tu el que sents, bàsicament, és a gent que canta molt bé i a cançons boníssimes. D'entrada, amb dues tasses de Lia Kali, que en volem una altra, d'en Peralbo i el Comboi, i, atenció, ara s'hi posen Remei de Cala Fresca, presentant nou material a Vic.

L'amplificador a Catalunya Ràdio, matinada del cap de setmana. Sí, això ja ho saps. Ideal per cantar. Vigila amb el veïnat, d'acord? Jo sé que t'estic posant autèntics tamarros i que tu t'hi has de sumar. Però vaja, és que és la cosa de posar el focus en el mercat de música viva de Vic, que t'acabes aturant en gent com la publicitat, al·lèrgiques al pol·len i Soc un bohemio, el projecte musical de l'Artur Vinyes, que també presenta nou fato, nova mandanga, noves cançons a Vic aquest cap de setmana. Sí.

Ja en portem unes quantes de cançons de Vic. Ara potser que alentim el ritme i et vull presentar a la Maig, per si encara no la coneixes. Ella va començar a treure el caparró a les xarxes com a Flor de Maig, un personatge doncs, que interactuava amb una comunitat que anava creixent a cada bugada, però la Maig tenia com una pulsió artística, musical, interna molt clara. Volia fer cançons, ja fa temps que s'hi va posar, i les ha anat llançant com a píndoles. L'últim mes de Maig, LOL, no podia ser d'una altra manera, va debutar amb el seu primer disc, i tenim unes quantes notes de veu seves, d'acord, que val la pena de paladejar mentre anem sentint les seves cançons. La Maig, protagonista, a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Tot el que

Hola, què tal? Soc la Maria, però pot ser que em conegueu com a Maig. Soc una artista del Poble Nou de tota la vida que vaig començar a treure música ara ja fa 2 anys, tot i que porto tota la vida escrivint i cantant i tocant la guitarra i produint també. I actualment el gènere on identificaria el meu projecte seria un pop rock, tot i que en un passat vaig experimentar amb altres gèneres potser més urbans o més electrònics. I bé, aquest any he tret el meu primer àlbum, que es titula Prou.

de ja n'hi ha prou. Té influències molt rockeres, ja que me mare sempre ha sigut de David Bowie, de The Cure, de The Strokes, de Patti Smith. De fet, el meu primer concert va ser Patti Smith, el Primavera Sound. Tot i que segueix l'estructura pop tradicional de cançó, perquè és com la meva forma més natural d'escriure. I en aquest projecte he escrit molt des de la perspectiva de fer 18 anys i trobar-te en l'adultesa de cop i volta, i les pors, les pèrdues, però també les alegries que venen amb aquestes noves experiències i amb aquest nou món que et trobes. Sento que defineix molt bé l'any que he estat visquent aquest últim any, i això us animo a escoltar-lo.

0: prou.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
2: El segon tema que m'agradaria recomanar seria 95, que és un tema per donar-li pausa a la vida i reflexionar una mica. Així és almenys com va néixer. I això potser és una mica crisi existencial, però és molt xulo, a mi m'agrada molt.
3: Crec que sento coses que no hauria de sentir. No donc als meus amics el que ells donarien per mi. Parlo sola pensant si faré el que un dia va...

I com a tercer tema, ja que s'està acabant l'estiu, m'agradaria recomanar 3 estius més, que és un tema molt nostàlgic, que tracta justament sobre haver passat un estiu increïble i que et costi deixar-lo anar, bàsicament. I això, espero que us agradi.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Més noms que treuen per aquí el caparró. Doncs Mateu Segarra, el músic preferit dels teus músics preferits, perquè aquest jove barceloní, quan puja a l'escenari, ho fa amb gent tan totxa com la Joana Subirats, de les Al·lèrgiques al Polen, també en Gabri Bosch i en Pau Esteve, de la Ludwig Band, l'acompanyen. Llavors, qui és aquest paio que s'envolta de músics de tanta talla? En volem saber més. Per això avui el posem a l'aparador, també, de l'amplificador, aquí, a Catalunya Ràdio.

Doncs jo et diria que Mateu Segarra és un cantautor que neix, com la majoria de cantautors, a partir d'un desengany amorós, d'una ruptura, i les conseqüents ganes de fer cançons per cridar l'atenció d'aquesta persona que ens ha ferit. I, si no m'equivoco, jo començo a fer cançons el 2017, però com que sóc una persona molt lenta i molt despistada, les vaig penjant de manera intermitent, de manera ambigua, fins que fa tot just un any decideixo posar-me les piles, prendre'm una mica més en sèrio a mi mateix i fer la banda dels Nens Perduts. I ara ja no és Mateu Segarra, sinó que és Mateu Segarra i els Nens Perduts. I és així com ens presentem als concerts.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Fetes les presentacions amb la màgia, amb en Mateu Segarra. Espero que ja els tinguis situats en el teu radar musical. Tornem a Vic, tornem a la capital d'Osona, tornem al mercat, que és protagonista durant tot aquest cap de setmana. Hi ha un concert pel diumenge a l'Horitzó que no et pots perdre de cap manera. Mira, et dono pistes, et dono, com t'ho diria, informació perquè vegis que realment l'has d'abraçar, aquest concert. És a la plaça Major de Vic, on fan el mercat, on connecten les càmeres del temps de TV3, d'acord? Imperdible. I és gratuït, i a dalt de l'escenari hi ha tota una bèstia, hi ha un astre intercomarcal. Sisplau, endavant, que entri per la porta gran de l'amplificador, Quimi Portet.

Vaig al bosc i sóc boscà, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Sí, senyor, és així, amb Rodolí inclòs. Fem una cosa, jo me'n vaig, però en Quimi es queda. Amb ell marxem, un petó, una abraçada fortíssima, i ens retrobem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio. Full música, full escena catalana.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 19 de setembre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Xalong i Olga Ruiz, amb totes les novetats del cas Endic, que avui també avança la Maica Navarro a La Vanguardia. Important sentir-la avui a la Maica Navarro, amb un cas que sembla que no s'acaba mai i que cada dia ens continua sorprenent. I avui al Suplement també tindrem temps per xerrar de Gènesi. És la gran estrena de TV3 d'aquesta tardor, la història de Ferran Adrià i el Bulli, portada a la ficció. Avui al Suplement ajuntarem l'Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Fernández, el Miquel Fernández. Ferran Adrià i Miquel Fernández, dos Ferrans Adrià a la vegada. Ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura, el Miquel Fernández. En aquest cas, aquí un avançament del que vindrà avui aquest matí de Suplement.
2: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No. En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
3: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esta o me como la otra. No, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a una altra lloc.
1: T'ha passat sempre a dos quarts d'onze a Ferran Adrià i Miquel Fernández just abans de l'estrena de Gènesi.
2: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
1: Tu què li vas respondre?
4: Ni la mía tampoco.
2: No. Ja va dir, clar,
1: Ferran Adrià i Miquel Fernández plegats avui al Suplement. A les 11 estrenarem tertúlia de corresponsals. La pilotarà, com sempre, l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui sumarem la Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I avui també música.
5: Es faran experiments amb dinamita.
1: Així sona el més nou de l'Arnau Ballbé. El bateria de Manel prepara nou disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunta impertinent, la pregunteta impertinent de si es tornaran a juntar o no amb Manel. A més, també el Joan Callarissa amb l'estrena de Shakira a Madrid i el Pep Noguer avui parlant d'hàbits saludables amb l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta com a conseqüència d'un infart. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
6: Molt bon dia, Roger. I avui ens llevem amb novetats de Donald Trump, que ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per ampliar la presència militar dels Estats Units en aquest territori. Segons ha assegurat el president nord-americà, el pacte dona a Washington control permanent sobre la seguretat de Groenlàndia i garanteix plena llibertat per sobrevolar-ne el territori. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump també ha remarcat que es tracta d'un acord sense data de caducitat i que impedirà que cap adversari dels Estats Units pugui establir bases militars a Groenlàndia o fer, diu, inversions sensibles sense l'autorització de la Casa Blanca, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Per la seva banda, Dinamarca tindrà garantida la seva sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica tindran el dret a l'autodeterminació si ho desitgen. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha assegurat que el pacte reforça la seguretat a l'Àrtic i a l'Atlàntic Nord i que serà positiu per a l'OTAN i Europa. El president de Groenlàndia també ha celebrat l'acord perquè assegura que enforteix la seguretat de l'illa. Està previst que el document s'assigni en el marc de l'Assemblea General de l'ONU, que es farà la setmana que ve a Nova York. I Donald Trump

0: MS Now fa notícies falses i ho saben.
1: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
2: A casa nostra, la polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereix s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. Un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
2: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana o Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Més coses. Ja s'han traslladat, volem dir, al nou campament habilitat al Port de Ceuta, els 1.700 migrants amb alguns moments d'atenció per por de quedar-se sense plaça. De fet, les instal·lacions no són suficients. Hi ha unes 2.000 persones que s'han quedat sense lloc i han retornat als assentaments de les platges. El ministre Ángel Víctor Torres assegura que s'han complert els objectius, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté que la gestió del govern espanyol és incapaç de restablir la normalitat a la ciutat autònoma.
4: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
5: Con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobrepasados, porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar. 50 días después, las imágenes que hemos visto esta mañana en Ceuta es la de un gobierno noqueado.
2: I a Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar la situació. Des de Girona ens n'informa Maria Rovira.
6: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
7: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que s'ha afectat o que se subministra al dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
6: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
2: I avui comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya i ho fa amb Sílvia Pérez Cruz. Sí. El concert amb les entrades exaurides té un títol ben suggeridor. Repetir, repetir, repetir. S'hi amaga la celebració dels 10 anys del seu àlbum Vestida de nit. És una trobada amb el passat des de la sensibilitat del present. Sílvia Pérez Cruz porta al públic les cançons d'aquell treball amb el mateix equip, el quintet amb què va gravar i va girar Vestida de nit i també el quintet substitut. El text de presentació del concert, l'artista de Palafrugell explica amb les seves paraules la proposta. Diu, retrobar-me amb el mateix repertori i els mateixos companys fa més evidents els meus canvis, les meves Sílvies, reneixer i reneixer. Sílvia Pérez Cruz serà a la Sala Gran del TNC avui a les 7 de la tarda i demà diumenge a les 6. I en esports, l'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanc i blau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Avui a les 9, Sevilla-Barça. Joan Garcia és baixa per unes molèsties al genoll. Durant tot el dia més es farà l'assemblea de socis compromissaris. Serà a partir de 9:45 del matí i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat de la convocatòria de la selecció espanyola. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més dels homes del Barça i l'Espanyol, a la llista de la selecció espanyola també hi ha els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marc Cucurella. A segona divisió, també avui a les 9 del vespre, Cádiz-Girona. Porto torna a una llista de convocats 10 mesos després. A la Lliga F, encara en futbol, el Barça ha golejat 0-6 l'Alavés. Avui a les 12, Badalona Women Real Societat i a les 4, Espanyol-Madrid-CFF. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona.

0: Avui es jugaran les semifinals Penya-Bascònia i Barça-València. I en MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Avui, a les 3 del migdia, la cursa sprint.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, al Mans, amb el Quim Rutllan, cultura d'arrel.
3: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora, sigueu benvinguts a una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme de la Ràdio Nacional de Catalunya. Un Mans on posarem el focus en tres grans festes que ja entren en els seus dies forts. Santa Tecla a Tarragona, la Mercè a Barcelona i la Misericòrdia a Reus. Parlarem del foc, de seguicis, de dansa, de música i de patrimoni viu. També mirarem una mica més enllà, a més d'aquest cap de setmana, i activitats que no són estrictament de festa major. I tindrem temps per acostar-nos a la nova temporada del Soc i Seré, que torna a 3CAT amb noves proves i una nova mirada sobre la cultura popular d'aquest país, també entre les seves proves. Als Països Catalans anirem fins a l'Alguer amb la trobada gegantera i la festa de Sant Miquel, i fins a la Catalunya del Nord perquè la Bresola celebra 50 anys també amb música i amb un nou treball discogràfic que es presentarà divendres que ve a Girona. Tot això, molta música d'arrel també en aquest Mans, amb Rosa Silluer al muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i Quim Rotllant a la locució. Som-hi, doncs, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio amb Quim Rotllant.
0: I les primeres notes ens venen molt de gust. Coloma Bertran i Carles Velda en aquesta cançó de Bresol per anar als contes des dels Nocturns i Diamants de la violinista de Tona.
2: Per la finestra, uns nens s'envolen. I tu al darrere te'n vas volant. Amb ells vols viure mil aventures. Ets de la colla de Peter Pan.

0: Cançó de bressol per anar als contes. És Coloma Bertran, amb la col·laboració de Carles Velda, un diamant d'aquest Nocturns i Diamants.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Entrem en temari.

0: Santa Tecla entra aquest dissabte en un dels caps de setmana més intensos de la festa i ho fan dos aniversaris molt presents, els 600 anys documentats del Foc Festiu a Tarragona i els 40 anys del Vall d'en Serrallonga. Avui al migdia el Vall de Diables, us explicàvem la setmana passada, recupera una part de la seva història amb una sortida extraordinària dedicada a la Societat Cultural Artesana, l'entitat que va gestionar el Vall entre l'any 1876 i 1886. La recreació vol acostar-se a aquelles sortides del segle XIX on hi participarà la banda Unió Musical de Tarragona. Joan Gasol és el president del Vall de Diables.
1: O sigui, en aquella època no existien les figures de Lucifer i de Blesa, cada diable portava el seu ciutadà i s'ensenia model baix camp, per dir-ho de manera, val? I l'acompanyament musical no eren els timbals, l'acompanyament musical era una banda de música.
0: Però un dels protagonistes d'aquest dissabte serà sobretot el Vall de Serrallonga, de Tarragona, que celebra 40 anys. Ha volgut aprofitar l'aniversari per assumir l'organització de la 42a Mostra Folklore Viu, aquesta vegada amb la figura de Joana de Serrallonga com a fil conductor i amb una mirada explícitament femenina i feminista sobre la cultura popular. La cercavila començarà a les 8 del vespre a la Rambla Nova i acabarà a la plaça de les Cols, on a les 9 hi haurà el lluïment dels grups participants. La presidenta del Vall d'en Serrallonga és la Marina Molina.
2: El fil conductor de la mostra folklòrica d'enguany és la figura de la Joana de Serrallonga, que bueno, és la dona del capità de la tropa i bueno, com a bona dona doncs és la que porta els pantalons a la tropa, per molt que el Joan de Serrallonga sigui el protagonista. I llavors hem volgut agafar la figura de la Joana i enllaçar-ho amb el paper de la dona dins la història de la cultura popular, ja sigui a la ciutat o a la història de la cultura popular de Catalunya.
0: En aquesta trobada hi participaran el Ball de Panderetes de Vilafranca del Penedès, el Ball de Cederes de Reus, els gegantons americanos de Sitges, la geganta Elisabet Cristina de Brunswick Wolfenbüttel i el nan Cucut de Barcelona. La tria no és casual.
2: Nosaltres en aquest cas no actuem, perquè nosaltres sí que tenim homes a la tropa, però totes les entitats convidades sí que som només dones.
0: El 40 aniversari d'en Serrallonga, en aquest cas d'aquest ball, s'està aprofitant també per revisar el mateix patrimoni del ball. A començaments de setembre van estrenar vestuari nou per als bandolers i bandoleres fet a partir de la recerca històrica i també han renovat trabucs i pistoles. I encara hi haurà una altra recuperació especial durant aquests dies. Els parlaments enguany han volgut tornar els textos dels primers anys del ball recuperat.
2: I enguany està molt bé perquè normalment tenim com una mena de dinàmica que és a parlaments en grup i tal, però enguany, com que fem 40 anys, hem volgut recuperar els parlaments de fa 40 anys. És a dir, són els parlaments que van sortir entre la Santa Tecla del 86 i Santa Tecla del 87. Són els parlaments històrics, parlen de segrestos, de morts, d'atracaments, però no hi ha ni actualitat, ni humor, ni res. Hem volgut recuperar els antics.
0: El Vall d'en Serrallonga tornarà a sortir dimarts dia 22 amb tot el seguici popular i representarà aquests parlaments extraordinaris en diversos punts. El programa oficial identifica els recuperats com els darrers anys 1987 i 1988. I el dia 23 encara el podrem veure a la tanda de lluïment, a la professó i a les 10 de la nit en els darrers parlaments del 40è aniversari. I abans d'arribar-hi, demà diumenge, en aquestes festes de Santa Tecla, una altra de les grans cites. A un quart d'una al migdia, el primer diumenge de Castells amb els xiquets de Tarragona, la jove de Tarragona, la vella de Vall i els castellers de Vilafranca. Al vespre arribarà el correfoc petit i a 10:45 de la nit el retaule de Santa Tecla, que enguany commemora el seu 35è aniversari. A partir de dilluns, ja sí, Tarragona entrarà en els dies centrals amb pregó i arrencada de gegants el dia 21, entrada de músics i cercavila de seguici el 22, la gran diada de Santa Tecla el 23, en seguici Castells Professor i entrada del Braç de Santa Tecla. El dia 24, la Mercè amb pilars caminats i el correfoc final. De Tarragona anem a Barcelona, perquè dimecres que ve arrenca la Mercè, la festa major de la ciutat, que enguany s'allargarà del 23 al 27 de setembre. La cultura popular hi tornarà a tenir un pes central, des del seguici inaugural i el toc d'inici fins a les jornades castelleres, la cavalcada, els gegants, les sardanes o el gran correfoc del dissabte dia 26. Enguany a més, Xangai, ciutat convidada de la Mercè, portarà també fins a Barcelona una mostra de la seva cultura tradicional. Per saber què hem de mirar especialment en aquesta Mercè 2026 i quines novetats hi trobarem dins la cultura popular, Joan Camps, tècnic de cultura popular de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'ICUP.
3: I avui dissabte, per exemple, aquí al Palau de la Virreina, a les 6 de la tarda hi ha una història de titelles que expliquen també el seguici de cultura popular. I a les 7 de la tarda també aquí al Palau de la Virreina, el Pompili Massa presenta un llibre de danses sagrades. Vull dir que la Mercè continua perquè la setmana passada vam inaugurar les exposicions, està oberta l'exposició de bestiari, l'exposició del seguici aquí al Palau de la Virreina i l'exposició de gegants tant al pati de l'Ajuntament com a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Vull dir que la Mercè està bullint, està bullint. El toc d'inicia, d'aquí el nom, no vull dir, inicia la Mercè, surten totes les bèsties i totes les figures més representatives de la ciutat. I aquest any, la novetat dintre del toc d'inici és que, com la ciutat convida de Xangai, s'ha convidat a un grup que es diuen Rolling Lantern Show, que fan una dansa que simulen una mica els pescadors recreant-se unes boles de bambú que simulen les xarxes per pescar els peixos. I això tindrà un moment bastant important dintre del toc d'inici. Aquesta seria la gran novetat d'aquest proper dimecres 23 amb el tot, sí, a Plaça Sant Jaume. El drac xinès està exposat dintre del que és l'exposició de dracs i bèsties al Born i és una figura creada aquí a Barcelona de la comunitat xinesa. També han creat un espectacle híbrid amb el lleó xinès i el lleó de Barcelona i fan una dansa conjunta al qual la solemnitat del lleó de Barcelona juga amb la picaresca, per dir-ho manera, o la llovesca del lleó xinès, no? I, evidentment, hem portat grups de dansa i de grups de música de la ciutat de Xangai. També hi ha un dels dies de l'espectacle pirotècnic del concurs de pirotècnia internacional, una de les ciutats convidades, bueno, Xangai, serà una de les pirotècnies que dispararan a la plaça del Portell. Divendres 25 farem tota una actuació dintre de plaça Sant Jaume des de les 9 de la nit fins gairebé fins les 12, en la qual els esbarts barcelonins tindran un espai dintre de plaça Sant Jaume amb tota la platea i amb tots els esbarts participants. També enguany, celebrant una mica l'any Gaudí, també hem fet un projecte amb l'OMAC, l'Orquestra de Músics d'Arrel Catalana, l'Esbor, la companyia L'Esbor, que és una companyia de dansa d'arrel, que ha convidat els esbarts barcelonins, a unes parelles dels esbarts barcelonins, fent un espectacle de nova creació que només tindrà lloc el dia 24 al Parkway amb dos passes, però es podrà veure música creada expressament per celebrar l'any Gaudí i l'Esbor coreografiant el seu propi grup i compartint aquestes danses amb els esbarts barcelonins. Serà un espectacle, penso jo, que serà molt, molt, molt xulo. El concurs de sardanes que es fa el diumenge a l'Avinguda de la Catedral, que comença a les 11 en punt, quan acaba de tocar el rellotge les campanades de les 11, és un dels actes més antics que es manté dintre de la Mercè. Tot el tema de les corals, amb un coral, la Federació Catalana d'Entitats Corals i els Cors de Claver, en dies diferents també fan els seus espectacles, les diades castelleres, amb la diada de la Mercè el dia 24, amb totes les colles barcelonines, i la diada històrica, que enguany Minyons de Terrassa i la colla jove Xiquets de Valls, amb els anfitrions de Barcelona, faran una diada que penso que serà bastant, bastant històrica.
4: Mans, som l'arrel.
0: A Reus del Baix Camp, les festes de la Mare de la Misericòrdia entren també aquest cap de setmana en un dels trams més intensos abans dels dies centrals de la setmana que ve. Avui dissabte a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal hi haurà la Diada Castellera de la Misericòrdia amb els moixinganguers d'Igualada, els castellers de Lleida i els xiquets de Reus. A 2:15 de la nit arribarà la Reus Correfoc, amb colles convidades i tots els principals elements del foc de la ciutat. Però demà diumenge hi haurà dos aniversaris que posaran el focus especialment a la cultura popular. El primer és el 60è aplec del Baix Camp, organitzat per la colla sardanista Rosa de Reus, convertit després de 6 dècades en alguna cosa més que una gran ballada de sardanes. En Josep Colomés és de la Rosa de Reus.
5: Mira, dintre de les festes de Misericòrdia de Reus, prou importants i prou grans i amb entitat pròpia, l'aplec probablement és l'acte més vell de tota la festa en si. Ho procurem sempre fer el diumenge abans del Dia de la Misericòrdia. Es va iniciar l'aplec fa 60 anys, com diem, amb un motiu de sardanistes, però ha passat més, ha traspassat el Plan Sardana per ser una activitat cultural i entregada dintre de la societat de Reus.
0: La plaça del Santuari en serà l'escenari de 10 del matí a 8 del vespre. Hi haurà sardanes durant tot el dia amb les tres cobles, la Joaní Bola de Sabadell, la Reus Jove i la Contemporània. A migdia, a més, els alumnes de les escoles de la ciutat ballaran una de les sardanes i la plec incorporarà altres activitats i entitats de cultura popular.
5: És, sempre normalment són dos cobles els que actuen, aquest any a motiu del 60è aniversari i farem tres cobles.
0: I encara hi haurà un convidat especial reusenc, el gegant Carrasclet, que serà present a la plec. El programa hi afegeix també el Correllengua, un espai de lectura, activitats paral·leles i un concurs de colles improvisades a la tarda. Però demà, com dèiem, un segon aniversari, els 35 anys de l'Esbart de Santa Llúcia. La celebració començarà a les 9 del matí a la plaça del Baluart i inclourà també un vermut festiu i un assaig obert de bastons i dansa perquè qui vulgui s'hi pugui afegir. Àngels Papaseit és la presidenta de l'Esbart.
6: Realment el que farem serà aquest vermut que està anunciant, no?, que es farà a la plaça del Baluart per celebrar aquests 35 anys. O sigui, bueno, serà una miqueta de festa i també, com si diguéssim, un assaig obert tant de bastons com de dansa, per qui vulgui participar i enganxar-s'hi. O sigui, a veure, és això el que pensem fer, doncs, aquest dia, no? Realment, fer una miqueta de festa.
0: L'Esbart Santa Llúcia tindrà, a més, una presència destacada durant els dies centrals de la Misericòrdia. El dia 23, dimecres, el Ball de Bastonets formarà part del Seguici Petit, i el 24, amb el Seguici Festiu Adult, els grups sortiran pels carrers i places del centre amb la fórmula molt més lliure.
6: El dia 23 es fa la Festa Major Petita, que surten, com si diguéssim, els dansaires petits. Llavors, el 24 surten, com si diguéssim, els grans, i van allò amb tots els grups festius i surten, no? I doncs se va no seguint una cercavila, ni seguint un protocol, ni res de res, sinó que cadascú va anar ballant allà al Liceu de Reus.
0: El dia 25 arribarà el gran dia de la Mare de la Misericòrdia. A les 11 del matí, el Seguici Festiu baixarà des de la plaça de la Pastoreta fins al Santuari, amb el ball de bastons dels bars de Santa Llucia entre els molts elements principals. L'arribada, tots faran les seves ballades de lluïment davant del Santuari.
6: El dia 25 se fa la baixada a Misericòrdia, i també, doncs, bueno, tota la festa que hi ha a Misericòrdia, tota la baixada, doncs, diguéssim, del Seguici Festiu, que es fa allí baix al Santuari de Misericòrdia.
0: A la tarda continuaran les ballades de gegants, nanos, danses i bestiari, i hi haurà també castells amb els xiquets de Reus i ball solemne de l'Àliga a l'interior del santuari. A 7:45 del vespre, a la tradicional baixada del Ball de Diables, seguida de la carretillada, l'encesa de la façana del Santuari de la Misericòrdia de Reus i la vostra piro musical que tancarà aquesta celebració de la Mare de la Misericòrdia a la capital del Baix Camp.
4: Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.

0: Aquesta era Sincerament Eduard, d'Enric Cortí amb la Joveneula de Sabadell, una de les coples que trobareu demà a l'Aplec del Baix Camp a Reus, amb la Reus Jove i la Contemporània. I més enllà de la Mercè, Santa Tecla i la Misericòrdia, aquest cap de setmana el calendari festiu continua carregat arreu del país. Esplugues de Llobregat, a Baix Llobregat, Festa Major de Sant Mateu fins dilluns. A Collbató també, Baix Llobregat, encara en el segon i últim cap de setmana de Festa Major, amb una aposta important per la cultura d'arrel. Una desena de colles convidades compartiran festa amb la colla gegantera de Collbató i els Diables Salnitrats. Cap a la Garrotxa, dues festes més, Sant Esteve d'en Bas, quatre dies de gegants i gralles, penjada del burro savi, vermut cantat, sardanes i sopar popular, i Castell Fugit de la Roca, demà diumenge, Cercavila amb els gegants, els ministrers del Miracle i sardanes amb el principal de Porqueres. Cap al Baix Empordà, Sant Sadurní de l'Heura. Aquest cap de setmana estan de Festa Major. A la tarda, avui mateix, Cercavila Popular i demà, després d'ofici, vermut i sardanes amb la Bisbal Jove. Al Vallès Occidental, Valldoreix, tanca 5 dies de Festa Major. Enguany el fil especial és el centenari de la Colònia Montserrat i el programa combina gegants, castells, entitats, habaneres i activitats de cultura popular. Al Vallès Oriental comença la Festa Major de Sant Miquel de Vallromanes. A Barcelona, al Poble Nou, en aquest cas últim cap de setmana, esperant la Mercè, a més, que viurà aquest barri amb el batec del Taulat, els capgrossos, el Lleó de Gràcia, l'Esbar Sant Martí o els Cercolets de Sitges, entre moltes de les entitats que es podran veure a Poble Nou. A Cervera la Segarra encara no és Festa Major i arriba divendres que ve, però estan en marxa ja amb la 50a edició de l'Issagoja, la Setmana de Cultura prèvia que enguany ha estat dedicada i vinculada al mil·lenari de Cervera. Un cap de setmana, per tant, per triar i remenar.
1: Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rotllant.

0: Barcelona, la cultura popular entra també aquests dies amb actes commemoratius de l'any Gaudí, de la Sagrada Família. Avui a les 6 de la tarda, davant de la façana del Naixement, hi haurà una cerimonial obertura amb l'Àliga de Barcelona, amb els gegants, l'Esbar Gaudí, els castellers de la Sagrada Família, bestiari i diables. És el primer d'un petit cicle que continuarà dissabte que ve, el dia 26, amb Copla i Sardanes, i el dia 3 d'octubre amb una gran jornada de falcons, esbars, gegants, trabucaires i correfoc. A Gironella, al Berguedà, està en marxa la 17a edició del Berguedà Folk. 3 dies de ball, música tradicional, tallers i activitats per totes les edats. Avui mateix hi haurà tallers durant tota la jornada dissabte a les 6 de la tarda, ball amb la Copla Berga Jove, una sonoritat que el festival recupera després d'haver tingut molt de pes en les primeres edicions. Ferran Vilà és de la comissió organitzadora d'aquest Berguedà Folk.
1: Els primers anys del festival sempre hi havia un moment per la Copla. Hi havia una part de la programació destinada a la Copla. La vam perdre durant uns anys, en els anys centrals del festival, i ara ja fa uns anys que l'hem recuperat, perquè creiem que el so de Copla era un so molt específic, no?, molt català, i que valia la pena, no?, recuperar-lo i ensenyar-lo a la gent que ve de fora i tot.
0: A la nit, a més ball folk amb 21 botons o aixopluc, i demà encara Gironella, danses catalanes, glosa, acordió diatònic, el poni pissador, Jaume Barri, tota una sèrie de concerts que tancaran aquest Berguedà Folk a l'edició del 2026. I aquests dies, a Vic, a Osona, hi ha la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Hi han participat grups com l'Arenà o Pep Jimeno, a més del Remei de Calafresca, en Marc Pujol, entre molts dels concerts. Destacarem una de les cites d'avui dissabte a última hora de la nit, que és Bayuca, que porta la tradició gallega al terreny de l'electro i la música de ball a la plaça del Mercat de Vic. Un mercat que continuarà encara demà diumenge amb grups com en Bauca.
2: No és folclore. És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. Seguim ara i us parlem d'aquesta casa, aquest cas de Televisió de Catalunya.
3: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
4: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
5: Hem fet proves de què?
4: De geografia.
0: Dimecres, dia 23, torna a la plataforma 3CAT i a la televisió Soc i Seré, el concurs que busca la persona que més coneix el país. Segona temporada, amb 100 nous aspirants, noves proves, més exigència i un premi que pot arribar als 50.000 euros.
3: Torna
4: Soc i Seré.

0: enguany, al costat d'Àngel Llàcer, hi trobarem Diana Roig com a copresentadora.
1: El concurs és una excusa, però que ens està explicant un munt de cosa de cultura del nostre país, no? I aprens moltes coses. Connectes molt amb tots els concursants i les concursants i tot el que els hi passa. I jo no sé, que jo no hi era l'any passat. Ser-hi allà i viure-ho i veure com es viu cada prova, l'emoció, és a dir, jo crec que ha sigut molt, molt espaterrat. Molt no ha canviat. És a dir, sé que hi ha algunes coses que sí, que jo crec que la gent que va veure la temporada passada, bueno, fins i tot es poden repetir alguna prova, però també n'hi ha moltes de noves. I clar, això és una de les coses que a mi també m'agrada molt d'aquest programa, és que la gent al final pot jugar des de casa. Algunes seran similars, altres molt diferents, hi ha sorpreses noves, convidats nous... La veritat és que he descobert moltíssimes coses. O sigui, jo em pensava que coneixia el meu país, que coneixia Catalunya, i ostres, he de reconèixer que hi havia moltes proves que he pensat, sort que jo no estic concursant, perquè... Però sí, he après moltíssimes coses que no sabia, moltes curiositats, i també m'ha agradat molt veure que també hi ha moltes Catalunyes diferents, no? Que al final el programa no t'està dient Catalunya és així, no? Sinó que et pregunta una mica què és Catalunya per tu, què és per cada concursant, i a partir d'aquí veus que van apareixent moltes Catalunyes diferents, moltes maneres, no?, de diferents de viure la cultura catalana, i m'ha agradat molt veure en cada persona, que a més aquest any, bueno, hi ha gent molt diversa de tot arreu del país, de nord a sud, d'est a oest, i veure, doncs, maneres diferents de com viuen la nostra cultura catalana, i ha sigut molt bonic i molt, molt emocionant. De tot, ja, des de gent dels més joves, és a dir, de 18, 19, gent molt jove i gent més gran. La persona més gran, ara no recordo si tenia 70 i pico. També ha sigut molt bonic veure les sinergies que es creaven entre gent molt més jove, gent més gran, com s'ajudaven, com de cop una persona destacava més en una prova, una altra en una altra, no? Perquè al final dius, bueno, saber-ne de Catalunya, no, o sigui, no només cal saber-ne de Catalunya per guanyar el programa, sinó que, clar, com ja et comentava, no? De cop hi ha proves més físiques, proves més de lògica, proves més de música... Bueno, s'ha de ser una personalitat molt completa, no?, per poder fer un bon paper a totes les proves. Va, jo us podré dir que hi ha alguna cosa així... que potser apareixerà algun gegant. I també que hi ha una prova que a mi m'agrada molt, que és una cosa molt física, més tipus com una gincama, que els veus allà, que, bueno, corrent, agafant-se entre uns i altres per arribar a la meta tots junts. Vull dir que hi havia una prova així bastant èpica a nivell físic, que m'agrada molt aquesta.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant, a Catalunya Ràdio.
0: Obrir mirada arreu dels Països Catalans, anem a l'Alguer.

0: A la població catalana de Sardenya hi arriben les festes de Sant Miquel, patró de la ciutat, i tornen a posar aquest setembre un accent molt especial als vincles amb la cultura popular catalana. El programa s'estén fins al dia 29 de setembre i ja s'han fet castells, Can Coral, diverses activitats vinculades a la llengua i la tradició, i culminarà amb actes religiosos i la processó de Sant Miquel pels carrers del centre històric de l'Alguer. Avui dissabte arriba una de les cites més destacades, la primera trobada de gegants de l'Alguer, organitzada des de la ciutat i per la ciutat. A 4:45 hi haurà la plantada al port, a les 6 cercavila pels carrers històrics, i a partir de les 7 lluïments i ball final a la plaça de Solís. Hi participaran colles de Tàrrega, Capellades i Vilassar de Dalt, entre d'altres participants, en aquest cas procedents del Principat. I el que hi ha darrere és un projecte molt més ampli, tornar a familiaritzar els algueresos amb unes figures festives que històricament havien estat pròpies de la ciutat. Ho explica Mauro Mules, de la Plataforma per la Llengua a l'Alguer.
1: L'Alguer no només tan gutit gigants, però ha tingut altres figures, com els cavalers cotoners, teníem una colla de diables, teníem altres figures, l'àliga, com en Catalunya, totes figures que estan documentades a l'arxiu de l'Alguer, que però ben perdut, perquè ja s'és perdut, parlem del 1600, i ara estem fent tot un treball per tornar a acostumar els algueresos a aquestes figures que teníem, que havíem perdut i que no tenim més.

0: aquesta documentació històrica és la que serveix per anar posant una mica més de cultura popular i anar una mica més enllà en tota la tasca que estan duent a terme. No es tracta només de convidar figures del Principat, sinó també de reconstruir bestiari propi a l'Alguer. Ja hi ha els cavallets cotoners, un grup de tamborins, i els objectius immediats que hi ha ara mateix, un d'ells és recuperar l'àliga algaresa.
1: Per exemple, com a plataforma per a llengua estem fent un treball i crec que de conèixer també la Fundació Alguero de reconstrucció d'aquestes figures. Hem començat amb una petita companyia de tamburs, els tamborins, com diem a l'Alguer, i tenim els cavallets cotoners que ja són presents en ciutats de fa un 20 anys de la piccola companyia, i estem, tenim un objectiu que és aquell de tornar a fer així l'àliga a l'Alguer, vull dir, de reconstruir l'àliga a l'Alguer, i segurament tindrem menester de col·laboració també a Catalunya. Tenim de convulgir segurament un constructor d'aquestes figures, de manera que també nosaltres aquests podem tindre l'ambició de recuperar aquesta figura fonamental de la nostra, de les nostres festes.
0: Una recuperació que, segons Mauro Mules, podria començar a materialitzar-se ben aviat, ja s'hi està treballant, i la voluntat és que les noves figures puguin arribar entre aquest any i el que ve. Tot plegat forma part d'una estratègia més àmplia de reconnexió de la cultura festiva catalana. La setmana passada, per exemple, els Mataseros de l'Alguer, l'única colla castellera activa a Itàlia, van celebrar el tercer aniversari al costat dels Manyacs de Parets. Moles destaca que el projecte casteller té, a més, una dimensió lingüística especialment important entre els joves.
1: Amb la colla castellera de l'Alguer, que són els Mataseros, que és una colla que porta 3 anys i que està creixent sempre més, i que està fent un treball extraordinari per la recuperació també de la llengua en un lloc on la llengua pateix. Segurament entre les joves generacions, la colla castellera és un grup fet de joves que empren tots normalment el català. Estan també rescobrint el goig de parlar la nostra llengua.
0: Les festes de Sant Miquel a l'Alguer continuaran els propers dies. Dilluns dia 28, per exemple, hi haurà Sons de l'Alguer Nova, i dimarts 29, dia de Sant Miquel, arribaran els actes centrals. Vespres, processó pels carrers al nucli antic, missa a la catedral de Santa Maria i retorn a l'església de Sant Miquel amb participació de grups folclòrics i música tradicional sarda i algaresa.
2: Mans, cultura popular sense filtres ni intel·ligències artificials.

0: Divendres que ve, el dia 25 de setembre, a les 7 del vespre, al Teatre Municipal de Girona s'hi presenta el concert dels 50 anys de la Bressola, un disc commemoratiu que recull cançons nord-catalanes reinterpretades i cantades per la mainada de les escoles i per artistes d'arreu dels Països Catalans. Un disc que no és només una celebració d'aniversari, sinó que també és una manera de posar en circulació el repertori de la Catalunya Nord i fer-lo viatjar entre generacions i territoris. L'Adrià Moret, responsable de comunicació de la Bressola.
1: Nosaltres la música és molt important per nosaltres en el nostre dia a dia. Teníem ganes d'un nou CD i teníem clar que, no, que en aquests 50 anys era important enregistrar un nou àlbum musical i vam aprofitar una mica l'excusa agafant una mica el model que vam utilitzar amb el CD dels 40 anys i el de musiquetes. Fer quelcom similar que és una reinterpretació de diferents cançons nord-catalanes i tradicionals, reinterpretades, això sí, per artistes d'arreu dels Països Catalans, intentant fer, no?, una reinterpretació jove, fresca i que pugui agradar a tothom.
2: Una linda flor festejo jo, que per nom se'n diu Aneta.
1: Aquestes cançons, hi ha moltes que formen part de l'ADN nord-català. D'altres potser no són tan conegudes, que també això és interessant, no?, de redescobrir algunes cançons que sí que són populars d'aquí, però que malauradament no s'han conegut tant, i també era aquest una mica l'objectiu, no?, d'aquests 50 anys, no?, de fer difusió d'aquesta riquesa popular, d'aquesta riquesa cultural que tenim aquí al nord i que volem compartir amb tota la resta dels Països Catalans. Hi ha moltes cançons, de fet són una quinzena de cançons amb artistes com poden ser nord-catalans, tenim el Joan Leone, el Màxim Cayuela, Agata Caté, la Pascal Comalada, però després de tota la resta de Països Catalans, doncs tenim grups com Saxeni, Mamaduixa, Alosa, Vitara, Mats, Triquell i molts més, de Ferran Palau, Renaldé, Clara, la Maria, Maria Heim, Mats. Tenim tota una diversitat d'artistes diferents. El que és el concert, per temes d'agenda, hi ha alguns artistes que no podran ser presents, però en tot cas la majoria, i des d'aquí, lògicament, des de l'Altaveu de Catalunya Ràdio, convidem a tothom a gaudir d'aquest espectacle. Gent que ens acompanya del sud, doncs serà un moment també molt bonic per escoltar i veure un gran concert en el qual també cantarà la mainada i també la possibilitat de bufar el pastís d'aquests 50 anys.

50 anys, és veritat que ha estat un 2026 a farcit d'actes, més d'una vuitantena d'actes. Tenim la sort que formem part de la llista de commemoracions de la Generalitat de Catalunya i amb el Departament de Política Lingüística hem fet un programa d'una vuitantena d'actes amb xerrades, seminaris universitaris per explicar el projecte de la Bressola, en què consisteix, i fer difusió del nostre projecte. I també s'han creat exposicions que estan itinerant arreu dels territoris dels Països Catalans, i també hi ha quelcom que encara no s'ha estrenat i que en tenim moltes ganes de veure el resultat, que serà un documental d'aquests 50 anys.

Aquesta era El mariner, una de les peces del disc que celebra els 50 anys de la Bresola, interpretada pel cor de la Bresola amb Mama Duixa. Divendres que ve es presenta al Municipal de Girona. Que ho deixarem aquí per aquest mans d'avui dissabte. I hem estat amb la Rosa Silluel, el muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i Quim Rullant a la locució. Marxarem amb la sardana Sardanistes de Santana de Manel Sederra i Puigferrer amb la Copla Marinada, una formació que avui trobareu a la prèvia del 53è aplec de Terrassa a 6:45 de la tarda del Passavella. I demà durant tot el dia doncs hi trobareu en aquest mateix aplec, en aquest mateix lloc, les Coples Sant Jordi i Mil·lenària. Que tingueu un bon cap de setmana, ens trobem demà i el proper cap de setmana aquí al mans, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
2: Molt bon dia, Roger. La setmana passada vam entrevistar, de fet, per primera vegada des que va deixar la banqueta del Barça de bàsquet, l'entrenador Xavi Pascual. Després de posar punt final a la seva segona etapa al Barça i fer-ho a més abans del previst, Pascual ens va compartir tot el que ha significat per ell l'equip blaugrana.
3: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc. Mai tornaré tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això és molt difícil de canviar. És el club de la meva vida, són els colors de la meva vida.
1: Mira-la de vegades que a Pep Guardiola li han demanat que torni a entrenar al Barça, no? Molta part de l'afició ho aplaudiria amb les orelles.
3: El Pep és molt intel·ligent. De fet, n'havíem parlat, de que les segones parts són molt complicades, ja que en Barça també, però mira, al final em vaig veure en una situació que tot i haver dit que no diverses vegades, al final vaig sentir, com et deia al principi de l'entrevista, aquesta responsabilitat que creia que tocava en aquest moment i no me n'arrepenteixo. Crec que vaig ajudar a donar una miqueta d'estabilitat al moment aquell del club i com a barcelonista em sento content del que vaig aportar en aquell moment.
2: I a l'hora negra, la Maica Navarro ens va donar més detalls sobre el famós viatge que va fer Jonathan Andic mesos després de la mort del seu pare a l'Equador. Un viatge en què, segons diu, va perdre el mòbil, tot i que la defensa a aquestes alçades encara no ha concretat exactament què hi va a fer.
4: Aquest viatge es realitza el mes de març. Havien passat 4 mesos de la mort del pare. Ell podia sospitar o no que Mossos l'investigava. És veritat que poc abans es comença a escriure doncs, aquesta reactivació de la investigació. Ell fa un viatge d'aquestes 48 hores i què descobreixen els Mossos d'Esquadra? I ho descobreixen arran de l'anàlisi dels e-mails de feina del Jonathan Andic. I és un email que li envia a una de les secretàries de direcció de Mango per demanar-li que li vagi preparant l'iPhone 9, que era un iPhone 16, que ja havia demanat tot just la setmana després de la mort del pare, però no l'havia anat a recollir. Què explica d'aquest telèfon? Que en una de les sortides per la capital, per Quito, en una plaça li roben, que no presenta denúncia i que el roben.
2: I després dels preocupants resultats de les proves PISA, el suplement van voler posar el focus en una de les assignatures que més debat genera, les matemàtiques. Ens van acompanyar la Gemma Planes, la Laura Morera i també en Jaume Franc, tots tres docents de matemàtiques, per reflexionar sobre el sistema d'ensenyament d'aquesta assignatura.
5: Jo crec que Catalunya o Espanya, potser, hem fet experiments sense tenir dades de que aquesta nova forma d'ensenyar sigui millor que la que hi havia abans.
1: Per què creieu que són tan pèssims els resultats en les matemàtiques de l'informe PISA a nivell espanyol?
5: Per què el Japó ens porta tants punts d'avantatge? Per què tenen 3 anys i mig d'avantatge respecte als nostres estudiants? Per què el Japó ensenyen a dividir a segon de primària i a Catalunya no ho fem fins a quart o cinquè? Jo no ho entenc, això. És a dir, som més tontos els nens catalans que els nens japonesos? No ho crec, no? Jo crec que a vegades falta... El nivell d'exigència no és el que hauria de ser. També en un cert moment es van com desterrar els deures, no? No es poden fer deures. Però jo pregunto, com vam aprendre tots els que conduïm, com vam aprendre a conduir?
1: Conduint.
5: Doncs fent mates se n'aprèn practicant les mates.
2: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Marina.
2: El cinema és una pel·lícula basada en un mític videojoc, Resident Evil.
7: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
6: És un una adaptació molt lliure i també molt bona del joc. Se centra en un missatger mèdic encarnat per Austin Abrams, que es veu immers en una carrera d'acció sense descans per sobreviure, mentre al seu voltant es desferma el caos.
2: I per què l'hauríem d'anar a veure?
6: Perquè passareu molta por, però també riureu molt, i perquè el seu director, Zach Cregger, és un dels grans noms del terror contemporani que va causar furor l'any passat amb la seva pel·lícula Weapons.
2: També hi ha estrenes a les plataformes.
8: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
9: So what next, or is this just the start of a general decline?
8: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
9: No more for me?
2: HBO Max, dilluns estrena nova sèrie Youth.
6: La sèrie, creada i protagonitzada per Sharon Horgan, explica la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre ha de cuidar dels seus pares malalts i del seu fill, que ja hauria de ser un adult funcional.
2: A qui agradarà, Marta?
6: Doncs aquells que encara us sentiu joves d'esperit, els que necessiteu riure després d'un llarg dia de feina i els que teniu especial predilecció per l'accent irlandès.
2: I si preferiu anar al teatre... A l'Eixample Teatre, Burundanga.
6: La comèdia ens presenta una jove que no sap com dir-li al seu xicot que n'està embarassada fins que la seva amiga li ofereix una solució. Donar-li Burundanga, la coneguda com droga de la veritat.
2: Per què l'hem d'anar a veure?
6: Perquè la signa un autor que és un sinònim d'èxits, el Jordi Galceran, geni rere textos com El mètode Grönholm i El crèdit. Per cert, que avui la funció és a les 7 de la tarda.
2: I si preferiu anar de concert, música. Oh,

0: és Maria Hein, que avui tocarà a Madremanya.
1: En un dels coneguts concerts de tornada, que aquest any celebren una dècada de vida, la mallorquina hi serà en format piano i veu amb un concert especial íntim que la tornarà a les seves arrels. Serà a la plaça de l'Ajuntament a les 8 del vespre i les entrades són gratuïtes.
0: Amb la Maria Hein i amb el seu clàssic La Dama de Mallorca arribarem avui a les 7 del matí en aquest dissabte de suplement. Tornem de seguida.

0: cor.
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb el cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te. El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre herències empresarials n'hi ha a cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: L'última de Donald Trump, que ha anunciat de matinada un acord amb Dinamarca i Groenlàndia perquè els Estats Units tinguin el control permanent de la seguretat a l'illa.
2: Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units pugui establir-hi bases militars, això amb l'objectiu de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
0: I per actiu, com sempre, Donald Trump ha prohibit l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació els quals acusa de difondre notícies falses.
2: Sí, són les cadenes de televisió CNN i MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Iridia, Òmnium i l'ANC, i també Plataforma per la Llengua, denuncien vulneració de drets lingüístics al judici de Roger Espanyol.
2: I el govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici. L'empresa assegura que ho està analitzant.
0: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
2: És un noi menor d'edat, de 17 anys.
0: Els esports del Barça visita aquest vespre al camp del Sevilla. L'objectiu, sumar la setena victòria a la Lliga, Roger Nau.
3: Amb la baixa de Joan Garcia, per les molestes al genoll que el porter arrossega des del partit de dimecres contra el Racing, qui ja ha jugat és l'Espanyol, derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera.
0: I el Club Blaugrana, tot això, avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
3: Començarà a les 10, serà telemàtica i tindrà un alt contingut econòmic. Els principals punts de debat seran l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça, és a dir, del Camp Nou.
0: Jofre Genuer, què ens espera aquest cap de setmana? Bon dia.
4: Bon dia, doncs un cap de setmana molt tranquil, molt estable i a més amb una calor molt moderada. De fet, avui els valors més alts, poc per sobre dels 30, i com a molt es va arribar a tocar els 30, allà on va pujar més el termòmetre. Continuarem amb una mica amb aquesta dinàmica, malgrat que les temperatures en general tendeixen doncs, a anar recuperant-se una miqueta després de la davallada d'aquests darrers dies. Molta estabilitat, una mica de tramuntana aquest matí per sobre del Cap de Creus, que anirà girant a gregal, i vents una mica marítims al voltant de la costa central, que pot fer aparèixer a partir de mig d'alguns núvols baixos amb certa variabilitat, també cap al Vallès, Montseny, o també en poden sorgir cap a la zona del Ripollès. Poca cosa, en general molt de sol, els núvols baixos o algunes boires que hi ha aquest matí, localitzades també amb tendència a dissipar-se i per demà, de fet, esperem pocs canvis.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Carles Munguilot. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. L'esperem amb ganes, amb totes les novetats del cas Endic. I sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense i especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
5: Hem tocat sostre, Albert. És que el puny s'ha convertit en...

0: diferents, i avui hi sumem Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I després...
1: Es faran experiments amb dinamita.
0: Així sona el més nou d'Arnau Ballbé. El bateria de Manel prepara disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre a la pregunteta impertinent de si es tornaran o no es tornaran a juntar Manel. A partir de les 12, Joan Callarissa amb les pantalles i el cor i tot el que ha donat de si l'estrena de Shakira a Madrid aquesta nit. I acabarem el programa amb Pep Noguer parlant d'hàbits saludables amb Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta després d'un infart. 7 i 7.
2: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia. Diu que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització dels Estats Units. Des de Washington, els detalls. Oriol Serra, bon dia.
3: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
4: Els detalls complets de l'acord no han transcendit, però tant Dinamarca com Groenlàndia, ara ho dèiem, s'han mostrat satisfets amb la possibilitat de signar el document aviat. La primera ministra danesa ha assegurat que el pacte enforteix la seguretat a l'Atlàntic Nord i a l'Àrtic, i el primer ministre de Groenlàndia ha expressat que l'acord reconeix els interessos de l'illa i beneficia totes les parts.
0: Hores intenses per Donald Trump, que també ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca, atenció, a la CNN, ni més ni menys que a la CNN, també a la cadena MS9 i al mitjà digital Politico, per difondre, segons ell, diu, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins, Oriol.
3: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MSNBC, l'antiga MSNBC o Público, i per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
5: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
3: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces, i tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8. Un dia més, les novetats del cas Endic apunten a la controvertida terapeuta de pare i fill. Maria Júlia Luderwall hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia i que recargola encara més aquest cas. Bàsicament, aquesta informació demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el pare. Anem a pams, per perquè l'1 de desembre del 2024 la terapeuta i la seva col·laboradora, això són uns dies

0: abans de la mort d'Isaac Andic, van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta amb els barrancs. Els Andic aquí encara no entren a l'equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient, aquest home anomenat Salvador, que tenia esquizofrènia i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant el recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient. Ara sí, Jonathan Andic.
1: I la cosa no acaba aquí. Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Andic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir dues vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Andic. En un comunicat neguen que Andic fill s'interessés per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet sonar les alarmes dels professionals de la psicologia, que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient.
0: Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
2: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: Des del Col·legi de Psicologia estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. De fet, de les informacions fetes públiques aquest matí també es desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. L'ANC, Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics en el cas del judici de Roger Espanyol. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions i els partits Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler arran de les contínues errades dels intèrprets.
1: Sí, l'empresa adjudicatària del Servei d'Intèrprets Judicials ha assegurat aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. I un dels treballadors denunciava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio les condicions laborals precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: Diverses entitats acusen el govern de deixadesa de funcions. Sentim Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Més qüestions. Un quart de vuit, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i fins i tot independentistes perquè ara confiïn en Vox. El líder ultra ha fet una crida aquestes últimes hores a Barcelona, més de 2 anys després del seu últim acte públic a Catalunya. Ho ha seguit l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
6: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys 2 cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar i concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
7: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
6: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
7: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
6: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
0: De Vox al Partit Popular, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà demà a Badalona. La visita del líder popular a la tradicional Festa de les Migues, que dona el tret de sortida a l'inici de curs del PP a Catalunya, arriba aquest any en polèmica.
1: Sí, guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde, Xavier García Albiol, davant l'oficina antifrau. Les dues formacions acusen el govern municipal d'utilitzar el consistori i els seus recursos per a finalitats partidistes. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga el partit.
0: El govern espanyol diu que està satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el PP considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
8: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
9: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
8: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
10: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
8: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
8: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: A Vidreres, detingut un jove de 17 anys per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva. Maria Rovira.
12: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
0: I a Tarragona, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats amb 8 persones més pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Ricard Boigas.
13: Totes les defenses van aprofitar la primera vista per demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats perquè sostenen que es va trencar la cadena de custòdia. Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
14: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
13: 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. El govern fa avui un desplegament dels consellers per tot el país en 16 actes simultanis per explicar la gestió dels dos primers anys de l'executiu. Els membres del govern es reparteixen per tot el país en diversos actes en què també participa la societat civil, Alba Barbosa.
15: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
16: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
15: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers dos anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una cinquantena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
0: I ara música. Shakira ha estrenat residència a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que farà a la ciutat fins l'11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ya No Lloran, i molts clàssics també en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats del recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del Club de Fans de Shakira, que ens ha enviat aquesta nota de veu després del concert.
17: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ya No Lloran, World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental que et submergeix completament dins del xou. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim l'entrada VIP ens quedéssim sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
0: Doncs tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes, perquè de fet els veïns de Villaverde, on Shakira ha instal·lat el seu escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
18: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, y evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
0: Una proposta ben diferent, la que trobem aquests dies a Vic. Ginestà, Caral Laoz, Crim, són algunes de les bandes que omplen les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i El Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major Marc Ruiz.
19: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del Mercat de Música Viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèl de la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mamaduixa i Dan Peralbo i El Comboi. I mentrestant, al planíssim escenari de la catedral, els veterans Perquè Surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestà, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Bayuca, Vaya Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
0: I ara anem cap a Sant Sebastià perquè Werner Herzog ha recollit el Premi d'Honòstia Honorífic fent una defensa aferrissada de la cultura basca. El cineasta alemany ha rebut l'homenatge del Festival de Cine de Sant Sebastià durant la gala inaugural d'aquest divendres. Enviat especial, Marc Garriga.
20: I've had a connection to you, the Basque people.
21: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc. I, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola. Un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense que un premi com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
22: I do not like the word obsession.
23: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien, i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, punt.
21: Herzog ha presentat també la irregular Bucking Fastard, i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
24: L'informatiu del suplement. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
4: posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
5: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
24: L'informatiu del suplement.
0: 3 minuts per 2 quarts de 8 del matí. Avui tenim el Barça a les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, amb el Ricard Torcamada, el Bernat Soler, després d'aquesta setmana en què van poder celebrar els 50 anys de futbol en català. Amb aquesta abraçada amb Ràdio Barcelona va valdre la pena també sentir l'hora prèvia d'aquesta TDT passada per aigua juntament amb el que t'hi jugues. El Barça busca, com diem, avui a les 9 la setena victòria consecutiva a la Lliga. Els blaurana visiten el camp del Sevilla, això sí, sense Joan Garcia. Tremolem. Gernou, bon dia.
7: Bon dia. El porter de Sallent és baix a causa de les molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. Ara el dubte és saber qui ocuparà la porteria, Livakovic o Tek Stesne. Ha parlat Hansi Flick.
25: Tek knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
26: Tek sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar, però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
7: El Barça, que lidera amb mà de ferro el campionat, visita el Sevilla, que és cinquè amb 4 victòries. El conjunt andalús, per cert, l'any passat va tombar el Barça per 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9 i, com dèiem, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'actualitat blaugrana avui també passa per l'assemblea de socis compromissaris. Començarà a les 10, serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat són econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Qui ja ha jugat és l'Espanyol.
27: Compte la rada de Dimitrovic. Pot marcar l'Elx i el gol. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. S'estava mastegant.
7: Que ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la inferioritat numèrica, l'Elx va marxar abans del descans guanyant per 0-2 amb doblet de Niño. A la represa, els blanquiblaus van escurçar distàncies, però l'Espanyol, quan buscava l'empat, va veure com l'Elx li feia l'1-3 definitiu. Manolo González, clar.
28: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
7: És la quarta derrota dels blanquiblaus que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. I a segon, avui juga el Girona a les 9 del vespre. Visiten el camp del Cádiz. El tècnic Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri després de perdre contra el Castelló.
29: Sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
7: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument en el genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà al migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, nova golejada del Barça. Ara contra l'Alavés per 6-0. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que van fer un hat-trick, van ser les golejadores. Demà a les 12 juguen el Badalona Women contra la Real Societat i a les 4 de la tarda l'Espanyol contra el Madrid Club de Futbol. En pàgina poliesportiva, avui comença a Badalona la Supercopa ACB de bàsquet. A les 6 de la tarda l'equip anfitriol Joventut rebrà el Baskonia. A la segona semifinal jugarà el Barça contra el València. Això sí, mentrestant també dic que en hoquei patins es disputa a Cerdanyola la Golden Cat en categoria masculina. Avui juguen les semifinals. Contra Catalunya juga contra Angola i Portugal contra França, mentre que el torneig femení la selecció catalana jugarà contra França. Ahir les catalanes ja van guanyar els franceses per 0-4.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Semblava que la cosa anava cap a un costat, però en realitat va cap a un altre. Olga Ábalos, Blai Mercè, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, agafem un artista i repassem, doncs, les seves grans cançons, les seves grans influències i cap on ens porta la cosa, doncs, espai sempre lliure. Avui agafem un dels grans clàssics, Beethoven, però en realitat no sonarà Beethoven.
1: No, sí, però no.
2: Sí, no.
1: Sí, no.
2: Sí, no. De fet, ara acabem d'escoltar Beethoven.
1: Sí.
2: Acabem d'escoltar un petit passatge de la cinquena sinfonia de Beethoven, no? Aquest tan-tan-tan-tan, que és un dels grans temes, un dels hits, no? Podríem
1: sí, no?
2: dir, de Beethoven.
1: Beethoven té molt d'artista pop, jo
2: sí,
1: crec.
2: Correcte.
1: No? És tant
2: sí, sí.
1: de la seva vida com la seva obra. I això és el que volem comprovar avui, no? Com Beethoven, com la música de Beethoven, tots els tentacles del seu art han esquitxat la música pop de maneres molt diferents.
2: De fet, ara ho estàvem escoltant amb la ELO, amb l'Electric Light Orchestra, des de que aquest va ser el primer èxit, així més massiu, no?, que va tenir la ELO, fent aquest mix, no?, entre la cinquena simfonia i un tema originalment de Chuck Berry.

0: el tema es diu Roll Over, Beethoven, tema de Chuck Berry, un dels temes seminals, podem dir, del rock and roll. Parla de Beethoven, però no hi ha cap referència musical explícita, però sí que diu la llegenda, no?, que Chuck Berry va crear aquesta cançó, va compondre aquesta cançó, explicant que per poder tocar rock and roll a casa seva havia de fer fora la seva germana, que estava tocant Beethoven amb el piano que hi havia a casa, perquè en aquella època, als anys 40, als anys 50, a les cases hi acostumava a haver-hi un piano a l'estança principal, i llavors la seva germana tocava grans noms de la música clàssica, com pot ser Beethoven, i Chuck Berry intentava fer fora perquè ell volia tocar rock and roll. Llavors la cançó va de roll over, és a dir, passar per sobre, fer fora a Beethoven, no?
1: Doncs jo ara et portaré la contrària i et demostraré que Beethoven en realitat era un rocker i que es pot fer rock and roll i a la vegada doncs tocar cançons de Beethoven.

0: Saben que jo aquí em sé la versió que cantàvem a l'escola.
1: La que no podem cantar per la ràdio, no?
0: Que està molt reversionada, no?
1: Sí, sí.
0: Segurament és que cadascú adaptava la lletra com volíem, cantant a la folla, com pogués.
1: Jo primer vaig sentir aquesta, la de l'escola, i després vaig anar descobrint coses i dic, ai, però si és Beethoven, i és l'himne d'Europa.
2: Ara sí, ara és l'himne d'Europa. Hauríem de buscar...
1: No us esteu emocionant com a europeus, escoltant això?
0: No, no. Em va emocionar molt més la setmana passada Trepitja Fort Rock, que no... Sí, himne de l'alegria. Aquest és Miguel Ríos, eh?
1: Sí, Miguel Ríos, un home incombustible, un roquer que mereix també tenir els meus ídols aviat.
2: És veritat, no li hem dedicat mai cap ídol.
1: Jo crec que Miguel Ríos s'ha de fer...
2: Té una molt bona discografia.
1: I que, a més, és que jo crec que a Miguel Ríos i a Bob Dylan els haurien de donar el premi a les gires de comiat més llargues de la història, no? Perquè crec que Miguel Ríos porta com, no sé, 20 anys acomiadant-se del seu públic.
2: Sí, des dels anys 80, diria jo.
1: I cada vegada està més en forma, aquest home. No ho sé.
2: És el que té Granada. És el que té Granada.
1: I crec que tots els artistes de Granada en cauen bé.
2: Doncs anem a més referències a partir de l'obra de Beethoven. Els Beatles, també.
1: Ah, mira, el Beethoven del segle XX, els Beatles, no?
2: Podríem dir...

0: és un tema del disc Abbey Road, de l'any 69, i la història que hi ha darrere de Because és que Yoko Ono estava tocant el piano Clar de Lluna, de Beethoven, i la va començar a tocar al revés, cap enrere, i d'aquí va sortir aquest punteig que hi ha de fons, no?, d'aquesta cançó, el tita-tita-tita, doncs que sentim...
1: Perquè després diguin que Yoko Ono és la culpable, que es van separar els Beatles, i al contrari, portava idees
0: superoriginals. Sí, doncs va aportar aquesta idea de Clar de Lluna, que és un dels temes, un altre dels grans hits de Beethoven.

0: qui toca el piano aquí?
1: Qui toca el piano?
0: Richard Kleiderman.
2: L'objectiu de l'espai és...
0: És parlar de Richard Kleiderman.
2: No, és despertar el personal, és despertar els oients.
3: Què tal una cumbia peruana?
2: Vinga, va.
3: Sí? Vinga, va.

0: Mel Gidors.
1: Podria ser la nova sintonia,
2: el suplement.
1: Sí.
2: No passa el catàleg. No. Bé, avui reivindicant Beethoven, ja ho veieu, a través de tota mena d'artistes que també se l'han posat a la butxaca.
0: Sí, com Los Destellos, aquesta banda peruana dels anys 60, de cúmbia, amb aquest Para Elisa, Pur Elisa, aquesta cançó que encara no se sap ben bé per qui anava dirigida, si per una noia que es deia Teresa o per una altra, o per una Elisabet que era soprano. En fi, Los Destellos, una cançó que si algun dia punxeu en una festa, triomfareu, si poseu aquesta cançó, sempre triomfa, ni que sigui
1: és
0: per...
1: És molt pop, eh?
0: Sí, per començar la sessió.
1: Tenint en compte que prové d'un tema del segle XIX, eh?
0: Sí. I parlant de pop, aquí tenim un músic pop que es diu Mazzoni, que al confinament es va dedicar a llegir biografies de Beethoven i empapar-se de tot el que és aquest artista universal. Va quedar tan impressionat que va dir, vull fer un disc agafant fragments de...
2: Samplers
0: de Beethoven i tot plegat, i portar-ho al meu terreny. És el disc Ludwig d'Amazoni.

patiràs, però que no hi ha més remei, i navegar tota la nit a la foscor. L'angoixa, fins que albires el nou dia i les noves terres, on amarres el

0: Doncs a mi és un disc que em va agradar molt, la veritat, i que t'apropa també la figura de Beethoven, que a vegades, doncs, si només escoltes música pop i música moderna, doncs et queda una mica lluny.
1: Que
0: crec que segurament no és dels discos més recordats del Mason i del Jaume Pla, però perquè l'aposta, evidentment, era arriscada, i no sé si el va poder girar gaire, però el disc, escoltar-lo amb els teus auriculars tranquil·lament mentre fas una mica d'esport, doncs és meravellós.
1: Sí, sí, i a part que jo crec que tal com tenim entesa l'educació musical, que aquesta diferenciació del món clàssic occidental i tota la resta, i són dos universos que combinen
2: més, i poden tenir molts més vasos comunicants, sí. No? Ara estava recordant el dia que vam parlar d'Elvis Presley, no vam parlar d'Strauss, no? Però Elvis Presley, en alguna de les introduccions que feia als seus concerts, sobretot a la part final, no, del concert a Las Vegas, utilitzava, així va parlar Zarathustra, d'Strauss, no, per introduir els concerts. I vull dir que aquests vasos comunicants entre la clàssica i el pop hi són des de fa molts anys.
1: Doncs em va molt bé això que dius d'així va parlar Zarathustra, que és la banda sonora del 2001, no?
2: Sí, correcte. El moment del monolit. El moment aquell del monolit surt.
1: Per parlar d'una altra pel·lícula de Kubrick, però abans voldria, doncs, citar una altra influència molt evident, ni que sigui a nivell de nom, d'una de les bandes que ho estan patant més a la música catalana actual, que posem-los perquè
3: són les 6 del dematí.
0: Jo he sentit alguna declaració dient que a l'hora d'escollir el nom es van equivocar.
1: Sí.
0: Que no és un nom bo comercialment.
1: Jo crec que
0: la Ludwig van.
1: No, perquè tu busques Ludwig van a Google,
0: i sí.
1: Ara ja potser sí, perquè tenen molt d'èxit, no? Però al principi sortia Beethoven directament, no? Però bé, he estat pensant en paral·lelismes i n'he trobat un, i és que l'àvia de Quim Carandell era alemanya, era d'origen alemany.
2: I tu creus que ve per aquí, el
1: nom? Jo crec que no, però
2: no.
1: Em fa gràcia pensar la llegenda fictícia que va ser parenta llunyana de...
2: Algun dia li podem preguntar.
0: Tu prova de dir-li a l'Alexa quan vas amb cotxe la Ludwig van.
1: Ah, impossible, impossible.
0: Manela, no vull currar per vostè.
1: Això és completament impossible. Però passa amb la majoria de grups catalans, també t'ho dic.
0: Sí, sí,
1: és un desastre.

0: A veure, Roger, pregunta de trivial. De quin any diries que és aquesta gravació? De quin any diries que és?
1: Ara puja. Els greus no poden... No, m'estic inventant.
0: Aquí hi ha sintetitzador, és una mica electrònic, això.
2: Mm-hmm. Però sintetitzador analògic, encara, eh?
1: Fa 40 anys, va.
0: Fa una mica més.
2: Principis
0: del 70.
2: Correcte.
0: Això és la...
1: Tampoc m'he quedat tan lluny.
2: No.
0: Parlàvem abans de Kubrick, això és la banda sonora de La taronja mecànica.
1: Home, gran pel·lícula.
0: Boníssima, i una pel·lícula que no seria el mateix, no només sense la banda sonora, que és pràcticament 80% Beethoven, sinó per la referència que hi ha a Beethoven durant tota la pel·lícula, que també hi és a la novel·la, que el protagonista, Àlex, està obsessionat amb la novena sinfonia de Beethoven, i tot gira una mica al voltant d'això, no? Tant les escenes que veiem de violència explícita com el que li passa després, doncs, perquè deixi de ser violent. I d'aquesta banda sonora, clar, hi ha una figura que encara és viva, que és una pionera de l'electrònica, que és Wendy Carlos, que és qui sentim de fons, que em sembla brutal que l'any 71 doncs pogués reimaginar Beethoven com ho va fer,
2: sí.
0: I a la vegada doncs marcar doncs un precedent que si busques doncs els orígens de l'electrònica actual vas a parar amb ella.
2: Sí, i a més, si fem dos passets més enrere, Wendy Carlos també va fer la mateixa aproximació musical amb Bach. Uh-huh. Si té un primer disc de Bach en sintetitzador que els de la música clàssica els hi va explotar el cervell directament. Clar, és que col·loques Bach i col·loques Beethoven a un altre nivell totalment diferent.
0: I a més, un artista transgènere, que era Walter Carlos, i es va convertir en Wendy Carlos, a reivindicar total la figura d'aquesta persona mai prou reivindicada.
1: Avui Beethoven sense Beethoven.

0: Doncs uns altres artistes de la música electrònica, que són The Chemical Brothers, van utilitzar un sampler de la sonata per piano número 26 en mi bemoll major de l'any 1810 per fer aquest The Salomon Dance, i aquí hi ha una altra cita de la música electrònica i Beethoven.
1: Doncs avui amb els Chemical Brothers acabem amb aquest recorregut també a través de Beethoven, però en aquest cas amb música electrònica. Olga Ábalos, Blai Mercè, avui convertits en homes clàssics amb el permís de l'Albert Galzerani i el mestre Pardo. Un abraçat.
2: Un record per ells.
0: Bon
1: gràcies.
0: Dia.
1: Ara tornem. Kids, hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. What do you say? All right. Who's hungry? El suplement. Amb Roger Escapa. Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
3: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
5: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
6: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
7: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
6: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
7: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
6: Univers MotoGP.
7: Perquè el Mundial és nostre.
6: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
8: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui
8: bon dia.
9: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
8: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
8: I a casa nostra tornen a sortir...
10: Avui a Lleida i de dijous.
6: I de la resta del món.
8: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
11: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
0: Bon dia.
1: Acord de matinada entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat a Groenlàndia.
0: Ho ha anunciat aquesta nit Donald Trump. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units, és a dir, Rússia o la Xina, pugui establir-hi bases militars. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
1: I també Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació, entre ells ni més ni menys que la CNN.
0: També la cadena MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà acusa de difondre notícies falses i amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
1: Més novetats sobre el cas Endic. La terapeuta Maria Júlia Luderbol hauria demanat a la seva ajudant, aquesta nova professora d'anglès, Joana, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare.
0: És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas, bàsicament perquè demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare.
1: A les 10 esperem la Maica Navarro amb ganes. El líder de Vox, Santiago Abascal, apela des de Barcelona als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes de cara al proper cicle electoral.
0: Abascal ha estat el primer líder estatal a desembarcar a Catalunya enmig d'una protesta antifeixista blindada pels Mossos. Demà també hi seran Sánchez i Feijó.
1: El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora al judici de Roger Espanyol.
0: El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i, en paral·lel, Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller Ramon Espadaler per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pot utilitzar en instàncies judicials.
1: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
0: És un noi de 17 anys, la víctima de 22
2: 2 havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva.
1: Shakira ja s'ha estrenat a Madrid.
2: Sí, ho ha fet aquest divendres, el primer dels 12 concerts que s'allargaran fins l'11 d'octubre. Ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors.
1: Entre ells catalans, que també sentirem al llarg d'aquest suplement. Els esports, el Barça busca aquest vespre, el Barça busca aquest vespre a les 9 la 7a victòria consecutiva a la Lliga, al camp del Sevilla i sense Joan Garcia.
2: I l'actualitat blaugrana passa avui també per l'assemblea de socis compromissaris del club. Començarà a les 10 i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: L'Espanyol, per cert, que va perdre ahir, tot i jugar amb un mes pràcticament tot el partit, 3-1 contra l'Elx. Marina Laminos, portades, avui protagonisme pel trasllat dels migrants a Ceuta.
9: Imatge principal tant a l'Ara com a la Vanguardia i també al Periódico. Els titulars en canvien un altre sentit. A l'Ara apunten que Macron crida a preparar-se davant els atacs híbrids a Rússia. A El Periódico, la reclamació d'estudiants i rectors d'universitaris que demanen més residències públiques perquè el cost de l'habitatge limita, diuen, la tria d'universitat. A la Vanguardia, acompanyant la imatge dels migrants, parlen de caòtic reallotjament. També hi ha espai en portada per aquest primer concert de Shakira a Madrid. I al punt avui, transició al País Valencià. 1976, quan tot estava per fer i tot era possible.
1: El País, caòtic desallotjament.
9: També en el mateix sentit, el Mundo fan servir el concepte marabunta, en aquest cas, que impedeix, diuen, el desallotjament del trampolín. A l'ABC miren més enllà, Interior envia més Guàrdia Civil, en aquest cas a Melilla, per l'amenaça de Sal. I a la Razón, mirada posada en els moviments del rei del Marroc, amb el titular, el cercle de poder de Mohamed VI va regular la invasió de Ceuta.
1: Anys i anys, per molts anys, Albert Bustils, avui bufa 58 espelmes, Elena García Melero.
12: A veure, jo tampoc l'he entès, perquè jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh?
13: Què passa?
12: Això...
14: Estrella rutilant de la televisió, ha fet pràcticament tota la seva carrera a TV3, va estar 12 anys presentant el TN, copresentant els matins també amb Josep Cuní, ha passat pel divendres i des de fa uns quants anys ja està el Tot es mou.
1: Per molts anys, segurament els 58 anys més ben portats de Catalunya. 33 espelmes, Andrea Pereira.
15: Al final, aquell 4-1, pues, va ser un punt d'inflexió que ara volem...
14: El seu nom forma part del primer Barça que va començar a regnar al futbol europeu, va fitxar pel club el 2018 i 4 anys després va marxar amb una Champions sota el braç, la primera de la història de l'equip femení.
1: 52 espelmes, Jimmy Fallon.
16: Today, President Trump dismissed concerns over AI, posting on Truth.
14: És un dels còmics més importants dels Estats Units, presentador de The Tonight Show a l'NBC i una de les figures públiques més crítiques amb Donald Trump, que en el seu dia el va titllar de cretí.
1: Vida social. Marta Ferrer, això Ginestà, avui actuen al Mercat de Música Viva de Vic.
17: Els germans Serra Sols es presentaran el seu nou disc, Gira tot igual però diferent, a la plaça Major Estrella d'Ama, 9:45 del vespre. Les entrades són gratuïtes. Diumenge sense
1: drama. Els Catarres celebren la Festa Major d'Avinyó.
17: Amb un concert en què repassaran tots els seus èxits, a més, convertiran escenari en banda neon. Serà al pavelló a partir de 11:45 de la nit. Tots els concerts de Festa Major també són gratuïts.
1: I el Festival B avui puja damunt l'escenari Guitarrica de la Fuente.
17: A les portes d'estrenar La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis que protagonitza i que és la seleccionada per representar Espanya als Oscars, el músic de Benicàssim serà avui al Parc del Fòrum de Barcelona per presentar el seu últim disc, Spanish Leather. El concert és a les 9 del vespre i encara es poden comprar entrades de dia per 78 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Fer l'Orni.
18: En Gabriel va ser la primera persona del poble a aixecar-se del llit i sortir al carrer. Però quan va prendre consciència del que allò significava, es va quedar clavat com un estaquirot enmig de la plaça. Durant tots aquests anys, al poble li havien anat molt bé les coses sense un Gabriel matiner. De fet, l'historial del Gabriel estava farcit de llençols que l'engolien fins ben entrada l'hora de dinar. I mentrestant, el poble funcionava com un engranatge perfecte. El gran misteri de tot plegat és que en Gabriel es va llevar sense el concurs d'un despertador, com si una força invisible l'hagués empès cap a l'exterior. I aquesta circumstància, que podria veure's com el començament d'una nova vida, una vida més respectable, el va fer entrar en pànic. De sobte, ostentava la gran responsabilitat d'estrenar un dia. No podia fer una cosa vulgar, havia de fer una cosa memorable, una cosa que deixés petjada, o millor, que donés uns fruits que poguessin recollir els somnolents que vinguessin darrere. En Gabriel, evidentment, va pensar que el millor hauria estat no despertar-se. I el que va fer va ser estirar-se en un banc de pedra, dissimular un son profund i mantenir un ull mig obert fins que detectés un veí en qui descarregar el llast que portava al damunt.
1: Música.

0: Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb Editors i el seu darrer senzill titulat Seriously, un tema que es mou entre el New Wave i l'indie rock dels 80 i que fa una picada d'ullet a The Cure. Editors publicarà el seu 8è àlbum el pròxim 30 d'octubre, on trobarem temes com aquest Seriously.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí, en aquest cas, de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb aquest cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: "No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te". El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes a sucoses sobre les herències familiars i empresarials n'hi ha cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Setembre mullat, bolets en quantitat. Jofre Genover, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Avui què ens espera, a banda de collir bolets per totes aquestes pluges d'aquests dies?
2: Doncs, de moment, uns dies de setembre poc mullats.
1: Home,
2: esperem que hi hagi bolets.
1: Sí, la, setmana que, la setmana que hem tingut, déu-n'hi-do, eh?
2: No, dic el cap de setmana, poc mullat, perquè no plourà, no esperem pluja, ni avui ni demà. Ni, de fet, gairebé els darrers dies del que queda de setembre, la setmana que ve, no s'han trobat canvis en forma de pluja, però sí, ha plogut força, esperem que hi hagi molts bolets. Veurem. La situació prevista cap de setmana, doncs, és de sol. Les nuvolades que hi ha hagut enfront del mar, enfront de la costa central, dins del mar, s'estan desfent per moments encara. Hem vist en el radar algun ruixadet, però queda lluny de la costa. Això es desfà, l'estabilitat s'imposa. Com a molt poden sorgir alguns núvols al voltant de la costa central, el Barcelonès, Maresme, potser el Vallès, també la tarda cap al Ripollès, que generin certa variabilitat, sobretot a partir de migdia. Però en general molt de sol i temperatures, doncs, aquesta calor continguda, típica de setembre, els vols més alts, tocar dels 30, 31, potser, a les zones més càlides, puja un pèl la temperatura respecte a ahir, però bé, amb una calor força moderada, i demà esperem pocs canvis en aquest sentit. La lleugera tramuntana que bufa també per sobre del Cap de Creus, amb tendència a debilitar-se més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Avui ens despertem amb un nou anunci de matinada de Donald Trump, un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units assumeixin la seguretat de Groenlàndia de forma permanent. L'acord arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa amb un fort desplegament militar.
3: I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
1: A les bones o a les males, deia Trump a principis d'any, sembla que finalment ha estat a les bones perquè Dinamarca no només confirma l'acord, sinó que el celebra i assegura que reconeix els interessos de l'illa. Els detalls des de Washington amb l'Oriol Serra. Oriol, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides, que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
1: Oriol, a tot això, el que també destaquen i molt els digitals nord-americans és una altra decisió de Trump, que és la de vetar l'entrada a la Casa Blanca de tres grans mitjans de comunicació, ni més ni menys d'entrada que la CNN, però és que també la cadena MS9 i el mitjà digital Politico. Així és com s'ha anunciat a la mateixa

0: break with him.
1: O fets com ara, que candidats republicans en campanya allunyant-se públicament del mateix Donald Trump. Fake news ben reals, però, Oriol, aquesta acusació de notícies falses no és nova, tenint en compte com actua i què diu normalment Donald Trump.
2: Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Publico. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres. Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos, que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
3: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces, i això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
1: Gràcies, Oriol Serra. Avui Donald Trump que torna a obrir aquest informatiu, però l'altre focus, des de ja fa unes quantes hores, fins i tot mesos i gairebé ens aproparem als 2 anys, l'altre nom propi d'aquest informatiu torna a ser Andic. Avui també tenim novetats sobre aquest cas, sobre el cas Andic. La terapeuta Maria Júlia Luderwall hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, aquesta Johanna, que indiqués a Andic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas. Bàsicament, aquesta informació apuntaria que Jonathan Andic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare. Anem a pams, ens situem a l'1 de desembre de l'any 2024, uns dies abans de la mort d'Isaac Andic. La terapeuta i la seva col·laboradora van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta en barrancs. Els han dit que aquí encara no entren en aquesta equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient de Maria Júlia, aquest home anomenat Salvador, que estava diagnosticat d'esquizofrènia, i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant aquest recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient, ara sí, Jonathan Andic, que deia tenia problemes de diners, de gestió dels diners. La cosa no acaba aquí, perquè Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Andic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir 2 vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Andic. En un comunicat neguen que Andic fill s'interessés mai per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia en tot cas que ha fet posar-se les mans al cap als professionals de la psicologia, que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: La terapeuta, per tant, és el punt de mira del cas, i no només per possible intrusisme laboral. De les informacions fetes públiques aquest matí també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Li demanarem avui a la tertúlia l'advocat penalista Carles Monguilot, l'hem passat el dissabte perquè també necessitem un penalista a la taula per esbrinar quin recorregut judicial pot tenir aquesta derivada del cas. Encara una altra incògnita damunt la taula que provaria que la relació entre Jonathan Andic i la seva terapeuta no era estrictament professional o anava més enllà d'aquestes sessions terapèutiques. Què va anar a fer Jonathan a l'Equador poc després de la mort del seu pare en aquell famós viatge on diu que va perdre el telèfon mòbil? Doncs, segons apunta El País i el que revela el diari, és que durant el viatge Jonathan hauria mantingut diverses reunions relacionades amb la publicació d'un llibre de Maria Júlia sobre les anomenades 7 cronologies, un mètode creat per ella mateixa, una vegada més sense evidència científica. És molta informació que intentarem desgranar avui a partir de les 9.

0: primer a la tertúlia, també, evidentment, a les 10 a l'Hora Negra de la Maica Navarro. Avui l'esperem amb moltes, moltes ganes a la Maica. I hi sumarem també avui amb la Maica Navarro el psicòleg clínic i metge forense especialitzat en pseudoteràpies i en sectes, Miguel Perlado, per analitzar aquests polèmics mètodes de la terapeuta dels antics. Déu-n'hi-do, cal agafar aire, eh? Més notícies. El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora que va tenir problemes per traduir del català al castellà el judici de Roger Español. Tants problemes que finalment els advocats es van haver d'autotraduir. El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i en paral·lel Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller del RAM, Ramon Espadaler, per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pugui utilitzar a instàncies judicials. L'empresa que té contractada la traductora, Ofilingua, ha assegurat, en aquest cas, que està analitzant què pot haver passat i un dels treballadors va denunciar les condicions laborals precàries ahir a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua diuen que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions.
1: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
2: Ni els tribunals de justícia, ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Hem sentit la Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia. A la crònica política o d'agitació política, aquest serà un cap de setmana polític a Catalunya amb el desembarcament de tres líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, amb la mirada posada en el proper cicle electoral. S'apropen les municipals i les generals i els líders no volen perdre pistonada i encara menys a Catalunya. El primer d'arribar ha estat Abascal, i això és notícia, perquè feia 2 anys que no trepitjava Catalunya. Abascal ha passat ja per Lleida, per Tarragona, i ahir a la tarda va ser també a Barcelona, apel·lant directament als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot els independentistes perquè ara confien, diu, en Vox. Ho va seguir l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
3: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys 2 cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar i concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
4: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
3: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
4: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
3: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb que els Mossos van blindar el míting de Vox.
0: Gràcies, Àlex. Demà Pedro Sánchez serà la tradicional festa de la Rosa del PSC i Alberto Núñez Feijóo del PP serà a Badalona, on abans que hi arribi ja hi ha polèmica, perquè els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que els populars celebren demà perquè diuen que s'han destinat recursos municipals per fer un acte de partit. Justament una de les qüestions que explota l'extrema dreta espanyola és el conflicte de Ceuta, mentre la Moncloa està satisfeta amb el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades al port de Ceuta. El PP considera que s'han posat en perill les forces de seguretat i Vox parla de remigració. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
5: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus, i el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
6: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
5: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat.
7: 50 dies després, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total. Señor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, el únic responsable és usted.
5: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
8: Necesitamos reubicar de una vez por todas a personas migrantes que están en Ceuta a la península.
5: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: Qui també s'ha deixat veure per Ceuta aquestes últimes hores és Florentino Pérez, el president del Madrid. A més de socialitzar-se amb la població saudí, ha volgut aclarir que la seva visita institucional està deslligada de la polèmica amb les samarretes protagonitzades per Mbappé, Vinícius i Konaté. Sí, és que se m'escapa el riure per sota el nas, perquè té nassos que digui que està deslligada. O sigui, creieu que Florentino Pérez hagués anat a Ceuta ahir si Mbappé, Vinícius i Konaté no s'haguessin arremangat la samarreta?
9: Quiero resaltar, para que no haya dudas, que este acto de hoy, de apoyo a nuestro presidente de honor y ciutí y a la ciudad de Ceuta, que hemos estado preparando por el presidente de Ceuta, lo hemos estado preparando no por ninguna noticia reciente, sino lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta durante varias semanas.
0: Sí.
9: Y aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.
0: Des d'aquella roda de premsa de fa uns quants mesos, és a dir, la credibilitat de Florentino Pérez està arrossegada sota mínims. Tot això ha viatjat a Ceuta acompanyat d'Emilio Butragueño i de Pirri, president d'honor del Madrid, nascut precisament a Ceuta. Notícia d'últimíssima hora, tallada la circulació a les línies R11 i RGU de Rodalies entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquestes dues línies connecten Barcelona i les comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat per aquesta incidència. Recordem, circulació de les línies R11 i RGU de Rodalies entre Figueres i Vilamalla aturada per un atropellament. El president francès Emmanuel Macron convocarà les properes setmanes una reunió del G7 per abordar la pujada dels preus del gasoil, que a França ha marcat també un rècord històric. Però Macron no pot rebaixar les taxes per l'elevat deute públic del país. París, Isabel Galí.
10: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 6 candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França.
11: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
10: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant. Però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
0: I a Rússia, aquest cap de setmana, més de 110 milions de russos estan cridats a les urnes per formar un nou parlament. Cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
12: Bon dia. El partit Yabloko ha escollit un lema molt senzill, per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però, segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
13: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
12: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts. Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
0: I encara un altre punt de la crònica internacional, i és que almenys 31 morts en un atemptat suïcida en un recinte policial al Pakistan. Els atacants van embestir un vehicle ahir carregat d'explosius contra una mesquita situada dins del complex on els oficials i les seves famílies feien l'oració dels divendres. L'atemptat va tenir lloc al municipi de Kohat, prop de Peshawar, en una reunió fronterera en una regió fronterera, volem dir, amb l'Afganistan. A Vidreres han detingut un jove de 17 anys només per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva. Maria Rovira.
14: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
0: Sí, dilluns el president Salvador Illa feia balanç de l'equador del mandat. Avui és el torn dels consellers, que es repartiran per tot el país en 16 actes simultanis per passar comptes dels dos primers anys del govern Alba Barbosa.
15: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
16: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
15: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers dos anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una cinquantena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
0: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
17: Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
18: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
17: 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les regidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ara ens situem a Ribes de Freser, al Ripollès, on no es pot beure aigua de l'aixeta ni tampoc fer-la servir per cuinar. I és que l'Ajuntament ha avisat que s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent ara de canviar els filtres per poder normalitzar la situació. Maria Rovira.
14: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
19: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que s'ha afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Caralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
14: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: La crònica cultural, 5 minuts per 2 quarts de 9, avui ve farcida. Comencem per una dona que es farà fer un far de concerts aquestes properes setmanes a Madrid. Shakira ha estrenat residència aquesta nit a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que oferirà a la ciutat fins al dia 11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Ella mateixa, no sé si l'ha acabat construint, en qualsevol cas sí que li han construït un escenari expressament per ella. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics en una nit en què ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats de recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del Club de Fans de Shakira, que ha enviat aquesta nota de veu als amics del suplement després del concert.
20: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ja No Lloren, World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim entrada a nit ens quedessin sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però, deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
0: La crònica express del David Córdoba, el president del Club de Fans de Shakira a Catalunya, pel suplement. L'intentarem saludar també al llarg d'aquest programa, tan bon punt es desperti. Amb el David Córdoba, avui Joan Callarissa, també per retratar un espectacle que ha comptat amb col·laboracions de Chanel i de Vico, totes dues catalanes, i en què Shakira ha parlat molt amb el seu públic. De fet, ha tingut un record pels anys que va viure aquí.
1: Yo no puedo creer que estoy aquí. Parece todo un sueño. Bueno, todo me dice Shaki con la cara que te fuiste y con la cara que volviste.
0: Mala llet aquí. Amb la cara que vas marxar i amb la cara que has tornat, deia Shakira, cobrant-se alguna factureta també d'aquestes que fa temps que va fent kitty-cling. Tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes. De fet, els veïns de Villavedre, on Shakira ha instal·lat aquest anomenat escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
21: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
0: Paciència al menys a Madrid fins al 11 d'octubre, avui segon concert de la cantant colombiana. A Vic, una proposta ben diferent, ja està en marxa una nova edició del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mama Duixa, Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major i avui ho faran Ginestac, Arat Laós i Crim, des de Vic, Marc Ruiz.
22: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del Mercat de Música Viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulència, o que parlen de la traïció i sense pèls a la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mama Duixa i Dan Peralbo i el Comboi. I mentrestant, al planíssim escenari de la catedral, els veterans Perquè Surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestar, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Baia Baia i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
23: These images are memories of long forgotten dreams.
0: I de Vic ens situem ara a Sant Sebastià, perquè el cineasta alemany Werner Herzog ha recollit el Premi Honorífic Donostia al Festival de Cine de Sant Sebastià. Ha estat guardonat durant la gala inaugural, en què ha aprofitat per fer una defensa aferrissada de la cultura basca. Enviat especial, Marc Garriga.
24: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc. I, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola. Un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense compromís com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
25: I do not like the word obsession.
13: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, punt.
24: Herzog ha presentat també la irregular Backing Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
0: I ara marxem fins a la Xina.
26: On et penses que vius en un conte de fades?
0: A la Xina també amb accent català, perquè el muntatge L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, fa històries el primer musical en català que representa a la Xina. La companyia ha fet aquest cap de setmana la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant de 2.000 persones per funció. La resposta del públic ha estat fantàstica i ha anat el nostre corresponsal a la Xina, el Francesc Canals.
27: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
2: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
3: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
2: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
4: Busquen
5: la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
2: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre, una història d'amor, i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
0: Ja tenim en marxa la Setmana del Llibre en Català al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Aquesta edició ha programat més de 350 activitats durant 10 dies. La inauguració oficial serà aquest matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Biel Mesquida. Entre la programació destacada hi ha la presència de l'autora internacional Claire Pollard, que presentarà el seu últim llibre, Fades Modernes.
6: In Disney, it's always the cruel...
7: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Avui, just després del suplement a la una, programa especial del Ciutat Maragda per la Setmana del Llibre en Català amb el David Guzmán des del Passeig Lluís Companys de Barcelona. De seguida els esports, amb el Barça, que va com un tro i que juga a Sevilla avui a les 9 del vespre amb la incògnita, tremolem d'aquí a sota els pals. I també la derrota de l'Espanyol.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
27: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
28: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta amb les condicions de la botiga web i app.
27: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
29: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
30: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini deuets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
31: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
32: Incendis simultanis.
33: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
32: Més intensos.
34: És el primer cop que ve com un foc tan dolent.
32: Imprevisibles.
35: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
32: Destructius.
36: La terra crema.
32: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
37: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
38: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
37: frigorífics, rentadores, forns...
38: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
37: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
38: Consulta els models i marques que hi participen.
1: Ocasión Plus.
38: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
9: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Dos quarts i mig de nou del matí, els esports amb el Roger Nau. El Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. Roger, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Els blaugrana volen sumar la setena victòria consecutiva a la Lliga. No hi serà Joan Garcia. El porter de Sallent és baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit de dimecres contra el Racing de Santander al Camp Nou.
3: I aquí el gran misteri, saber qui ocuparà la porteria.
4: Sí, Livakovic, que encara no ha debutat amb el Barça, o Tekchesne, que dimecres va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. N'ha parlat Hansi Flick.
5: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
6: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
5: And we always think about what is the best for the team.
3: El que digui Flick va a missa, però que posi Livakovic avui. Insisteix que hi ha marge de millora encara, eh?
4: Sí, tot i el bon moment de l'equip, que lidera amb Madaferro el campionat, ple de victòries, ara vol sumar 3 punts més i qui sap si aprofitar que demà hi ha derbi madrileny al Metropolitano.
5: We have to build here.
6: És molt important construir i crear un bon entorn per als jugadors perquè puguin recuperar-se ràpidament entre partit i partit. Necessitem més en això i ens hi hem concentrat. Hem començat el procés, però ara mateix no estic completament satisfet perquè estem a l'inici del procés. Sempre volem més dels jugadors i hem de trobar solucions perquè les coses millorin.
4: El rival d'avui, el Sevilla, és 5è, 4 victòries. L'any passat, per cert, va tombar el Barça 4-1 al Sánchez-Pizjuán. El partit començarà a les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
3: El Barça avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
4: Començarà a les 9, serà telemàtica i estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat seran econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça.
3: La podeu seguir a través de l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb el Roger Bussà i anirem connectant també a veure si en diuen alguna de grossa. I qui ha jugat ja és l'Espanyol.
7: Compte la roda de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol, no m'ho puc creure.
3: Que ahir va perdre contra l'Elx per 1-3.
4: Tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. L'Elx, que fins ahir era el cué, va marxar al descans guanyant 0-2. A la represa els blanquiblaus van escurçar distàncies amb un gol en pròpia porta, però quan buscaven l'empat...
7: Compte que ara es desplega la contra l'Elx, marxa sol, és Valera, entra a l'àrea, encara Valera, pica la pilota i fa el gol. S'acaba el partit, nois. Pica la pilota per sobre...
4: L'Elx va fer l'1-3 definitiu en un contraatac i Manolo González, el tècnic blanquiblau, molt clar després del partit.
8: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara amb una situació que tenia molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
4: És la quarta derrota de l'Espanyol que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
3: Déu-n'hi-do com d'enfadat estava el Manolo González. La jornada de primera avui continua.
4: Sí, amb 3 partits al marge del Sevilla-Barça, l'Osasuna Rayo a les 2, l'Atlètic Club a la vés a 1:15 i el Celta Racing a 2:15.
3: I a segona avui juga el Girona.
4: A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La principal novetat és Porto. Torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell jugarà demà a les 2 contra l'Oviedo a la nova Creu Alta.
3: A la Lliga F, nova exhibició del Barça.
4: Golejada contra l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que va fer un hat-trick, van ser les golejadores. Avui a les 12 Badalona Women Real Societat i a les 4 Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
3: En bàsquet, avui Badalona acull la Supercopa CB.
4: Es disputen les dues semifinals, a les 6 a la 6 a Joventut Baskonia, en directe al Tot Gira, i a les 9 Barça-València. El Madrid, per cert, jugarà aquesta tarda contra l'Olympiacos la final de la primera Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. Els blancs ahir van superar el Dubai de Xavi Pascual a la pròrroga.
3: Motos, aquest cap de setmana Marc Márquez defensa el liderat a Àustria.
4: Aquesta tarda a les 3 es disputa la cursa sprint, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ahir a primera jornada d'entrenaments, els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín van ser quart i cinquè, respectivament.
3: Joan. Joan Anton Català, bon dia.
1: Bon dia, Roger.
3: Què passarà al cel aquesta setmana?
1: Anem dient adéu al brillant Venus, que l'hem tingut setmanes, però que cada cop ja va caient més baix sobre l'horitzó oest quan el sol s'amaga, i ens queden poques setmanes per poder-lo veure. En canvi, els altres planetes van guanyant protagonisme, Saturn ja es pot veure mirant al sud-est a mitjanit, i després en Mart i el brillantíssim Júpiter de matinada sobre l'horitzó est. I la notícia, Roger, però, és que dimarts vinent, dia 23, entra la tardor a les 2 de la matinada.
3: Per fi. A quina hora ha sortit el sol avui a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès?
1: A les 7:36.
3: I a quina hora es pondrà?
1: A les 19:56.
3: Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
3: Temperatura a Sant Sadurní d'Anoia a aquesta hora, Jofre Genoer.
9: Bon dia, doncs ara mateix ja caminen cap als 16 graus, ha arribat a tocar gairebé els 15 de matinada, a primera hora, al despuntar del dia, 2 graus menys que ahir, per tant, una mica més de fresca, però avui el termòmetre tendeix a pujar una mica més, esperem valors que s'aproximin més dels 30, de fet pot haver-hi algun 30-31 a les zones més càlides, amb una jornada bàsicament de sol, o algun núvol baix puntual a la costa central, al Vallès, a Montseny, o cap a la zona del Ripollès a la tarda, bàsicament generant cel com a molt una mica variable. Poca cosa, l'ambient assolellat ja estable es mantindrà avui, demà, i amb temperatures demà un parell més altes.
3: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Quin és el teu peix preferit? Tens algun peix preferit?
3: El Roger. Hi ha un peix que es diu Roger. Que a més és comestible.
10: Sí, no, Tom, tu ets molt comestible, però la pregunta és, aquest és el teu peix preferit?
3: O sigui, per menjar, o sigui, a mi m'encanta, per exemple, per menjar el turbot, el llenguado...
10: A veure, una cosa.
3: No
10: jo m'estic fotent a l'aigua a veure peixos. Sí. Tu creus que jo quan veig un peix me'l penso menjar?
11: Mira, jo crec que Lady Gaga és sapiosexual.
3: Per tu què vol dir sapiosexual?
11: És quan alguna persona t'enamora perquè t'estimula la ment, diríem, a banda de tres coses, t'estimula la ment. No només a tres coses, sinó també la ment, diríem.
3: Aquest porta pinyol o no?
12: Exacte. Jo, bueno, em van decidir de portar aquest raïm perquè vull reivindicar, sobretot a la gent jove.
3: Que el raïm té pinyol.
12: Que el raïm té pinyol. I punto pelota.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 19 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
1: Que ha anunciat un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia per evitar que cap país enemic pugui establir-hi bases militars. Un acord que arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa àrtica.
0: Jake Tapper.
2: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN.
1: El presentador de la CNN que ha anunciat el veto que ha imposat Trump a la cadena per entrar a la Casa Blanca juntament amb dos mitjans més, MS Now i Politico. Trump els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'ampliar el veto a altres mitjans.
0: Dan Peralbo.
1: Un dels grups que aquesta nit ha actuat a la plaça Major de Vic en el mercat de música viva, també hi han tocat Lia Kali i Mamaduixa, i avui serà el torn de Ginestar, Caral, Laoz i Crim.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera, dues.
1: Les línies de Rodalies tallades en aquests moments són l'R11 i l'RGU entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Dues línies que connecten Barcelona i comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per a aquesta incidència.
0: 110.
1: Milions de russos, els que estan cridats a les urnes per les eleccions legislatives que el país celebra aquest cap de setmana, cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra.
0: 50.000.
1: Els espectadors que ha aglutinat Shakira al Macondo Park a Madrid per seguir el primer dels 12 concerts que la colombiana oferirà a la capital espanyola en format de residència.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Carles Monguirol, l'Antoni Jalón i l'Eduard Voltes. Un mateix 19 de setembre, en aquest cas de l'any 1999, a Múnich es va inaugurar una nova edició de l'Oktoberfest i TV3 se'n va fer ressò.
3: Així s'inaugurava l'edició número 166 de l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de Múnich. Es tracta de la celebració popular més gran del món que cada any rep prop de 7 milions de visitants en 15 dies.
0: L'edició 166 de la festa de la cervesa va deixar a Múnich més de 1.000 milions de dòlars. Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Allianz Arena, des del bar de sota de casa o des d'un concurs de dialèctica que s'anomena Festa de la Certesa.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Anem a l'opinió dels diaris. Marina Laminos, diari Ara. El Xavier Bosch reconeix que tots plegats som zombis digitals i es pregunta, i els adults, qui ens rescata de l'addicció al mòbil?
5: Perquè més val tard que mai, i la Comissió Europea ha decidit començar a regular l'accés dels menors a les xarxes, però els adults també ens han abandonat. Som zombis digitals i hem caigut de quatre potes al parany de l'escroll infinit. La recompensa és tan immediata que sempre en vols més. Com un peix que es mossega la cua. I sí, reconeix Bosch, quan hem conegut els informes PISA, el món s'ha posat les mans al cap i els analistes han sortit al pas per avisar que el baix nivell de comprensió lectora no és culpa del mòbil, però com a mínim no ho és només, perquè també és cert que és culpa de la claudicació de la cultura de l'esforç, també de la pandèmia aïllant de 2020 i d'un model educatiu que cataloga de nyigui-nyogui. Però és innegable, afegeix, que una de les conseqüències de tant xiclet per al cervell a través de les plataformes és que minven les capacitats dels joves.
0: A l'avantguàrdia sobre la polèmica de la setmana que envolta els tres futbolistes del Madrid que no es van posar bé la samarreta de suport a Ceuta, el Jordi Évole reclama que cal barrejar política i esport.
5: És probable, diu, que qui afirmi que no s'han de barrejar política i esport estigui a punt, efectivament, de barrejar política i esport, com ho han fet l'Associació Valenciana d'Empresaris, que han engegat la iniciativa de les samarretes. Ironitza, sense ànim de polititzar res, és clar. Évole elogia la frase d'Mbappé de no prioritzar patiments i reflexiona. Ceuta ja és la nova arma llancívola entre esquerres i dretes. Com més insultes Mbappé, més espanyolets. I remata. Curiosament, molts dels que han insultat Mbappé volien que fos el francès el guanyador de la pilota d'or per sobre de l'espanyol Lamine Yamal. També fa dos anys que preferien que la guanyés el brasiler Vinícius per sobre de l'espanyol Rodri. Són les peculiaritats acaba d'un país cada dia més incomprensible i on sembla que ens volen prendre per idiotes.
0: També a l'avantguàrdia, la Isabel García Pagán analitza les novetats que envolten l'amnistia de Puigdemont, l'últim ball del Suprem i Puigdemont, titula l'article.
5: Un Suprem que insisteix que Puigdemont es va beneficiar econòmicament de l'1 d'octubre és l'última trinxera judicial contra l'amnistia perquè la resta de supòsits ja han estat desmuntats pel Constitucional i pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Recorda pagar, ni la llei és inconstitucional ni el procés va afectar els interessos econòmics europeus. Entrem, doncs, a la recta final i absolutament tothom palpa que estem davant d'un nou escenari, però tot i això les decisions dilatòries dels tribunals han de fer imposar la prudència al retorn de Puigdemont i també la rehabilitació política de Junqueras. Més enllà del ritme dels tribunals, també cal tenir en compte que els següents passos estaran marcats pel calendari polític. D'una banda, les municipals del maig, però també de l'altra, els fronts oberts de Pedro Sánchez que fan trontollar el seu govern. A les files independentistes, escriu Pagans, suposen un interès del Suprem a atribuir a Sánchez la imatge del retorn de Puigdemont abans de les eleccions generals. I com més a prop de les urnes, millor, a la recerca d'una mobilització que perjudiqui les expectatives del líder del PSOE.
0: Al The Economist, Albert Postils, es pregunten si encara val la pena ensenyar la lletra lligada a l'escola.
6: Es podria pensar, llegim, que aquestes qüestions han quedat obsoletes en una era dominada per les pantalles, però el cert és que s'està produint un ressorgiment de l'escriptura a mà. El 2010, als Estats Units, el Pla d'Estudis Nacional la va deixar de banda en favor de la informàtica, però ara, més de la meitat dels estats han tornat a fer obligatori l'ensenyament de la lletra lligada a les aules. El cert és que el retorn de la lletra lligada té l'aval de la ciència. Un estudi de la Universitat de Noruega va comparar l'activitat cerebral de nens i joves adults a l'escriure a mà i al teclejar i va descobrir que el cervell s'activa d'una manera completament diferent quan escriu a mà. Més enllà d'això, el ressorgiment de la lletra lligada també té un component cultural i és una manera que els joves siguin capaços de desxifrar la lletra dels seus avantpassats o de documents històrics redactats a mà.
0: Fem un cop d'ull als diaris esportius, avui també amb el punt de mira a la porteria del Barça després de la petita lesió de Joan Garcia.
6: I la incògnita de si jugarà Chesna o Livakovic a les seves mans, titula l'Esport en una portada partida en horitzontal on es veu el polonès i el croat. A Mundo Deportivo se centren en el ple de victòries que pot atrapar el Barça abans de l'aturada. En volen més, llegim, il·lustrat amb una imatge de Rafinha que diu que la seva intenció és renovar i acabar la seva carrera a Can Barça. A Madrid, l'AS es desfan elogis amb la visita de Florentino Pérez a Ceuta. El titular, llegim, una abraçada a Ceuta. La ciutat rep amb entusiasme la visita de Florentino Pérez i Pirri, que és el president d'honor del club. I el Marca ja fan bullir l'olla amb el derbi madrileny de demà, portada partida per la meitat en vertical. A l'esquerra, Torres, Fernando Torres, es posa la bufanda. A la dreta, Vini a complir la seva promesa després que el brasiler hagi assegurat que els seus gols tornaran.
7: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Xalong, el Garruiz i Carles Munguilot. A les 10, l'hora negra de la Maica Navarro, amb totes les novetats del cas Endic. L'esperem amb ganes. I sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense, especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
8: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bunyi s'ha convertit en una bèstia.
9: Haureu de matar la bèstia en algun moment.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Bunyi, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap imitació.
10: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No? En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
11: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esto o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
0: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat el tema de que, perquè t'ho deuen haver, sí, des de petit t'ho devien dir, no, Ferran?
10: No. Jo de petit era un tio molt normal i tant, no, això ha sigut... Saps què passa? Quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
0: Quan tens molt coneixement, això és un problema, diu Ferran Adrià. Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
10: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
12: Ni la mía tampoco.
10: No. Va dir, clar, vas a entendre molt. Tu no saps, amb tot el carinyo.
0: Tu t'has sentit...
10: La gent no sap lo que és.
0: Pararem bé l'orella a partir de quarts d'11 per entendre el Ferran Adrià i el Miquel Fernández just abans de l'estrena de Gènesi, que segur que serà un èxit esclatant de TV3, perquè Ferran Adrià se l'ha imitat moltes vegades, sempre se l'ha caricaturitzat, sobretot gràcies al Polònia, però és que el Miquel Fernández fa una cosa molt xula, que és interpretar-lo sense caure en la paròdia, perquè és una sèrie que explica la història del Ferran, del Bulli i de com es va gestar tot plegat. Avui xerrarem amb ells dos. A les 11 estrenem tertúlia de corresponsals, la pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents, i avui sumem la Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu i també interpretar el que ha passat aquesta matinada amb Groenlàndia i aquest acord de Donald Trump. I després...

0: Així sona el més nou d'Arnau Balluer, és el bateria de Manel, que prepara disc en solitari. Avui ens visita i ens presentarà algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunteta a l'Arnau, la pregunteta impertinent, de si Manel tornarà o no tornarà i quan ho farà. Em sap greu, però l'hauré de fer. A partir de les 12, també, Joan Callarissa, amb Les pantalles i el cor i el més nou del que ha donat de si aquest concert de Shakira a Madrid, aquesta estrena. I acabarem el programa amb el Pep Noguer, avui parlant d'hàbits saludables amb l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta arran d'un infart. 5 minuts per les 9 del matí. De seguida obrim per tertúlia, abans però cada dissabte i diumenge aquesta temporada arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes als enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. suplement@catradio.cat. Amb les respostes, la més original s'emporta aquest xec regal de 60 euros de Condis. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Un butxí curt de gambals va estar a punt d'executar un innocent a la plaça pública. La víctima va estar de sort. En l'últim moment hi va intervenir un professor de llengua que li va salvar la vida. Què ha passat? Ai!
2: El suplement. Amb Roger Escapa.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
7: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
11: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
12: 44.982 44982 de la sèrie 97.
11: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
13: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
14: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
15: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
14: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
15: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
14: Univers MotoGP.
15: Perquè el Mundial és nostre.
14: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
16: La Setmana del Llibre és la primera gran cita a la tardor literària a Catalunya i a Ciutat Maragda hi serem en directe amb un programa especial amb convidats com Màrius Serra i Ramon Solsona, els dos premiats d'aquesta edició, la directora Cristina Domènech i el president dels editors catalans, Oriol Magrinyà.
17: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
16: Aquest dissabte celebrem la literatura des de la Setmana del Llibre en català.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: Silenci, sisplau, que ja estan començant abans d'hora. Són les 9.
20: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Des del 14 de desembre de l'any 2024, no hi ha dia que Jonathan Andic pugui esmorzar tranquil. Després que aquesta setmana la Maica Navarro i el Toni Muñoz publiquessin que el fill dels Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empenya un familiar per un barranc, avui La Vanguardia avança que la terapeuta Maria Julia Luderwall va recórrer, juntament amb aquesta nova col·laboradora, traductora, de nom Joana, la mateixa ruta de Montserrat on 13 dies després va morir Isaac Andic quan va caure pel barranc. De fet, detallen la Maica i el Toni a La Vanguardia, les dues dones van caminar pel camí de les Feixades, de Collbató, amb la intenció de localitzar una ruta en barrancs per dur a terme una teràpia de confrontació dissenyada per un altre pacient, un tal Salvador, diagnosticat d'esquizofrènia. Fins i tot La Vanguardia titula que la falsa psicòloga va instar la seva ajudant a indicar a Jonathan Andic els punts perillosos de la ruta. Són unes notes de veu que podrien provar que l'investigat coneixia els riscos de l'excursió. Aquestes últimes hores, la defensa d'Andic ha negat a través d'un comunicat que el seu client s'hagués interessat per una teràpia extrema davant del precipici. Aquestes són les últimes novetats del cas. A les 10, com sempre, l'hora negra amb la Maica Navarro al suplement. Avui l'esperem amb més ganes que mai. Però abans també ens acompanya a la tertúlia el panelista Carles Monguilot, perquè en aquesta història la ja famosa pseudoterapeuta Maria Julia potser també necessita un bon advocat, perquè potser algú es va prendre massa al peu de la lletra un dels conceptes que han fet perdurar per sempre la metàfora de Sigmund Freud: matar el pare.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la periodista Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, que és director de Pròxima Estació, l'Antoni Gelón, que és advocat i escriptor i dinamitzador cultural, i el Carles Monglot, que és advocat penalista. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Estupendos, amb tendència a millorar.
0: Ha anat bé l'estiu, Antoni?
2: Home, està...
0: Fas bona cara, eh?
2: Encara hi soc.
0: Vas fer campana el primer dia, m'ho vaig apuntar, eh?
2: Quan estava fora.
0: Ah, veus? Vas poder allargar les vacances.
2: Jo vaig allargar per davant i per darrere.
0: Tu has començat, més enllà del curs escolar, eh?
2: I tant. Bueno, és que jo ja fa anys que el vaig fer el curs escolar.
0: El Monguilot els tenim els diumenges, el que passa és que avui la cosa està com està.
3: Sí.
0: A veure, necessiteu que recapituli una altra vegada tot el que ha passat aquestes últimes hores, o ho tenim clar? Ho dic perquè potser algun oient s'ha despertat tard. Des de les 6 del matí que hem arrencat hem anat també repassant tot el que desgrana la Maica i el Toni. Esteu tots tan enganxats com un servidor a la història dels Andic, Eduard?
4: I tant. Ara mateix és el cas nacional popular de la Crònica Negra.
0: No teniu la sensació que se'n parla tot arreu? És a dir, a mi hi ha molta gent que m'atura i em diu, tu què, això? Escolta'm, què? No, ja. O sigui, amb la Maica ja et sento, però què?
4: Sí, em passa. Jo sóc, a més a més, dels que treu el tema, diguem-ne. I he de dir que la sensació que tinc jo és que a nivell popular el Jonathan Andic està condemnat, diguem-ne. És a dir, que la gent creu que ho ha fet. No m'he trobat ningú que em digui, estic convençut que no. Al revés, el que em trobo al carrer, diguéssim, i a les sobretaules, és aquesta convicció, no? I ara li preguntaven a Monguilot si això serà un judici amb jurat popular o no. Em deia que sí. I aleshores això em fa pensar que ho té negre.
0: Deixeu-me que em centri una estona amb el Monguilot i després li podeu fer les preguntes que vulgueu, i a les 10 també sobre els detalls de si la terapeuta va fer la ruta abans o no la va fer, amb qui la va fer, si li va dir que es fixés en els punts foscos, quina relació hi ha entre aquesta terapeuta, que hem de parlar de pseudoterapeuta perquè no està col·legiada, i tots els psicòlegs que en saben i parlen en propietat diuen que no hi ha cap teràpia que et confronti en un precipici amb la idea de projectar empènyer un familiar.
4: És un perill públic, aquesta dona.
0: Per tant, tot això ho anirem escampant al llarg del matí. Però abans, a veure, Monguilot, se li està respectant la presumpció d'innocència i el dret a defensa a Jonathan Andic?
5: Bé, sí. La presumpció d'innocència és una declaració constitucional, un principi jurídic que no afecta en el dia a dia de la ciutadania. La presumpció d'innocència d'aquest senyor quedarà absolutament intacta fins que s'acabi el judici. Què vol dir presumpció d'innocència? Que tothom és innocent fins que es demostri el contrari, que s'aportin proves de càrrec. El problema és que en un judici la gent que formi el jurat haurà d'entendre què és la prova indiciària. Aquí no hi ha una prova directa, no hi ha una càmera que filmés el senyor Andic empantant el seu pare. No hi ha un testimoni que ho veies. I molta gent diu, com deies tu, Eduard, ara, no, estic convençut que és culpable, però a mi em diuen, a mi em pregunten, no, tu què penses? Perquè jo ja sé que segur que és culpable, però no tenen proves, no el podran condemnar. Cuidao, si la prova indiciària s'explica bé, efectivament poden arribar a la convicció de culpabilitat. Se respecta la presumpció d'innocència, sí, perquè la presumpció d'innocència no té res a veure amb que la gent opini, aquests judicis paral·lels que són històricament inevitables en aquest país, i per tot Estats Units, recordem aquesta mare jutjada per haver matat els tres fills, no? Per tant, davant de la presumpció d'innocència no hi té cap problema, com no hi ha cap problema en que la premsa en parli, perquè el dret fonamental a la llibertat d'expressió o la seva cosina germana, que és la llibertat d'informació, també és un dret constitucional. El que ha de fer la premsa, els mitjans, és donar informació versemblant, primer, però sobretot veraç, que sigui certa, perquè si tu dones una informació equivocada, llavors et pots tenir unes responsabilitats. Què passa? Aquest judici paral·lel afectarà el judici amb jurat popular que es durà a terme segur, perquè jo estic convençut que l'audiència dirà que es tiri endavant i això no s'arxivarà? No, perquè en el jurat estan previstos perfectament els reglaments de les normes de funcionament, se'ls explica que no tenen que anar condicionats per cap coneixement aliè al que es practiqui en el judici. Fins i tot el president del tribunal,

0: ha judici, de judici n'hi haurà, i després el relat públic que es va imposant, que és evident que amb totes les informacions que ha anat desgranant, sobretot La Vanguardia i la Maica i el Toni Muñoz, doncs hi ha uns indicis que fan pensar una cosa. Hi ha advocats, a vegades defensors molt mediàtics, que adopten una política pública, no?, de dir, vaig als mitjans i imposo el meu relat. Tu pots ser un d'aquests en alguns dels casos
1: jo
0: que has portat.
1: Jo ho he defensat sempre. Sí.
0: Jonathan Antic va escollir per la seva defensa Cristóbal Martell, que és un advocat molt famós que no fa entrevistes. Mm-hmm. Qui és Cristóbal Martell? I per què creus que té aquesta política de mediàtica?
1: Bé, jo Cristóbal Martell, ho he dit públicament, a part que és molt amic meu, la meva filla advocada va estar treballant al seu despatx, jo vaig dir en el judici dels Pujol, que per mi és el penalista de més prestigi i més brillant i més bo que conec. O sigui, per tant, a partir d'aquí ja he dit què penso jo de Cristóbal Martell. Cristóbal Martell, que porta la defensa del senyor Andic i, sens dubte, portarà la defensa magníficament, crec que sí que va veure la necessitat de replicar públicament en un mitjà quan ja corria la versió que donava la policia. Va ser aquella intervenció que coneixem tots.
0: A RAC1, del Paco Marco, que després també va venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I allà va fer una intervenció que va portar molta cua per intentar, en un moment en què tots els indicis apuntaven que Jonathan Antic no quedava amb un bon paper, ell va sortir i va dir això.
2: Existe un policia, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: I després va dir allò que hi havia algun policia que tenia ganes de sortir en un episodi de crims. Sí. Això encara, doncs suposo que el cos de policia devia caure bastant malament.
1: Bé, aquí s'ha de tenir en compte que això que va ser posar en tela de judici, mai millor dit, a un sergent de la policia, potser el Paco Marco no va comptar amb un efecte de reacció corporativa. La policia, com la majoria de col·lectius, però la policia especialment és corporativa. Jo estic segur que tots els investigadors, tots els membres de Mossos d'Esquadra es van sentir interpel·lats de dir, compte, estàs aquí assenyalant directament a un investigador que hauria fet molt malament la seva feina, quasi prejutjant, i això vés a saber si no ha provocat un efecte de reacció, de dir, doncs ara veuràs, no?
0: Vols dir que la policia encara es prengui més seriosament aquesta història?
1: Efectivament.
0: Aquí el que, la voluntat d'aparèixer Paco Marco, que recordem, està contractat per la família Andic, que és investigador privat, i té tot el dret a treballar per aconseguir proves que exculpin el seu client. Aleshores, Paco Marco va fer aquesta entrevista a RAC1 i després també a Catalunya Ràdio. Al Matí de Catalunya Ràdio. I aquí, doncs, la intenció era que aquest relat s'igualés una mica, de que hi hagués, que el públic digués, escolta'm, és que potser estem criminalitzant una persona que és innocent i se li ha mort el pare.
1: Jo que sóc advocat, que he sortit moltes vegades a donar explicacions de la versió dels meus defensats, sempre he dit, és que si l'assumpte està en un plat totalment anònim, no tens per què provocar tu la notícia, però quan qui primer filtra l'opinió pública és la policia, perquè dona les imatges de la detenció, perquè el sumari es coneix, no sé, podíem parlar de molts casos recents, des del senyor Rossell fins tot el que va passar amb el procés, casos mediàtics, el cas Pujol. Si la defensa davant de versió acusadora que dona la fiscalia o que dona la policia calla, jo sempre he dit, i els he dit als meus clients, en castellà hi ha aquell refrany de qui en calla otorga, llavors tu dona la teva versió. Per compensar, si res més no de cara a la presumpció d'innocència del judici, perquè el judici es farà amb les proves que es practiquin en els actes de vista oral, però de cara a l'opinió pública i de cara que aquest senyor segueix sortint al carrer, segueix anant a restaurants, segueix anant a esmorzar, doncs que digui, escolta'm, tu no has dit res, tu has callat. Per això jo crec que, si és bé cert que Cristóbal Martell no és amic de fer entrevistes i no en dona, la decisió d'anar a la ràdio del detectiu contractat per la família segur que va tenir el vistiplau del Cristóbal Martell, no? I probablement jo entenc que ho havia de fer perquè ja havia sortit a la premsa i als mitjans una versió d'incriminació del seu client que segurament es tenia que rebatre, no? Una altra cosa és que en el moment inicial en què ens trobàvem, perquè quedàvem diligències per practicar, sembla que hi ha peces secretes, que per cert vull aprofitar per dir, home, és molt trist que si hi ha una peça secreta se sàpiga abans que les defenses...
0: Un moment, la peça secreta és molt important perquè avui també... la

0: mai que apunta en aquesta direcció a l'avantguàrdia. Què és una peça secreta en aquest cas i fins a quin punt creus que aquesta pseudoterapeuta, Maria Júlia, necessita un bon penalista?
1: A veure, amb una investigació judicial que no és secreta, pot passar que en un moment determinat el jutge o jutgessa consideri necessari blindar i treure del coneixement de les parts, excepte la fiscalia, una part concreta de la investigació, perquè podria malbaratar-la, doncs, si sabés, per exemple, a vegades amb una causa que no és secreta, et notifiquen que hi ha una part a partir d'ara que si ho serà. Tu què penses com a advocat? Home, doncs potser hem decidit intervindre un telèfon, no? Si volen intervindre un telèfon, evidentment, si ho saben les parts, aquell telèfon quedarà inoperatiu. Jo no sé si és cert que hi ha una peça secreta, però pots fer perfectament la jutgessa això.
0: Però la peça secreta investigaria la Maria Júlia?
1: El que podria ser. A veure, si imaginem-nos que fos cert tot això que ara s'ha dit. Aquesta terapeuta pot tenir responsabilitat penal com a còmplice o inductora d'un assassinat si finalment s'ha declarat provat? Jo crec que no. Una altra cosa és que va tenir una conducta imprudent i potser es podria parlar de negligència, a menys que haguessin quedat d'acord i això es declarés provat. El senyor Andic, ara estic fent una lucubració totalment fantasiosa, que hagués dit, mira, jo, però és absurd això, no? Jo vull matar el meu pare, llavors necessito la teva col·laboració perquè tu me diguis a quin lloc. Això sembla absurd. Per tant, més enllà de la malpraxis professional, que això per mi és evident, jo ja us puc dir que no posaria cap problema meu psicològic en mans d'aquesta senyora. Això és obvi, no? Jo crec que aquí a aquesta taula ningú, no? Més enllà de la seva malpraxis professional, tampoc crec que hi hagi intrusisme, perquè al final, escolta'm, xamans, bruixeries i gent ennuvolada psíquicament...
0: Sí, però cada vegada n'hi ha més, eh? I ja, en parlarem d'aquí una estona també amb el Miguel Perlado, que està especialitzat en comportaments sectaris i pseudoteràpies.
1: Però no
0: perquè
1: són,
0: a toro passat, sí. A vegades és molt senzill dir, ostres, no, doncs mira, jo segur que no caic en una sessió terapèutica d'aquesta dona, perquè ja es veu que això no funciona. Però hi ha molta gent que acaba sent víctima.
1: No, està clar.
0: D'aquests gurus.
1: I qui sorprèn especialment que fos una persona amb molts diners que podria tenir els millors terapeutes del món, no? Encara crida més l'atenció. Però tu em preguntes, jo com a penalista, aquesta dona, suposant que es declarés provat això, que sí, que li va dir com a teràpia, confronta't amb el teu pare, evidentment, ell ho va dir, i si és cert, pensant que això serviria per solucionar el problema, no perquè li donés un empenti i la tirés d'alta baix i al final ella tampoc hi era, no? Si no hi era, jo crec que penalment no pot tenir responsabilitat si finalment, insisteixo, es declarés que hi ha hagut un assassinat, que això està per veure, Què passarà a partir d'ara? Bé, doncs primer de tot, quan se vagi a judici sabrem tot el que hi ha a la causa i la defensa coneixerà totes les proves. I, en resum, això és un problema de credibilitat. Perquè, esclar, aquesta senyora que ara ha declarat, que diu que va anar a mirar la recorregut i que va ser, doncs, assessorada que tres vegades, i és un testimoni. En el jurat, a més, està especialment previst que les declaracions testificals o les proves que es practiquen a la instrucció no tenen cap valor si no es reprodueixen en el judici davant del jurat popular. Fins al punt que no es pot llegir en el jurat popular la declaració d'un testimoni en la instrucció. Llavors digueu, així no serveix per res? No, sí, què diu la llei? Si aquesta testimoniària, imaginem-nos que diu en el jutjat això que ha dit a la policia, val? I quan arriba el dia del judici, canvia l'opinió i declara una altra cosa. No servirà de res el que ha dit a instrucció? Sí que servirà. Amb quin extrem? La llei de jurat preveu que les defenses o la fiscalia li poden posar de manifest la contradicció perquè ho valori el jurat popular. És a dir, si ara aquesta senyora diu blanc en la instrucció i el dia del judici diu negre, doncs el fiscal, en aquest cas, suposo que li diu, miri, perdoni, perquè ho sàpiga el jurat, vostè va dir això i presenta un testimoni certificat, vull dir, un document testimoniat, que és la seva declaració. I el jurat popular valorarà, en sentit comú, dir, home, vostè va dir blanc en la instrucció i ara diu negre. Puc creure'm la versió que a mi em sembli. Per tant, la llei ja té ressorts i té eines perquè en el jurat se li informi de tot, se li practiqui tota la prova i doni un veredicte amb absoluta llibertat i amb absolut coneixement de criteri. Amb les instruccions se li explica que en cas de dubte ha de votar a favor de l'innocència, etc. Dit això, és evitable un judici paral·lel com el que estem fent tots? La resposta és no. No es pot evitar perquè històricament ja hem vist el que ha passat des de temps immemorials.
0: Mm. Olga Ruiz, Antoni Salong, Eduard Voltes, endavant.
2: Sí, jo us he de reconèixer que respecte a aquest tema és probablement el tema del que més opinió tinc fora de micro. Vull dir, és el tema que centra les meves converses amb amics i amigues i a la vegada és el tema en el que més intento autocensurar-me públicament, no? Perquè la meva opinió, evidentment, és similar, encara que sigui o contrària o no, en quant al diagnòstic, però és similar a la que pot tenir qualsevol persona en un bar o en una cafeteria, no? Un cop dit això, sí que hi ha coses que són evidents que podem concloure que són així, no? Primer, és obscur, és fosc, és molt fosc tot el que envolta el cas de la mort de l'Andic. És molt fosc, absolutament fosc, no? Hi ha alguns elements d'aquesta foscor que sí que m'agradaria destacar. Primer, ara ho parlàveu, quan el tema de la pseudoteràpia, pseudoterapeuta, etc. No és un tema menor ni molt menys. Jo estic absolutament convençuda que aquestes persones, pare i fill o pare, és igual, abans havien provat altres teràpies. Estic convençuda que potser no és la primera teràpia que havien provat amb aquesta terapeuta o pseudoterapeuta. El que passa és que potser una teràpia normal, una teràpia habitual, amb professionals, no van més enllà. És a dir, són teràpies que, en definitiva, una teràpia com cal, són avorrides. Vull dir, ningú et diu que hagis de trencar motllos ni que hagis d'anar més enllà, etcètera, etcètera. ¿Vale? Quan això veus que o et funciona o no et funciona, o tu creus que necessites anar més enllà i, a més, i tens una terapeuta que ve precedida per un èxit d'imatge d'haver tractat altres casos importants de gent molt reconeguda, i poses tota la teva confiança, que no vull dir que tingui tota la responsabilitat, però hi poses la confiança amb aquesta persona i amb la seva forma d'afrontar els temes, que en aquest cas, de trencadora que és, en fi, és molt dubtable la seva qualitat, no? De tan trencadora que és, no? Però estem parlant de ments vulnerables, de persones que acumulen problemes endèmics, familiars, que els estan frenant la seva vida, no? Per tant, allà hi posen tota la seva voluntat i mira, si aquella persona et diu que coneix una forma d'anar més enllà, que és nova, que és novedosa i que és trencadora, doncs per què no? I quant a la defensa, i amb això acabo, jo crec que la defensa està fent el que ha de fer. I a més ho està fent de forma molt intel·ligent. Ara ho parlàvem, no? Hi ha un judici paral·lel que és inevitable i aquest judici paral·lel pràcticament ha condemnat, ja l'han dit, l'ha condemnat del tot, no? Per tant, el que ha de fer la defensa és introduir el dubte. Davant del judici o del possible judici, el que ha de fer la defensa és això que teniu tan clar, jo intentaré introduir tots els dubtes possibles perquè a l'hora de ser jutjat no ho tingueu tan clar. I aquí es basa la seva estratègia i crec que és vàlida. El que passa és que hi ha tants fronts oberts per introduir dubtes que és un tema absolutament complex, no?
3: Jo he de començar per la defensa, perquè jo sóc company de col·legi major de Cristóbal Martell. Per tant, fa 45 anys que ens coneixem i que ens tractem. I jo abundo amb l'expressió del Carles, que és un dels millors penalistes, si no el millor penalista que hi ha. Per tant, en què ens trobem en aquests moments? En una lluita de relats. Un relat que s'imposa, que és el relat de l'acusació, que va traient com un goteig cada vegada unes situacions més rocambolesques que s'inicien amb una persona que resulta que tracta gent adinerada de Barcelona, segons es diu, el qual em confirma a mi que els diners no només no donen la felicitat, sinó que no donen la saviesa, perquè cap posar-te en mans de segons qui que no està ni col·legiat i que això tampoc seria el més important. El més important és que si aquestes són les teràpies que segons sembla ell aconsellava, realment estan fora de tota indicació terapèutica des del punt de vista de la psicologia, no? De la psicologia clínica, en tot cas. Clar, la defensa en aquests moments ha de callar, perquè l'allau és tan gran que hauria de sortir cada dia.
0: Ahir van fer un comunicat desmentint que s'hagués interessat per un altre client que tenia, un altre pacient que estava diagnosticat d'esquizofrènia i que també li feien una teràpia d'impacte amb un familiar, en aquest cas la seva mare.
3: Sí, però la defensa sap que en aquests moments l'allau del relat negatiu és tan gran que el que pot fer és un comunicat, però no sortir en directe als mitjans, perquè el que ha de fer és reservar-se els criteris per exercir la defensa i no exposar-los. I com que cada dia surt una cosa nova, jo crec que la defensa ho està fent molt bé.
0: Un segon, perdó, sobre la defensa, jo tinc dues preguntes que no entenc de debò amb un guilot des del desconeixement. És a dir, si tothom coincideix que Cristóbal Martell és un dels millors penalistes, etcètera, per què creus que el seu client ha canviat de versió tantes vegades i també ha portat tantes contradiccions quan ha declarat davant dels Mossos d'Esquadra, i per què va amagar l'existència d'aquesta nova Joana, que és l'ajudant de la terapeuta, que havien fet una excursió plegats al mateix Collbató dues setmanes abans? Mira, per què ho permet això un advocat al seu client?
1: Aquesta pregunta és molt interessant. Saps per què? Perquè és mentida que els advocats controlem el relat del client. És mentida que el client ens faci cas. A mi moltes vegades m'he trobat amb sorpreses que li has de dir, perdona, però...
0: L'estàs cagant.
1: I t'has posat tu...
3: Tu solet.
1: Tu solet.
0: De peus a la gallada.
1: De peus a la gallada i el cap a la guillotina. Per tant, segur que el Cristóbal no va rebre tota la informació, si és cert el que ha sortit, del seu client, que hauria d'haver rebut. Jo els he dit sempre als meus clients, mira, tu explica'm el que vulguis, però pensa que jo treballaré amb el que tu m'expliquis. Recordo anys que es van trobar unes restes de sang en un lloc, l'escena del crim, i es va demanar si autoritzàvem a fer-li una prova d'ADN. Jo li vaig preguntar, no m'enganyis, perquè aquesta prova et pot exculpar, però si surt positiva estàs condemnat. Llavors, el client ha de dir la veritat quan tu li reclames que digui la veritat. I jo no conec els detalls, però sens dubte que si el Cristóbal Martell, el millor advocat penalista que conec, dona instruccions al seu client de que li digui la veritat, i el seu client no li diu, l'error està servit.
0: Jalong i voltes.
3: I després jo acabaria amb una altra cosa. És evident que la fe no se n'ha anat mai, perquè hi ha gent que no té fe en el catolicisme, té fe en els xamans. Vull dir que la fe sempre és existent, en una cosa o en una altra. I en aquest cas trobo que el que no tenen en aquests moments és esperança.
4: I caritat ja ho veurem.
3: No, caritat ja no en parlo, perquè ja he dit la meva opinió sobre els adinerats.
2: La manca de caritat és el punt de partida.
4: Jo em volia enganxar amb una cosa després d'estona pensant. A veure, sobre aquesta terapeuta, no? Aquesta terapeuta, o pseudoterapeuta, resulta que és la terapeuta de la per diagonal,
3: sí, sí.
4: De moda. O sigui, es veu que els rics se l'anaven passant l'un a l'altre. Escolta, tu, que a mi m'ha anat molt bé, que a mi m'ha anat molt bé, que a mi m'ha anat molt bé.
0: Te la pots trobar esmorzant aquí al costat.
4: S'havia fet un nom entre els rics de Barcelona, no? I a mi això em sorprèn, realment a mi em crida molt l'atenció, no? La classe alta, no?, que envia els fills a les millors escoles, que es comporta, diguéssim, segons unes normes socials, diguem-ne, estrictes, en teoria. Que, o sigui, tot allò que esperes, no?, d'una classe alta, d'uns rics, a nivell de cultural, a nivell d'il·lustració, i resulta que s'estan passant els uns als altres, com qui es passa un pollo de farlopa, s'estan passant una pseudoterapeuta que no està llicenciada.
3: Però és l'efecte
4: bo. I dius, com és possible que aquesta gent, que són, se suposa, l'elit de la nostra societat, estiguin funcionant d'aquesta manera?
1: Perquè jo et vull dir fer un matís, que tens raó.
0: Acosta't al micro, sisplau, Carles.
1: Tens raó, i segurament, com dius que és la terapeuta dels rics, per què? Perquè els rics tenen uns problemes psíquics diferents. No, perquè deu ser molt cara. Llavors, a vegades, l'estupidesa fa que tu vagis a un restaurant, sí, i agafis l'ampolla més cara de vi pensant que és la més bona, i no és veritat. Uh-huh. Vull dir, té que veure, segurament. Això és el sentit comú, perquè si no, per què no és la terapeuta dels pobres? Uh-huh. Segurament perquè els seus honoraris estan molt per sobre de les possibilitats dels pobres. Un advocat bo és més car que un advocat dolent? En teoria sí, però no necessàriament ho farà més bé que el donen en determinats casos. Aquí sí, crida moltíssim l'atenció, perquè, a veure, a mi si me posen aquesta teràpia com a possibilitat d'anar amb el meu pare a un lloc on ens posarem en situació d'atenció, jo li dic, miri, perdoni, passi'm la factura, me'n vaig al psicòleg de la Seguretat Social.
3: Pobre Freud.
0: No n'hi ha gaires de psicòlegs de la Seguretat Social, malauradament, i aquest és un problema que tenim en aquest país.
1: Me'n vaig al Gimlet, que el camarer que serveix els gin tònics a vegades t'ajuda més.
0: També t'arregla els problemes del
3: compte.
0: Olga, va, escolta'm, que han sortit ja i abans de 9:15 conceptes que s'encén el warning dels 18 anys.
2: Aquí anava, No, no els conceptes aquests, sinó aquesta reflexió última que feia, no? Perquè com aquest programa l'escolta molta gent, reps missatges i resulta que reps missatges que et diuen, escolta'm, no estàs justificant que s'hagi fet això? Estàs posant tota la culpabilitat en mà de la terapeuta? No, ni molt menys. En definitiva, clar, estem parlant d'un adult funcional. Vull dir, en el moment en el que hagués estat la persona que empenya el pare, la terapeuta passa en un segon pla per molta influència que tingui amb aquella persona i per molta teràpia trencadora que faci. No?
3: Però jo li vull fer una pregunta... Si fos el cas,
2: vale? Però jo li vull fer una pregunta amb un guillot que de veritat m'està matxacant des del primer dia. Tu creus... És que, clar, la resposta... Tu creus que en aquests moments, vull dir, des del començament del cas, en Cristóbal Martell sap del cert si és culpable o innocent? Vull dir, creus que li haurà dit la veritat?
1: No en tinc ni idea.
2: Però us ho acostumen a dir,
1: no,
2: si això ho demaneu?
1: No. La resposta és no.
2: A les pel·lis sí.
1: I a mi...
3: A les pel·lis sí. A la vida real no.
1: El John Grisham, en una novel·la, diu la veritat no és el meu client. Jo no necessito la veritat per defensar bé, excepte que la veritat em porti a la prova reina de l'absolució. Però això normalment no passa. I que el client... explica el que vol, és una evidència empírica. Després de 43 anys d'exercici t'ho puc dir. I n'hi ha molts, que això ho hem explicat moltes vegades entre penalistes. Tu li dones una versió que seria la que ha d'explicar al jutjat, que com que té dret a mentir, li has fet a mida, i per tant s'acosta poc, a vegades, a la veritat. I al cap d'un temps, com que li has explicat també i tu ets tan bon advocat i l'has convençut, ell t'ho diu a tu com si fos veritat. I jo li tinc que dir, perdona, no m'ho expliquis, això.
3: És el que has de dir.
1: Que això...
0: A mi què m'has de dir, exacte.
1: Si t'ho vaig dir jo.
0: A veure, Monguilot, una pregunta.
1: Si la relació amb la veritat és complicada. Per això vaig dir també fa molt d'anys, hasta donde alcanzo a saber, la verdad no es otra cosa que un periódico de Murcia.
0: 9:45 del matí. Hauria de fer una pausa, però encara no la farem perquè la cosa està molt calenta. Monguilot, a veure, jo tinc una pregunta, tornem al principi. Si en aquesta història de l'Andic no hi ha cap testimoni, i per tant la cosa està com està, quina mena de prova hauria de ser suficient per demostrar una possible culpabilitat del fill, del Jonathan?
1: Aquesta és la gran pregunta. La prova en dret té dos grans grups, la prova directa i la prova indiciària. La prova directa no és problemàtica, la prova directa és un testimoni que ha vist com jo apreto el gallet i mato a una persona, o una càmera que m'ha filmat entrant al banc a robar. Això és una prova directa. La prova indirecta o indiciària és molt més complicada. Com funciona la prova indiciària? Has de declarar provat, no sospita, provat, uns indicis que permetin fer un judici d'inferència per arribar a una conclusió. És a dir, jo no he vist que tu caminaves sota la pluja, però quan arribes a casa estàs moll, vas sense paraigua, i llavors jo obro la finestra i veig que està plovent. Puc dir, t'has xarrupat perquè plovia. És suficient. Si no hi ha una alternativa versemblant que sigui també possible. Perquè si després diu, no, perdona, mira, és que abans d'entrar a casa he caigut a la piscina, i resulta que hi ha una piscina, i resulta que això és possible. Per tant...
3: Abans de veure't, he passat per la dutxa i m'he mullat.
1: Perfecte. Llavors, si s'adona una alternativa creïble, tan creïble com la pitjor que et portaria la condemna, el Tribunal Suprem ha dit que estàs obligat, tu jutge, a agafar l'alternativa favorable al reo.
0: I tu creus que en un cas com aquest hi hauran alternatives possibles?
1: Qui els haurà de donar és ell. Casos que es posen de laboratori. Miri, vostè va estar aquest dia, aquell lloc on es va cometre un robatori? No, jo estava al cine. Val. Quin cine? Tal cine. Llavors es demostra que aquell cine aquell dia estava tancat. Vostè ha mentit. És una mentida que te perjudica. Per què tens que negar haver estat allà si no hi vas anar? I després dius, miri, no, ara li diré la veritat. Jo no vaig anar al cine. Jo vaig anar a un hotel amb un amant i per això no ho vaig explicar. Bé, això és creïble. Llavors tindràs un problema a casa, tindràs un problema de llibre de família, però no de codi penal. Però és creïble. Vull dir, l'alternativa de la inducció que t'aporten els indicis ha de ser tan versemblant com la pitjor tesis, que és la que te condemnaria. I aquí, evidentment, el senyor, em dic que jo sàpiga, no ha donat cap versió en judici, perquè el judici no ha arribat. Tot això haurà de treballar-ho moltíssim, la seva defensa.
0: Sí. Ara no sé per què m'ha vingut al cap Carlos Mazón, tu. Passen 3 minuts de 9:45. Fem una pausa.
1: Van al cine.
0: Ara tornem.
5: El suplement amb Roger Escapa.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta amb les condicions de la botiga web i app.
8: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
9: Per tu, que tens el supermercat ben apamat. I per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat. Gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
11: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
11: Això és una altra lliga.
10: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Tendreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
16: Que l'any serien 1, 2, 3...
15: Més de 2.400 euros.
16: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
15: Més info a Aldi.es. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
17: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
18: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
19: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
19: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passant 6 minuts de 9:45 del matí, el suplement tertuli amb l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalón, el Carles Monguilot i l'Eduard Revoltes. A les 10, més novetats sobre el cas Andic amb la Maica Navarro. També hi sumarem el Carles Monguilot i el Miguel Perlado, expert també en pseudoterapeutes. A tot això, és un cap de setmana de desembarcament polític a Catalunya. Pedro Sánchez demà ve a la Festa de la Rosa del PSC. Alberto Núñez Feijóo serà a Badalona també demà, acompanyat acompanyat en aquest cas de Xavier García Albiol, i Santiago Abascal ja ha fet la seva minigira per Catalunya, tots amb la mirada posada en aquest proper cicle electoral, i que coincideixen tots que aquest cap de setmana és un bon termòmetre també per mesurar l'inici d'un curs que serà polític, amb l'horitzó de les municipals i evidentment també amb les eleccions espanyoles, que han de ser doncs aquest 2027 més al principi que no pas al final. El primer d'arribar a Catalunya ha estat Abascal, que ja ha passat per Lleida, per Tarragona, ahir va ser a Barcelona, apel·lant directament, amb tot el que està caient també a Ceuta, als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez de Catalunya. I fins i tot també als independentistes, diu, perquè ara confien en Vox.
11: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: Pesca d'arrossegament de Santiago Abascal i també la doctrina política.
11: Es que hoy tenemos una batalla mucho más importante. Es que hoy nos estamos jugando nuestra libertad frente a la invasión y frente a la islamización de Cataluña y del resto de España. Hoy el debate es entre civilización y barbarie, entre prosperidad y ruina.
0: Civilització o barbària? Jolón, què et sembla? Et recorda alguna cosa, aquest discurs?
3: Home, el trobo absolutament buit. És el discurs que, de tota manera, se sent per tota Europa, tenint en compte, tenint present que demà hi ha eleccions a Alemanya, on probablement el Land de l'Est tornarà a guanyar l'AFC. L'any que ve hi ha eleccions a França, hi ha eleccions de mig mandat als Estats Units, on el president diu que donarà $5,000 a cada americà si guanya la cambra i el senat, i bé, i els discursos són molt semblants al conjunt d'Europa. Civilització o barbària, és veritat, s'ha de triar entre civilització o barbària, el que passa que no sé en quin costat posaria la barbària en aquest cas. Jo crec que els que diuen defensar la civilització són uns bàrbars.
0: Olga.
2: Jo crec que aquesta gira no és menor. És a dir, durant anys Abascal ha decidit passar de llarg a les seves gires Catalunya perquè de ben segur pensava, o era així, que era un territori on no hi havia res a guanyar. Per tant, millor saltar-se'l, no? M'estic referint a tota l'època del procés, no? Realment aquest relat no quallava i per tant, doncs, no estava entre els seus llocs predilectes per visitar, no? En el moment en el que sí que decideix no només posar Catalunya al focus i fer aquesta minigira, sinó que, a més, ho fa sense cap tipus de complexa, que ja ens té acostumats, i demanant el vot a aquelles persones que, bé, em semblaria bastant inverosímil que donessin el seu vot a Vox, tot sigui dit, és perquè veu que hi ha un caldo de cultiu que és important. I, per tant, creu que pot aconseguir, que pot repescar vots que abans eren impensables. No aquests que ells demana, però sí aquells que possiblement estaven més a prop de la dreta i que ara no tenen prou amb aquesta dreta més subtil o amb aquesta dreta que representa el senyor Feijó, no? Però és important especialment perquè aquests moviments tan absolutament escurats cap a la dreta necessiten un enemic comú. Durant uns anys ells han cregut que aquest enemic era Pedro Sánchez, però la realitat els ha demostrat que centrant aquesta enemistat només amb la figura de Pedro Sánchez no tenen prou. És impossible, perquè sobreviu, perquè aconsegueix remuntar-se a qualsevol dels intents de tombar-lo, no? De moment i fins ara. Ara han trobat la tempesta perfecta, que és l'enemic habitual que és Pedro Sánchez, amb una gestió més que qüestionable del gran enemic comú que és la immigració. Llavors, juntant aquest binomi, Sánchez, en un moment de debilitat, més aquesta saturació del que està passant a Ceuta, han dit, ara sí, ara és el moment per dir que això té una solució, que nosaltres intentarem que els joves tinguin el futur que aquesta gent els ja està negant, i fer aquest discurs tan absolutament hiperbòlic, al qual també ens tenen acostumats, no? Ara bé, jo crec que tenen un altre enemic que ells no han acabat de mesurar bé, aquí a Catalunya en aquest cas, que és Aliança Catalana.
0: Vols dir que són un enemic?
4: No, home, no, justament. Jo, mira, anava a explicar això.
2: En quant a vots, sí.
4: Si em permet, es disputen el vot, però són amics, precisament perquè són amics, es disputen el mateix vot. Val? A mi em crida molt l'atenció que Abascal faci exactament el mateix discurs que Sílvia Orriols i els dirigents de l'Aliança Catalana quan diuen això ja no va de Catalunya a Espanya. Això va de civilització o barbàrie, democràcia o islam, o, com van dir els d'Aliança Catalana, és la lluita contra el califat, diguem-ne. Val? És exactament la mateixa agenda política. Si encara hi ha algú a Catalunya que es pensa que Aliança Catalana és un partit que ha nascut per fer la independència de Catalunya, jo crec que a dia d'avui ja li hauria d'haver caigut la vena als ulls. Que Aliança Catalana és un partit que ha nascut per combatre l'immigrant musulmà pobre. No ha nascut per combatre l'estat espanyol. I Vox combat exactament el mateix. L'immigrant musulmà pobre, no el ric, el pobre. I aquesta és l'agenda política. I es veurà molt clar quan PP i Vox guanyin a Espanya i s'imposi l'agenda de la dreta extrema i de l'extrema dreta en relació als temes d'immigració, etc., ja es veurà com que Sílvia Orriols els aplaudeix en tot allò que faran, perquè és la mateixa agenda política.
2: Deixeu-me un segon només, perdona, Jalong. Nego la major en un sentit, no? El discurs és molt sensat i estem d'acord. El que passa és que jo crec que gran part del vot que obtindrà Aliança Catalana sí que és independentista. És d'aquella gent absolutament decebuda amb el moviment independentista i que veu amb Sílvia Orriols aquella no realitat de fer possible la independència.
4: Ja
2: per tant, per això deia que són els enemics, perquè un és o Catalunya o barbàrie i l'altre és o Espanya o barbàrie, per dir-ho d'alguna forma simplificada. Mm. No? Per això deia que són enemics, però vaja, si faem una mini enquesta casual entre els possibles vots de l'Aliança Catalana, jo no parlaré de percentatges, però és elevat el percentatge de persones independentistes que hi posen la seva confiança.
4: Jo no parlo
2: la
4: dels
2: seva
4: votants.
2: Voluntat. Clar, però és que això
4: parlo
2: és el que tindran.
4: De lo que és el partit, per què va néixer aquest partit,
2: estem
4: què pensen els seus dirigents i quina és la seva agenda política i què faran si toquen poder.
2: Estem d'acord.
0: Monguilot, sobre aquesta qüestió, Monguilot i Jalong.
1: Jo estic d'acord amb que Aliança Catalana segurament el tema de la independència no és el que li interessa i a més no és el que arrastrarà vots. Jo he parlat amb gent clarament antiindependentista que m'ha dit jo votaré l'Aliança Catalana, dic, perquè això de la independència ja sé que no és possible perquè mira l'experiència del procés, diu, però el tema de la immigració és el que m'interessa. I gent que em consta que havien votat a PP. Aquest, el primer tema. I el segon, un que jo sempre dic, i que ens ha de preocupar, i a mi em preocupa molt. Aquí, històricament, els que tenim una edat, l'extrema dreta ha entrat al poder després d'un cop d'estat, per les armes. I aquí el problema gran, i el gran debat filosòfic i moral, és que l'extrema dreta entrarà democràticament. Mm-hmm. I això jo ho vinc dient...
0: Com quan... està fent a tot el món.
1: Esclar, mm-hmm. I ho vinc dient quan es va parlar de les ratlles vermelles.
4: I com va fer Hitler, I com va fer Hitler.
1: Esclar, evidentment, però ho dèiem com una cosa que no passaria mai més. Dèiem, Hitler, i es feia servir vegades per dir que la democràcia no era el millor sistema. Diuen, mira, Hitler va arribar al poder democràticament. Però ara la democràcia és l'únic sistema que nosaltres acceptem tots, d'esquerres, de dretes, del centre, de dalt i de baix. Doncs que l'extrema dreta entri al poder o arribi al poder democràticament, votat aquell candidat per la gent, és el que realment ens hauria de preocupar i d'encendre un debat molt seriós, i de molta altura, o de molt calat, si vols dir-li així.
3: Jo crec que el vot a l'Aliança Catalana és molt més complex del que sembla i té moltes components diferents perquè, si no, no s'entén aquesta crescuda, si més no, demoscòpica que li donen. No? Jo només vull fer la reflexió que la senyora Orriols va venir a Lleida i va reunir 800 persones. 800 persones tenen maneres de pensar diferents. No crec que totes tinguin la mateixa manera de pensar. Quin és el vot? Per què es dona aquesta aproximació a Aliança Catalana? Que jo tinc la impressió que tindrà uns grans resultats electorals a lo que és el centre de Catalunya, a lo que aniria des de Ponent fins a les comarques gironines, passant per la Catalunya central. Perquè hi ha un gran desànim sobre l'actuació política, sobre l'actuació dels partits independentistes i sobre l'actuació del Partit Socialista, que es presentava com a garant de la gestió i resulta que tenim tots els cossos possibles en vaga i res solucionat aquests dos darrers anys. Per tant, damunt d'aquesta gran desil·lusió del conjunt de les forces polítiques democràtiques, surt una novetat, que és una novetat irreflexiva, que no és racional, que és un vot emocional, però fa molt temps, massa temps, que anem amb vots emocionals. I hauríem de veure, de fer rendició de comptes, i hauríem de veure el vot racional. Però en aquests moments demana això, quan tot està tan tensionat, quan la classe mitjana ha patit tot el que podia patir fins a la pràctica extinció, i quan tu tens un sistema de protecció social que en molts casos no et protegeix o no et protegeix prou a temps, és el caldo de cultiu perquè surti això.
0: I quan tens una crisi a Ceuta que s'està gestionant com s'està gestionant.
3: Això ja és l'afegit de l'afegit que dona més força ideològica en aquest camp, però tampoc crec que sigui lo definitiu. Lo definitiu és la por al que arriba i és pobre. I qui té més por al que arriba i és pobre? El penúltim que ha arribat, que seran els vots que donaran a l'extrema dreta. A mi m'agrada aquesta situació, gens, però jo crec que l'hem d'analitzar amb una mica de perspectiva i amb una mica de distància i de fredor, perquè si no caurem amb el mateix emocional que ells practiquen.
0: Olga.
2: Sí, un apunt breu, no? Les novetats sempre criden l'atenció fins que toquen poder, fins que han de gestionar, fins que el discurs es dilueix amb les accions.
0: Però Sílvia Rius és alcaldessa de Ripoll.
2: Sí, Sílvia
0: Rius
2: és alcaldessa de Ripoll. I allà fa el que una alcaldessa, fins a on arriba la possibilitat d'acció d'una alcaldessa. Però coincidirem que no és el mateix posar 3 o 4 regidors als ajuntaments, a aquells que es presentin, fer una oposició ferma en aquells municipis que la tinguin, que no pas gestionar, en el cas que fos així, Catalunya, no? Que és el que ella aspira, no? Però jo estic d'acord amb que no hem d'oblidar el cas de Ceuta. Vull dir, la gestió del cas de Ceuta és esperpèntica. És esperpèntica. I jo crec que aquí hauríem... Bé, jo no demanaré el que hem d'opinar tots, no? Però crec que és una coincidència entre les esquerres, les dretes, les més dretes i les més esquerres, tot i que aquestes s'estiguin manifestant ben poc, cosa que agrairíem que féssim, perquè a mi m'agradaria saber quin és el punt més enllà de criticar l'actuació policial ahir, el trasllat dels migrants al campament per part de Sumar. Quin és el punt de fons del seu pensament respecte a aquest tema?
3: Però això ha desaparegut, no?
2: El què?
3: Sumar. Jo crec que el president del govern se'ls ha menjat.
2: Però el que anava de Ceuta, no? És que partint de la base de que tu no pots preveure... Ara ja em centro el que ha passat ahir. És esperpèntica la gestió des de l'inici fins ahir, però clar, tu no pots preveure un trasllat a un campament amb una capacitat determinada quan la gent que hi ha d'accedir a aquest campament duplica la capacitat d'aquest campament, perquè si el que vols, com s'ha dit, és deixar que aquests migrants continuïn dormint al carrer o fent vida al carrer, el que estàs provocant és que una gran part d'aquests migrants continuïn fent vida al carrer i a més amb conflictes per intentar aconseguir aquella plaça somiada del campament. És que és los juegos del hambre, de veritat. És que la imatge que està donant el govern és d'una manca de gestió absoluta, i això els hi està passant factura. Els hi està passant factura no només amb l'oposició ferma i crec que acaba una miqueta més forta, perquè clar, si això ja no ho aprofiten, doncs malament anem, del Partit Popular, sinó també no ho aprofiten, vull dir estratègicament parlant, perquè aquí tothom se n'està aprofitant d'aquesta situació, sinó també a nivell dels discursos que fa l'extrema dreta. Vull dir, és que estan desitjant que no s'arregli aquesta situació.
0: Eduard.
4: Sí, jo, si em permets, volia tornar un moment al tema d'Aliança, perquè crec que és important caracteritzar que hi ha una diferència entre el que és el grup dirigent d'Aliança Catalana i la gent que els votarà. La gent que els votarà, jo crec que això ens ho hem d'imaginar com que Sílvia Orriols és la gerent directora d'un abocador, no? I convida la gent frustrada, pel que sigui, a abocar, diguéssim, el seu vot allà dins. Llavors, si hi haurà gent que votarà Aliança que està enfadada amb la gestió dels partits independentistes i no ha paït bé al final del procés. Hi haurà gent que la votarà perquè li molesta la immigració. Hi haurà gent que la votarà perquè realment tots els indicadors que tenen a veure amb les condicions materials de vida, diguem-ne, són avui pitjors que fa 10 anys. Perquè gent que no té esperança, és a dir, podem fer mil anàlisis del motiu del vot protesta, perquè al final és un vot protesta. El vot protesta ve de molts llocs, i tothom coneix algú i té una teoria sobre quin és el vot d'Aliança. No, jo estic caracteritzant el grup dirigent. És a dir, com es gestionarà aquest vot? Un cop tota la gent frustrada hagi abocat el seu vot en aquell abocador que dirigeix Sílvia Orriols, com gestionarà aquest vot Sílvia Orriols? Jo el que dic és que el grup dirigent de l'Aliança Catalana no té ni la més mínima intenció de generar un conflicte Catalunya-Estat, de tornar a un conflicte nacional Catalunya-Espanya, sinó que té la intenció de centrar-se en l'enemic comú que tenen, com va dir el candidat d'Aliança Catalana, Jordi Aragonès, en una entrevista a l'ABC. Jordi Aragonès va ser entrevistat a l'ABC i va anar a l'ABC a enviar un missatge, que és textualment: no tenemos que enfrentarnos catalanes y castellanos, el enemigo común es el califato. I aquesta és l'agenda política del grup dirigent d'Aliança Catalana.
3: Bé, ells han identificat el seu enemic. L'altre dia, clar, va estar a Lleida l'Abascal. Qui va aplaudir Abascal? Ho va fer en una plaça pública, no ho va fer en un lloc tancat. En una plaça pública, tu pots dir que eren 2.000, perquè hi ha els que passen, els que miren, els que hi van, els que tal. Va ser una exhibició de banderes espanyoles, de gent de la penúltima immigració, que no s'ha sentit gens identificada amb Catalunya ni amb el que representa Catalunya, i que van viure el procés d'una manera molt ofensiva. Llavors aquesta gent sublima una espanyolitat també irreflexiva, perquè es basen només en alguns continguts d'aquesta espanyolitat, que és bàsicament un imperi castellà. Bé, aquesta és la gent que va aplaudir Abascal. Qui és aquesta gent? La que viu a les barriades. Jo no vaig veure ningú del centre allà. M'hi vaig passar un moment, sobretot perquè no em veies ningú, no fos cas que sortís amb una foto, tampoc. Ho vaig veure de lluny, però els veus. D'on venia aquella gent? Aquella gent venia del secà de Sant Pere, de Balàfia, dels Magraners. Per què estaven allí? Perquè ells tenen por de l'últim que ha arribat, perquè ells són els penúltims i diuen: aquests són els que quan jo vaig al CAP fan que no em puguin visitar i que hagi d'esperar 10 dies i aquests no contribueixen, i etcètera, etcètera, etcètera. I aquest és el bulo que s'organitza. I aquesta gent és la que votarà a Vox. Jo crec que Abascal, totes les fotos que es veuen als diaris és molt divertit perquè és en angle tancat. Per tant, tu allí pots posar molta gent, només amb els policies i els dirigents locals, que no són gaires, però clar, l'altre n'en reuneix 800 en un lloc tancat, i hi ha molta gent que s'hi apunta, pel que sigui, però jo crec que s'ha de respectar tot l'electorat, que estan equivocats, probablement estan equivocats, però és gent que se sent frustrada, i contra la frustració és molt difícil actuar.
2: Sí, deixo una reflexió, si em deixeu. Que no hi ha gent frustrada a l'esquerra. Que és esquerres. Que no hi ha gent que no pot arribar a final de mes tot tenint una ideologia d'esquerres. Perquè s'ha oblidat tota aquesta gent. Qui està parlant per aquesta gent? Qui és el defensor ideològic o argumental d'intentar gestionar la frustració d'aquesta gent? Perquè a mi em fa molta llàstima.
1: El Gabriel, Rufián.
2: Al final no? Estem cedint tot el discurs a la dreta i a l'extrema dreta. Buscat, vull dir, la frustració no és exclusiva de la gent de dretes o d'extrema dreta.
3: Però em sembla que l'èxit ha superat l'empresa.
1: Segurament, però sí. aquest va veure això, El Gabriel Rufián, sí. Em sembla a mi.
2: Però és que és cert.
3: però els egos...
2: Hi ha una orfandat aquí.
0: 4 minuts per les 10 del matí. Fem una pausa i tornem. Gràcies a l'Olga Ruiz, a l'Antoni Xalong i l'Eduard Voltes, que tingueu bon cap de setmana. Bon dissabte.
4: Gràcies.
0: Al Montguilot, si es vol quedar una estona més, de seguida la Maica Navarro amb tot el que ha donat de si aquestes últimes hores del cas Endic. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
2: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
0: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
3: Grau, què et passa?
4: Faig masses coses.
5: T'has de calmar i organitzar-te millor.
4: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
6: Ja, però això és impossible, Grau.
5: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
4: Esclar, un altre Grau?
3: Buah, això seria la bomba.
6: Buah, no m'ho perdria per res del món.
5: Un altre Grau.
7: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
11: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
10: frigorífics, rentadores, forns...
11: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
10: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
11: Consulta els models i marques que hi participen.
12: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
13: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio.
14: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies, un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
14: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumon R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linka. A Catalunya Ràdio.
15: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
16: A la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
17: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
18: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
17: Ah, sí?
18: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
17: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
18: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i excavacions Meia. Sempre al teu servei.
16: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
15: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
3: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
4: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
5: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
5: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponés. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026 a la Seu d'Urgell.
6: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Yeah.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
5: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Catalunya Ràdio.
1: L'OTAN avala l'acord de seguretat que Trump ha anunciat amb Groenlàndia i Dinamarca per augmentar la presència nord-americana a l'illa àrtica i que impedirà que Rússia i la Xina hi tinguin bases. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Un acord que Dinamarca i Groenlàndia també veuen amb bons ulls. L'anunci el feia Donald Trump aquesta matinada i unes hores abans el president nord-americà també ha vetat l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació com la CNN.
2: I don't think that a court should allow fake news to be written day after day.
1: Els acusa de notícies falses i amenaça d'ampliar la prohibició a d'altres mitjans que considera hostils. I a Ceuta, la justícia ha rebut les denúncies de menors migrants que asseguren que han patit abusos i vexacions als centres d'acollida a Madrid, al Brasil.
3: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies de diverses menors tutelades pel govern de Ceuta que asseguren haver patit maltractaments, vexacions, amenaces i càstigs per part dels treballadors dels centres que les atenen. Els informes han estat ja traslladats al jutjat, que haurà de decidir ara si ho investiga.
1: I després de l'escàndol aquesta setmana per la traducció al català del judici del cas Roger Espanyol, el govern obre expedient a l'empresa adjudicatària. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
4: Obrirem expedient a l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català.
1: A Rússia, un terç dels ciutadans ja han votat en les eleccions legislatives, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Són tres dies de votacions que van començar ahir. Avui la jornada està marcada per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic. I de la cultura, avui tenim de tot. Cinema amb el Festival de Sant Sebastià, música amb el Mercat de Música Viva de Vic i literatura amb la Setmana del Llibre en Català. Parlarem de tot això. I quan siguin 2:45, els esports que destacarem avui, Sergi Camps, bon dia.
5: Bon dia, doncs al Barça tenim el vessant esportiu, juga a les 9 al camp del Sevilla, en farem la prèvia, i també està en dansa l'assemblea de compromissaris del club, sentirem documents sonors de Joan Laporta, una assemblea que ha començat a les 10 del matí. Més enllà d'això, també juga el Girona avui, ho fa a les 9 a la segona divisió al camp de la Cádiz, per ser un resultat que acaba de finalitzar a la Lliga F, Badalona Women 0, Reial Societat 0, i també parlarem de motos perquè Marc Márquez surt segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP. La cursa sprint avui a partir de les 3.
1: I ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència a aquesta hora, Carmina Malagarriga, destacada? Bon dia.
6: Bon dia, Eva. Doncs a la C-55 hi ha retencions a Manresa en sentit sud a causa d'un accident. També retencions a la C-58 a Montcada i Reixac cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Barcelona entre Sant Gervasi i Horta, en sentit Besòs i també en sentit Besòs a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc. Hem d'afegir que els Mossos han detingut 4 homes de 20 i pocs anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà aquesta matinada. Una acció que, com bé sabeu, ja ho hem dit diverses vegades, pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Els detinguts se'ls acusa d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana, Jofre Genué? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs estable. Estable, si entenem, per sol i per bonança en general. De fet, les temperatures avui, similars a les d'ahir, amb aquesta calor continguda, no molt intensa, tot i així, pujant un palet, de fet, ara mateix s'arriba ja als 30 graus al Baix Ebre, per exemple, al Perelló, o a prop dels 30 a Tortosa, que és on esperem que pugi més el termòmetre, poc més enllà dels 30, 31, 32, també en alguns punts, potser de Ponent i Pla de Lleida, seran els vols més alts. I, en tot cas, aquestes petites nuvolades que han tornat a sorgir al voltant de la costa central, des del Garraf fins al Maresme, que poden també ser presents cap al Vallès, Montseny, cap al Ripollès, i que, bàsicament, el que fan és que el cel estigui mig ennuvolat, variable, i que també frena una mica el termòmetre, però que tot això no anirà pas a més. A més, són fenòmens bastant locals. El temps estable es mantindrà demà, temperatures una mica més altes, i iniciarem la setmana que ve, els darrers dies de la tardor, amb pocs canvis. De fet, el termòmetre que pot pujar un pèl més al diurn, especialment amb una calor potser un pèl més intensa entre dilluns i dimarts.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:05. Donald Trump anuncia un acord amb Dinamarca per tancar la disputa sobre Groenlàndia, una entesa que, a falta de saber-ne els detalls, ha estat celebrada per Copenhagen i el govern de l'illa Àrtica, que consideren que garanteix la integritat territorial de Groenlàndia i la sobirania danesa. L'OTAN també s'ha mostrat satisfeta i assegura que permetrà enfortir la seguretat a la regió de l'Àrtic. Sobre l'anunci, però, destaca el silenci, de moment, de la Unió Europea, que, malgrat que es tracta d'un territori comunitari, no s'ha pronunciat encara sobre la qüestió. Brussel·les, Bruno Forte a Miras, bon dia.
9: Hola, bon dia. L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
1: I el document que ha de concretar l'acord està previst que se signi la setmana que ve a Nova York, en el marc precisament de l'Assemblea General de l'ONU. Serà llavors quan es podrà analitzar a fons el contingut de l'entesa. De moment, però, Donald Trump ha tret pit i insisteix que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia. Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa Àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que se signi aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
1: I malgrat que Donald Trump ha insistit que l'acord és molt beneficiós per als interessos dels Estats Units, alguns experts posen en dubte aquest punt de vista, Joan Aleix Mata.
11: Sí, l'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la seva pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, també apunta que busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, podia córrer perill si l'estatus del territori autònom canviava.
12: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
11: Aquest expert també posa en dubte que aquest acord pugui tirar endavant al Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar, si no és beneficiós pels interessos de l'illa. I recorda que el sentiment anti-Trump és molt majoritari entre la població d'ençà de les amenaces d'anexió que Washington va fer a principis d'any.
1: I avui Donald Trump també és notícia per una altra qüestió. Ha vetat l'entrada a la Casa Blanca de tres mitjans de comunicació. La CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico. Això ho anunciava la mateixa CNN.
13: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now and Politico from the White House. Quote,
1: el president dels Estats Units acusa aquests mitjans de difondre notícies falses i ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació, Oriol.
10: Donald Trump manté la seva croada contra els mitjans de comunicació que són crítics amb la seva administració i ho fa copiant una tàctica pròpia i original de l'extrema dreta alemanya consistent en repetir que la premsa menteix. A cada acte públic, Trump dedica uns minuts a dirigir-se a la premsa saludant les fake news. Ahir va fer-ho primer a través de la seva xarxa social i uns minuts més tard davant dels micròfons. I va fer un pas més enllà anunciant l'expulsió de mitjans de comunicació concrets de la Casa Blanca, com són la CNN o público i advertint que en seguiran d'altres. Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte. Conscient que pot estar atemptant contra la llibertat d'expressió i de premsa recollides a la Constitució nord-americana, Trump afegia això. No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
2: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
10: Des de la CNN han reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que mantenen un litigi amb el 47è president dels Estats Units i tampoc és el primer cop que una de les seves amenaces queda en via morta.
1: Cinc minuts i arribarem a un quart de tres. A Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers. Són persones que ahir no van trobar plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat per a 1.700 persones. Mentrestant, la Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de

0: sin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres que estan gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'organització.
1: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
2: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez. Se les advirtió de que la operación del puerto no era buena idea, que no se puede ofrecer una infraestructura crítica para acoger a los invasores.
0: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció d'aquest campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, els de Defensa i Exteriors.
3: Gràcies, Alba, bon dia.
0: Bon dia.
3: I el govern, ho avançàvem a les dues, obrirà un expedient a l'empresa del servei de traducció que va fallar estrepitosament dimecres al judici pel cas de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, Laia Framis.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, promet que treballaran perquè es garanteixi el dret a poder declarar o a intervenir en català a les institucions de justícia.
5: Hi ha coses que no haurien de passar perquè a Catalunya volem parlar en català, volem poder viure plenament en català i també vol dir tenir un dret a la justícia en català. I en aquest sentit, doncs, el govern el que treballa és per garantir que aquest dret sigui efectiu, ja ho hem dit, que obrirem expedient a empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català i, si no, els serveis de traducció funcionin correctament com han de funcionar, que és el que s'espera d'un país normal.
4: Durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però els errors reiterats de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i en ucraïnès. Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
3: I després que dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, fes una conferència a Barcelona per exposar els seus 2 anys al capdavant de l'executiu, avui són els consellers del govern els que s'han repartit per tot Catalunya per explicar la gestió d'aquesta primera meitat del mandat, Gemma Bonet.
6: A Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i votar-hi a favor.
7: Hem posat sobre la taula un nou model i ara el que cal és que això que s'ha presentat s'aprovi en el Congrés dels Diputats. Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
6: També el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en un acte al Penedès, ha reivindicat l'obra de govern davant del que considera una retòrica estèril de l'extrema dreta. I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
3: I avui tornem a parlar del cas Andí, que els experts cataloguen de pseudoteràpies i de perilloses pràctiques, com les que la terapeuta de Jonathan Andí proposava als seus pacients, com ara simular llançar un familiar per un precipici. Avui la Vanguardia publica que la dona hauria insistit a la seva ajudant que indiqués a Jonathan Andí els punts perillosos de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare, Maria Guixa.
8: La terapeuta d'Andí fill, Maria Julia Luderwald, hauria insistit 2 vegades en un àudio que el seu pacient hauria de conèixer els barrancs de Montserrat. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que el fill d'Isaac Andic en coneixia els riscos d'aquesta zona, d'aquesta àrea de Montserrat. De les informacions fetes públiques avui també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Hauria ideat una pràctica suposadament terapèutica i que hauria interessat al seu pacient, que consistia, ara ho deies, a fer veure que es llançava un membre de la família per un barranc. Doncs el psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president, a més de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia els perills del que ell cataloga com a pseudoteràpia i alerta també de la voluntat de control que volia exercir Luderwald.

0: sobre Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
1: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té quatre lletres, que és guru. És aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no? Pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
2: Ara passen dos minuts d'un quart de tres. Avui, a banda de Groenlàndia, també del veto de Trump a la CNN, tenim altres informacions destacades a la crònica internacional, com per exemple a Rússia. Les eleccions per escollir un nou parlament s'han vist afectades per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic i el llançament de drons ucraïnesos durant la matinada. Això segons les autoritats russes. El Kremlin, però, assegura que els han pogut repel·lir. Tot plegat en unes eleccions, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna, en què la victòria del partit de Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i unitat en un moment que el conflicte continua estancat al front. De fet, l'única formació política que defensa posar fi al conflicte ha estat vetada dels comicis. Anem, doncs, cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
3: Bon dia. El partit Yabloko, que en rus vol dir poma, ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això els ha fet guanyar molta popularitat entre els joves i més després que la justícia els hagi exclòs de les eleccions. Nikolai Rybakov assegura que per a ells aquest suport ja és una victòria.
4: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
3: Malgrat el veto, alguns candidats del partit es poden presentar les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts i altres s'han retirat després de rebre amenaces de mort.
4: Ara mateix, 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
3: I sense Yabloko a la papereta, què creu Rybakov que han de fer els seus votants?
4: Que en cap cas votin els partits que apareixen ara a la papereta, perquè cap d'ells suposa la política que aplica l'actual poder.
3: Abans de 2022, Yabloko era un partit que no agradava a la majoria dels opositors perquè el veien massa institucional, poc combatiu i, a més, molt crític amb Alexei Navalny. Ara, però, el seu liberalisme i la seva moderació s'han convertit en una opció radical en una Rússia on estar en contra de la guerra es considera una traïció.
2: I aquest cap de setmana també hi ha eleccions a Alemanya. Dues renyides eleccions regionals demà a Landa, Mecklenburg, Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu del lloguer ha centrat el debat a la capital alemanya. Anem cap allà, Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
6: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
7: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar, i menys enderrocs.
5: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber Moritz, de l'Associació de Llogaters.
8: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
5: La demanda dels llogaters és clara: cal regular el lloguer.
8: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
5: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
2: Dos minuts per la publicitat i tornem.
9: Tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
11: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
12: Si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
11: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
13: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
11: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
14: Me siento súper, me siento fantástico.
11: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
15: amunt,
11: però que al final són falses.
16: El rotllo, no m'agrada.
10: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
17: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
18: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
17: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
18: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
17: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
18: Apialia, la força de vendre junts.
19: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
20: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Cultura, un parell de qüestions més. Tret de sortida, la collita de festucs a les comarques de Lleida. El sector comença la campanya de recol·lecta amb bones perspectives d'aquest cultiu que cada vegada guanya més hectàrees. Ens ho explica des del municipi de Maials, al Segrià, l'Alba Mor.
21: Si bé les altes temperatures han perjudicat en major o menor mesura cultius de fruita de pinyol, llavors, cereals o fruits secs com l'ametlla, en el cas del pistatxo, la calor ha ajudat al creixement del fruit. Productors com Foment Agrícola de les Garrigues de Maials preveuen bons rendiments, en especial a les zones de secà. Ho explica el gerent de l'empresa, Joan Altet.
22: Es preu una campanya més bona que l'any anterior, perquè veníem de 2-3 anys de sequera i aquest any ens ha afectat per bé, perquè hem tingut bona aigua i un estiu calorós i llarg. El que potser ara ja tindrà que baixar-nos a la calor, perquè l'arbre ja està patint una miqueta amb secà.
21: El cultiu de festuc continua augmentant any rere any a Catalunya. El nombre d'hectàrees s'ha gairebé triplicat en 5 anys, arribant a les 1.300, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura.
2: I Sant Cugat, al Vallès Occidental, tindrà el primer gran temple a Catalunya de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies. Avui s'ha posat la primera pedra del que serà el segon temple mormó de l'Estat després del de Madrid. Sant Cugat, Marta Vallès.
23: Es construirà en una parcel·la de més de 2 hectàrees al barri de Volpelleres. Un temple de colors clars, de 2 plantes i amb una torre sobre l'accés principal. I un edifici annex per visitants, ja que aquest centre acollirà fidels de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies de Catalunya, el País Valencià, l'Aragó, les Illes Balears i el sud de França. David Pérez és el director de comunicació de l'Església a casa nostra.
24: Els temples són una mica diferents de les nostres esglésies on anem cada diumenge. Temples és un lloc més especial on es fan com vots, compromís, no?, amb Déu, de ser fidel als seus manaments. La diferència és que el temple és un lloc per nosaltres sagrat.
23: Aquestes són les seves creences.
24: Nosaltres escrivim la Bíblia, no?, l'Antic i el Nou Testament. La nostra idea és d'apropar-nos més possible a la vida cristiana. Part de la nostra vida és ajudar a la persona que és necessitada. Creiem que la nostra ànima ja era viva, diguéssim, abans de venir a aquesta terra, que venir a aquesta terra és un procés on aprenem moltes coses i després continuem vivint.
23: Les obres duraran entre 2 i 4 anys. Quan estigui acabat, el temple estarà de portes obertes 3 o 4 mesos i el podrà visitar a tothom. Posteriorment estarà reservat als fidels. Els jardins del recinte sí que quedaran oberts al públic. L'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies té 72.000 seguidors a tot l'Estat, 5.000 a Catalunya. També els anomenen mormons.
2: I ara cultura. Naomi Watts rep aquesta nit l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actriu de Lo Impossible i Mulholland Drive recollirà aquest vespre un Premi d'Onòstia i presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta. Enviat especial, Marc Garriga.
0: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha assegurat que se sent recompensada pel fet d'haver treballat amb directors com David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu o Juan Antonio Bayona. Però rebre un premi com aquest la fa sentir molt satisfeta de tot el que ha aconseguit.
1: It feels like such an incredible
3: em fa sentir molt honorada rebre aquest premi en aquest punt de la meva carrera. He treballat intensament durant pràcticament els últims 40 anys i he tingut l'oportunitat fantàstica de treballar amb grans cineastes. M'encanta la meva feina, actuar i explicar històries, i crec que avui dia, més que mai, el cinema és un mitjà molt potent i estic orgullosa de formar part d'aquesta comunitat.
0: A més, és conscient, diu, que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera i per això ara vol donar també l'oportunitat a directors novells. És el cas de Ben Sheeranian, que l'esposa perfecta l'ha convertit en una dona aparentment innocent però que amaga un secret terrible, i ella assegura que ha estat tot un repte molt enriquidor.
2: I ara música. Ginestà, Caralaoz i Crimson, algunes de les bandes, compliran avui les places de Vic a motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major Vic Marc Ruiz.
4: Avui encara queda molta música per gaudir al Mercat de Música Viva de Vic, però els concerts comencen més tard del que és habitual. Els dos escenaris exteriors continuen sent els grans protagonistes. Per exemple, a l'escenari de la Catedral hi haurà molta contundència guitarrera amb Mujeres i Crim. Crim, per cert, la banda tarragonina de punk rock que plega. I a la plaça Major, música urbana amb Caralaoz, pop optimista amb Ginestà i la mescla de música tradicional i electrònica del gallec Bayuca. La Garpa de l'Atlàntida, com sempre, la més estralera, amb el rei del macarrisme català, Valle Valle, i Malifeta amb exmembres de Zoo per tancar la jornada. Serà l'endemà d'una jornada molt més eclèctica amb l'excel·lent narrativa de Nacho Vegas, l'excel·lència en la música tradicional valenciana de Pep Jiménez Botifarra, el punk descomplexat de Remei de Calafresca, el rock contundent de Parque Sur, el pop de Mamaduixa o la música urbana de Lia Kali, entre molts altres.
2: I ara llibres, la Setmana del Llibre en Català acull més de 350 activitats programades entre presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. La cita d'aquest any torna a convertir Barcelona en punt de trobada per al sector editorial i els lectors catalans. Quim Codinàs.
15: Entre la programació destacada hi haurà i podrem veure Roser Capdevila i Albert Tom. Sentim a Cristina Domènech en declaracions a la Ciutat Maragda, el programa de Catalunya Ràdio. Ella és directora de la Setmana del Llibre en Català.
25: Pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa de vegades de veure, no? Quan veus una Desiara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt, bueno, que crec que és important.
2: I Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi.
26: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
27: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal, no timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
2: Gènesi s'estrenarà dilluns a TV3. Són 2:45, els esports. Sergi Camps, bona tarda.
28: Bona tarda, Eva. Com deia l'entrenador italià Vince Lombardi, la perfecció no és possible, però si la perseguim podem assolir l'excel·lència. El Barça de Flick no és perfecte, però ha fet un inici de temporada pràcticament immillorable. Avui prova de cert nivell al Pizjuán, el Sevilla ha començat bé la temporada i l'any passat va superar l'equip blaugrana. Avui a Sevilla hi ha una gran incògnita. Qui farà de Joan Garcia? Ara també en parlarem i també ho farem de l'assemblea de compromissaris que està en marxa i sentirem documents sonors de Joan la porta. El dia que el Girona continua l'operació Sens, avui visita el camp del Cádiz, un dels pitjors equips de la categoria. Ara també ho analitzarem. I el dia que Joventut i Barça poden passar a la final de la Supercopa ACB i que Márquez surt segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Ara també ho detallarem. Abans, però, esport en directe a la primera divisió en joc des de les dues, l'Osasuna Rayo Vallecano. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
29: Hola, bona tarda. Partit a la mitja hora de la primera meitat. Està guanyant l'Osasuna per 1-0. Ha marcat Budimir al minut 16.
28: I ha acabat el Badalona Women 0, Reial Societat 0, partit de la Lliga F. Municipal de Palamós, Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
30: Bona tarda, empat a 0 al Municipal de Palamós entre el Badalona Women i la Reial Societat en un partit que les badalonines han hagut de resistir. I és que al minut 32 de la primera meitat, una mala sortida de Maria Valenzuela ha fet que la portera fes caure la davantera del conjunt basc i veiés la vermella directa com a última jugadora. Per tant, el Badalona que ha hagut de jugar durant més d'una hora amb una futbolista menys. A la segona meitat, gol anul·lat a la Reial Societat per fora de joc, molt protestat per l'equip basc, de fet ha vist la vermella directa a la seva delegada, i el temps ha afegit una pilota al travesser de la davantera basca de l'equip basc, més ben dit, Selen Freund. Això sí, el marcador però no s'ha mogut, per tant, empat a 0 pel Badalona Women, que suma un punt més, ara en té 7 a la classificació i momentàniament és 5è a la taula.
28: En hoquei patins, en marxa la semifinal femenina entre Catalunya i França, perdent de la Golden Cat. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. Ara mateix, una mica menys de 4 minuts pel descans, guanya Catalunya per 2-1.
28: Abans, Portugal 7, Alemanya 5. Les semis masculines, 1/4-5, Portugal-França, 2/4-7, Catalunya-Angola. I en waterpolo, ja tenim decidides les semifinals de la Lliga Catalana. La primera l'ha guanyat el Mataró per 12-8 al Terrassa, i la segona, el Sabadell, l'ha guanyat per 11-4 al Catalunya. Per tant, demà final entre el Mataró i el Sabadell. Aquest és el programa d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
20: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
28: Marxarem cap a Sevilla per buscar l'última hora del partit d'avui, Sevilla-Barça al Pizjuán, però abans el focus d'interès en clau blaugrana avui també és a l'assemblea de compromissaris, en marxa des de les 10 del matí, i l'està seguint el Roger Busà. Arbo, què tal? Bona tarda.
6: Com estàs? Bona tarda.
28: On som ara mateix?
6: Mira, ara mateix som al punt 4, que és el punt més important d'aquesta assemblea de compromissaris, que és el que fa referència a l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demana ampliar aquest crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per tal de poder acabar, doncs, les obres de l'estadi, i ara mateix està votant aquest punt, el punt 4, que, com dèiem, és el més important d'aquesta assemblea de compromissaris. A més, el Barça demana l'aprovació també d'una emissió de bons vinculats a l'activitat audiovisual del club per un valor de 210 milions, per tenir liquiditat. Això es votarà de seguida, després d'aquesta ampliació de finançament, i dic que és un punt important perquè això vol dir que la despesa de l'Espai Barça puja fins als 1.900 milions i que el deute agregat és de 2.680 milions. Ara estem pendents de saber el resultat d'aquesta votació, d'aquest punt 4. Mentrestant, han quedat aprovats aquests sí, de moment, els punts 2 i 3. El tancament de l'exercici de la temporada passada, també el pressupost de l'actual. Pel que fa al tancament de la temporada anterior, el club presentava un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues. Això, tot i així, s'ha aprovat amb una gran majoria, i pel que fa al pressupost de l'actual, el club preveu un benefici d'un milió d'euros i també, doncs, els socis i sòcies compromissaris ho han aprovat amb escreix.
28: Hem sentit, Roger, el president Joan Laporta menys contundent que l'any passat amb aquell mític ja mestre Tites, però que no falti el missatge cap al Real Madrid.
6: Sí, l'hem sentit en l'informe inicial, ha fet un discurs que ha durat gairebé mitja hora, just a l'inici d'aquesta assemblea, cap a les 10 del matí, un Laporta avui més tranquil, menys combatiu, és veritat, però ha tret pit de la consolidació econòmica, a poc, diu, del club, del projecte esportiu, i seran recordat al Madrid.
7: És un repte apassionant, que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
6: I en l'àmbit esportiu, diu Laporta que és un equip altament competitiu, un equip magistralment dirigit per Hansi Flick i molt ben configurat per Deco, i una plantilla, segons el president, que aspira a guanyar tots els títols.
7: Aspirem a guanyar-ho tot. Tenim, doncs, l'aspiració de guanyar la Lliga, que seria la tercera consecutiva. També aspirem a guanyar la Copa per continuar sent el rei de copes, o guanyar la Supercopa per donar un cop d'efecte a mitja temporada. I, per suposat, aspirem aquest any a guanyar la Champions. Estic convençut que si els fem confiança, si donem tot l'escalf que necessiten els jugadors i el tècnic i el seu staff, ho aconseguirem.
6: Aprovat, Sergi, ara mateix la primera part del punt 4, el que dèiem, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, ampliat amb àmplia majoria, aprovat amb àmplia majoria. El club demana ampliar aquest crèdit amb Goldman Sachs, aquest crèdit de 300 milions. Això s'ha aprovat amb àmplia majoria. Ara mateix es votarà l'aprovació d'aquesta emissió de bons per un valor de 210 milions d'euros.
28: Suposo, Arbo, que en algun moment es farà una pausa per dinar, i aquesta tarda està previst que sentim Deco, també, oi?
6: Sí, la pausa cap a les 3 per dinar, a partir de les 3 de la tarda. Veurem com van els timings, però està previst per escaleta que sigui a partir de les 3 i sentirem d'eco a primera hora de la tarda, en principi entre el punt 4 i el punt 5. Després d'aquest punt, és el punt 4, farà una anàlisi de l'últim mercat de fitxatges. També sentirem, per cert, el vicepresident esportiu, Rafa Juste, durant aquesta tarda, aquesta assemblea que està previst que s'acabi entre les 6 i les 8 del vespre.
28: Una assemblea que estem seguint en directe a la via web de Catalunya Ràdio amb el Roger Bosà des de les 10 del matí i fins que faci falta. Moltes gràcies, Roger. Fins ara.
6: Fins ara.
28: I en clau esportiva, el Barça, que juga avui al Pizjuán, a Can Sevilla, a les 9, des de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça líder, amb 6 de 6, ve de guanyar el Racing per 7 a 2. El Sevilla, 5 amb 13 punts, ve de guanyar el Deportivo de la Corunya per 0 a 1. A Sevilla ja hi tenim el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Sergi.
28: Escolta, per on passa l'última hora del Barça amb aquest focus que tenim posat a la porteria, eh? Qui farà de Joan García avui al Pizjuán?
8: Aquesta és la pregunta del milió d'euros. Efectivament, 32 graus ara mateix a la capital andalusa. S'espera que a l'hora del partit, a les 9, baixi, entre cometes, fins 30. Per tant, estem en un dia clarament encara estiuenc. I com deies tu, amb el gran dubte, la gran incògnita de saber avui qui substituirà a Joan García a la porteria. Joan García s'ha quedat a Barcelona per unes molèsties al genoll, ha de fer net, aprofitarà l'aturada de seleccions per recuperar-se, i mentrestant, avui, la tria és entre Wojtek Szczęsny o el recentment fitxatge aquest estiu, el porter de la selecció de Croàcia, Dominik Livaković. També ha viatjat un futbolista, un porter del filial, però en qualsevol cas ho fa com a tercer porter. Pel que ahir va explicar Flick, sembla que deixava entreveure que Szczęsny seria l'escollit. Diu que és el segon porter, diu que coneix i està més integrat a l'equip, però per algun motiu es devia fitxar en el seu moment el futbolista croat Livaković. Per tant, jo no voldria hores d'ara donar res per fet, eh? Podem veure a Szczęsny, que és el que en principi tot apunta, però no descartaria que finalment s'imposés certa lògica i veiéssim a Livaković.
28: Últim partit abans de l'aturada de seleccions, a Bernat, per tant, avui no caldria fer rotacions en excés. Quin 11 t'imagines avui contra el Sevilla?
8: Bé, més que rotacions, el que faria seria tornar a desfer les rotacions que es van fer contra el Racing de Santander, i avui, per exemple, futbolistes com Cubarsí, com Fermín, com Xavi Espart, o fins i tot Antoni Gordon, tot i la bona actuació de Deiemi contra el Racing, no ens poguessin tornar a l'11 titular. Per tant, seria el més normal que veiéssim un equip format per aquests futbolistes, més els ja habituals i fixes, els de la columna vertebral, com Pedri, com Rodri, Lamine Yamal o Rafinha en atac.
28: Molt bé, el Barça que torna a un Sánchez-Pizjuán, on l'any passat, recordem, hi va perdre, eh?
8: Sí, 4-1, un partit el mes d'octubre, abans d'una aturada de seleccions. Per cert, no vull fer el comentari amb cap intenció, però amb Wojtek Szczęsny a la porteria. 4-1, victòria del Sevilla. La veritat va ser de les poques alegries que va tenir l'afició del Sevilla aquella temporada. I hem de dir una cosa, el Barça, la de la temporada passada, va ser l'única derrota, o l'única derrota en 10 partits jugats aquí en visites a la Lliga. Per tant, no és un camp que històricament, com a mínim en la història recent, hagi estat gaire complicat. Però sí que tenim aquesta taca de la temporada passada amb un partit on recordo que va brillar especialment un exjugador del Barça, el xilè Alexis Sánchez, que ja no és el Sevilla.
28: El Sevilla ha començat bé aquesta temporada, Bernat, però escolta, Luis García, l'entrenador, diu que pràcticament contra el Barça no hi ha res a fer.
8: Sí, sí, ahir es va desfent elogis pel joc del Barça, que et maten, que tenen una voracitat insaciable, que no et deixen ni respirar. Tot i així, com dius, el Sevilla està vivint un bon moment, 5è a la classificació, 13 punts, 4 victòries, un empat i una derrota. La ciutat de Sevilla, en general, viu un bon moment de futbol, perquè el Sevilla és 5è i el Betis és 3è, i a més jugant a la Champions. Hi ha dies d'alegria, per tant, pels andalusos de Sevilla, dels dos equips, però avui haurem d'estar pendents d'aquest Sevilla, que tot i les paraules de Luis García Plaza, no voldria donar res per fet, i avui el Barça segurament es trobarà amb un dels partits, amb un dels enfrontaments més complicats des que va començar la Lliga.
28: Àrbitre del partit?
8: Doncs el valencià Juan Martínez Munuera.
28: Doncs aquest Sevilla-Barça, a partir de les 8 ja a la TDT de Catalunya Ràdio, les 9 al partit, el viurem amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i companyia. Fins ara, Bernat!
8: Fins ara!
28: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. Baixem una categoria, baixem a la segona divisió. Avui a les 9, Cádiz-Girona, el Nuevo Mirandilla. El Girona es 13, ve de perdre per 1-2 contra el Castelló, el líder de la categoria. I el Cádiz és 20 amb 3 punts i encara no ha guanyat en aquesta temporada. Ja hi tenim a Cádiz, Eduard Solà. Solà, què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
28: També hi tenim el Xevi Soler, en aquest cas a Barcelona. Xevi, què tal? Bona tarda.
10: Molt bé.
28: A veure, Xevi, començo per tu. Per on passa l'última hora de l'equip?
10: Doncs per baixes, baixes importants en el Girona, que es veurà obligat a haver de fer canvis. Recordeu, Abel Ruiz ve a doble targeta groga i, per tant, la vermella. Avui sancionat el que ha estat mitja punta en els últims partits del Girona, també la lesió de Brian Hill, que se suma a la de Justin, amb problemes per les bandes per l'equip de Quique Álvarez. Un equip de Quique Álvarez que va fer un pas enrere amb la derrota la setmana passada contra el Castelló, una derrota, això sí, marcada per aquesta expulsió d'Abel Ruiz, i que ara mateix està a la zona mitjana de la classificació, encara una miqueta més lluny dels seus objectius d'almenys classificar-se per play-off.
28: Possible 11, Xevi, d'avui, de Quique Álvarez?
10: Hi haurà canvis, i avui no és tan fàcil encertar-ho com, per exemple, la setmana passada, que tothom apostava pel mateix 11. La defensa, Gazzaniga a la porteria no el mou ningú, la defensa amb Francesc Júnior, David López i Àlex Moreno. El doble pivot que podria passar a tribot en el cas que així ho decideixi Quique Álvarez, per tant, Ethan, Fran Beltrán i Morante, substituint a Abel Ruiz. És veritat que aquesta fórmula no li va funcionar molt a Còrdoba, però en els partits de domicili és probable. A la banda dreta ja se l'ha fet seva Esprilla, l'esquerra ha de ser per Carles Pérez, perquè és l'únic extrem sa ara mateix a la plantilla, i en punta Vladislav Benat.
28: A veure, Solà, es venia de dues victòries seguides abans de la derrota contra el Castelló, avui contra un dels últims, bon dia per recuperar sensacions, no?
9: Sí, sobretot, com deia en Xevi, la setmana passada, aquesta derrota contra el Castelló, recordeu que fins i tot hi va haver moments a la primera meitat quan el Girona guanyava per 1-0, que el Girona era provisionalment com a líder, ara és lluny de 6 punts del Castelló, un equip que ens va agradar molt la setmana passada, derrota contra el Castelló, però és que el Girona ha tingut un calendari aquestes últimes jornades contra equips de la part alta, ha hagut de jugar contra els líders, és el cas de les Palmes, o fins i tot la setmana passada contra el Castelló, enmig contra l'Sporting de Gijón, que era un co-líder, i com dius avui, una bona oportunitat contra un Cádiz, que és un dels equips que encara no ha guanyat, els altres dos són l'Albacete, que serà el rival del Girona la setmana que ve, i el Ceuta, un Cádiz que no està ben classificat, i un Girona que es presenta avui aquí al Carranza. Ara sentíem Bernat que deia que fa molta i molta calor a Sevilla, també aquí a Cádiz, uns 150 quilòmetres de la capital andalusa, fa una miqueta de vent, com ja sol ser habitual avui aquí a Cádiz, i un Girona que es presenta el Nuevo Mirandilla com l'equip màxim golejador juntament amb l'Eibar després d'haver marcat 10 gols.
28: Ara ho dèiem, el Cádiz ha començat molt malament, Solà. Suposo que has pogut parlar amb companys periodistes, amb el taxista que et porta de l'estació de tren o de l'aeroport cap a l'estadi. Quin ambient es respira a Cádiz, una ciutat que viu molt al futbol? Suposo que no n'estan contents, aquest inici de temporada.
9: No he parlat amb cap taxista, perquè he vingut de Sevilla amb cotxe cap aquí a Cádiz.
28: Amb però tu mateix?
9: Sí que, amb mi mateix, amb en Juan Palomo. Però sí que he parlat amb alguns companys dels mitjans de comunicació d'Andalusia, i realment ells creuen que Albert Celades està en perill de destitució si avui el Cádiz perd el seu partit. Recordem que, com dèiem abans, el Cádiz és un dels tres equips que encara no ha guanyat cap partit, contra l'Albacete i el Ceuta tampoc. Tres empats contra el Celta B, l'Aldenc i el Valladolid, dues derrotes contra l'Almeria i contra les Palmes, que són els dos últims, per tant, dues jornades sense conèixer la victòria. Un Cádiz que fa dues temporades que estava a primera divisió i que ara ho veiem en zona de descens a Primera Federació.
28: A veure, Xavi, la pregunta que esperes durant tota la setmana. Àrbitre del partit.
10: Impartirà justícia estrictament el senyor Manuel Ángel Pérez.
28: Doncs aquest partit a les 9, aquest que ha dit Girona, amb el Solà, el Xavi i companyia, avui a l'àvia al web de Catalunya Ràdio, també a l'opció de la televisió, a l'opció d'àudio de la Liga Hypermotion Televisió, també podeu sentir la veu de Vellut del Solà, i si no, l'àvia al web de Catalunya Ràdio. Gràcies, Solà, gràcies, Xavi.
9: Adeu.
28: Adeu. I avui passen més coses a l'univers futbol. Ripo, comencem per aquest partit de la primera divisió que tenim en joc. Està guanyant el conjunt local.
29: Està guanyant l'Osasuna contra el Rayo, a punt d'arribar al descans, 44 i mig de la primera. Osasuna 1, Rayo 0, marcat Budimir, que ha fet el seu gol número 100 a la Lliga.
28: Avui dos partits més a la primera divisió.
29: A 1:45, Atlètic Club de Bilbao a la Bes, i a 6:45, Celta Racing.
28: Això al futbol de la primera divisió. A la segona divisió, quin menú tenim?
29: Doncs mira, tenim en joc un partit també des de les dues del Rayo Reial Societat B 0, Mallorca 0, Mallorca, equip que també està lluitant i pugnant per les places d'ascens. Directe a un quart de cinc, Andorra Sporting, a dos quarts de set, el Castelló, el líder rep el Tenerife, també a dos quarts de set, el Denk Eibar, i baixem una categoria més de la Primera Federació, Múrcia Europa, a dos quarts de cinc, l'Europa busca la primera victòria de la temporada.
4: Manu, del futbol internacional.
29: Tenim en joc a la Premier League un partit, és el Tottenham 0, Aston Villa 1, aquest ha començat a dos quarts de dues, a les 4 Brighton Arsenal, i a la Championship, la segona anglesa, tenim en joc un derbi, el Millwall West Ham, partit d'altíssim risc, s'ha triplicat la seguretat per evitar que repeteixin incidents del passat, sense anar més lluny, el 2009 un aficionat va ser apunyalat i el partit es va aturar 3 cops per invasions de camp. Ara el partit el tenim a la segona meitat i està guanyant el Millwall per 2-0. A la sèrie partides també Roma-Inter a les 6 de la tarda, co-líders tots els equips en ple de victòries. A la Bundesliga, a Stuttgart-Borussia Dortmund a 2:15, i a la Lliga dels Països Baixos, Ajax-Excelsior a les 8, si els de Mitchell guanyen es posaran co-líders a l'espera dels partits de demà.
4: A la Lliga F hem comentat abans el Badalona Women 0, Reial Societat 0. De seguida connectem amb el Marc Andrés, que em demana pas des de Palamós per sentir protagonista en clau Badalona Women. I a banda d'aquest partit, Ripo, què tenim avui?
29: A les 4, Espanyol-Madrid Club de Futbol. Les madrilenyes han guanyat els 3 primers partits i l'Espanyol encara no ha guanyat, i això és el que diu l'entrenadora de l'equip blanquiblau, Sara Monforte.
11: Sí que és veritat que crec que és un gran equip, el Madrid CF. Bueno, l'entrenador amb José crec que està donant-li una cara molt diferent a lo que ha sigut ell normalment. Normalment els equips de José són més combinatius. Sí que és veritat que proposa, però és un equip molt vertical. Un equip amb gent molt física, amb gent molt ràpida, com sempre el Madrid CF. És un equip molt europeu, no? Molt d'anades i tornades.
29: A les 6, Atlètic de Madrid-Logroño, a dos quarts de nou, Madrid-València, i ahir, nova golejada del Barça contra l'Alavés per 0-6, amb 3 gols de Clàudia Pina. En parla el tècnic blaugrana Pere Romeu.
12: Té molta facilitat en els metres finals, on la gent es posa nerviosa i ja té pausa, i si això li sumes la facilitat que té per carregar la cama per tirar a porta, clar que tingui aquests números golejadors tan alts, i esperem i desitgem, i jo com a entrenador faré tot el possible perquè així segueixi.
4: Molt bé, doncs les paraules de Pere Romeu després d'aquesta golejada. I Ripo, arriba al descans el partit de la Primera Divisió.
29: Sí, amb aquest Osasuna 1, Rayo Vallecano 0, també a segona descans, Reial Societat B 0, Mallorca 0.
4: I com us deia, em demana pas el Marc Andrés des de Palamós, des del municipal de Palamós, amb protagonista, amb la portera del Badalona avui, Txell Font, després de l'empat a casa contra la Reial Societat, empat a 0.
13: Doncs sí, Sergi, aquí amb la Txell Font, després d'aquest partit, d'aquest Badalona Women 0, Reial Societat 0. Txell, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Bé, totes les porteres volen jugar, potser avui és una mica més curiós, no?, la manera de jugar, però bé, has hagut d'entrar al minut 32 amb una futbolista menys. Com has vist el partit des de la teva posició?
14: A veure, la veritat que era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys, i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit, i aquest punt per nosaltres és superimportant, i més amb la situació que estàvem.
13: I és veritat que, per fer el resum del partit, pots destacar aquesta pilota al travesser, no?, els últims minuts que han enviat elles, però vosaltres també heu tingut bones oportunitats. No s'ha fet molt palès, no?, que fossi una jugadora menys durant el partit?
14: Sí, al final crec que la sort també es guanya, i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
13: I és veritat que a l'Ezama segurament veu fer un mal partit, però després encadeneu dues victòries seguides i hi havia un empat amb una futbolista menys. Creus que esteu creixent en aquesta temporada?
14: Sí, al final som un equip molt nou i crec que a poc ens anem coneixent, i es va notant que amb el temps pues, farem coses molt grans.
13: D'acord, Txell, moltes gràcies.
14: Moltes gràcies.
13: Les paraules, Sergi, de la Txell Font després d'aquest partit. Una Txell Font que avui ha estat suplent, però ha hagut d'entrar al minut 35 de partit després que expulsessin a Maria Valenzuela, la portera titular, en vermella directa.
4: Gràcies, Marc. També gràcies, Francesc Ripoll. I encara en futbol, demà a partir d'un quart de cinc de la tarda començarà el derbi més important de Madrid, que enfronta a l'Atlètic de Madrid i al Reial Madrid, que arriba amb 2 punts de diferència a la cita. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda. El partit que es jugarà al Riyadh Metropolitano arriba amb baixes importants pels dos equips. Pablo Barrios, en el cas del conjunt matalasser, i en Militao i Rodrigo per part de l'equip blanc. Julián Álvarez, que era dubte fins a última hora, al final formarà part de la convocatòria de demà. Ho ha confirmat el Cholo Simeone en la roda de premsa prèvia al partit i ha deixat a l'aire una possible titularitat de l'argentí.
17: Bueno, sí, nos va acompañar. Después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo.
0: Durant la roda de premsa també li han preguntat sobre la seva rivalitat amb Mourinho i ha destacat la seva admiració cap al portuguès.
1: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho, obviamente admirador de él por muchísimo tiempo, lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
0: El tècnic del Madrid compareixerà en roda de premsa a partir de 3:45 a la ciutat esportiva del Reial Madrid.
3: Gràcies, Roger. I faig un parèntesi en el món del futbol per parlar de motos, perquè està a punt de començar l'univers MotoGP d'aquesta cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, amb un Marc Márquez que estrena aquest cap de setmana liderat el Gran Premi d'Àustria i, per tant, defensa aquesta condició a partir de les 3, com dèiem, en una cursa que podreu seguir en directe a la via web de Catalunya Ràdio. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda.
3: Marc Márquez surt des de la primera fila.
15: Sí, el campió s'ha classificat segon entre el poleman Jorge Martín i un Pedro Acosta que hauria de ser favorit però que no vol. Un accident d'Àlex Márquez al darrer minut ha frenat els darrers intents. Potser el Marc hauria pogut accedir a la pole, però anava molt just. Ho ha explicat a DAZN.
18: Ha sido una buena vuelta, pero Jorge lo ha hecho mejor. Lo importante, viendo la sensación de ayer, veía incluso difícil estar en primera fila, que era lo que me preocupaba más, salir de delante, porque luego sí que la sprint race es una película, pero la carrera larga son muchas vueltas, baja el neumático, cambia muchísimo el carácter de la moto y nada, tendremos que gestionarlo de la mejor manera posible.
15: Martín, Marc Márquez i Acosta a la primera fila, segona fila amb Bezzecchi, Ogura, que torna de lesió, i Àlex Márquez, Pol Espargaró surt des de la cinquena fila, i Àlex Rins des de la setena. Per tant, us convido a no perdre-us aquesta cursa a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a les opcions esportives d'àudio del 3CAT.
3: Aquesta transmissió, quan faltin 5 minuts per a les 3 de la tarda, és a dir, d'aquí a 2 minuts mal comptats. I també tenim ull posat també el Mundial de Trial i el Mundial de Motocross.
15: Sí, perquè la Berta Avellana ha guanyat la primera mànega de la competició de dissabte del Trial de la Pobladura de les Regueres a Lleó, darrera prova del Mundial. La pilota terrassenca s'hi juga el títol i d'entrada les coses se li han posat molt bé perquè ha guanyat la primera mànega i la seva rival, la Sofia Rabino, només ha pogut ser cinquena. Ara s'està disputant la segona, lidera Rabino, la Berta va tercera, per tant, al final del dia, la Berta que hauria de tenir més punts que no pas la italiana. Més coses, en aquest cas del Mundial, la competició masculina del trial, ja sabeu que Toni Bou és campió, però el de Piera vol acabar guanyant totes les curses i aquest matí ja ha guanyat la primera mànega. El Mundial de Motocross es decideix a Darwin, Austràlia. Aquest matí el català Guillem Ferrés ha estat quart a la cursa de classificació, amb victòria del seu company i rival Camden McLellan. Només que demà acabi les curses darrere del sud-africà, el pilot de Balsareny serà campió del món de MX2. Jo crec que acabant la primera cursa ja serà campió. I a la categoria femenina, la Daniela Guillén ha guanyat la primera cursa a Darwin i ara té 13 punts més que Chiara Fontanesi, la italiana, i la de Lloret, per tant, més a prop del títol.
3: Gràcies, Damià. Ara fem 2 minuts de publicitat i a seguida tornem per rematar el programa amb la ressaca de l'Espanyol, que hi va perdre a la Lliga, i també parlarem de bàsquet perquè aquest cap de setmana es disputa la Supercopa ACB a Badalona. Abans, però, Alfons Ugrina, com tenim la Golden Cat, la semifinal on juga Catalunya?
5: Doncs malament, perquè ha remuntat a França, li ha marcat 2 gols en tot just un parell de minuts a Catalunya, ara resultat de 2-3 quan queden una mica menys de 20 minuts pel final del partit.
3: 6 minuts i les 3, 2 minutets i tornem per rematar el programa.
19: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
21: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
22: Amics, bona tarda a tothom.
21: 50 anys de transmissions de futbol en català.
23: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Mundial 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
21: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
21: Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: Tot és possible un dia de partit.
24: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
23: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
21: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
7: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
3: Vinga, va, 3 minuts i les 3. La setena jornada de la Lliga de la Primera Divisió la va obrir l'Espanyol i ho va fer amb derrota per 1-3 contra l'Elx.
8: El xiulet a la boca, ja veureu. S'acaba el partit, derrota de l'Espanyol, 1-3, derrota dolorosa.
3: Així ho explicava el Sergi Andreu a la transmissió de l'Espanyol. Els blanquiblaus no van poder amb el cué, tot i jugar més de 85 minuts amb un jugador més. Roger Arnau, què tal? Bon dia.
29: Bon dia. Ensopegada estrepitosa del conjunt blanquiblau contra un Elx que arribava a l'RCD Stadium amb només 2 punts i sense haver guanyat cap partit. L'Espanyol no va saber aprofitar aquesta expulsió de Federico Redondo al minut 6 del partit i va veure com, paradoxalment, l'Elx arribava al descans amb un avantatge de 0-2, doblet de Ferninho a la represa. L'Espanyol ho va intentar, va retallar distàncies amb un gol en pròpia porta de Xus, però quan buscava l'empat, Valera va fer l'1-3 definitiu. Manolo González, que abans del partit va rebre l'homenatge de Cornellà al Prat pels seus 100 partits com a tècnic blanquiblau, molt decebut i contundent.
9: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara amb una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
29: És la quarta derrota de l'Espanyol després de 7 jornades. L'equip arriba a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. Ara, 21 dies per pair-ho abans de jugar divendres dia 9 d'octubre al Camp del Màlaga.
3: Gràcies, Roger. Vinga, i ho rematem en bàsquet, perquè avui comença oficialment la temporada ACB. Després de la Lliga Catalana, es juga primer títol de la temporada amb la disputa de la Supercopa. Es fa a Badalona i, tècnicament, una final catalana és possible, ja que el Barça i el Joventut van per costats diferents del quadre. A les 6, Joventut-Baskonia, i a les 9, València-Barça, és a dir, el Barça contra el campió de Lliga i el nou equip de Nikola Mirotić. Adrés Bacià, què tal? Bona tarda.
10: Hola, Sergi.
3: Com ho tenim, això?
10: Doncs ho tenim que d'aquí a 3 hores comença això, i comença la temporada ACB després de la Lliga Catalana, i el Joventut, que té el somni de passar una final ACB, en aquest cas de la Supercopa, juga a casa, i a més li ha tocat un equip que, tot i que és d'Eurolliga, té molt mala maró a dintre, entre l'entrenador i la directiva. Els resultats de pretemporada ja indiquen que el Baskonia no està en un bon moment. A més, Àlex Len, un dels seus jugadors referents a dins, doncs no podrà viatjar. Per tant, en principi, jo crec que la penya té moltes possibilitats de passar a la final. I el Barça s'enfronta davant del campió de Lliga, que és veritat que ha perdut jugadors i entrenador, però que segueix tenint una gran plantilla, i de fet l'entrenador és assistent del que hi havia l'any passat, i per tant entenem que seguiran jugant el mateix. I el Barça, doncs, amb aquests 11 fitxatges nous, dels quals en podran jugar 9, intentarà buscar el segon títol de la temporada amb el dubte de Brizuela i amb les baixes de Macundé i en Buan, dos jugadors interiors.
3: I avui l'altra Supercopa, la d'Europa, la Supercopa més catalana, la Aràbia Saudita, tindrem final catalana, podríem dir?
10: Doncs sí, el Madrid del badaloní Pedro Martínez, que hi va eliminar a la pròrroga el Dubai de Xavi Pascual, que s'enfrontarà contra l'Olympiacos, que està entrenat per Barzokas, ex-tècnic del Barça, que ahir es va desfer de Saruna Jasikevičius, del Fenerbahçe. Vull dir que ja veus que és una Supercopa molt del Barça, però sense el Barça.
3: Molt bé, doncs gràcies, Macià. La viurem en directe al Tot Gira, l'anirem seguint. A la gent d'Esports anem a fer un cafè, i a les 4, això, el Tot Gira amb el David Clopés i companyia.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
20: Bona tarda, us informa Berta Torrades. A l'equador de la legislatura, el govern es desplega pel territori per fer balanç i fixar les carpetes prioritàries pel que queda de legislatura, com el finançament, la seguretat o el català. En aquesta gira, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, acaba d'anunciar una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades, en aquest cas, per la dermatosi nodular contagiosa. Ho ha dit des de Lleida, on ha fet balanç dels seus 2 anys al capdavant de la conselleria.
4: Vàrem donar diners per les indemnitzacions, pel sacrifici, i ara el que hem fet, una línia d'ajudes que no s'havia fet mai, de 5 milions d'euros en total, per aquelles explotacions afectades pel buidat sanitari puguin recuperar el potencial productiu. Donarem diners per compensar aquesta tornada a l'activitat.
20: Des de Girona, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que han rebut més de 200 sol·licituds per rehabilitar habitatges al món rural i que sumaran més de 8 milions d'euros. Més notícies amb la Montse Mir.
11: El govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol dimecres a l'Audiència de Barcelona va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, n'ha parlat avui per primera vegada. Assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert expedient i que hi posaran remei.
12: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se n'han viscut un episodi doncs que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
11: Espadaler promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català les institucions de justícia.
20: Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut ahir divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia catalana manté ara oberta la investigació. La víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar a prop de la urbanització Aiguaviva Park del municipi, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. El dimecres següent, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat acusat d'assassinat i tinença d'armes. L'arrest l'han fet agents de paisà aquesta matinada al carrer Progrés del municipi. Se'l vincula amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona al juliol i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una baralla a l'Hospitalet.

0: La temporada del Teatre Nacional de Catalunya comença amb una gran proposta musical, el concert de Sílvia Pérez Cruz. Sota el títol Repetir, repetir, repetir, s'hi amaga la celebració dels 10 anys del seu àlbum Vestida de nit. Sílvia Pérez Cruz porta al públic les cançons d'aquell treball amb el mateix equip, el quintet, amb el que va gravar i va girar l'últim àlbum. Sílvia Pérez Cruz serà a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya avui, a les 7 de la tarda, amb totes les entrades exaurides. I ara els esports. Alfons Corina, bona tarda.
1: Bona tarda. Acaba d'arrencar la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, on Marc Márquez busca el liderat en solitari, ara rodant segona posició per darrere de Pedro Acosta quan falten 13 voltes pel final. Ho podeu seguir, com sempre, a l'app web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En marxa també l'assemblea de socis compromissaris del Barça. Ho està seguint el Roger Arbusà. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. Ara mateix pausa per dinar. Després que s'ha aprovat el punt més important, el punt 4, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, el club demana ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Això aprovat per àmplia majoria i també aprovat l'emissió de bons vinculats a l'activitat audiovisual de 210 milions d'euros per tenir liquiditat. Està sent una assemblea molt plàcida per Joan Laporta i la seva junta directiva. També han quedat aprovats els punts 2 i 3, el tancament de l'exercici de la temporada passada i també el pressupost de l'actual. L'assemblea es reprèn a les 4 quan sentirem Deco, el director esportiu del club, que analitzarà l'últim mercat de fitxatges. Roger Arbusà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Gràcies, Roger. En clau esportiva, Sevilla-Barça a partir de les 9. També avui a primera està jugant Osasuna i Rayo Vallecano. Comença just ara la segona part amb Osasuna 1, Rayo Vallecano 0. Atlètic Club a la vez a un quart de 5 i el Celta Racing a 2:15, a banda del partit del Barça. A la segona divisió, Cádiz-Girona a partir de les 9, i a la Lliga F, aquest jugat aquest matí, Badalona 0, Real Societat 0, i a partir de les 4 juga l'Espanyol contra el Madrid Club de Futbol. I en bàsquet, a Badalona acull la Supercopa ACB, avui es disputen les dues semifinals, a les 6, a Sisa Joventut contra el Baskonia, i a les 9, el Barça-València.
3: Fins aquí les notícies.
4: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

De vegades hi ha guerres que no són declarades formalment entre els estats, que no tenen objectius polítics o religiosos, sinó que responen a situacions de desordre i anarquia en què alguns miren de treure'n profit. Durant l'últim terç del segle XIV, entre 1361 i 1410, Catalunya va patir més d'una dotzena d'invasions comeses per companyies de mercenaris, els anomenats routier, que entraven, saquejaven i es feien fonedissos. Per un territori que no tenia capacitat de resposta davant d'un poder reial més aviat fràgil, aquelles campanyes d'incendis i segrestos resultaven devastadores. De fet, l'acció d'aquests mercenaris va impulsar la millora de les mesures defensives en moltes poblacions catalanes.

0: L'any 1361, en el marc de la Guerra dels Cent Anys, Anglaterra i França van signar la treva de Bretigny. Durant aquest parèntesi bèl·lic, milers de soldats professionals van quedar perillosament ociosos, lliures d'emprendre ràtzies allà on volguessin per matar l'estona, per proveir-se d'un bon botí o bé servint els interessos d'alguna casa nobiliària com els comtats de Foix o d'Armanyac. Els mercenaris que baixaven des de França suposaven un enemic difícil d'identificar. Quan en un poble corria el rumor que aquests soldats eren a prop, el pànic s'estenia ràpidament. Els invasors assaltaven viles mitjanes, com Tremp i Agramunt, fent servir escales i cordes i descartaven les més grans i millor defensades. Saquejar Catalunya els va resultar molt fàcil als rutiers, gent d'armes que no obeïa les ordres de cap rei, anomenats gens d'estranya nació. El sistema polític de la Corona d'Aragó va resultar ineficaç a l'hora de respondre a aquests atacs, perquè el rei no podia articular un exèrcit sense consultar-ho amb les Corts. Quan s'havia arribat a un acord, els mercenaris ja feia estona que havien tornat al seu país. Aquestes campanyes de terror de caràcter dispers van transformar el perfil de Catalunya, ja que viles com Montblanc, Cervera, Igualada, Manresa o Vic van decidir reforçar les muralles o fins i tot en van alçar de noves. Com que es van haver de crear impostos extraordinaris, moltes ciutats van quedar molt endeutades. A la llarga es va consolidar un nou model institucional i polític. La població confiava en les autoritats més properes per davant d'un monarca que sentien absent. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies. Com va?
0: Avui parlem d'una guerra que no és una guerra, d'unes guerres, o no és una guerra, unes accions que ningú en sabia res i que, a més, atribuïm tots aquests canvis que es van produir, de, sobretot de tipus bèl·lic, a aquella Catalunya de finals del segle XIV, altres coses que no eren aquestes. O sigui, per tant, estem parlant d'una cosa realment nova.
1: Sí, sí.
0: Nova, però mira que té anys, eh?
1: No, però afortunadament la història és una ciència que no para mai, i llavors hi ha hagut un investigador, i com n'hi haurà més, amb el qual el que he fet, doncs, és intentar entendre què és aquesta mena de pirateria terrestre, per entendre'ns, que tenen la capacitat de ser un contingent important de persones que poden atacar una ciutat on creuen que hi ha recursos, que poden fer front als defensors d'aquesta ciutat, que els saquegen, que fan totes les atrocitats agudes i prevé i se'n van. I, a més, venen del nord i bueno, què està passant aquí, no? Bé, totes aquestes circumstàncies són el que, d'alguna forma o altra, en la historiografia d'aquests anys, doncs, se sabia, no se sabia d'on venien aquestes bandositats i quines conseqüències té. A partir d'aquí, doncs...
0: Però no només no se sabia, sinó que, a més, s'atribuïa a altres qüestions.
1: Sí, es deia si eren senyors feudals, sí. si eren nobles que s'enfrontaven amb uns altres...
0: Castellans. Sí. Els castellans també es deia que podien ser que fossin...
1: Es deia sí. De si eren els interessos que tenien el senyor de Foix, si tenien els interessos de part de Toulouse, si tenien interessos aquí, si tenien sí, Navarra... Sí. Bueno, es deia tot arreu.
0: Sí, sí.
1: I finalment, doncs, afortunadament, quan es fa un treball metòdic amb història i com ciència, la ciència històrica, doncs, permet avançar i per això no s'acaba mai.
0: Que bé.
1: I aquesta és la raó per la qual, doncs, avui... afortunadament, podem entendre d'una forma bastant profunda, com a mínim, tot el que passava i les conseqüències que va tenir.
0: Qui ens acompanya avui és un bon amic del programa, podem dir-ho amb orgull, que és el doctor Flossel Sabater, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de Lleida, i que acaba de publicar, primer en francès, De Trange en Faser, La Catalogne fa la compagnie de Routier au 14e segle. M'ha quedat molt bé, això. Que es dirà aquí, perquè està a punt de sortir amb l'editorial El Pagès, el llibre es dirà Companyies estranyes d'armes qui eren entrades en el Principat, que és una història que, a més, la revista Sapiens fa relativament poc, el número 290 va publicar un reportatge a les invasions

0: Això vol dir que afecta a moltíssimes poblacions.
1: Sí, exactament. Vull dir, això, com que, per no atabalar, com que això ja he posat aquest exemple, no posaré l'altre. Per tant, vull dir, sí, hi ha un moment, és allò de que la història és una qüestió d'escales, de trobar l'escala dient, perquè si entres al detall massa gran, igual ja perds el fil i és massa gran. Per tant, curiosament, encara que sembli molt extens, doncs està acotat. Clar, llavors això vol dir, una mica el que heu avançat, que no hi havia, moltes vegades s'ha dit allò de que es troba el que es busca, per tant ningú havia anat a buscar això, el fil conductor i explicatiu era un altre. Jo crec que això veia des d'origen, perquè és uns fets que no són, que no queda bé la monarquia, per tant quan agafes la crònica del rei, això només surt algunes coses en què ha guanyat.
2: Pere el Cerimoniós.
1: Pere el Cerimoniós, la crònica. Pere el Cerimoniós escriu una crònica en primera persona, que imita o continua el que havia fet Jaume I com el llibre dels fets, no? Amb el qual queda allà, doncs, clar. Aquest llibre és un llibre que, evidentment, ha de ajudar a fonamentar la política real. Per tant, clar, coses
0: de
1: que...
0: De prestigi del
1: clar,
0: que
1: coses serà. Coses que han anat molt malament, no les posis. Exactament, clar.
2: Allò no sé de què en parla.
1: Clar, llavors
2: això, el Rajoy...
1: Ja comencem que no hi és. Tampoc no hi ha cap crònic, cap lloc específic. Per tant, clar, a partir d'aquí, llavors et mous i trobes que passen coses molt semblants als altres llocs. Clar, ningú havia fet el que hi ha aquí, que vas a aquest llibre, és que vas a un lloc, a un arxiu municipal, i et trobes una sèrie de coses en una cronologia. Vas a l'altre, també trobes que això ha passat a Tremp, ha passat a Camprodon, ha passat a Vic, ha passat a Perpinyà, i llavors, clar, lligues tot i dius, coi, aquí hem de canviar de paradigma.
2: És un fenomen, clar, no és un fet puntual. No és un fet,
0: clar, hi ha un element comú en totes aquestes
1: coses. Clar, llavors, clar, molt, com heu dit, algunes d'aquestes coses algunes són totalment desconegudes, però altres havien sortit a les històries locals. Que Tremp va ser cremat i destruït el 1368 surt a la història local de Tremp. Però, bueno, coses que passen. I, sí, clar, llavors els hi va passar alguna cosa a Tremp. I, en canvi, altres n'hi surten, no? Com a Agramunt no surt per altres. Clar, però llavors vas i veus que això que ha passat a Tremp, en la mateixa cronologia, ha passat en altres llocs. Clar, llavors ho lligues tot.
0: A distàncies sí, grans.
1: I veus que això afecta tot el país i que, a més, els que no li ha passat tenen por, perquè Tortosa, que està al sud, tenen por que els hi passi i prenen mesures, i a Tarragona també. Per tant, els hi passa de la meitat cap avall, però, cap al nord, però la meitat cap avall estan molt espantats de que els hi pugui passar. Te n'adones que aquí hi ha un fenomen general. I després hi ha una altra cosa. Això era tan important que fins i tot el discurs polític de l'època està adaptat a això. Per tant, al final era molt important. I el llibre per això també és extens, perquè el que intenta fer no és un recull de fets, sinó mirar a tocar els diferents vessants. Què passa amb la gent? Hi ha por, hi ha terror. Quins fets? Les ciutats s'han emmurallat. I el discurs polític com actua? Perquè llavors també hi ha un joc polític a partir d'aquí.
2: El llibre, s'ha de dir, com li passa a tots els llibres del doctor Sabater, és de bon llegir, eh? O sigui, inclús per gent que no s'hi dedica que la història s'hi pot llegir molt bé. Si no t'hi digues la història, no llegeixis les acotacions a final de pàgina, però a part d'això la resta és absolutament molt llegible, eh? Per tant, jo tinc la sort de poder llegir una mica francès, però que estic segur que la traducció catalana també ho serà en aquesta línia. El que sí que s'havia percatat als historiadors claríssimament és que des de la segona meitat del segle XIV, arrodonint les dates, s'havia produït un fenomen molt generalitzat a Catalunya, de construcció de muralles. De fet, moltes de les muralles que veiem encara actualment, o restes de muralles que veiem, són d'aquesta època. I sempre s'havia atribuït, jo almenys havia llegit, a la guerra amb Castella. Sí, sí. I sembla que no va per aquí la cosa.
1: Sí, això és molt curiós. A mi ja fa anys que em cridava l'atenció, perquè és evident que els castellers no poden fer tanta por. A més, hi ha casos molt clars, perquè hi ha una cronologia molt clara. Manresa, per exemple, és molt maco, perquè les actes municipals posen la mateixa cronologia. Per la guerra de Castella estan molt molestos perquè han de portar diners per mantenir l'exèrcit real, però en la mateixa cronologia, quan hi ha el perill de que vinguin des del nord, es posen a fer la muralla. Per tant, la resposta, sí, en el mateix Consell Municipal, al mateix moment pren dos diferents, no?
0: Evidentment... O sigui, la por més gran quan venen aquestes...
2: És diferent, una rasca en la butxaca i una altra poden penjar, no?
1: El primer problema és que la frontera és porosa. Per tant, els castells de frontera, i això és un capítol que hem explicat, als castells de frontera no hi ha ningú. És a dir, els castells de frontera, en la manera de tinença del castell, pensem que és una època, aquest és el problema, aquí surten molts problemes que després s'hauran de resoldre. Apareix el problema i ho resoldre. Primer, no hi ha un exèrcit permanent. Per tant, l'Estat no té un exèrcit permanent. Venim

0: d'una època en què els problemes eren uns altres i, per tant, quan el rei necessita un exèrcit, s'organitza feudalment, que vol dir que has d'avisar al senyor que, com que té un castell, està obligat a portar una sèrie de gent, i si no, si hi ha un problema greu, que és del sometent, agafes les dos municipals. Tot això, vulguis que no, és lent i respon a altres
1: el
0: problemes.
1: El príncep Zanque, aquella...
0: El príncep Zanque és... És una altra cosa que s'intenta aplicar aquí. Però el primer problema sí, és, sí. El primer problema és que no hi ha res previst per anar tots de cop a defensar-se. Llavors, el castell de frontera, tots, hi ha molt poca gent. Hi ha un castlà i tres o quatre persones. I un gos, normalment, un mastí, que és molt important. El gos és de nòmina, perquè sempre diu, hi ha d'haver un mastí, perquè el gos burda, i quan venen els dolents, és el primer que avisa.
1: Clar, és l'alarma.
0: Aleshores, primera qüestió és que no hi ha exèrcit de frontera ni frontera. Per tant, això és d'una porositat enorme. L'altra qüestió és el que heu dit, que hi ha tropa ociosa al nord. Però també hi ha altres coses. Una és la tropa ociosa, però una altra és l'estratègia política. És a dir, els Armanyac, que són els protagonistes al final... Bernat d'Armanyac serà conestable de França i un dels personatges més importants de França als primers anys del segle XV, amb la Guerra Civil. Bé, Bernat d'Armanyac el que fa és organitzar atacs a Catalunya. Llavors és molt interessant perquè tu pots ser una persona molt honorable en la política francesa alimentant-te dels diners que depredes a Catalunya. Per tant, Catalunya és un país ric, molt mal defensat, que pots entrar, depredar-lo i sortir, perquè està allà mateix.
2: Sense gaire problema.
0: Sense gaire problema, perquè si depredes els d'un costat, allò seran els anglesos, i estàs amb la Guerra dels Cent Anys i tens un problema. Si depredes a dintre de França, doncs malament. Per tant, hi ha molts al·licients per anar a depredar Catalunya. Perquè hi ha tropa ociosa, perquè tu ets un polític honorable a França i necessites que aquesta honorabilitat estigui ben alimentada econòmicament, i te n'adones que la frontera està buida i que pots traspassar. Aleshores, què fem això? Llavors el mateix rei se n'adona que no té exèrcit i llavors el que s'ha de fer exactament és intentar buidar el territori i que la gent se'n vagi de casa seva i es tanqui en una vila o ciutat. I aquí tens diversos problemes. El primer problema és que la gent no se'n vol anar perquè evidentment ho perds tot. Clar. I llavors aquí surt un problema molt evident que ningú no havia pensat, que aquest és un país de municipi i regió, que al final les vegueries és una capital que regeix un entorn, que això ens arriba cap a les comarques actuals.
1: Sí, sí, però allò que en diuen viles espirituals i econòmiques, no? Que
0: sí, són... però la gent del camp no està contenta amb la vila, perquè el que diuen és que els està explotant, i si a sobre ja te diuen agafa les collites i fica't dintre, diuen, per tant, aquí surt una tensió molt gran entre vila i ciutat. Però l'altra és que la vila també s'ha d'emmurallar. Emmurallar-se és caríssima.
1: S'ha de defensar.
0: Per tant, a partir d'aquí ve una pressió fiscal enorme. Per tant, l'endeutament de les viles. I si per tant, sorgeixen una sèrie de problemes.
2: I no deu ser ràpid, perquè construir una muralla no n'hi construï mai cap.
0: Com que saps que tornaran, llavors hi ha una pressa. Per tant, el rei el que incentiva és que la gent s'emmuralli. I la gent intenta... les muralles de Cervera, totes aquestes muralles de Girona són d'aquesta època. I estem parlant...
1: I està molt bé que es conservin les de Cervera, que en el seu moment el Salat les refés, que tot el caigut, perquè ara ens podem comparar-ho amb Montblanc o altres poblacions que ara no em venen al cap per veure-ho, clar.
0: I després hi ha diverses... Clar, dius, per què van fent? Perquè, clar, el 1361 hi ha la primera gran onada, però el 89 n'hi ha una molt gran dels senyors d'Armanyac. Per tant, clar, són vora 40 anys que venen, saps que van venint. I després encara hi ha una altra cosa, que és que també s'ajunta amb això algunes reivindicacions dinàstiques. El 1374 el descendent del rei de Mallorca i el 1396 la successió de Foix. I després el que deies del príncep Zanque, clar, hi ha un ossatge que és el príncep Zanque, que és l'ossatge, un ossatge del segle XII, que diu que en cas de que el príncep, prínceps, per això comença amb prínceps, estigui atacat per un altre senyor, tot el país ha d'anar a ajudar-lo. És l'únic motiu per anar en armes tots. O sigui, el rei no pot portar la gent a fora, però sincerament sí. Però això és tan, llavors, és tan significatiu que estan desconcertats que és que no saben si es pot convocar el Príncep Nanque, perquè primer ho convoca el lloctinent reial a la primera vegada en 1381, però els municipis li diuen que no. Diu, no hi anirem perquè...
2: No hi ha cap senyor.
0: No hi ha cap senyor que hagi declarat el rei.
1: No hi ha ningú que hagi declarat la guerra. Són bandes, són pirates terrestres, no sé quin nom.
2: Això és de policia, per
0: exactament.
2: No és un tema d'exèrcit, és de policia.
0: Exactament. I llavors, clar, hi va haver una comissió jurídica que es va pronunciar l'agost de 1361 dient que sí que era el Príncep Nanque.
2: Com ens agrada als catalans discutir, donar-li voltes...
0: Convoquem una comissió.
2: Ja, sí, convoquem una comissió, que és una manera d'allargar-ho. Convoquem, sí, sí. Observatori, ara se li diria observatori.
1: Fins i tot a l'hora de defensar el més elemental ho discutim.
2: Fem un observatori.
0: Que vingui la comissió a Barcelona, que és altra, sí. Però... En aquest cas també, fixa que el Príncep Nanque sí, se va provar que sí, però llavors, una, l'exèrcit convocar la gent no és professional, per tant tampoc no és una bona solució.
1: Són pagesos que agafen les herbes.
0: Són sobretot gent de ciutat, llavors clar, el que hauràs de fer llavors és... convertir-ho en un impost que la gent pagui perquè amb aquests diners puguis fer un exèrcit. Això vol dir una altra cosa, que això ho ha de pactar el rei amb les Corts o amb, el, amb la Generalitat. Per tant, aquí te surt una altra cosa que quedaria tratada, la dualitat del govern. La dualitat del poder, el rei i la terra. El rei ha de pactar això amb la terra. Amb unes discussions infinites...
1: Per això som un poble pactista.
0: Amb una, sí, clar, sí. Perquè el rei és pobre i necessita pactar, clar. Però tot això vol dir que quan ja el tinguis clar i puguis tingut de l'exèrcit, tinguis els diners i tal, els dolents hauran vingut, hauran depredat i hauran fet la seva feina.
2: Ja estaran pensant el següent. O l'altre, ja.
0: Exactament. Per tant, vull dir, al final...
1: Portaran les sàrries carregades de botí.
0: Exactament. Vull dir, al final t'està dient que hi ha una incapacitat enorme per defensar-se. I per això, al final, quan l'únic que pots fer és tancar-te i esperar que passi.
2: Què estaven fent les monarquies del voltant amb fenòmens similars? Tenien un exèrcit contractat? Havien reforçat les fronteres, perquè clar, això és un canvi en respecte a la visió feudal del segle XI o XII, en què cadascú s'espavila i a partir del castell ja faràs. Estem parlant això, segle XIV-XV, i el món ha canviat.
0: Fins que tinguis un exèrcit permanent, clar. Bé, però això, torno a dir que tenim mala sort, perquè això és un... Aviam, les companyies van afectar... les companyies, per exemple, a Itàlia les contrataven els diferents senyors que hi havia en aquella època. Les mateixes companyies que estaven... les companyies sorgeixen en aquest context de la Guerra dels Cent Anys. Aleshores, clar, juguen, com deies, a l'ociositat de tropes a la zona francesa. Aleshores, com que tens així, que a vegades estan ocioses, els poden contratar a Itàlia els senyors, que allà també hi ha diversos senyors. Tota la qüestió de Roma i els altres senyors d'allà. El cas de... després poden jugar, bueno, el que va ser amb la Guerra d'en Castella. Però el cas de Catalunya és singular... I això ens fa mal, perquè que acabo de dir, és un país ric, mal defensat, i que pots anar a depredar-lo. Aquí hi ha una singularitat. Que passa més aquí que a altres llocs.
2: Clar.
0: Perquè, clar, això no passa a altres llocs. I a més el tens aquí mateix. Perquè l'altra relació és que Occitània i Catalunya hi ha una relació permanent.
1: L'Aragó és més difícil per raons geogràfiques, fins i tot, i de riquesa.
0: Però hi ha una cosa que també hem de tenir present, que és que... França acaba de néixer. És a dir, el sud no fa ni 100 anys que és francès. I allà tenen molt clar que mana el rei de França, però ells no són francesos. I a més ho diu. Diuen França al nord, tot i que ells són el rei francès. Per tant, aquesta relació amb Occitània fa que també ens barregen, això, no? Per tant, aquesta proximitat amb Occitània i que sigui d'un altre sobirà, doncs fa més mal aquí. Per tant, és per un rutier d'aquests, és un bon negoci venir de Prada a Catalunya.

0: Les invasions de les companyies mercenàries que es van iniciar cap al 1361 van contribuir a estendre el pànic generalitzat entre la població, però també a generar un conflicte civil latent entre camp i ciutat. Cada cop que s'acostava una nova amenaça, molts pagesos eren obligats a recloure's a les ciutats i perdien aleshores les collites i el bestiar. Per tal que l'enemic trobés un territori erm, es feien cremar els camps. A més, un cop dins de la ciutat, els pagesos deixaven de ser propietaris de les provisions i les bèsties que hi haguessin dut, ja que passaven a dependre de les necessitats comunes.
1: El senyor rei notifica que tothom qui s'haja acostumat de tenir cavall i armes, que avui n'hi haja deu anar cavall i armes. Que tothom qui sàpia si ha acostumat de portar ballesta, deu anar ballesta. En altra manera, encorreria les penes de l'usatge Prínceps Nanque. I això fa saber el senyor rei per tal que algú no pugui ignorar la manera segons la qual és tengut fer la dita ajuda. I aquells qui no han cavalls ni han acostumat de portar ballesta són tenguts a anar com mil arreats i aparellats, poran segons l'ur condició si les penes del dit usatge volran esquivar.
2: Ja hi tornem a ser. Tots els viatgers que venen del nord diuen que companyes de gens d'armes que són en França venen i són ja en camí per damnificar les nostres terres.
3: I ens tornarà a tocar el rebre, com si ho estigués veient. Abans que s'hi ha muntat l'exèrcit, aquesta gent d'estranya nació ja tornarà a ser a casa seva, gaudint del botí.
2: D'aquests no te'n pots fiar ni quan se suposa que no volen problemes. Igual que el que va passar a Cervera.
3: Què va passar a Cervera?
2: Aquell capità francès a qui el rei va deixar travessar els seus dominis. Un tal Duguesclin va voler fer una festa i els va demanar un munt de gallines. Uns quants centenars.
3: Valga'm Déu, devien regirar uns quants galliners.
2: Ja ho pots ben dir. La gent anava boja per trobar-les, per por que els francesos no s'enfadessin i acabessin envaint la vila. I això que, en teoria, el que volien era arribar a Castella.
3: A mi el que em rebenta és que la gent del camp som doblement perjudicats. Ens obliguen a portar la collita dins de la vila i, si no, ens la fan cremar perquè aquests invasors no se'n puguin aprofitar. Què ens ho compensa, tot això?
2: Exactament. Ens obliguen a deixar el que tenim, a perdre-ho tot. I hem d'entrar a la vila per defensar-la i fins i tot hem de donar les nostres collites a la gent de la vila.
3: A sobre, quan hi entres, ja et pots acomiadar dels sacs de grau de les bèsties que hagis carretejat. Passa a ser de tothom.
2: Casum, Dena. I a per estar-ne fars. Realment no sé per què serveix tenir rei si no hi és quan el necessites.
4: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Avantguàrdia amb Fossel Sabater i amb Josep Maria Soler Sabater parlant d'aquestes companyies mercenàries que al voltant dels finals del segle XIV van dedicar-se a saquejar Catalunya. Ja veiem, doctor Sabater, que no era una solució senzilla, el que es podia fer. Això es va fer de manera... O sigui, aquestes companyies actuaven de manera periòdica, van onades... Ha comentat abans que hi havia onades, però no sé si estaven coordinades i entraven diverses. Com anava la cosa?
5: Van en onades. Hi ha unes, primer, l'altra qüestió, que són onades i unes van cridant les altres, també. Primer també hem d'entendre la composició d'aquestes companyies, perquè són capitans amb la seva gent. Per tant, fins i tot quan venen grans companyies, ja, per exemple, el més gran és quan ve Bertrand de Desclen, amb el context de la Guerra de Castella, que en teoria només havia de travessar, però... encara que sigui una tropa aparentment unitària, té petits grups a dintre. Per tant, això també fa mal, perquè són...
0: Incontrolables, aquests grups.
6: Sí, una mena de rascleta, agafa tot el país. Clar, masos, masies,
5: sí,
6: llocs, veïnats...
5: No, i sobretot el que feien ells, el mal que fa és que se sentaven en un lloc, com una, diríem, com una taca d'oli o com diverses taques d'oli. Llavors, ja. Se senten en un lloc i aleshores depreda tot el que hi ha al voltant.
6: Van fent ratges a tot arreu.
5: El que ells volien era ocupar un lloc concret. Per exemple, en 1368, després d'haver assaltat i cremat a Tremp, i no se sabia cap on anirien, perquè podien anar cap a Balaguer i Lleida, però clar, com que l'objectiu precisament és evitar les grans ciutats, perquè llavors allà tindrien un problema real d'haver de defensar
6: bèl·lic, clar.
5: Exactament, se'n van cap a Agramunt, que en aquella època era una capital important, però no tan gran com les altres. Quan arriben a Agramunt, que és el desembre del 68, se senten allà i s'hi queden allà. Això també ho van fer un altre moment a Bàscara, també ho faran un altre moment a Camprodon, també ho fan a Vilafranca de Conflent. Clar, llavors se senten allà i això permet saquejar tot al voltant, sobretot tenir hostatges, i aleshores que la gent vagi a rescatar-los. Per tant, és que són com taques d'oli, perquè llavors se centren en el territori i bueno, el territori et queda desmuntat.
0: Són
5: perquè,
0: paràsits, absolutament.
5: Sí, llavors, ja que viuen. Llavors et quedes totes les rutes comercials, tota la circulació, tot salta pels
0: tot
5: aires. Tot salta, vull dir que fa més mal del que sembla, perquè no sols és la depredació concreta, sinó que ja penseu que hi havia molta circulació comercial, clar, tots els productes circulaven, sobretot pels eixos fluvials. Per tant, clar, és a dir, els camins al voltant del Ter, del Segre i de Llobregat. Clar, tot això, amb aquestes circumstàncies, es paralitza.
6: I la gent és un domini irregular i caòtic, clar.
5: Clar, llavors, clar, un cop depredat un lloc, te'n vas a un altre lloc, no? El 1968, doncs, ocupen primer Camprodon, però després s'instal·laran a Bàscara, per tant, hi ha una sèrie de llocs en aquest sentit que fan mal com a taca d'oli pel voltant.
0: Quan ja estàs, però esclar, això estem parlant de mesos i mesos.
5: Estàs parlant de mesos, exactament. Sí, perquè, com he dit, el que costa muntar l'exèrcit, doncs ja pots anar... S'evitava l'enfrontament. Clar, llavors, mentrestant, això vol dir que depreden productes i, sobretot, hi ha el negoci dels hostatges. Anar a rescatar, si la vols rescatar, a la teva...
6: El segrest, és a dir...
5: El segrest, i llavors has d'anar a pagar perquè te'l torni.
0: Però això és pirateria del concurs. Comentava en Josep Maria Solés, és pirateria terrestre, sí, és el mateix concepte dels pirates i corsaris.
6: Ells et donaven... Segrestar fills, segrestar dones, segrestar gent... Clar,
0: no, i el noble...
5: Són diners, que l'han escut un preu diferent, exactament. El fill del comte d'Empúries, Pere, el petit, se'l van emportar a França i tot, clar, perquè al final quan han de marxar l'han de tenir. Crespià, van calcular que valia 10.000 florins. Per tant, clar, vist de pagar 10.000 florins, la gent d'allà, clar. Sí, clar, exactament. Després feien coses curioses, perquè com que volien rendibilitzar, per exemple, una és negociar amb les famílies respectives, però l'altra és, per exemple, Talltendre, que és un municipi de...
6: Cerdanya. A dalt de tot, aquesta 1.600 metres, eh?
5: Bueno, doncs llavors allà se van emportar gent d'allà i aleshores una de les coses que es feia, perquè també hi ha una altra cosa aquí, que ells ja ho feien això a Occitània, però Occitània, com que estan en el seu territori, es podia allargar tot més. Aquí no, perquè entren i han de marxar. Per tant, aquí també tenen pressa per desfer-se de les coses. Aleshores, una cosa que es feia, perquè la mentalitat de l'època era, a Talltendre, el que acabo de dir, han agafat allà dos allà, i llavors n'alliberen un que sota jurament ha de tornar amb els diners, i que si no maten el que es queda. I donaven valor al jurament. Bueno, aquest cas concret de Talltendre no va tornar.
0: I l'han pelat.
5: Exactament, sí. Exactament. Clar, i llavors això ho sabem, sí. Perquè el veguer de Cerdanya li fa una multa molt elevada amb aquest.
0: Amb aquest que no ha tornat.
5: Però no per assassinat, sinó per jurament no complert. Exactament. I ho sabem per això, perquè hi ha la pena de jurament no complert. Per tant, però és una estratègia molt interessant de que, bueno, si no te'l venen a buscar, doncs alliberes un perquè tornin amb això, no? Però això, doncs, era un... Els dos negocis era el robatori i sobretot els segrestos.
0: Clar, pensant també en la mentalitat de l'època, quan la batalla del Coll de Panissars, anterior, quan han agafat tots aquells presoners francesos, el que fan és es queden els nobles pel rescat i pelen a tots els pobres soldats que van circulant per allà.
5: Sí, sí, és una cosa molt medieval.
0: I ha passat a Gincourt, i passarà a Crécy, i passarà a muntanyes i muntanyes, batalles i conflictes...
6: I en l'època contemporània el xantatge es diu, escolta, si no compliu aquí, doncs caurà uns quants drons i efectes col·laterals.
0: És així.
5: El segrest era molt habitual en aquella època com una forma de treure guanys, exacte. Això era molt normal.
0: Com eren aquestes companyies? O sigui, era... Què hem d'imaginar? 100, 500, de diverses... Hi havia cavalleria, no n'hi havia, no ho sé.
5: Has d'imaginar mides molt diferents, per tant, això també vol dir actuacions molt diferents, i llavors, doncs, algunes, com per exemple el botant de Diesclen, amb una gran complexitat, fins i tot amb escrivents i notaris, Déu-n'hi-do, i gent de servei i prostitutes. Per tant, algunes anaven molt complertes, les més grans anaven molt complertes, altres eren més petites, i això és molt interessant perquè es veu quan travessen els mateixos objectius, també s'adequen a la capacitat que tenen. Per tant, estem
0: uns
5: parlant...
0: Uns van agafar quatre masies, exactament, i els altres van agafar poblacions senceres.
5: Exacte,
0: no?
5: Estàs veient el que estava dient, no? Que s'organitzen al voltant d'una fidelitat amb un capità. Que llavors, a partir d'aquí es pot anar allargant més, això, no? I segons qui es pot anar fent capitans i subcapitans. Per tant, el funcionament és molt antropològic de fidelitat amb algú.
0: Però això ja avança molt el que serà després a la Guerra dels 30 anys, estem parlant del segle XVII, aquest comportament de tropes lligades amb un capità, que molt sovint és noble, noble de segona fila, o no necessàriament, i que arrossega, i que és igual al bàndol, però el capità ja ens paguin, no?
5: Sí, perquè a més pensa que ells aquí estan depredant, però altres vegades el que faran serà deixar-se contractar. I llavors, que dic, igual, aquí venen, però moltes vegades van cap a Itàlia, i el comportament a Itàlia no és aquest, sinó que és el de fer-se contractar, com que allà hi ha diversos senyors.
6: Viuen de la violència i de la guerra.
5: Exacte.
6: Depèn.
5: Exacte. Com que, per exemple, el cas d'Itàlia, són els mateixos, però el que dius, es contracten per la guerra, o els contraten a la guerra, o si estan ociosos, doncs fan la guerra pel seu compte. I llavors, quan venen aquí depreden, i si van a Itàlia és perquè tenen un precontracte. Exactament, ja han fet algun contacte i saben que si amb els Mèdici, que si amb aquests, que si amb els altres.

0: A banda d'aixecar muralles, les poblacions catalanes van anar ideant diversos sistemes d'alerta i de defensa. El codi establert a Santpedor el 1369 comptava amb vigies sobre una talaia i uns sons d'alarma per indicar quan s'havien de tancar i obrir les portes de la vila. En paral·lel, entre el rei i les capitals urbanes, van enginyar-se un astut sistema de comunicació amb senyals de fum, al Rosselló i a l'Empordà. Aquest codi més precís, establert el 1384, indicava la quantitat de soldats que es disposaven a creuar la frontera i per quin punt. Perpinyà era la primera ciutat que albirava el senyal i el repetia perquè es veiés a Cotlliure, que el transmetia perquè arribés a Torroella de Montgrí i des d'allà a Girona.
1: Si he fet un catafalc ben alt que es faça sobre quatre pilars de fusta en lo mur de l'Olivo, a on capien solament dos homes, per so que aquests puguen mirar tota la vila, en aquest catafalc s'hi he posada una esquella, amb la qual aquell que farà la talaia va agafar senyal per fer respondre i despertar los guaits. He de dies pugar mirar los camins i per entendre que es recullen la gent en lo lloc farà senyal amb un corn. I tindrà percebuda la gent que no isquen de la vila troaja tocada la trompeta. I com aquells que estaran per los punts de muntanyes guardant los camins faran senyals o fumats, aquell que estiga en lo dit catafalc si és apte de veure aquells senyals.
2: Primerament, que per cascú centenar de gens d'armes estranyes que sapien que deguen entrar en la terra que facen un faró de nit i una fumada de dia. I tenc com lo dit centenar serà ja dintre la terra. Facen los dits senyals, però que els facen durar la gran pressa, en manera que es puga conèixer per la gran durada dels dits senyals que les dita gent són dintre la terra. I si seran 200 homes d'armes, facen dues senyals ultra lo senyal de l'assegurança. I així es facen deitants centenes d'homes d'armes que entrassen. I tem que aquell castell que serà pus prop d'aquella part on les dites gens d'armes entraren o deuran entrar faci si a començament de fer los dits senyals. I Perpinyà sí a lo segon qui respondrà. I pui successivament los altres castells de sus dits responent los uns als altres fins a la torre de Madaloc, de la qual paralada i los altres llocs més enllà de la coll prenen senyal.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
8: Estàs posant a tots al límit.
9: Andreu tots mal.
7: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. Incendis simultanis.
10: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
11: A Catalunya del Nord.
7: Més intensos.
12: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
7: Imprevisibles.
13: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
7: Destructius.
14: La terra crema.
7: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
16: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
15: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
16: Salut.
17: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
17: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
15: Cada dissabte a les 11 de la nit...
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
15: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: En guàrdia. amb Enric Calpena.
0: Doctor Sabater, i servia d'alguna cosa saber que entraven per allà i entraven i eren molt nombrosos o poc nombrosos, o tenien en compte que no tenien qui els defensava, no havien construït prou muralles, etcètera, no sé si toquem el dos, no sé.
9: Primer, el que és interessant és que també ens surt aquí és el sistema de comunicació en aquella època, perquè clar, és molt diferent d'ara. Per tant, això vol dir que tenia molta importància el rumor. Primer, el rumor. L'altra qüestió important són els espies. Es gastaven molts diners en espies als municipis, des de Tortosa, des de Barcelona, enviaven espies per saber que informessin de què estava passant. Per tant, la rumorologia forma part de la informació. En aquest context, clar, és molt interessant que exactament les fortaleses estan en alt i intentar tenir un codi de transmissió. Hi ha diversos sistemes de codis de fum, exactament finalment el que s'intenta establir és un que bé, és des de les diverses fortaleses que hi ha a la frontera, que precisament des de Perpinyà es veuen, Òpol, Força Real, etc, que des d'allà facin senyals de fum, que des de Perpinyà es vegin, i des d'allà a Cotlliure, a Torroella i Girona, per tant, de seguida ho tens. La idea intenten perfeccionar que amb una sèrie de les manxades puguis veure calcular els
11: manxades de fum,
9: sí, que puguis fer un senyal per cada 100. Home, costa molt que això funcioni, però almenys els senyals de fum, ja en realitat això hi ha una llarga tradició amb senyals de fum, ja des de l'alta mitjana, certament. Però clar, la idea és buscar maneres d'advertir. Llavors hi ha casos concrets, un cas que recull argilers que es mobilitzen perquè han vist el fum, no? Per tant, es tracta de que circula la informació. Com a mínim, quan veus això, saps que t'has de posar en guàrdia.
0: Mai millor dit. Agafar les armes, els quatre que tenen cavall que s'hi posin, etc.
9: Sobretot en carta. Exacte. Per tant, sí, clar, s'intenta i sobretot aprofitar tot el que sigui el rumor, que ve endavant. Perquè aquí estem dient la via més habitual, però pensa que també veiem per altres bandes. També altres vegades han vingut per la Cerdanya, a l'Urgell i sobretot la Vall d'Aran. Per tant, n'hi ha diversos, clar, per Pallars més difícil, però hi ha diversos...
0: Sí, no, les comunicacions, depèn de la zona, és molt complicat, altres és molt més vies més naturals.
11: Sí, però deixa un pòsit històric, és a dir, tu vas per tota la part del Pirineu, i veus que hi ha com una mena de substracte d'una actitud, com explicaré, d'una certa actitud, no sé com dir, de suspicàcia al francès, quan no hostilitat, històrica. És a dir, jo conec algunes persones del Pirineu que són, en fi, catalanistes, nacionalistes, independentistes, que són més antifrancesos, alguns d'ells, més grans, gent més gran, que no pas hostilitat, diguem...
0: Com més cosins, més passa.
11: No, i volia acabar això. Però també ho trobes a Catalunya Nord. La gent que és de famílies, de moltes famílies, potser ja totalment afrancesades, però malgrat tot, tenen un passat contra els francesos, ja no a partir de fa 100 anys, però anterior sí. O sigui, a l'Universitat de Perpinyà pots trobar persones, en fi, absolutament ja afrancesades, no sé quin nom dir, catalans, però que parlen francès, però et diu, no, el francès d'aquella època, no, el Cabatxo, no sé què els diuen.
9: Perquè això encara t'ho trobes, jo també m'ho he trobat, perquè clar, patien el mateix a la zona de Provença, m'explicaven que fins fa poc, exactament, els deien Cabatxo, o sigui, que ells no eren Cabatxo.
11: A mi
9: m'ha cridat l'atenció
11: que des del que diuen Cabatxo, jo pensava, però sí, per mi
0: per cert, eren gabatxos, vull dir que eren francesos aquells que formaven part d'aquelles companyies mercenàries, no. O eren més aviat occitans, o hi havia de tot?
9: Hi havia de tot, més aviat eren gascons, i exactament, precisament, això és aquesta expressió tan maca, que és gent d'estranya nació. Per tant, això és interessant perquè no és... Quan els descriuen, veuen que a vegades parlen d'anglesos, si venen de la zona d'Aquitània, però sobretot és gent d'estranya nació.
11: Una barreja...
9: Sí, però gent d'estranya nació, pel que estàvem dient, no t'ha atacat el rei de França ni el de Castella. Gent d'estranya nació és una barreja de mercedaris al voltant d'un capità, que, per tant, és gent d'estranya nació, que és una expressió que surt molt. Ve gent d'estranya nació.
0: Clar, a més es troben amb aquests processos, es troben, no sé si en aquest cas, però de companyies mercenàries hi ha navarresos, francesos, hi han suaus, que ara diríem alemanys, hi ha borgonyons, que és la... Clar, dius, home, però això és la quinta forca.
9: Hi ha una barreja que fa que vegi gent d'estranya nació. Hi ha més, el que ara diríem gascons, pensa que en el gruix de les actuacions ve del comtat d'Armanyac, que en realitat el comtat d'Armanyac era una suma de territoris diversos, per tant sí que hi ha més de la zona central de serien gascons en la seva majoria, però és gent d'estranya nació perquè és un exèrcit de mercenaris.
0: Clar, i que van amb altres criteris. Com eren contractats aquests mercenaris? Quan decidia el capità que era el moment de baixar? Perquè pel que veig era una barreja entre un gran senyor que deia aquí trauré profit o capitans que deien aquí no fem res, baixem aviam què trobem.
9: Bé, llavors això el que surt és que es parteixen el botí amb diversos acords que fan entre ells. També hi ha una altra cosa molt curiosa, que quan els d'aquí són capaços d'agafar alguns dels gascons, també hi ha disputes sobre com repartir-se el botí d'ells, del que li ha pres. I fins i tot hi ha una normativa real que ha d'intervenir, per veure si s'ho ha de quedar més el qui dirigeix la defensa, els que havien treballat i tal. Per tant, també hem d'entendre que en la disputa armada de l'època era molt normal depredar el botí de la gent. Era una cosa molt habitual. Igual que hem dit que era molt habitual fer hostatges, si vas a la guerra has de ser per alguna cosa, per tant has de tornar a un botí.
11: Però quan fem història comparada, el mateix que ara. Sí. Però no ens confonguem. Ara serà el petroli o serà més de saber què, no? Els territoris.
9: Exactament, però la idea és el que està allà, el soldat, el que està allà al peu del canó, ha de tornar amb beneficis tangibles.

0: Per bé que de manera més espaiada, els rutier van continuar atacant poblacions catalanes fins ben entrat al segle XV. L'estiu de 1410, la Vall d'Aran es va veure afectada per interessos polítics de la comtessa Margarita de Comenge i va patir una invasió. La mort del rei Martí el maig d'aquell any va complicar encara més la situació. Els cònsols de la Vall havien enviat una carta especialment dramàtica al Parlament el dia 21 d'abril de 1411. Durant aquells mesos, la Vall d'Aran va córrer el risc de ser integrada a França, i si la corona no els protegia, els cònsols semblaven disposats a acceptar la protecció de qualsevol altre senyor. Aquesta crisi es resoldria al febrer de 1412, quan va esclatar un conflicte entre els Foix i els Armanyac. La comtessa de Comenge va ser empresonada i la Vall d'Aran va quedar finalment en un segon pla.
1: Molt reverents i honorables senyors, humil recomanació davant mesa. Sàpia la vostra gran saviesa que sobre les provisions que vosaltres, senyors, havets feites al noble en Franci de Rill, de la capitania i castellania d'aquesta terra, ell nos ha escrit que no regiria l'ofici de la capitania sense que vosaltres no els socorreguéssets per la guerra que havem, de gent o de diners per soldadar gent. Senyors, vos suplicam i us requerim que vosaltres, a ell o a nosaltres, vullat socorre iberosament. Car si et cert que ja més no haguem tan gran necessitat com ara. Car la gent de la comtessa de Comenge entrà dimarts data de la present en la vall, que eren 1.500 de peu, per prendre a establir los passos, e 700 rocins e 3.000 homes de peu que deuen entrar a pres. A dues llegües són d'ací, e ja hi foren dies a, sinó per un poc de mal temps que ha feit de neus. E sapiats que ha feit fer gran aparell de viandes a dues llegües d'ací, e d'acordams per fer ginys, així que nosaltres estem mig desesperats, car no veiem vostre socor per moltes vegades que us hagem suplicat així com lo de vets. E si ara no els fets, quan siam afogats, destruïts, e hagem perdut so del nostre, no ens ne caldrà fer, i serem perduts per falta de socors. E per so, ara ple present, nos en desencarregam sobre vosaltres, senyors, que en cas que en defalliment de vostres socors, lo qual nos devets fer. Nosaltres havíem a fer so, que ja Deus no vulle, que sia imputat a vosaltres i no a nosaltres, car nosaltres hi mostràrem nostre poder i lleialtat, tant com poder nos hi bastarà.
2: Això és En Guàrdia.
0: Fossel Sabater, pel que acabem de sentir, no sé si això es va produir en més moments, però al final hi ha fins i tot un intent de quedar-se una part del territori controlat per la Corona d'Aragó, o pel, com a mínim per el Comte de Barcelona, que és la Vall d'Aran. En principi això és estrany, perquè amb aquestes incursions no eren territorials en aquest sentit.
3: Però aquí es barreja amb la patència de Comenge. I això pensem que, recordeu que fins a 1803 la Vall d'Aran pertany al bisbat de Comenge, i que la Garona va cap allà, per tant, i que fins i tot tota la llengua també va cap allà. Per tant, és molt interessant la singularitat de la Vall d'Aran, que queda oficialment i formalment a la Corona d'Aragó i a Catalunya en el segle XIV, en el mateix segle XIV, i llavors el que queda molt clar és l'assumpció d'una autonomia per part de les autoritats locals, perquè ells aquí diuen clarament que ells són totalment autònoms i que, per tant, si no reben suport, ells tenen prou autoritat com anar-se'n en qui els hi doni suport. Aquí el que hi ha és una agressió sistemàtica, però igual, amb els mateixos termes de depredació i tal, per part empantada per comtat de Comenge, sobretot en aquest cas concret per la comtessa, que s'aprofita aquesta circumstància per integrar-se a la Vall d'Aran. I tots els requeriments d'ajuda, en aquest context del compromís de Gasp, ells ho plantegen a les Corts Reunides a Barcelona. El Parlament de Barcelona fa... està prenent en aquell moment que el tro està buit decisions de govern. I clar, en aquell moment és molt difícil i, per tant, literalment no els hi donen suport i passen d'ells, en aquest sentit, no? I, per tant, hi ha aquesta carambola que la comtessa Margarida és segrestada amb aquest, amb aquest conflicte entre Armanyacs i Foix, i això fa que s'oblidin de la Vall d'Aran. Si no arriba a ser per això, la Vall d'Aran seria francesa.
4: Els aranesos sempre diuen, nosaltres lliurement hem volgut ser catalans.
3: Bueno, en aquest cas, sí, és el que estan dient ells, que ells han sigut, ells lliurement han volgut ser catalans,
4: però Carimone, no es
3: Catalunya,
4: diu?
3: Sí, però Catalunya els està fallant, no els sí, hi dona sí. defensa, per tant se passen la comenja. I bé, això es dona ja per fet. I en aquell moment hi ha aquesta carambola. Si no, avui en dia la Vall d'Aran seria francesa.
0: Quan acaben aquestes companyies?
3: Acaben en aquest moment d'entrar en el segle XV, sobretot en el context de la de que França entra en una guerra civil. Precisament a partir de 1407, podem posar com a data, esclata la guerra civil a França. I
0: molt important, i a més a més.
3: Molt important.
0: I molt incerta.
3: Però singularment un dels caps és Bernat d'Armanyac, que era qui havia, ell mateix en persona, havia comandat l'entrada en 1389. El que he dit jo abans, de que els polítics més importants de França s'han nodrit d'haver depredat Catalunya. Per tant, un dels caps dels dos bàndols en què es divideix França, resulta que ell en persona havia depredat Catalunya. Per tant, això ja ens explica què ha passat. Bé, en aquest nou context ja també s'obliden de Catalunya, perquè en aquest moment ja hi ha prou feina.
0: Tenen prou complicació.
3: I això va afectar també el compromís de Gas, perquè el candidat més pro-francès no va poder ser ajudat precisament per conflicte que hi havia a França. Entrem ja en un nou escenari. En el segle XV hi ha algunes agressions després, també n'hi ha, però clar, aquesta qüestió sistemàtica acaba...
0: Clar, una cosa són entrades de bandolers, sí, encara que estiguin organitzats...
3: Exactament, encara sí, se'n pot parlar, si volguéssim podíem allargar el segle XV, però clar, l'escenari ja és un altre.
0: És diferent, és un altre.
3: Ja no és aquesta cosa sistemàtica.
0: Doctor Fulcel Sabater, moltíssimes gràcies per haver vingut, per explicar-nos, com sempre, una història apassionant. És autor d'aquest llibre que està a punt de sortir, Companyies estranyes d'armes que eren entrades en el Principat, que publicarà, o ja ha publicat, però encara està amb la tinta calenta, diguéssim, a Pagès Editors. Moltíssimes gràcies per haver tornat un altre cop a l'enguàrdia i ja frisant per la següent.
3: Moltes gràcies.
0: Josep Maria Soler, ara hi ha una cosa afegida. Evidentment que la feina del doctor Sabater és una feina, en aquest sentit, individual, amb el seu equip, lògicament, però estic pensant en la Universitat de Lleida. Tantes i tantes universitats del país que promouen i que ajuden a que hi hagi estudis de tota mena i que...
4: Malgrat coses
0: sempre pensem en la Universitat de Barcelona, que òbviament és la més important, però òbviament no, però és la més important. Però es fa molta feina.
4: La veritat és que han canviat la vida de les ciutats, moltes actituds, una apertura mental, més profunditat, més cultura, hi ha coses que s'han de solucionar, però això passa per un element fonamental. Passa pels recursos, i els recursos que moltes vegades no tenen. No vol dir que sempre ho facin bé, però si no tenen els recursos, segur que no ho poden fer millor.
0: Això és l'enguàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
6: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Xavier Martín, Clara Borrell, Josep Aguilar i Albert Cortés.
7: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 en plena campanya d'unes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest Maragall, llavors candidat, el seu germà Pasqual i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir, diuen, de dins del partit i demanen perdó. El partit també conclou que els responsables d'aquella campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació, per tant, Sergi Sabrià i Marc Colomer. Els altres dos implicats en aquesta polèmica són l'ex director de comunicació del partit, Tolo Moya, i també el militant que va encarregar el cartell, que van cooperar en la campanya, però no n'eren, diuen, responsables perquè complien ordres. Ni ells, ni Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, a l'informe no es fan propostes de sanció. Ara bé, el partit admet el dany causat i demana perdó i disculpes pel dany humà i polític provocat a la seva família Maragall i també a la militància d'Esquerra Republicana. També es comprometen a fer canvis perquè que no es repeteixin aquestes pràctiques. Més notícies amb la Maria Guixà.
2: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i de vagues. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien en el govern i el seu compromís d'assolir el 6% del PIB en inversió en educació. El moviment assembleari i els sindicats denuncien que la crisi d'emergència educativa és greu, amb aules sense climatització, falta d'aules d'acollida, pocs recursos per la inclusió i també tancaments de línies. L'Assemblea s'ha tornat a reunir avui, ho ha fet a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, al Baix Ebre. Ara les assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar en la pròxima reunió de l'Assemblea a finals del mes d'octubre.
1: Presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi per a l'intern de Quatre Camins a la Roca del Vallès, que presumptament va matar el seu company de cel·la dijous passat a la nit. Un reclús de la cel·la del costat va alertar sobre una baralla entre els dos homes. Quan els funcionaris del centre hi van entrar, van trobar un dels dos interns inconscient a terra, amb un tros de roba lligat al coll i l'altre assegut en una catira. A la víctima la van portar a la infermeria o se'n va acabar certificant la mort.
2: També detingudes 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren de roda de Baral, Tarragonès. Els Mossos els han pogut detenir gràcies a un dispositiu preventiu arran dels darrers robatoris de coure registrats. Els agents han detectat 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a una zona propera a les vies de tren i durant els escorcolls van localitzar i intervenir diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva. En les pròximes hores, els 5 detinguts passaran a disposició com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força i en grau de temptativa.
1: Aquest cap de setmana s'obren els punts d'observació per gaudir d'un espectacle únic als Pirineus. La brama del cèrvol, els serveis d'informació per gaudir-ne estaran actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i també del Cadí-Moixeró, així com a les reserves de caça de l'Alt Pallars. La temporada s'allargarà fins a mitjans d'octubre i ofereix una experiència única que cada vegada atreu a més visitants. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
3: La brama del cèrvol és l'estrena que cada any dona la benvinguda a la tardor al Pirineu, un període curt de només un mes durant el qual els mascles bramen molt fort, especialment a primera i última hora del dia, per atreure el màxim nombre de femelles. Un espectacle únic, segons explica Jordi Palau, guia de la Reserva Nacional de Caça de Boumort.
4: La combinació de gaudir de la natura, ara que ja no fa tanta calor, combinat amb la possibilitat d'intentar observar o visualitzar directament els cèrvols i després amb l'escenari de fons, aquest que representa els brams, els sons que emeten els mascles, doncs és una combinació molt atractiva i fa que sigui un espectacle natural únic.
3: A més de Boumort, hi ha punts d'informació actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com les reserves de caça de l'Alt Pallars i del Cadí. Per observar la brama del cèrvol, es recomana planificar la visita, fer silenci i mantenir la distància amb els animals.
1: I ara els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
5: Bona tarda, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Martín és nou líder en solitari de la categoria amb 3 punts més que Marc Márquez, que ha acabat segon. En futbol, Sevilla-Barça a les 9 del vespre. A partir d'ara, tota l'actualitat esportiva al Tot Gira.
0: Fins aquí les notícies.

0: CaixaBank patrocina aquest programa.
1: Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: La Porta diu que aquest any el Barça aspira a guanyar-ho tot i de passada ataca el Madrid comparant-lo a un club estat que compta amb la força dels poders fàctics per aconseguir requalificacions a demanda. I ara ja comença a parlar d'Eco i traurà pit d'un mercat de fitxatges estel·lar amb un equip que funciona i que meravella el món sencer. I quan toca demanar als socis que aprovin els comptes i que ampliïn el crèdit 300 milions més per acabar de pagar l'estadi, que ja ha costat gairebé 2.000 milions d'euros, el soci diu que sí amb els ulls tancats. Perquè al futbol l'únic que val i l'únic que importa a la gent és que la pilota rodi, rodi bé i entri a la porteria.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a la mitjanit, esports sense pausa a Catalunya Ràdio. I quina tarda de ràdio i esports. Ara connectats amb l'Assemblea de Socis del Barça, comença a parlar d'Eco, ara el sentirem. A les 7 de la tarda, bàsquet, Supercopa CB, semifinals, Penya, Baskonia, Badalona. A les 9, la semifinal Barça-València i el Sevilla-Barça al Pizjuán. Test de nivell per al Superbarça de Flick abans de l'aturada. I també a les 9, a partir de les 9, el partit del Girona avui a Cádiz. Tot, absolutament tot, aquí, al Tot Gira, a Catalunya Ràdio. Comencem.
2: Tot Gira 2324.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
3: Molt bé, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest dissabte 19 de setembre del 2026, el Barça juga avui al camp del Sevilla.
3: A les 9, amb la baixa de Joan Garcia, Chesney apunta titular.
0: En marxa l'assemblea de socis del Barça.
3: El punt més important és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club l'ha aprovat, ha aprovat ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi.
0: La porta ha carregat contra el Madrid.
3: Diu que quan el club té necessitats, rep requalificacions urbanístiques. La porta lluat al Barça de Flick, mentre que aquesta tarda, de fet ara ho està fent, ja parla d'Eco.
0: Avui hi ha tres partits a primera.
3: Sí, mira, acabat l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1, el partit de les dues, ara un quart de 5, Atlètic Alavés, i a dos quarts de 7, Celta Racing.
0: Demà, derbi madrileny.
3: Han parlat els dos entrenadors, Simeone i Mourinho, els dos amb to conciliador. Simeone ha dit que Julián estarà a la convocatòria.
0: A segona avui juga el Girona.
3: Al camp del Cádiz, a les 9, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: En motos, Marc Márquez, acabat ara fa no res, segon a l'esprint del Gran Premi d'Àustria.
3: El tros sortia segon i acabat per darrere de Jorge Martín. El Poleman, el madrileny, és el líder del Mundial.
0: En bàsquet, demà pot haver-hi final catalana a la Supercopa CB, que comença avui a Badalona.
3: Avui les semis a les 6, Joventut Badalona, a les 9, València-Barça, els blauranes contra Nicola Mirotic.
0: Una més de bàsquet, renovació avui al bàsquet Girona.
3: De l'entrenador Moncho Fernández fins al 2028.
0: Tenim definida la final de la Lliga Catalana de Waterpolo.
3: En el quadre femení, la jugaran el Mataró i el Sabadell, que han eliminat el Terrassa i el Catalunya a les semis.
0: I també tenim resultats de la Golden Cat d'hoquei patins.
3: Catalunya-França demà a la final femenina. S'han classificat els dos equips a les semifinals d'avui. Les semifinals masculines a un quart de 5, Portugal-França, a dos quarts de 7, Catalunya-Angola.
0: I el titular a xarxes?
3: Doncs el Barça, que ja és a Sevilla, ha piulat ara fa pocs minuts un vídeo dels jugadors del Barça signant autògrafs a l'entrada de l'hotel de concentració. Un petit gest, un gran record, és el text doncs, que il·lustra aquest vídeo d'Eric Garcia i de Dani Olmo signant autògrafs.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: Això és el Tot Gira, amb David Clopés.

0: Tot gira amb el Joan Arroyo i el Marçal Turó, control tècnic i musical, l'Andrea Martínez i el Víctor Rodríguez, del control central. De seguida connectem amb l'assemblea del Barça, pendents de l'informe d'Eco davant dels socis, una assemblea que arriba en dia de partit. Avui el Barça juga a Sevilla i tothom espera una nova exhibició d'un equip que de moment goleja i enamora a cada partit que juga. I avui, una gran pregunta. No hi és Joan García. La pregunta és: qui farà de porter, Stenzna o Livakovic?
1: Pregunta oberta al nostre perfil de X, @totgira. Qui farà jugar Flick a la porteria del Barça avui a Sevilla? Szczesny, Livakovic, Ter Stegen faria feina? Donem aquesta opció també pels nostàlgics del porter alemany, o l'opció més doncs còmica, que és que torni Dutruel. Doncs ara mateix guanya amb el 57% dels vots l'opció que jugui Livakovic.
0: Ens sembla que anaves a dir que torni Dutruel.
1: Home, aquesta seria grossa.
0: Algú la vota, aquesta opció?
1: El 14% dels vots.
0: Molt bé, hi ha sempre gent que està de conya. Avui Sevilla-Barça, la TDT, a partir de les 8 i en paral·lel a les 9. A l'exclusiu digital podreu escoltar la transmissió del Cádiz Girona, que també podreu escoltar a les opcions d'àudio de la Liga TV Hypermotion. I tot això en dia de bàsquet, de Supercopa CB a Badalona. Avui, a les 6 de la tarda, transmissió del Penya Baskonia, des de l'Olímpic, amb el Macià, amb la Lloberes i l'Oriol Rodríguez. I a les 9, dins la TDT, la segona semi, Barça-València, en una tarda, nit d'esports apassionant. Sergi, tenim esport en directe. A aquesta hora estem pendents del partit de primera. Ara, un quart de 5, comença Sant Mamés, l'Atlètic Club a la vez, eh?
1: Sí, els jugadors prenent posicions, en aquest cas, als vestidors. Veia imatges de televisió dels vestidors de Sant Mamés, doncs l'arenga dels jugadors abans de sortir terreny de joc. El partit comença d'aquí a 3 minuts, Atlètic Club a la vez, a Sant Mamés.
0: I s'ha acabat fa no res el partit del Sadar, que enfrontava Osasuna i Rayo.
1: Empat a 1, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1.
0: Segona divisió, ara comença també el partit de l'Andorra, que juga a casa contra l'Sporting.
1: Ara sí, els jugadors, en aquest cas, a la gespa, saludant-se. Andorra Sporting de Gijón, ha finalitzat ja el Real Societat B 0, Mallorca 1.
0: Futbol internacional, aquesta hora pendents de la Premier, del partit de l'Arsenal.
1: Minut 12, al camp del Brighton, Brighton 0, Arsenal 0.
0: I a la Lliga F, ara a les 4, comença la Ciutat Esportiva Dani Jarque, l'Espanyol Madrid Club de Futbol Femení, a Sant Adrià. Hi tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, què tal? Bona tarda.

0: El bon clima esportiu sempre, sempre ajuda a tenir assemblees més tranquil·les. En un moment econòmicament delicat, en plena construcció de l'espai Barça i amb el pes econòmic del passat, avui la Porta ha demanat als socis una ampliació del crèdit a Goldman Sachs. 300 milions d'euros més. Qui ho està seguint tot plegat des de primera hora del matí és el Roger Bosà. Arbo, què tal? Bona tarda.
1: Hola, David, bona tarda.
0: En quin punt ens trobem ara mateix?
1: Mira, ara estem sentint d'eco. El director esportiu, som entre el punt 4 i el 5. Hi ha hagut una pausa per dinar a les 3. Això s'ha reprès a les 4, ara fa 15 minuts. I ara sentim d'eco, que està presentant l'informe esportiu, està analitzant també l'últim mercat de fitxatges i, per cert, ha avançat, o ha confirmat, vaja, que està fet la renovació de Rafinha, que està encaminada, que es va tancar ahir, que renovarà fins al 2029 i que també van per bon camí, diu, les renovacions de Bernal i de Xavi Espart, també.
0: Molt bé. A veure, escoltem el director esportiu del Barça, però aquest primer titular ja és important. Renovació de Rafinha fins al 2029.
2: A fin de optimizar y su impacto global, ¿no? O sea, nosotros somos un equipo que... Somos un club que la gente nos mira, nos ve. El Barça Athletic, que también es una cosa... Es un equipo que... Que genera ilusión porque son casi el último punto, el último paso al primer equipo. Entonces nosotros tenemos que cuidar con bastante, tener bastante cuidado y bastante cariño. Nosotros la idea de Barça Athletic es un poco las necesidades del primer equipo, es una alineación deportiva, o sea, nosotros nosotros no somos un club que tenemos otros clubes para poder los jóvenes estar cedidos y esto, entonces Barça Trek es siempre el primer equipo que está más cerca, entonces nosotros queremos trabajar el Barça Trek, la misma idea, la misma filosofía de primer equipo, entonces es un poco una alineación deportiva. Después es preparar mejor los jugadores, el tiempo de adaptación, o sea, nosotros no queremos que el jugador baje a entrenar con el Barça Athletic y sea un cambio brutal, o sea, nosotros queremos tener la misma idea, la misma filosofía de entreno, es un poco anticipar futuro, o sea, nosotros este año, hace dos años hemos fichado jugadores jóvenes con intuito de tener en posiciones que no tenemos en la Masía, como el caso de Hansa, como otros ejemplos que tenemos, optimizar un poco la planificación deportiva. Entonces, por esto, estos cambios es un poco la unificación de procesos, que el entrenador de Barça Athletic y el primer equipo tengan bastante fluidez a nivel de comunicación, de ideas, de tener claro qué jugador, porque nosotros tenemos muchas necesidades durante la temporada de que este jugador esté bajando al primer equipo, que tenga minutos en el
0: Barça. De que està parlant ara, ja ho sentiu, de tota aquesta planificació que s'està fent amb els jugadors joves, amb els jugadors que estan a cavall entre el primer equip i el filial, el Barça Atlètic. No sé si ja ha plantejat o ha exposat tota la feina que s'ha fet a l'estiu, amb els fitxatges, amb les arribades, amb les sortides, i per tant també com queda aquesta plantilla i la feina que s'ha fet, que és un dels, evidentment, temes que pot lluir aquesta junta directiva en aquesta assemblea, Arbo.
1: Encara no. Sí que ha explicat breument les vendes, les sessions, però encara no s'ha detingut en els fitxatges, en l'arribada dels fitxatges. Està previst que sigui d'aquí a uns segons.
0: Molt bé, perfecte. Ara el tornarem a escoltar, però anem recapitulant coses que han passat en aquesta assemblea. Un dels punts importants ha passat, no fa pas tant, abans de l'aturada que han fet per dinar a les 3 de la tarda, i és el vistiplau, ja confirmat, dels socis, aquesta ampliació del crèdit que ja s'ha produït i per tant, l'actual junta pot disposar d'aquesta ampliació de crèdit de 300 milions d'euros que demanen a Goldman Sachs,
1: Sí, era el punt clau d'aquesta assemblea, era el punt important d'aquesta assemblea de compromissaris. S'ha aprovat per àmplia majoria l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demanava ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per acabar les obres de l'estadi. I dic que era el punt més important perquè això vol dir que, clar, la despesa de l'Espai Barça puja fins als 1.900 milions d'euros, gairebé, i el deute agregat és de 2.680 milions. Per tant, són 300 milions addicionals que el Barça avui ha posat sobre la taula, ho ha sotmès a votació i, com dèiem, s'ha aprovat per àmplia majoria. Ha aprovat també l'emissió de bons. Això dins del punt 4, ho han separat en dos punts. El segon punt ha estat l'emissió de bons vinculats a l'activitat audiovisual, uns bons de 210 milions per tenir liquiditat, això a efectes de tresoreria, que també els socis i sòcies han aprovat amb escreix.

0: doncs, per tant, dels punts, diguem-ne, potser una mica més espinosos, la Junta actual l'ha aprovat i amb àmplia majoria, segons es diu l'Arbusà. Fotografia econòmica, perquè els comptes s'han aprovat. Qui és el que presenta el club? Com estan els comptes de l'entitat ara mateix?
1: A veure, tot aprovat. És veritat que està sent una assemblea molt plàcida per Joan Laporta i la seva junta directiva, perquè també han quedat aprovats els punts 2 i 3, que són el tancament de l'exercici de la temporada passada i el pressupost de l'actual, però és veritat també que són xifres no per llançar coets, perquè, clar, mira, el tancament de la temporada passada presenta unes pèrdues netes de 18 milions. Són ingressos rècord, però també han crescut molt les despeses i a l'hora de presentar el pressupost de la temporada actual sí que preveuen ingressos rècord també, de 1.200 milions gairebé, però el benefici al final és d'un milió. Per tant, són xifres que no criden massa l'optimisme o que no criden massa l'eufòria, però vaja, el que ven la porta, el que expliquen des del club és que tot això millorarà quan l'estadi estigui construït, quan tothom hi pugui entrar, que és quan augmentaran els ingressos. De moment, les xifres, el que dèiem, no són per llançar coets, però sí que s'han aprovat per àmplia majoria també això, el tancament de l'exercici anterior i el pressupost per aquesta temporada.
0: Molt bé, ja és habitual que sempre aquestes assemblees comencin amb l'informe del president, en aquest cas de Joan Laporta, que l'hem vist eufòric, però potser una mica més contingut si ho comparem, per exemple, amb la temporada passada on va dir allò del mestre Tites,
1: Sí, esperàvem un moment de rauxa com aquest i no l'hem trobat. Avui és veritat, un Laporta més serè, més tranquil, ha fet un discurs que ha durat gairebé mitja hora, menys combatiu aquest any, però sí que ha tret pit de la consolidació econòmica. Ara parlàvem de l'economia, diu que a poc, doncs, l'economia es va consolidant. També ha tret pit del projecte esportiu i ha enviat aquest missatge cap al Real Madrid.
2: És un repte apassionant, que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
0: Molt bé, doncs el missatge bastant clar, llegint entre línies cap al Madrid. Què més ha dit?
1: Mira, en l'àmbit esportiu, diu que el Barça té un equip altament competitiu, un equip magistralment dirigit per Hansi Flick i molt ben configurat per Deco, i una plantilla, segons el president, que aspira a guanyar tots els títols possibles.
2: Aspirem a guanyar-ho tot. Tenim, doncs, l'aspiració de guanyar la Lliga, que seria la tercera consecutiva. També aspirem a guanyar la Copa per continuar sent el rei de copes, o guanyar la Supercopa per donar un cop d'efecte a mitja temporada, i per suposat aspirem aquest any a guanyar la Champions. Estic convençut que si els fem confiança, si donem tot l'escalf que necessiten els jugadors i el tècnic i el seu staff, ho aconseguirem.
0: Molt bé, doncs Deco continua fent el seu speech, el seu informe. En recordeu, aquest primer gran titular, renovació confirmada a Rafinha fins al 2029, i diu Deco també renovacions encarades de Bernal i de Xavi Espar. Per cert, obres del nou estadi, que és un dels temes també més recurrents a l'hora de donar torn de pregs i preguntes. M'he fixat que molts socis pregunten per les obres, pels seus terminis, i ha estat diversos els moments en què s'hi ha referit la Junta, a través de la porta o d'altres membres de la Junta Directiva. El club ha donat nous terminis d'execució?
1: No, això es manté. S'ha parlat més del deute i de com es pagarà el deute i de la despesa que generarà tot plegat, que no pas els terminis. Això es manté. L'estiu del 28, en principi, deixa molt clar el club el que dèiem, que serà una altra cosa a nivell d'ingressos, perquè preveu ingressar uns 1.450 milions al 2030, quan ja l'estadi estigui acabat i en ple funcionament, que tot canviarà a efectes comptables. Sí que avui han justificat, entre la porta també Ferran Oliver, el vicepresident de l'àrea econòmica, ha justificat el retard de les obres, els imponderables, que sempre diu Laporta. Han parlat de l'encariment dels productes arran de les guerres, o també els problemes per trobar mà d'obra a l'hora d'explicar el retard de les obres del Camp Nou i el retard en el retorn, que l'equip va tornar més tard del previst al Camp Nou.
0: Molt bé, a veure, escoltem una miqueta més a Deco, el director esportiu, ara mateix en directe, com falten 7 minuts per 4:45 a l'assemblea de socis del Barça.
3: No vamos a cambiar. I nada, gràcies i visca el Barça.
0: Mira, doncs ara just acaba. Gràcies i visca el Barça. És Deco, el director esportiu, insistim, eh? Traiem pit per la planificació esportiva d'aquest estiu. Ha parlat que el Barça s'ha gastat 181 milions d'euros en fitxatges i ha venut per una xifra de 72 milions d'euros i sobretot destacant que s'ha potenciat el que és el futur amb el fitxatge de jugadors joves que també han reforçat el filial, el Barça Atlètic. Molt bé, Arbusà, qualsevol novetat, qualsevol cosa ens demanes pas, d'acord?
1: Molt bé, fins ara.
0: Tenim ja en marxa el partit de primera divisió, partit a Sant Mamés entre l'Atlètic Club i aquest sorprenent, aquí revelació, Alavés, que és veritat que ve de perdre, però que ha començat molt bé la Lliga.
4: Empat a 0, minut 8 a Sant Mamés.
0: I avui, fa no res, hem tingut cursa sprint al Gran Premi d'Àustria. Márquez segon, però canvi de líder. Últim sector. Martín ja ho té, un segon sobre Marc Márquez, 1.8 sobre Benzeki. Jorge Martín, li queden dos revolts. Un i dos. I entra a la recta. Avui Jorge Martín, Martín Aitor guanya la cursa sprint. Està eufòric. És la perfecció.
5: Així ho hem viscut en directe fa no res, 3 de la tarda, cursa sprint a l'Univers MotoGP. Com sempre, totes les curses, la de dissabte, la de diumenge, la cursa sprint, la cursa llarga, a l'exclusiu digital. Damià Aguilar, què tal? Com estàs? Bona tarda.
6: Bona tarda a tothom.
5: Ha guanyat Jorge Martín. Això és un joc del gat i la rata entre Jorge Martín i Marc Márquez. Setmana passada es va col·locar el líder Marc Márquez, amb un cap de setmana brillant per ell. Ara és Jorge Martín qui guanya la cursa sprint, amb Márquez segon, i per tant Jorge Martín és el nou líder. Això sí, el madrileny pot estar content perquè ha superat Marc Márquez en una cursa sprint on hi ha hagut de tot, en què ha hagut de remuntar 7 posicions i per tant és un dels beneficiants, tot i que Marc Márquez tampoc pot sortir disgustat ni molt menys d'aquesta cursa sprint d'avui.
6: Aviam, Marc Márquez no ha guanyat, però diu que ell ha complert l'objectiu. T'explico la cursa i et recordo doncs, les posicions de sortida perquè és molt important. Jorge Martín des de la pole amb Marc Márquez i Pedro Acosta a la primera fila. En el primer revolt, Jorge Martín se surt, Marc Márquez li guanya la posició, Marc Márquez és la realitat, no li deixa espai per pràcticament ficar-se dins de pista, i quan arriben al revolt número 2, que és una ziga-zaga, en aquell moment Marc Márquez entra al primer, Martín ha de tallar, i hi ha una situació molt perillosa. Martín passa lateralment entremig de dos pilots, de Pedro Acosta i de Marco Bezzecchi. A partir d'aquell moment, per tracció, per posicions, i ha de remuntar des de la setena posició. Qui liderava? Liderava Marc Márquez amb Pedro Acosta i amb Marco Bezzecchi, però Acosta de seguida es posa primer i comença a tirar, i a tirar, i a tirar, i a tirar, i des del darrere Martín comença a remuntar, a remuntar, a remuntar i a remuntar. I arriba un moment que Jorge Martín es posa segon, al darrere hi ha Marc Márquez i al darrere Bezzecchi, allò sembla un trenet inamovible, i al davant Pedro Acosta semblava que tenia la diferència claríssima per anar a la victòria. Què ha passat? A dues voltes ha caigut Pedro Acosta tot sol, ha guanyat Martín, segon Marc Márquez, tercer Marco Bezzecchi.
0: Com són ara mateix les tres primeres places, les primeres posicions de la general, eh? Martín és el líder, sí, segon és Márquez i Bezzecchi és el tercer.
6: Perfectament, la qual cosa vol dir que aquell empat que tenien a punts es desfà a favor de Martín, 286, a 3 Marc Márquez i a 38 Marco Bezzecchi. De la cursa, explicar-te doncs que Àlex Márquez ha acabat el cinquè i que Pol Espargaró i Àlex Rins no han puntuat.
0: Com estava Márquez? Estava content amb aquest segon lloc?
6: Aviam, ell no estava... És a dir, els dissabtes amb la cara paga, perquè ell diu, ell ha dit odio los sábados, ho ha dit a Dazón.
0: Sí,
6: ell ho diu els dissabtes. Per què? Perquè el dissabte és molt d'esforç i sap que el diumenge té molt més esforç. I perquè ahir ja va haver de arromangar-se per sortir a fer el temps que ell hauria volgut, doncs, potser prendre-s'ho amb una miqueta més de calma. Molt bé. Marc Márquez, en qualsevol cas, sap que la situació no era dolenta. Nosaltres podíem pensar que venia aquí a guanyar els 37 punts i crec que ho pensàvem bé, però al capdavall, i donat el temps d'avui, el moment actual, Marc Márquez, com a mínim, una mica a la defensiva respecte a Martín, sí que està pilotant. Però, què ha dit a Dazón? Que l'objectiu està complert.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
6: A ver, Jorge Martín, ¿recordes que a Misano va dir que tenia problemes de síndrome compartimental?
0: Sí, ho recordo.
6: Ahir no en va tenir, i avui tampoc, ja s'ha vist. I ella espera, aviam què passa demà diumenge, perquè si en tingués segurament passaria pel quiròfan.
0: síndrome que és molt molest pels pilots, perquè el que passa és que el múscul, diguem-ne, pressiona sí. la vaina que no els cobreix, no i per tant, doncs, és un molt
6: dolorós. No tens força, perda força, claríssimament. En qualsevol cas, això és positiu per ell. Ell ha remuntat i ara l'escoltarem, també parlant a Dazón, d'aquest incident que t'explicava en Marc Márquez a la primera volta.
7: Era muy poco espacio ahí, ha entrado, lo he visto, ya hemos conseguido no salirnos, y sí que es verdad que en el cambio de dirección, para no perder posición, he intentado hacerlo muy rápido y casi me caigo, ¿no? Entonces ahí ya han empezado a pasarme todos, luego han aprovechado que llegaba sin velocidad en la siguiente curva y bueno, he tenido que luego remontar, la verdad que estaba muy enfocado.
6: Aviam, jo crec que la remuntada de Martín ha estat amb molta grapa, però també amb molta ràbia. Segurament l'agressivitat aquesta que ell ha demostrat a la pista és per aquell moment inicial en què, doncs, bé, ha acabat guanyant, però claríssimament per la caiguda d'un Pedro Acosta, que també ha reconegut a Dazón que ha estat una errada totalment seva.
8: Me he puesto a mirar todas las alertas de gasolina, del dash, he perdido un poco mi referencia y ya ha sido el lío que todo el mundo ha visto, ¿no? Entonces, una cagada, una huilsada importante por mi parte.
6: Bé, bé, és Pedro Acosta, és a dir, a partir d'ara ens hem d'acostumar, ja el coneixem, i a més, quina errada de rookie. És a dir, ell va líder, aprofita entre un revolt i un altre a 200 i pico per hora de començar a tocar botons i començar a mirar, i quan arriba el moment es passa de frenada, clava els frens i acaba a l'herba.
0: És un mundial apassionant. Demà tindrem un nou capítol i el viurem en directe a l'Univers MotoGP. A 2:45 ens hi posarem, a 2:00 la cursa, en directe a l'exclusiu digital. I, per cert, en un cap de setmana on també hi ha molt motor, perquè estem pendents de la Berta Bellán, que sí. pot ser campiona de trial, o hauria de ser en principi demà, ho té tot de cara, campiona del món de trial a l'aire lliure. No, Toni Bou ja ho va ser ara fa uns dies, doncs en categoria femenina.
6: No, Berta, i t'ho haig de dir perquè hem d'actualitzar la informació del migdia. Estàvem dient que la Berta havia guanyat de primera mànega davant de la Rabino. A més, havia sigut un... Bé, la primera mànega ha estat a favor, molt a favor de la Berta, la segona a favor de la Rabino, però en el global la Berta Bellán s'ha imposat en aquesta primera jornada de la prova final, que és a la Pobladura de les Regueres, a Lleó, per davant de la Rabino, que és la seva líder, la seva rival directa, i la catalana es posa 15 punts amunt a la general, a falta de les dues mànegues de demà, que sabem que es juguen 40 punts. Jo crec que ho té bé.
0: Ho té bé.
6: Ho té molt bé. Té. I després tenim dos pilots a Austràlia, sí. que poden ser demà campions del món de motocross, la Daniela Guillén a la prova femenina i el Guillem Ferrés a la prova de MX2 masculí.
0: Doncs cap de setmana carregat de motor i amb catalans fent-ho bé. Gràcies, Damià.
6: Adéu.
0: Demà, que vagi molt bé. Ja estem pendents del futbol. Recordeu, primera divisió, aquest partit a Sant Mamés, de moment sense gols, Sergi?
9: Empat a 0, compte, que l'ha tingut ara l'Alavés, l'Atlètic Club, perdó, amb un córner, Iñaki Williams que es queixa, però de moment, minut 15 de la primera a Bilbao, Atlètic Club 0, Alavés 0.
0: El que comença ara és el partit de primera federació de l'Europa, que juga a la Nueva Condomina, tot i que ara em sembla que li hem de dir...
9: Enrique Roca.
0: Enrique Roca, està dient Enrique Roca.
9: Qui és Enrique Roca?
0: És la Nueva Mirandí, la Nueva Condomina. Qui era Enrique Roca?
9: És una bona pregunta.
0: Ara tu preguntes camps, però...
9: No, perquè marrona... jo confio que el Ripoll, que es prepara els partits... No, ara busco.
0: Partit Esport 3, Múrcia-Europa, que comença ara mateix, Ripo?
10: Sí, a l'Europa, que busca la seva primera victòria de la temporada, porta un punt de nou possible. Recordem que el cap de setmana passat va perdre el descompte davant l'Hèrcules a Can Dragó. El Múrcia, un dels equips cridats està a la zona alta. Partit molt complicat avui pels escapats.
0: Sí, no ha començat gens bé la temporada i avui no és un partit fàcil. Veurem com se li dona a l'Europa. Demà jugarà el Nàstic, que ho està fent molt bé a l'inici de temporada, juga al camp de l'Alcorcón, i el dimecres, no juguen fins dimecres que ve, el Sant Andreu sí. contra el Castilla. Per què el dimecres?
10: Perquè el filial del Real Madrid juga aquesta setmana una competició europea,
0: la Intercontinental Sub-20.
10: Aquesta.
0: I té alguns jugadors que juguen amb
10: l'equip. De fet,
0: amb
10: ni el Castilla ni el Madrid C juguen partits aquesta setmana perquè molts d'aquests jugadors estan jugant aquesta competició. Per tant, es juga el dimecres.
0: Molt bé, i on tenim novetats és a la Lliga F. Roger Serrat s'avança l'Espanyol davant del Madrid Club de Futbol Femení.
11: Sí, és l'Espanyol qui ha avançat amb gol de Lucía Vallejo al minut 28 després d'una gran rematada. De moment és l'Espanyol qui guanya 1-0 al minut 28.
9: Ja la Premier League està caient el líder, compte aquesta que és important, a la mitja hora de joc al camp del Brighton. Brighton 1, Arsenal 0.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
13: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
14: Grau, què et passa?
15: Faig masses coses.
16: T'has de calmar i organitzar-te millor.
15: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
17: Ja, però això és impossible, Grau.
16: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
15: Esclar... Un altre Grau?
14: Buah, això seria la bomba.
17: Buah, no m'ho perdria per res del món.
16: Un altre Grau?
12: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat. Tot és possible un dia de partit.
18: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
12: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
19: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
20: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
19: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
12: Tot gira.
21: Des del 2004, la força dels 20 anys.
12: Amb David Clopés.
0: Sense gols, primera divisió, 18 de la primera, Atlètic 0, a la B 0. Tampoc hi ha gols, Oi Ripo a la Condomina, on juga l'Europa.
10: El 3 de la primera, empat a 0, l'Enrique Roca, que per cert va ser, és un empresari que va invertir gairebé 200.000 euros el 2020 per posar-li el nou a l'estat.
0: Ah, molt bé. Doncs mira, qui paga mana. I l'Espanyol continua guanyant, Lliga F, davant del Madrid Club de Futbol Femení, Roger?
22: Sí, guanyi, de moment continua dominant també, ja que el Madrid doncs no, sembla que no aixeca cap.
0: El Madrid, que recordem-ho, fins ara ho ha guanyat tot, per tant seria una victòria meritòria, tot i que queda encara moltíssim partit. Qui va guanyar ahir i va fer una nova exhibició va ser el Barça, 0-6 al camp de l'Alavés. Truquem la Mireia.
19: Fem un gol amb Mireia Vera.
0: Hola, Mireia, què tal? Bona tarda.
23: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Estic content. Mira, primer fem gol de la temporada, que s'ha fet pregar una mica, però finalment arriba, com sempre, com ja vam fer la temporada passada, per repassar l'actualitat del futbol femení, que avui ve marcat per aquesta quarta jornada de la Lliga F, just a les portes de l'inici de la fase de grups de la Champions la setmana que ve. I és per aquesta raó que el Barça va avançar el seu partit de Lliga ahir, a divendres, a Vitoria, a la vez 0, Barça 6, un de Hansen, un de Sidney, un de la joveníssima Carolina Ferrera i, atenció, hat-trick de Clàudia Pina amb un dels tres gols que va ser antològic des del mig del camp. Alguns diuen que s'assembla aquell gol que va intentar Pelé al Mundial del 70 des del cercle central a Mèxic. Un autèntic talent el de Pina, Mireia, que és un golaç que, si no l'heu vist, podeu entrar al compte d'X del Totgira, x.com/Totgira, perquè hem fet la piulada recuperant-lo, perquè és un tros de gol, eh?
23: Sí, al final és el nom propi, no?, possiblement del partit d'ahir. Més cap al gol, també, perquè és una futbolista que veu porteria amb molta facilitat des de tots els angles i que ahir doncs, es va inventar aquest gol, no?, que has de ser molt hàbil per tenir la vista aixecada, per veure que la portera ja està avançada i, a més, fer-ho amb la precisió que ho fa Clàudia Pina. Al final té un colpeig magnífic i ahir doncs, es va veure reflexat amb aquest gol que segurament recordarem, no?, al llarg de la temporada com un dels millors, segur.
0: Ja et dic que és candidat a gol Cubà, la millor gol del planeta futbol de la temporada, perquè és un molt bon gol. Entreu a x.com i així el podeu revisar. x.com/Totgira. Un partit que no va tenir història, 74% de possessió del Barça, 30 rematades a porteria, 12 corners servits, brutal, res sí. Que no ens sorprengui. Amb Clara Serra Jordi, és una de les notes positives, que va tornar, recordeu que es va lesionar amb la selecció espanyola sub-20 a l'agost, va jugar l'última mitja hora, per tant, bé, bones notícies pel Barça.
23: Sí, la veritat és que al final aquest Barça, amb aquestes lesions d'inici temporada i de jugadores importants, està mantenint una línia competitiva molt positiva, integrant moltes futbolistes, perquè ahir sí que és cert que parlem de Clàudia Pina, però també podríem parlar de Carolina Ferrera, que l'anomenaves fa uns instants, de l'Uarufe, de la posició de Sidney Schertenley com a lateral dret. És a dir, que aquest Barça està trobant alternatives a tots els entrebancs que es va trobant, i de moment a la Lliga F, com 30 rematades a porteria, i 30, són moltíssimes.
0: Molt.
23: i per tant estem veient un Barça amb molt bona línia.
5: Carolina Ferrera, 16 anys, va fer un autèntic golaç, la vam veure descarada. Lua Arufe, titular amb 18 anys, a lateral esquerre, ens sentirem a parlar d'elles, les veurem moltes vegades al primer equip aquesta temporada?
23: Jo crec que sí, jo crec que al final, no, aquesta mancança de laterals que el Barça, Pere Romeu també ho comentava just abans que es tingués al mercat, que li agradaria que s'incorporés alguna lateral, no ha arribat la possibilitat, no ha arribat una bona oportunitat i segurament veurem a Lua, veurem a Carolina, que sé que són unes apostes de club importants i que a més tenen un perfil molt bo, és a dir, els partits que han pogut sumar amb el primer equip, les seves actuacions no han passat desapercebudes, no? Ni ofensivament ni defensivament. Per tant, jo crec que sí que les veurem segur, ja ens té acostumats a aquest Barça amb aquesta política, no?, d'incorporació a futbolistes joves, que a més t'entrenes i convius amb un ecosistema que ja funciona molt bé, i crec que això també les farà créixer molt i estic segura que les veurem moltíssim en una temporada que cada vegada és més llarga.
5: Ara tornarem a parlar del Barça i de la Champions, però abans torno a passar per la Ciutat Esportiva Dani Jarque, perquè Roger Serrat acaba de fer el segon l'Espanyol davant del Madrid Club de Futbol Femení.
11: Sí, gol de Paula Gutiérrez després d'una molt bona centrada que ha rematat, ha rebotat amb el pal i ha entrat. De moment, resultat de 2-0, l'Espanyol que amplia distàncies.
5: Recordem, Mireia, que l'Espanyol va començar malament, només un punt en les primeres 3 jornades, venien de fer-ho ja millor a Lezama, empatant a 2, un partit que el tenien guanyat i a última hora els hi va empatar l'Atlètic Club, ara guanyant 2-0 a un equip que ho havia guanyat tot fins ara, per tant és un pas endavant de l'equip de Monforte.
23: Sí, de moment sí, al final s'ha de tenir paciència, s'han incorporat més de 10 futbolistes, sí, no? Aquest engranatge s'ha d'anar fent aquests primers partits, i avui si aconseguís una victòria davant d'un Madrid que va líder juntament amb el Barça, amb tot de victòries, jo crec que seria també una injecció moral. Vam veure com la setmana passada davant l'Atlètic Club ja es va veure una millora important de l'equip, i avui doncs una victòria seria ja continuar amb aquesta línia ascendent, que no només jugues bé, no només millores, sinó que també ho transformes en punts, no?, que al final és lo important.
5: I abans de parlar de l'estrena de la Champions, el Badalona, que ha jugat aquest migdia, ha empatat a 0, meritori, perquè s'han quedat amb 10 des del minut 33, han expulsat la portera Maria Valenzuela i ha entrat Txell Font, que l'havíem tingut al Barça. Ara sí, és la portera del Badalona, comença la temporada com a suplent i ha fet un partidàs en què ha mantingut, sí, el 0-0. Mira, ella mateixa explicava al micròfon del Marc Andrés, que ha estat a Palamós, com ha viscut aquest partit, on molts poden pensar que ha tingut sort el Badalona de conservar el 0-0, però és que la Txell ha fet un partidàs.
1: Al final crec que la sort també es guanya, i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
5: Jo no sé si s'ha guanyat avui la titularitat, però home, ha fet números, la Txell.
23: Sí, la veritat que he estat veient el partit, i sobretot al final, on la Real, no, amb aquesta superioritat numèrica, arribava molt fàcilment a porteria, ha fet dues o tres parades de molt mèrit. Al final és una futbolista que no es va voler quedar al Barça, que no es va conformar, no, amb estar a la banqueta, que va voler fer el salt, que va voler buscar un equip on ella pogués tenir protagonisme, i crec que no hi ha millor manera, no, d'ajudar l'equip que avui, després d'una expulsió d'una companya, marcar-te una actuació com aquesta. La jornada vinent segur que juga, perquè Maria Valenzuela, no, si no passa res estrany, estarà sancionada. Per tant, si fa bones actuacions, i crec que pot ser una futbolista, no, que canviï aquesta rutina que hi havia al Badalona Women de Maria com a portera. No? Em sembla que Txell té moltes condicions.
5: La setmana que ve, de nou a casa, a Palamós, contra el Granada, dissabte a les 12 jugarà el Badalona. I va, parlem una mica de la Champions, que això torna dimarts. El campió, el Barça, s'estrena dimecres a les 9 al Johan contra el París Futbol Club, que també va jugar ahir el seu partit de Lliga a França. Van guanyar 0-2 a l'Estrasburg, un equip que és quart a la Lliga francesa, i aquí la setmana passada, això ens pot servir de referència, el Lió li va clavar un 7-1. Rival assequible, per tant, per començar pel Barça?
23: Jo crec que sí, és un equip molt lluitador, és un equip que òbviament està per sota del nivell del Barça, li falta gol, és a dir, un equip que genera alguna ocasió però li costa molt materialitzar-les. La temporada passada va ser una de les millors de la seva història, van quedar segones a la Lliga per darrere l'Olympique de Lió, i és un equip que per mi el Barça crec que si està bé amb l'estrena Champions, crec que pot aconseguir un molt bon resultat. S'ha de dir que l'Olympique de Lió està en mode guanyador i en mode golejador, és a dir, ahir va jugar i va tornar a guanyar 1-8. És a dir, que al final el París FC, amb futbolistes com Clara Mateo, com Lemo Guedé, com Picard, és a dir, futbolistes que ofensivament et donen molt, li costa fer gols, i per tant jo crec que és un bon inici de Champions pel Barça, en el tram encara on encara tens futbolistes com Aitana lesionades, no t'arriba Alexandri... Bé, crec que és un bon rival.
5: Estava mirant ahir en l'1-8 del Lió, Salma va jugar o no va jugar? Veig que no va marcar.
23: Sí, va marcar l'últim gol.
5: Ah, sí, l'últim gol el va fer. Sí. L'últim és de Salma. Sí, que veig que no va ser titular, però va sortir la segona part, va tenir últims 20 minuts i va fer exacte l'últim gol del Lió. És un nou format a la Champions, el mateix que la masculina, una lliga amb partits dirigits. El Barça, recordem-ho, a casa contra el París, l'Arsenal i el Servet, i fora de casa contra Roma, Koge danès i el Bayern de Múnich. A priori el Barça no hauria de tenir problemes, sí que és veritat que té un Arsenal a casa, que és un rival complicadíssim, i un Bayern fora, però vaja, la resta els hauria de poder superar sense problemes, no?
23: Sí, jo crec que és un bon format. Jo era molt reticent, i veient que ara tenim pues, un rival, no?, que és el Bayern, un rival, no?, que també comentaves ara, l'Arsenal. Crec que es poden veure molts bons partits a la fase de grups, que al final no et determinen el que passi al final de la competició, però a mi em sembla divertit aquesta classificació i aquest format. Sí que és cert que continuen havent-hi equips, no?, que potser no tenen el nivell per guanyar, per competir en aquesta Champions, però també descobreixes futbolistes que després vas veient que fan el salt equips europeus, i jo sí que compro aquest format.
5: A pesar que també hi és el Real Madrid, és l'altre equip de la Lliga Espanyola que és en aquesta Champions, que té un calendari complicat, més complicat si més no que el Barça, i que s'estrena dimarts a Valdebebas contra el PSG. Per cert, que aquest cap de setmana també tenim quarts de final del Mundial Sub-20 femení, que es disputa a Polònia. A 6:45 hi ha un Brasil-Espanya amb algunes jugadores que haurien d'apuntar per seguir, Mireia?
23: Sí, la veritat que està fent un molt bon paper la selecció, amb moltes futbolistes del Barça, com Aixa Càmara, Carla Julià, Julia Torres, Noa Jiménez i Rosalía, i a mi aquesta última és una futbolista que m'agrada moltíssim, que es mou molt bé entre línies, que té, no?, aquesta capacitat de rebre pressió i poder-se girar molt ràpid, i a mi és un dels noms que en aquest Mundial Sub-20 crec que podríem subratllar, i que a més, no?, doncs crec que la veurem amb el Barça aquesta temporada. Després també hi ha altres noms que estan causant, no?, furor, o que estan competint molt bé, com Pau Comendador del Real Madrid, Célia Segura, ex del Barça i que ara ha marxat a l'Atlètic de Madrid, i avui hi ha un molt bon partit, si es pot veure, jo no m'ho perdria, perquè un Espanya-Brasil en el Mundial i de categoria Sub-20, espectacle assegurat.
5: Aloe Vera. I com fem cada temporada, amb la Mireia li demanem allò, un comentari en positiu, l'aloe vera, i un en negatiu, eh?
23: Sí, doncs comencem pel positiu. Aquesta setmana, el fet d'incloure els partits de Lliga a la travessa setmanal, crec que és un aspecte molt important per millorar la visibilitat i el creixement del futbol femení, i tenir-lo al radar, no?, de possible gent que juga, que només està pendent del masculí, doncs això ja t'assegura, no?, que hauran de tenir també l'ull posat en la competició femenina.
5: I què és el que no t'agrada, Mireia?
23: I el que no m'agrada a mi és el mercat, és a dir, el format que té el mercat, que s'acabi tancant tan tard quan la competició ja ha començat. Aquesta temporada, no aquí a Catalunya, però hi ha hagut també l'exemple de l'èxode d'entrenadors just una setmana abans de començar la competició, com li ha passat a la Reial Societat, i crec que és una cosa que s'hauria de regular d'alguna manera, no? Perquè la Reial Societat havia aconseguit arribar a la Champions, havia aconseguit jugar un futbol espectacular amb Arturo Ruiz, i el just la setmana abans marxa, i estem veient una Real Societat sense identitat, no? I crec que això és un pal molt gran pels clubs, i no sé de quina manera, perquè crec que també aquí és una decisió personal, no?, d'una millora a nivell professional de la gent que acaba marxant, però crec que s'hauria de poder regular, sobretot en setmanes abans de començar la competició.
5: Molt bé, no és partit de travessa, però està jugant l'Espanyol en aquesta Lliga F contra el Madrid Club de Futbol Femení, ara ho diré bé, i Roger Serrat, a punt d'arribar al descans, ha marcat el Madrid, redueix distàncies, eh?
22: Sí, ha marcat el Madrid després d'un xut de la jugadora d'una jugadora del Madrid que s'han passat Salvador després d'una rematada que podia ser molt còmoda. De moment, resultat de 2-1, temps de descans pràcticament.
0: Molt bé, doncs 2-1 guanya l'Espanyol davant del Madrid Club de Futbol Femení. Mireia, gràcies, que vagi molt bé.
23: Que us vagi molt bé, una abraçada.
0: Per cert, no hi ha gols a la primera divisió, Sergi?
9: 0-0, l'Atlètic Club de Bilbao 0, a la vez 0.
0: Què fa l'Europa?
10: Està resistint i competint al camp del Múrcia, 16 de la primera, Múrcia 0, Europa 0.
0: I arriba el descans, el partit de la Premier,
10: sí,
0: de l'Arsenal.
10: I alerta, perquè el resultat s'incrementa pel Brighton, que ha marcat el segon. Brighton 2, Arsenal 0. Si això acaba així, queda tot una segona part. L'Arsenal es deixaria els primers punts de la temporada.
0: Molt bé, torna la Mireia Vera, torna el Fem Gol i un altre que torna, el Mèlic.
10: Home!
19: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
12: El Mèlic del futbol, amb Jordi Mèlic. Catalunya
0: Ràdio 5. Ja el tenim aquí, Jordi Mèlic. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona
0: content
2: tarda.
0: Content de retrobar-te. Atenció.
2: Bravo.
0: 14 anys fent el Mèlic del futbol,
2: sí, sí,
0: a tot gira. És molt bèstia, això.
2: 451 seccions hem fet ja, I més de 350 himnes. I encara recordo, doncs, fa 14 anys quan em vas trucar.
0: 14
2: que
0: anys.
2: Estava a Andorra.
0: Aquesta setmana, com ho vas dir, saps quants anys fa que estem fent el Mèlic del futbol? Em vas dir 14. Dic, no 14. Pot ser, no és possible. Tants anys com els que fa que Servidor està presentant el tot gira.
2: I era una altra dada encara més curiosa, no? És a dir, jo vaig començar aquesta secció que tenia 46 anys, i ara en tinc 60.
0: Mira, en tinc 47, ara. És a dir, jo et deia gran, Mèlic, i ara sóc més gran, fins i tot.
2: Però jo encara ho sóc més, Però bé, va, endavant, tu, escolta. Bé,
0: i escolta, seguirem fent el que hem fet cada temporada, presentant històries del futbol català i presentant també himnes, perquè mantenim un any més el nostre concurs d'himnes del futbol català. Ja ho sabeu, la gent que ho vulgui pot entrar a aquesta pàgina, que és una joia, catradio.cat/himnesfutbol, catradio.cat/himnesfutbol, on es poden consultar tots els himnes que han passat pel programa, que en són un munt,
2: Sí, 350, més de 350.
0: I aquest any en tornem a presentar un cada setmana. Avui, per tant, serà el primer, i per tant, primer candidat a millor himne de la temporada.
2: Avui comencem amb un himne, David, molt especial, el de l'associació Vallgès-Bisaure Genuïn de Torelló, un club dedicat exclusivament al futbol inclusiu. Recordaràs que el passat 6 de juny de 2024 vam dedicar un Mèlic on Tours presentant aquesta iniciativa, que era molt embrionària i que ara ja és tota una realitat, amb dos equips de futbol inclusiu sota el mestratge del seu president, en Sebastià Raurell, que aquell dia el vàrem entrevistar. I s'ha consolidat tant aquest projecte que fins i tot el passat mes de maig, el 26 a la premsa, atenció, i el 30 al públic, es va estrenar un himne amb lletra d'un dels jugadors de l'equip, en José Ismael Bouzidi, i musicat amb l'ajuda de la IA.
0: Això cada vegada ho veiem més,
2: Sí.
0: Himnes que utilitzen la IA.
2: Sí, va més ràpid. Però la lletra és molt important que sigui, doncs, d'algú que l'escrigui del club, no? És un cant amb títol, un sol cor, que defineix els valors del club, amistat, inclusió, superació, unitat, com sempre amb un tastet que diu: som orgull... Som orgull.

0: aquesta presentació de l'himne. I va anar fins i tot l'alcalde de Torelló, en Marcel Ortuño, va presidir aquest acte. Per tant, aquest club que ara fa dos anys el presentàvem, que era molt embrionari, és tota una realitat i ens alegrem moltíssim.
1: Sí, doncs serà el primer himne candidat de la temporada, a millor himne de la temporada. Després l'escoltem abans. Tema del dia. I avui el Meli comença fort amb una història molt, però que molt curiosa, que a mi em va cridar molt l'atenció. L'Isaac Vilalta, company d'aquí de Catalunya Ràdio, va ser qui ens va posar sobre la pista i és un tros d'història.
0: És com si ara penséssim que, jo què sé, el Fermín del Barça fos l'entrenador, fos el jugador d'un altre equip de segona A, per exemple, jo què sé, del Sabadell, i haguessin de jugar un partit de Copa. Doncs això és el que va passar amb el Casserres Club de Futbol i el Club Esportiu Porreig, que van jugar un partit de Copa a Catalunya, que seria un partit, bé, que seria un mes, però aquest partit tenia una data molt curiosa, que el nostre protagonista de 27 anys, en Marc Balmes, és jugador del Porreig i és entrenador del Casserres.
1: És a dir, que va haver de triar.
0: Va dir, què faig avui aquí? Haig de ser entrenador o haig de ser jugador? Ara sabrem què és el que va fer. A més, era un partit molt important, derbi del Berguedà. Feien 40 anys que no s'enfrontaven. S'ha de dir que el Casserres és de tercera catalana, el Porreig és de primera catalana. Per cert, tots dos comencen aquest cap de setmana a la Lliga. Per tant, també deu ser un sudoku pel nostre protagonista, Marc Balmes, saber quin dia ha de ser entrenador, quin dia ha de ser defensa. Ell és central, eh? Per tant, què va fer? Tu què creus que va fer?
1: Home, no ho sé. Prioritzar els colors, no?
0: No ho sé.
1: Tot i que no sé si ens ho dirà, si té més allò afinitat per un club o per un altre. Marc, què tal? Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Vas fer d'entrenador o vas fer de jugador?
2: Vaig fer d'entrenador.
1: D'entrenador. Per tant, sí, sí. Et vas inclinar pel Casserres. Per què?
2: Sí. No, bueno, bàsicament perquè Casserres venim de quarta catalana, el Porreig ve de segona, i amb el Casserres doncs, són tres persones, el cos tècnic, 3-4 persones, i amb el Porreig doncs, tenim 23-24 jugadors, que si falla un no passa res, senyals que sortirà un altre, i que ho farà igual de bé o millor que tu.
1: Clar, on feies més falta era el Casserres, és evident.
2: Sí, jo crec que en aquell moment, doncs sí, que feia més falta el Casserres que el Porreig, que venia de dos categories més, i que hi ha molts bons jugadors.
0: Què creus que va passar en el partit? Casserres-Porreig?
1: Hem de dir
0: que
1: no ho sé.
0: Home, a veure, catalana, primera catalana, qui va guanyar?
1: Entenc que es va imposar el Porreig per major categoria, va ser així o no?
0: No ho sé, a veure, Marc, com va anar el partit?
2: Sí, va guanyar el Porreig 0-2, un partit, bueno, que nosaltres també pensàvem que poder hauria sigut més avoltat, però també vam preparar el partit doncs, perquè arribar als moments importants doncs, al final del partit doncs, tindrà l'oportunitat de si que si fèiem un gol, estar allà doncs, a viure el partit, doncs tindrà aquestes petites opcions.
1: Home, a veure, no està gens malament un 0-2, equip de tercera catalana al Casserres, plantant encara a un equip de primera catalana. Hi ha diferència aquí, eh? Són dues categories i en el futbol territorial es noten.
2: Sí, no, sí, es noten molt, o sigui, sí, la qualitat de jugadors, de conceptes i de coses també es nota, o sigui, els dos equips han pujat de categoria, que estic molt content amb la meva plantilla i els meus companys, però sí que es nota.
0: Amb 0-1, el Casserres va enviar una pilota al pal, el vam veure per la televisió de local. Escolta'm, això de veure els teus companys futbolistes en l'equip rival, clar, marca aquest, fes-ne una patada. Això no vas dir-ho, no? Perquè, clar, són companys teus.
2: Bueno, no vaig dir això, però
0: quasi.
2: Evidentment que no deixin passar, que si ven d'agafar la samarreta que no corressin, que això sí, que no fessin mal.
1: No et vas tallar, no. Marc? No et vas tallar gens?
2: No, la veritat és que no. Clar, jo anava amb paper d'entrenador i també volia guanyar.
0: I alguna anècdota així que es pugui explicar d'algun rifirrafe o no?
2: No, rifirrafe no. O sigui, anècdota jo crec que va ser el divendres de l'entrenament, que es prepares una mica d'estratègia i això. Doncs que vaig anar a entrenar amb el Porreig i al final de l'entrenament doncs l'entrenador em va fer fora de l'entrenament.
1: Ah, perquè no veiessis el que no havies de veure.
2: Perquè no veigués doncs, els corners o alguna cosa doncs, que havia d'explicar.
1: Home, que bo. I tu vas acceptar-ho, eh? No vas protestar.
2: No, sí, evidentment. Vaig anar al vestidor i a dutxar-me.
1: I els teus companys del Porreig, com han viscut, com van viure aquesta setmana prèvia al partit? T'han fotut molt la guitza o no? I no sé si t'han recriminat que marxessis a la competència.
2: No, bueno, sí que em fan conyes d'això que dius, però no, però també entenen doncs, la meva situació, doncs, també ho entenen molt perfectament i també m'ajuden, o sigui, no és que es fiquin de cul, sinó que també m'ajuden doncs, que a mi no em passi res, doncs, que no passi res si vaig amb el Casserres, que si... Doncs també ho entenen.
1: Hem explicat que és un derbi, però són dues localitats que són molt properes, Casserres i Puig-reig. Fins a quin punt hi ha rivalitat entre aquestes dues localitats? És una rivalitat sana o hi ha alguna cosa que va més enllà?
2: No, la veritat que són dos pobles veïns, però molt ben avinguts. O sigui, jo a Casserres tinc jugadors que són... Tinc, poder, 6 o 7 jugadors que són de Puig-reig. Mm. I no, el que facilita molt, doncs, és un poble de 5 minuts. I no, no, ens portem molt bé, doncs, entre Casserres i Puig-reig. Sí que, de vegades, doncs, el poble del costat sí que tens una mica més de rivalitat, però no hi ha sigut mai... i tampoc no crec que hi sigui, o sigui, no.
0: El Puig-reig, per cert, ha tornat a passar una altra eliminatòria de Copa Catalunya, amb un partit també dramàtic contra el Navàs, van quedar 1-2, per cert, el Marc va ser expulsat. Crec que és la primera vegada que t'expulsen, no?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Què vas fer?
2: No, al minut 90, no, ja estava molt cansat, i res, vaig fer una entrada, però que no, per mi era groga i ja està, o sigui, el que passa que vaig fer la banda doncs, de la grada del Navàs. Ah. I clar, es va aixecar tothom allà i mira, vermella directa. Però bueno, no passa res.
1: Tu ets defensa, eh?
2: Sí.
1: A què jugues, de central?
2: De central. De bueno, contra una base de la segona part vaig jugar de pivot. Ah, de central, pivot, sí.
1: Val. On faci falta. Ets defensa del Puig-reig, a primera catalana, i ets l'entrenador del Casserres a la tercera catalana, que, si no tinc mal entès, heu pujat aquest any, eh?
2: Per sí, hem pujat aquest any.
1: Per primera vegada a la història. Sí. Clar, durant el cap de setmana, ara que comença precisament aquest cap de setmana la
0: Lliga,
1: les categories
0: sí.
1: territorials, primera, segona, tercera, com t'ho fas? És a dir, avui tens partit amb un i demà amb un altre, com t'ho has organitzat, això?
2: Sí, ara a la tarda tinc partit amb el Casserres.
1: Val.
2: I demà doncs, tinc partit amb el Puig-reig.
1: Però no sempre deu caure així també. És a dir, deu haver-hi dies que juguen tots dos al mateix dia.
0: És com
1: no?
0: Tot gira, no? Quan juga el Barça, l'Espanyol, el Girona i el Sabadell.
1: Bueno, si és un bon embolic, deus tenir més d'una vegada que tens coincidència, no?
2: Sí, sí, quan en coincideix, doncs s'intenta canviar el partit. Del Puig-reig és més complicat, però de Casserres sí que l'intentem ajustar una mica més.
1: Val.
2: Però quan no es pot, doncs he d'anar a jugar.
1: És a dir, si has de triar, tries el Puig-reig perquè al final entenc que bé, hi ha una exigència en quant a categoria, no? I delegues a la banqueta, no sé si amb el gol teu segon o com ho fas, això?
2: Sí, amb el segon. Ja és una cosa que vam acordar, o sigui, ja està aparegat amb els dos clubs.
1: No, t'ho dic més que res perquè si no l'entrenador del Puig-reig, si comences a faltar, potser et dirà, busca-te'n un altre d'equip.
0: Exacte. Però, i a tu què t'agrada més? Ser entrenador o ser jugador?
2: Ui, això és complicat, eh?
0: El papa o la mama?
2: O sigui, tens més exigència com a entrenador.
1: Ah, bueno, porta o sigui, més feina, no? És evident.
2: Porta més feina. Tu com a jugador vas a jugar i a partir d'allà ja marxes i et desentens de tot.
1: Clar. Mm-hmm. Escolta,
2: com a entrenador ens tens altres feines.
1: Ara estava pensant, l'Isaac Vilalta, que el deus conèixer perfectament, que és d'aquí de Casserres. Ha jugat mai amb el Casserres? Ara estava pensant.
0: No, home, no, ell va en bicicleta.
1: No, bueno, no, havia jugat. I jugava molt bé a futbol, molt bé.
2: Crec que havia jugat amb el Gironella.
1: Amb el Gironella.
2: Sí.
1: De fet, és nascut a Gironella, no però viu a Casserres, però sí, home, jugava molt bé, l'Isaac.
0: Era ràpid perquè anava en bicicleta.
1: No, una tècnica exquisida, l'Isaac.
0: I també hi ha l'anècdota que el Marià Casals, que fa molt temps que el varen fer, aquell jugador que és un influencer en xarxes molt important, havia jugat al Puig-reig i crec que últimament entrenava amb el Casserres, tot i que no jugava, i és conegut del nostre protagonista d'avui, en Marc Balmes. Per tant, mira si hi ha coses en aquesta població, eh?
1: Molt bé, Marc, a veure, objectius de la temporada amb el Casserres, mantenir-vos, no entenc, ara que heu pujat?
2: Sí, bueno...

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
5: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadi Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: guapo.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
6: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.
7: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: A Forn de Somnis, fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: té doble. Molt bé la penya defensant. El Baskonia llançant al límit de la possessió. No hi va. Rebot d'Irgander. I ara sí.
1: Ara sí.
0: Respira ample. El pavelló olímpic de Badalona. Comença a aixecar-se la gent. Els aplaudiments de per fi. Feina feta. 40 pel final de segons. 39, 38. I els càntics de la victòria perquè la penya haurà fet la feina. Passada d'esquenes de l'Apro. Birgander amortitzant la passada adornada, plena d'ornaments de Nicolà Provítola.
1: Fantasia per l'esquena, fixa-t'hi, com li ha donat una assistència tremenda.
0: Sí, 94-84, i senyores i senyors, la penya serà a la final de la Supercopa. El Joventut és a 15 segons de disputar el primer títol de la temporada i d'endur-se'l cap a les seves vitrines. Nova assistència de l'Apro que culmina un recital d'aquells que fan fresa. Si això és el que ens espera aquesta temporada, compta amb aquesta penya. La penya guanya les semifinals a la seva Supercopa, la de Badalona. Joventut 96, Baskonia 84, la penya lluitarà pel títol.
2: Doncs s'acaba el partit i ja tenim a la penya la final de la Supercopa. Demà a les 7 de la tarda faltarà per veure si el Barça també hi arriba a les 9. Barça-València ja dins la TDT. Ho seguirem en directe. Som, de fet, ja en terreny de la TDT. Tanquem aquí els del Tot Gira a les 9. Cadi Girona, el d'Exclusió Digital. Ara us deixem amb el Sevilla-Barça.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
3: Bona tarda des de Sevilla, 19 de setembre. Estadi Ramon Sánchez Pizjuán, 32 graus. Setena jornada de Lliga. Sevilla, cinquè contra Barça, líder. Televisat per Movistar la Liga. Com l'any passat, el Barça visita el Sevilla just abans de la primera aturada de seleccions. Com l'any passat, Joan García està lesionat. Però no com l'any passat, avui no juga Stensne. Flick ha decidit el canvi de guàrdia amb Livakovic. I és que aquest Barça no és el de l'any passat ni de bon tros. Avui, a Sevilla, al Sánchez Pizjuán toca demostrar-ho per si hi ha algun escèptic a la sala. Bernat Soler, què n'esperes del partit d'avui abans de l'aturada de seleccions?
4: Doncs m'espero un partit més difícil dels que hem vist fins ara. Avui potser no cantarem 5 gols.
3: Mireia Ruiz, tenim 11 del Barça?
5: Sí, confirmat. I el que avançaves, debuta Livakovic a la porteria. Avui el Barça sortirà amb Livakovic, Eric Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa. Al mig del camp, Rodri, Pedri, Fermín i al davant, Lamine, Rafinha i Gordon.
3: Marc Domènech, Carles Domènech, al laboratori, on posarem avui la lupa?
6: Doncs en el debut de Livakovic, en la velocitat de pilota del mig del camp i en la tornada a l'11 de Gordon.
3: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
7: El joc directe del Sevilla, l'equip que més busca la pilota llarga de tota la Lliga.
3: Laura Colell, quin resultat destaca l'aparador de la jornada?
8: La victòria de la Penya a la semifinal de la Supercopa ACB. Penya 96, Baskonia 84.
3: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
9: A la porteria, a Livakovic, per començar a confirmar o no que és una de les millors opcions que poden haver en el mercat per fer de suplent en un club gran.
3: En aquesta temporada del 50è aniversari de les transmissions de futbol en català a la ràdio, la d'avui la dediquem al Quimet Garcia, que va ser el realitzador sonor 9 temporades a la TDP i 3 temporades a la TDT. En total, 12 anys, des del 2008 al 2021. No només això, també creador de la sintonia actual de la TDT, juntament amb el recordat amb tant d'efecte Roger Fontarnau. Des de 2022, ara el Quimet és el cap tècnic d'estudis de Catalunya Ràdio, compaginat amb la investigació i incorporació de noves tecnologies als estudis de ràdio. Sense el Quimet, la TDT no hauria estat possible, ni sonaria com sona. Per molts anys!
1: La TDT compta amb l'assistència de
0: Ricard Luque i José Antonio Muñoz al terreny de joc,
1: Víctor Rodríguez i Andrea Martínez al control central,
0: Oriol Corral a la coordinació d'estudi,
1: Elia Planchar a la producció operativa
0: i Raúl Orgales a la realització sonora. A Catalunya Ràdio, la TDT.
10: La manera de fer esport ha canviat i també la manera de recuperar-nos d'una lesió. A Epsilon Physio trobaràs un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada per recuperar-te millor. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
3: El Barça visita Sevilla, setena jornada, fins ara 6 de 6 i a punt d'aturada de seleccions. Que atenció, ja es poden preparar, les aturades de seleccions són més llargues, eh? Ara seran 3 setmanes sense futbol, eh? Allò que passava, aquest cap de setmana no hi ha futbol, no. Aquest i el que ve tampoc, eh? 3 setmanes, per tant podem fer una pausa de Barça i recuperar forces i energies, Bernat, per quan torni, que no sé ni quin dia és això.
4: El 10 d'octubre.
3: Ja ben entrat.
4: És a dir, avui és l'últim partit del Barça i el 10 d'octubre amb un Barça-Getafe al Camp Nou. Doncs no tornarem. Entre mig, el que sí que podem fer és, per exemple, veure els partits del Girona o del Sabadell. Avui m'he trobat el Solà, que veníem nosaltres en l'avió Barcelona-Sevilla, perquè ell s'anava cap a Cádiz.
3: Sí.
4: I clar, deia...
3: I el Barça femení, que hi ha un clàssic.
4: I tant. I el Solà ens explicava que no només no s'atura la Lliga de Segona Divisió, sinó que no s'atura i perden jugadors perquè el Girona té uns quants internacionals. Però vaja, efectivament, a nivell de futbol de primera divisió, doncs aquesta aturada el que ha fet ha estat unir l'aturada que hi havia al setembre, que normalment era a principis de setembre, i la que hi havia a mitjans d'octubre, les han ajuntat, en fan una a finals de setembre, una a finals a principis d'octubre, tot junt, 3 setmanes, 4 partits de 4 jornades de partits de seleccions i una aturada llarga, però espero que això no influeixi en el partit d'avui.
3: Ens hi haurem d'acostumar al d'avui, no sé, en el retorn no ho sé, perquè encara, clar, estem davant d'una situació inèdita al calendari.
4: Home, hi ha molt risc.
3: De futbol, i per tant hem de veure com tornen els jugadors, les càrregues dels seleccionadors, els que es queden aquí, quin treball fan, per tant diríem que cada cop tot és més específic i molt més individual, s'haurà de valorar cada futbolista d'una manera determinada. Però vaja, tindrem molt temps per parlar-ne perquè quedaran 3 setmanes, imagina si tenim temps per parlar-ne de l'aturada. Avui la qüestió és que el Barça, Laura, em sembla que pot fer un rècord avui, no?
8: Pot aconseguir el primer 7-7 a la Lliga des de l'inici de la temporada.
9: No, això ho vaig dir jo malament l'altre dia.
8: No.
9: Hi ha precedents, el del Tata va guanyar 8 partits.
8: Però a l'inici de Lliga?
9: Sí, l'inici de Lliga.
4: 8 partits.
9: I la primera temporada de Flix, 7 partits. O sigui, pot igualar la seva marca a la Lliga, el Barça. I volia comentar els deutes pendents. Per cert, que la segona aturada de seleccions crec que és al novembre, i no serà de 3 setmanes.
4: No, serà la normal. Sí.
3: Aleshores, no fem rècord avui.
9: No, hi ha possibilitat de rècord.
3: Avui seria 7-7, i el Tata en va fer 8-8.
9: Sí.
4: I 7-7 pot ser que Valverde en fes, també.
9: També.
4: Valverde també va fer
8: 8-9. Tot això a la Lliga,
4: A la Lliga, sí. A la Laura potser barrejava el partit de Champions que hi havia entremig.
3: Pot ser. Però tu, Laura, no tenies una publicació del Barça?
8: No, perquè, Ricard, aviam, l'altre dia sí que es va aconseguir un rècord històric, que és el 7-7 des de l'inici de temporada, però amb Lliga, 6 partits de Lliga i un de Champions. Això sí que és històric, o sigui, això no havia passat.
3: Sí.
8: L'únic que jo avui creia que podríem aconseguir el 7-7 a la Lliga, i no, diuen que ja l'ha aconseguit.
9: Et vaig confondre, jo, perquè jo recordava que hi rècord, que havia estat el rècord, però que es va superar.
3: Ens aproximarem al 8-8
8: a la Lliga.
3: Si guanya el Barça.
8: Sí, exacte.
3: Molt bé, per tant, no hi ha rècord preparat per avui. Mireia, amb quins jugadors farà el Barça el 7-7?
5: Amb Livakovic sota els pals, Eric Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri i Fermín, i al davant Lamine, Rafinha i Gordon.
8: Per cert, que Hansi Flick ha parlat ja al micròfon de Movistar, on, entre d'altres coses, ha parlat de Livakovic.
11: Hola, Flick. Hola.
12: Has started a very good season.
11: Habéis empezado muy bien la temporada. ¿Qué esperas de l'oponente hoy? Va a ser difícil.
12: They are very... Very aggressive and,
11: son muy agresivos
12: and also with this atmosphere here,
11: y también the stadium, con la atmósfera de este estadio como nos acordamos del año pasado. Tenemos que estar listos. ¿Por qué juega Livakovic? ¿Por qué lo has escogido a él en lugar de Chesney? Bueno, lo hemos analizado todo y pensábamos que teníamos que cambiarlo y lo hemos hecho. Y Cancelo en lugar de Chávez Park. Están jugando en la misma posición pero no son los mismos. Sí, por supuesto, pero al final son muy cercanos. Para un entrenador, tener a jugadores de esta calidad es una decisión muy difícil la que tenemos que hacer, y hemos decidido por este once inicial, pero al final también necesitamos la mentalidad de los jugadores. Tenemos que tener la opción los jugadores de cambiar el partido. La misma pregunta para Gordon y Adeyemi. Están jugando en la misma posición, pero son muy diferentes. ¿Por qué has seleccionado hoy a otro? Pues es lo mismo que con Joao Cancelo y Xavi Spar. Los dos están jugando de la manera que nosotros queremos.
12: with Anthony and with
11: Anthony Karim, y con Karim, es diferente porque Karim es más rápido, sí, sí, pero también Anthony es muy rápido. Anthony nos da más control del balón y especialmente en partido como el de hoy es importante. La última pregunta es una curiosidad. El Sevilla ha marcado 9 goles y 8 en la segunda mitad. No sé si lo sabías estadística, pero ¿te dice algo esta estadística? No, no, al final tenemos que jugar nuestro juego. Sabemos lo que esperamos, pero al final nos concentramos en nosotros. Muchas gracias.
9: Las palabras de Hansi Flick.
3: Ara comentem l'11.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.

0: Doncs no jugarà Stensne durant els dies posteriors al Barça Racing. Hem tingut la sensació, pel que he pogut escoltar a la ràdio, que Stensne seria el titular, perquè també el va fer servir Flick quan es va lesionar Joan García a la segona part contra el Racing. Però recordo especialment el Santi Jiménez a la tertúlia del Tot Costa dijous, de manera molt contundent, dir que jugaria Livakovic, que ens ho traguéssim del cap, això de Stensne. Molt contra la inèrcia, eh? Vull destacar-ho perquè a mi em va obrir molt la perspectiva de pensar en el sentit comú i no en informació ni aproximacions respecte a la lectura que fèiem d'inèrcia sobre la idea. Flick l'ha posat, no recordo qui més hi havia a la taula amb el Jordi parlant sobre...
1: El Grau.
0: Però, no hi era aquest dijous. Ah, no. Parlant sobre el tema de
2: L'Autet.
0: Qui deu... i la Marta, em sembla. Sí. Flick a qui li ha respost normalment li retorna... hi havia molts arguments per pensar que el porter seria Stensne, quan ahir, a més de la roda de premsa prèvia, Flick torna a parlar de Stensne i del model i l'adaptació a l'estil i tot plegat, sembla que va cap a Stensne. Però ja aquell dia, a la tertúlia del Tot Costa, es parla de la sensació que no és el primer cop que Flick amb els porters fa un dribbling.
3: Sí, amb Iñaki Peña i el mateix Stensne a aquell mes de gener, en aquella Supercopa, la primera temporada de Hansi Flick. Ahir, però, el seu discurs canvia una miqueta respecte al postpartit de dimecres. Ja no assegura que jugarà Stensne, no diu, no, és el nostre segon porter, ja veurem, hem de decidir-ho. A mi això em va alertar. I la decisió em sembla molt raonable, molt sensata, molt de sentit comú, i o sigui, no ho sé, això és una especulació absoluta. Però coneixent-lo, a Stensne, no m'estranyaria que fins i tot...
0: Jo he pensat el mateix.
3: Hagués tingut una conversa amb Flick per
0: ajudar-lo. Bé, ja descobrirem la lletra petita, però jo he pensat el mateix, Xavi, que no sigui que Stensne li hagi dit, escolta'm, si Livakovic ha de ser el segon porter d'aquí 4 dies, perquè jo estic en aquesta fase tan provisional, permanentment, que jugui avui, no?
1: Jo creia que jugaria Livakovic. De fet, ahir a la Loto Hansi, jo ahir, tot i les declaracions de Flick, la Gemma Herrero i un servidor vam apostar per Livakovic, perquè jo, bàsicament, intentava aplicar una cosa que normalment acaba funcionant bastant bé, que és el sentit comú. És a dir, si tu has fitxat a Livakovic, l'has fitxat precisament per aquestes situacions.

0: més o menys imaginat. Una altra cosa, un asterisc que hi podia posar, és que Flick, en els entrenaments, que és el que els veu, veiés a Livakovic, no sé, amb un estat de forma o amb alguna cosa que no li hagués de convèncer. Però havia de ser molt greu com perquè avui no jugués i ho fes.
1: Sí, passa que a vegades el futbol té unes convencions que no van pel sentit comú i que estan com molt acceptades, no? Sí, el futbol té unes convencions sagrades i es podia entendre també que Livakovic acabi d'arribar. El Barça té una línia defensiva molt alta, per tant, una especificitat pel porter molt concreta, que no té res a veure amb el que fa Croàcia. Livakovic ha estat un porter sempre d'una defensa pròxima a l'àrea, no d'haver de calcular espais, més un porter d'àrea petita que no un porter d'àrea grossa, i que, per tant, evidentment que la seva qualitat és indiscutible, però que potser podríem estar pensant que estan com en un procés d'adaptació. I que, per tant, diguéssim, mira, acabem aquesta tanda i ja ens hi apuntarem a la pròxima, però no ho avancem.
2: Però la inèrcia, potser aquesta inèrcia de la que parles, Ricard, potser sí que marca la decisió de dimecres al descans de posar a Stejne, però després, clar, el que va fer en el segon gol del Racing i
3: la manera de ser com a porter, ja se'l veu pesat, que li costa baixar.
2: Sí, hi ha una altra jugada contra el Racing que surt i al final la treu fora de l'àrea, però gairebé de miracle.
3: I la que treu Gerard Martín, que sembla una aturada molt bona d'ell, i la mà li va enrere i la Gerard Martín la treu des de la línia. També és possible que el que dieu, que la inèrcia fos que sortís la mitja part, però que les declaracions de Flick després del partit fossin per protegir-lo. Tinguem molt clar que el porter era Livakovic.
1: Tu diràs, vist en perspectiva. Bé, la qüestió que jo crec que una cosa és que tothom avali que jugui Livakovic, i l'altra és que potser amb el pas de les hores heu tirat més cap a Livakovic, però jo com a espectador dels mitjans, diríem, he tingut la sensació que pesava molt més la fidelitat extens en el que va passar dimecres, que no era un 50-50, que estava més decantat per Stenzner, però potser ha estat una sensació meva,
3: Jo també estic molt d'acord amb el que heu comentat. Jo crec que Stenzner possiblement li ha posat fàcil, a Flick. O sigui, és un tio que és molt conscient del però paper que té.
1: Tu creus que està enfadat ara o no?
3: No, gens. Absolutament.
0: S'està escalfant ara, amb Livakovic i amb el tercer porter, que qui és avui?
4: És Iker Rodríguez.
0: Que deu ser del Barça B, no? Del Barça Atlètic.
1: Després parlarem de les altres qüestions de l'alineació, on hi ha canvis en les posicions que permeten més rotacions, no en les posicions estructurals on no toca gairebé res Flick, però abans parlarem del Sevilla. Mireia, qui juga pel Sevilla?
4: Avui amb Blajodimos a la porteria, Iglesias, Sanganté, Castrín i Suazo a la defensa, al mig del camp Agumé, Fofanà i Cochorashvili, i al davant Sierra, Robillur i Félix Correia.
1: El moment de trobar l'encriptat.
5: El jugador encriptat.
1: Oriol Corral, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, Ricard.
1: Com estàs? Bé?
6: Molt bé, tot bé.
1: Aviam, la primera pista per trobar el jugador del Sevilla que ha triat avui l'Oriol.
6: És un jugador en creixement.
4: Que a mi aquestes pistes...
7: Comencem bé.
0: Però què vol dir? Que és menut i ha de fer encara l'estirada?
6: En creixement futbolístic.
0: Ah, d'acord.
1: No es batarà.
0: Creixement futbolístic, perquè podria ser creixement personal i aleshores sí que podria ser veterà, però no, és creixement futbolístic.
1: Amb això no en tenim prou.
0: No és més, Jesús Navas.
6: La temporada passada no va ser titular cap partit a primera divisió. Aquesta ho ha estat en tots els partits.
2: Ja tinc un candidat.
7: Uau.
2: Però si el dic i me la jugo...
7: Quedes eliminat si falles.
0: S'ha jugat a la...
2: És un triple de Villa Sierra.
6: És correcte.
1: Molt bé. Home, i tant, que està en creixement. Acaba de néixer gairebé com a futbolista...
4: 22 anys té.
6: Professional. És el màxim golejador d'equip.
2: Quines eren les altres dues pistes, Uri?
6: Doncs la tercera era que només Lamin, Vinícius i Mbappé han guanyat més duels ofensius que ell a la Lliga.
1: Ah, sí? Ostres, espera, Lamin,
6: Vinícius i Mbappé.
1: Estava ben situat.
2: Doncs, uns contra uns,
6: És duels ofensius, que és guanyar avantatge en una situació en pilota respecte al rival, uns contra uns, també faltes provocades, suma més factors que només uns contra uns.
1: I la quarta?
6: És extrem dret i té 22 anys.
1: Molt bé.
2: I té una història... Saps qui va anar? Ell és del sud, no sé si és de Sevilla, és de per aquelles...

0: correcte. I se'n va anar a jugar a Astúries a la Vilés quan era jove.
1: Però se sap per què o no?
0: Jo no ho sé.
1: Ah.
0: No ho sé, vaig a...
2: No, jo tampoc no ho he trobat.
3: No, no era la família que va anar a viure allà?
0: Diria que no, perquè van anar de juvenil.
1: Sí, va fer un camí estrany perquè va anar cap a l'Avilés i va tornar cap a Andalusia, no?
3: Com heu dit que es diu aquest jugador?
2: Miguel Sierra.
1: Miguel Sierra. Oriol, la temporada passada era la plantilla del primer equip o no?
4: No, era jugador del Sevilla, sí, Atlético.
1: No va jugar amb el primer equip.
4: Sí, va jugar 4 partits de Lliga i un de Copa, però cap com a titular.
1: Cap com a titular. I aquesta temporada, titular indiscutible per Luis García Plaza en aquesta posició d'extrem dret. Quin número durà, Mireia?
2: El número 30.
1: El 30, Miguel Sierra?
2: Sí.
3: Per tant, no forma part oficialment per fitxa de la primera plantilla, encara.
1: Ha aparegut, sí, ha aparegut al primer equip.
3: I un altre exemple d'aquesta fàbrica d'extrems que té el Sevilla, no? Amb Jesús Navas, en el seu moment...
1: Capel.
3: Reyes, tot i que fos a l'altra banda, potser...
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, el va fitxar l'Avilés.
1: Sí.
0: No l'Alavés, l'Avilés, perquè el van descobrir i van fer una aposta per ell i se'l van endur des de Granada. És un cas molt curiós, eh?
1: És curiós, sí, perquè tampoc és l'Avilés, seria un dels clubs grans de l'estat espanyol. A hores d'ara pot estar al radar del Barça?
4: No, encara està un pèl verd, òbviament, jugar un pèl accelerat. Ha estat, això sí, una de les revelacions del Sevilla i de la Lliga, però lluny del nivell Barça.
1: I d'aquí 2 anys?
4: Jo no ho crec. És un jugador atrevit, amb qualitat, és intens també sense pilota, bona esquerra, però jugar al Barça ja sabem que és una altra cosa molt diferent.
1: Saps què passa? Que si tries extrems drets...
4: No anem bé amb aquesta pregunta, eh? Està clar.
1: Si tries extrems drets no trobarem escletxa.
3: No, aquest jugador el fitxava algun equip anglès, no acabarà d'adaptar-se, tornarà aquí... I tornarà a jugar al Sevilla en algun moment de la seva carrera.
1: Aquest és el pronòstic, l'horitzó que marca Bernat Soler.
3: Aquest és la seva història. Sí.
1: Gràcies, Oriol.
4: Gràcies, adeu.
5: La TDT a Catalunya Ràdio.
6: Ei, com va? Com et dius?
7: Tenim un nom que el sap tothom.
6: Però d'on surts tu?
7: Tant se val d'on venim, si del sud.
6: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
7: Ara estem d'acord, estem d'acord.
6: Sí, i una estrella ens agermana.
8: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
1: Avui es juga la 7a jornada de Lliga.
9: Ahir es va jugar el primer partit a l'RCD Stadium, derrota de l'Espanyol, tot i jugar contra 10 des del minut 5.
10: Espanyol 1, Elx 3.
9: Avui ja s'han jugat 2 partits més. Al Sadar, 9 gol de Camello per empatar.
10: Osasuna 1, Rayo Vallecano 1.
9: I a Sant Mamés, l'Atlètic torna a empatar.
10: Atlètic Club 0, Alavés 0.
9: Ara mateix tenim un partit en joc a Balaïdos, golejada local, al temps afegit.
10: Quan marca el 5è, Celta 5, Racing 0.
9: D'aquí a poca estona, a les 9, al Sánchez-Pizjuán, Livakovic farà de Joan Garcia.
10: Sevilla-Barça.
9: Demà es completa la jornada amb 5 partits. A les 2, al Coliseum, el Màlaga penúltim busca la primera victòria.
10: Getafe-Màlaga.
9: A 4:15, el Metropolitano, derbi madrileny.
10: Atlètic de Madrid, Madrid.
9: A 6:45, a Riazor, un Betis enratxat tercer, visita el Depor.
10: Depor-Betis.
9: A la mateixa hora, la Ceràmica s'enfronten 2 equips amb 5 punts.
10: Villarreal-Llevant.
9: I a les 9, a més talla, el València intentarà sortir de la zona de descens.
10: València-Reial Societat.
1: Comencem a la Premier perquè hi ha hagut sorpresa, Bernat.
9: La derrota del campió, Brighton 3, Arsenal 0.
1: Derrota golejada, eh?
9: Dura.
1: Com ha anat això per minuts? No. El descans com anava el partit?
9: El descans van 2-0 ja. S'ha avançat el Brighton al minut 31.
1: Bonidor, eh?
9: Amb Gross, Costulas ha fet el segon poc abans d'arribar al descans. I Txema Andrés, un excentral del Madrid.
1: Mitcentre.
9: Gràcies. Del Madrid ha fet el tercer amb un gol de cap de córner.
1: La veritat és que el Brighton és un equip que...
9: Tercer.
1: Sí, que continua permanentment a les posicions capdavanteres de la Premier amb un treball de Big Data molt destacat. Ja gairebé funcionen més els números i els paràmetres objectius i els expected goals que l'ull humà.
3: I qui l'entrena ara?
9: Mira, l'entrena... l'alemany Hurzeler.
1: Ah, ja fa sí, sí, ja fa algunes temporades.
11: Fabian Hurzeler.
3: Aquí havia estat...
1: Molt jove, Hurzeler.
3: De Serbi.
9: 33 anys.
3: Sí. De Serbi havia estat al Brighton.
1: Sí, i Potter, sí. I després va arribar Hurzeler, perquè ara en té 33, però quan va arribar en tenia 30, Vull dir que era gairebé un jugador. I està fent molt bona feina al Brighton. Primera ensopegada, jo crec, de l'Arsenal,
9: sí,
1: no?
9: Sí, arribava amb un 4-4. Queda amb 12 punts, els mateixos que el City, que rep demà el Sunderland. Si el City puntua, es queda com a líder en solitari.
1: El Dortmund, per ser líder, ha de guanyar Stuttgart.
9: No només ha de guanyar, sinó que ja ho ha fet. Stuttgart 0, Borussia Dortmund 1. Se situa amb 12 punts l'equip alemany al capdavant de la Lliga Alemanya.
1: I a Itàlia destaca el Roma-Inter. Espera, que hi ha xiulets.
2: Surten a escalfar-se els jugadors del Barça.
9: Destaca el Roma-Inter perquè jugaven primer contra segon. Ha destacat perquè ha acabat amb empat a 2. Roma 2, Inter 2.
1: I ara què passa? Qui pot aprofitar-ho? Això algú o no?
9: No. Poden igualar-los. El Como, si demà guanya contra el Frosinone, poden igualar-los. Hauria de guanyar per molt avantatge per superar la Roma, que ara mateix té 11 gols de diferència en el seu average, 13 punts amb igualats amb l'Inter.
1: O sigui, si el Como de Cesc guanya demà, sí, es posa el líder compartit amb la Roma i l'Inter,
9: Correcte. També la Lazio, que també té 10 punts.
1: Ah, també podria,
9: Que juga aquesta nit, per cert, contra el Venècia.
1: O sigui, podria haver-hi fins a 4 equips encapçalant la classificació a la sèrie A.
9: Sí. Deixa'm només dir-te que el Galatasaray, el proper rival del Barça a la Champions, està perdent 3-0. Galatasaray és líder de Turquia, recordem-ho. Perd 3-0 contra el Trabzonspor de Salah, que ha fet dos gols, per cert.
1: Dos gols de Salah,
9: Sí, minut 65, Trabzonspor 3, Galatasaray 0.
1: Trabzonspor 3, Galatasaray 0, Ensopegada de Galatasaray forta, amb Salah d'estrella,
9: Sí.
3: Com estan ensopegant equips importants?
1: Sí, i com fa Salah per anar al lloc on encara pot defensar, diríem, la condició d'estrella? Saps què vull dir?
3: Sense
1: haver d'anar a l'Aràbia Saudita.
3: Hi ha un factor de Turquia molt important, que per això hi han anat tants jugadors amb renom, el Galatasaray i el Fenerbahçe estan plens de jugadors famosos, que és el tema fiscal. Allà tenen uns impostos als futbolistes molt baixos i això els permet cobrar més.
1: Per això tenen aquest àlbum de cromos. Sí.
9: Ara mateix, sobre la gespa, hi ha Onana a la porteria, Savic de central, Fabinho al mig centre i Salah d'extrem al Trabzonspor.
1: Això al Trabzonspor.
9: Exacte. I pel Galatasaray, Sané a la dreta i a la banqueta hi ha Gundogan, que també el coneixem bé.
1: Si repasses el Fenerbahçe, també té...
3: Fenerbahçe sembla un equip d'aquests de l'Aràbia Saudita de fa un parell d'anys que els tenien a tots els...
1: Però fixa't el Trabzonspor, va traient el cap.
9: Col·lecció de cromos.
1: Doncs molt bé, avui dia de futbol i de bàsquet, Laura. És un dia per tu avui,
10: Sí, a mi m'agrada molt, ja ho saps.
1: La penya ja és a la final de la Supercopa.
10: Sí, ja ho ha aconseguit després de superar el Baskonia. Penya 96, Baskonia 84. L'equip de Dani Miret perdia el descans, però ha capgirat el marcador amb un molt bon tercer quart. Ha guanyat 30-16 i ha acabat guanyant de 12. Per tant, demà jugarà la semifinal.
1: No...
10: contra el València o el Barça, que juguen la final contra el València o el Barça, que juguen avui a les 9.
1: Ha fet una pausa normativa a la Laura per sentir els senyals de 9:15. A Barça-València a les 9.
10: Sí, seguirem el partit amb l'Ernest Macià.
1: Amb l'Ernest Macià, molt bé.
10: Deies que era un dia també de futbol, Ricard.
1: Espera, abans vull saber a quina hora és la final demà.
10: A les 6.
1: A les 6 de la tarda el tot gira,
10: Sí.
1: Després del derbi del Madrid, amb final, que podria ser catalana, a més està jugant la Supercopa a Badalona.
10: Sí.
1: Què més volies dir?
10: Que deies que era un dia també de futbol, l'acabem de tenir al final a Balaïdo, Celta 5, Racing 0, el cinquè del Celta l'ha fet Pablo Durán, que també havia marcat el quart.
1: Al Racing li han fet 12 gols en dos partits.
10: Sí,
1: és un equip alegre, però s'ha convertit en un equip trist, perquè hauran de modificar alguna cosa defensivament, perquè 12 gols en dos partits...
3: Un equip alegre pels rivals.
1: Vindria a ser l'equip més golejat de la Lliga, entenc, no? Després d'aquest festival.
10: Sí, han encaixat 21 gols en total, sí.
1: 21 gols en 7
3: jornades. Són 3 per partit.
1: És com el Barça, és l'antítesi del Barça. no? El Racing, que acaba de pujar a primera divisió i que aquí valorem, jo especialment, i agraeixo aquesta personalitat valenta i desinhibida. El que passa és que alguna cosa haurà de fer, perquè ja li va passar segona, que rebia gols amb facilitat, i a primera això el penalitza bastant més.
10: Demà la final de la Supercopa SB, Ricard, a les 7.
4: Ha jugat avui a les 6 al Joventut.
1: A les 6 hora canària, eh? A les 7 de la tarda, demà la final, penya contra qui guanya del Barça-València, per si algú s'ho vol posar a l'agenda, a les 7 de la tarda, demà. Aviam, seguim. També hi ha un partit del Girona avui,
10: a les
1: de 9, futbol.
10: A les 9, Cádiz-Girona. A partir de 3 quarts de 9 es podrà seguir el partit amb la transmissió del Tot Gira, l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: I un partit de Sobal avui.
10: Ha guanyat el Granollers a Port de Segon 24, Granollers 27. A la classificació, l'equip ballesà és tercer amb 4 punts.
1: I hi haurà Gran Premi d'Àustria de MotoGP,
10: sí,
1: no?
10: Sí, avui s'ha disputat la cursa sprint, victòria de Jorge Martín, que és el nou líder, amb 3 punts més que Marc Márquez.
1: Jorge Martín i Marc Márquez s'estan disputant el Mundial,
10: sí, sí,
1: no?
10: Sí, sí, totalment.
1: I demà veurem com va. O sigui, ara quants, 3 punts d'avantatge,
10: sí,
1: eh?
10: Sí, 3 punts d'avantatge i demà...
1: Això és molt poc, eh?
10: Molt poc. Demà pot canviar, demà la cursa llarga a partir de les 2.
1: I avui Jorge Martín ha guanyat i Marc Márquez...
10: Segon.
1: Segon, eh? O sigui, sí, és que estan, ja ho veig, cap amb cap, eh?
10: Sí,
11: ha remuntat,
10: sí.
11: Jorge Martín. I ha acabat... sortia setè i amb 12 voltes...
10: Sí, de fet...
11: Ha acabat guanyant.
4: No, no, o sigui,
10: anava,
4: primer...
10: anava a costa primer, però ha caigut a faltar 2 voltes.
1: Qui anava primer?
10: A costa.
1: Ah, molt bé. Jorge Martín no ha guanyat cap mundial de MotoGP,
11: sí,
1: no?
11: Un.
1: Sí. Ah, un. Ja
11: fa 2 o 3 anys.
1: Molt bé. I a hoquei patins avui juga la nostra selecció.
10: Tenim en joc, de fet, la semifinal masculina de la Golden Cat, a Catalunya-Angola, i a Can Xarau a Cerdanyola, i tenim el Marc Andrés. Com va aquesta semifinal, Marc? Guanya Catalunya?
12: Doncs Catalunya, que jo m'atreviria a dir que es classificarà per la final, perquè a falta de 10 minuts pel final, guanya per 1-8. Tenim doblets, per exemple, de Martí Casas, Roc Pujado, Gerard Riba, que donen una gran diferència a Catalunya, que demà, si no hi ha cap d'alta baix, jugarà la final masculina contra Portugal a 4:45 de la tarda. Abans, també Catalunya-Portugal a les 12 del migdia, a la final femenina.
1: Ostres, que demà tenim Catalunya-Portugal, final femenina a les 12, 4:45, la final masculina amb Catalunya. Que has dit, Marc, contra la final masculina?
12: Portugal també, Portugal ha eliminat a França als penals.
1: Catalunya-Portugal les dues finals, eh?
12: Sí.
1: I després ja hem dit que la Supercopa a les 7, la penya contra qui guanyi del Barça-València. Gràcies, Marc.
12: Fins ara.
1: Avui també es disputava una assemblea. Es disputen les assemblees, també, eh? Roger Arbusà, es disputa o no es disputa?
4: Com esteu? Ja està, s'ha disputat.
1: S'ha disputat, final. Bona, final. Ha estat llarga, eh? Però ha trobat penals,
11: eh? Però es pot qualificar de disputes? Hi ha hagut frec a frec,
4: no,
11: hi ha hagut tet a tet,
4: no,
11: hi ha hagut igualtat, o ha estat una golejada?
4: Un amistós.
11: S'ha celebrat, no? Més que disputar-se, ho han celebrat.
4: Sí, avui... s'ha celebrat i ha estat un amistós.
1: Pensa, Roger, que les assemblees del Barça, per mi, el dia que em retiri, quedarà subratllat com l'exercici professional més incòmode de la vida. O sigui que avui valoro especialment la teva feina.
11: Però poques em vas cobrir.
1: No, unes quantes.
11: Ah, sí? Però era molt fàcil, perquè havies de... Quan acabava de...
1: Aleshores anàvem amb un caset i havíem d'anar fent talls.
11: Sí, no, però llavors quan acabava havies de dir... Ha estat una bassa d'oli.
1: Un bassa d'oli.
11: Això és el que ha sigut a les assemblees.
1: Saps què em passava? Que em costava molt sintetitzar-la, resumir-la. Aleshores, el Roger, que és millor que jo, ens donaràs els grans titulars de l'assemblea. Roger.
4: A veure, ha estat una bassa d'oli perquè s'ha aprovat tot el que era important, eren els punts econòmics importants, el punt 4, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, era el punt clau. Sí. El Barça demanava ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, aquest crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi, l'últim crèdit, segons el Barça, ja, per acabar les obres, i s'ha aprovat per àmplia majoria, per tant, aquí la porta ha respirat tranquil, i era un punt important perquè això vol dir que la despesa de l'Espai Barça creix, que puja fins als 1.900 milions, i que el deute també creix. El deute agregat és de 2.680 milions. Per tant, això ha aprovat, i també s'han aprovat els punts 2 i 3, que són el tancament de l'exercici anterior,
1: sí,
4: i el pressupost de l'actual, amb xifres que no són massa bones. I tot i així s'han aprovat, perquè mireu, el tancament de la temporada passada presenta un resultat net negatiu, 18 milions de pèrdues. S'ha aprovat tot i així amb una gran majoria, i el pressupost de l'actual preveu un benefici només d'1 milió d'euros, i tot i així s'ha aprovat també amb escreix.
1: O sigui, aquests són els clàssics que normalment els números d'una manera o una altra s'aproven, excepte algunes excepcions a la història. Però coses així més pròximes...
3: Deco ha donat algun titular, no?
13: Mira, anava a dir, en l'àmbit esportiu, Deco ha confirmat que Rafinha està renovat fins al 2030. Ella ha dit 2029, ja però és això, 2030. Sí, que no està tancat, però que ahir ho van acabar de tancar pràcticament, fins al 2030, dia, Rafinha.
1: El Carlos Monfort ens ho deia al tercer temps, que hi ha hagut una reunió que semblava ben encarat, per tant, avui Deco ja ho ha confirmat.
13: I també imminents Bernal i Espart. Mac Bernal fins al 2031, Xavi Espart fins al 2030, renovacions no signades, però sí encaminades i fins i tot imminents.
1: Xavi Espart 2030, això són... Perquè quan acabava Xavi Espart, ho sabeu?
13: El 28. El 28.
1: El 28. O sigui, són dues temporades més, eh?
13: Sí.
1: I Marc Bernal acabava...
13: El 29. Una més,
1: també
13: una
1: dues,
13: més.
1: També dues més, no? Has dit el 31 Bernal i 30 Espart, no?
13: Sí, dues, és veritat. Dues, sí, i el 29, dues. Sí.
1: Molt bé. Alguna cosa més?
13: Mira, la porta que se n'han recordat del Madrid, diu que hem de fer front a alguns clubs d'estat, que quan les coses van maldades, doncs, veuen com li requalifiquen terrenys. Ha estat l'únic missatge, diríem, punyent de la porta avui cap al Madrid, i en l'àmbit esportiu diu que hi ha equip per guanyar-ho tot, que és un equip magistralment dirigit per Flick i que és una plantilla que aspira a guanyar tots els títols d'aquesta temporada.
0: I han explicat que el Palau queda fora del projecte, o com a mínim del pressupost de l'Espai Barça, oi?
1: I què vol dir,
13: sí,
1: això?
13: Fora, mira, queda fora d'aquests 300 milions que avui s'han aprovat, que us deia que s'ha aprovat.
0: Que no tenen diners per pagar, de moment no tenen diners per pagar el Palau.
1: Però l'Euroliga els continuarà comprant el Palau? O sigui, com a escenari de...
11: Jo crec que ja s'han rendit, ja s'han rendit d'exigir allò, perquè jo crec que fa com 10 anys que el Barça no hauria de poder jugar partits d'Euroliga al Palau Blaugrana, segons aquesta normativa.
13: Sí, ho ha de pagar una empresa, part, milions...
11: ho ha de pagar una empresa independent,
13: sí,
11: un inversor que
13: busca un inversor.
11: Sí.
13: Escolta, busquen fórmules alternatives i estan buscant un inversor, i el que diuen, el que han dit avui tant Laporta com Ferran Oliver, és que la construcció no implicarà cap deute ni tampoc impactarà en la finançació de l'Espai Barça, però sí que estan buscant una fórmula alternativa per efectivament trobar un inversor.
0: Tot això és un canvi, perquè en els pressupostos presentats fins ara, el nou Palau sí que entrava en la despesa que s'havia pressupostat, o sigui que això canvia perquè la despesa pel camp, per l'estadi, doncs, com més habitual en qüestions d'obres, ha estat més alta del que es preveia.
11: I Roger, els compromissaris han aprovat el parc d'atraccions, com li agrada dir a Jordi Costa, els cavallitos que posaran al Camp Nou?
13: Sí, sí. Babylon Park aprovat. És veritat que ha estat la votació amb més vots en contra, o de les votacions amb més vots en contra, però aprovat aquest parc, Babylon Park, 100 milions. Diu el Barça que repercutirà això al club, 100 milions Babylon Park i 65 Ohana, que és aquest patrocinador que durà l'equip al tors de la samarreta, un projecte lligat a un complex residencial als Emirats Àrabs.
11: El tema de Babylon Park, més enllà de...
1: On serà aquest parc?
13: A l'esplanada del Camp Nou, al costat del Barça Café.
11: No és un parc, són uns recreatius.
0: Si algú ha estat al Fantàstics, que és una idea similar, un concepte molt similar de 3CAT i del Super 3, que és el centre de Barcelona, cap a la zona de la Sagrada Família, doncs a mi, pel que ha explicat la Laia Tudela, el Ramon Salmurri, els plànols que hem vist, em recordo una mica, és un espai interior...
1: Quan ho tindran fet?
0: Això no ho sé.
1: No se sap,
11: aquí,
1: eh?
11: Hi ha un altre fet controvertit, que és que l'empresa que ho munta és una empresa d'Israel. I això ja, doncs...
1: Quan no acabin els meus fills ja no hi podran anar.
11: Perquè seran massa grans.
1: Bueno, ja veig que això anirà lent. Com es dirà, Roger? Es diu?
11: Cavallitos Barça.
13: No, Babylon Park. No té nom, però l'empresa...
0: Molt relacionat amb el Barça, no?
11: Li posaran el Barça, no? Com...
1: No ho han explicat.
0: Babylon Park deu ser l'empresa que dona la idea, que deu tenir la patent, no?
1: D'acord. Aquest capítol, per mi, és nou, eh? Jo no el dominava. I del Camp Nou, alguna cosa interessant? Quan s'acabarà?
13: No, que... es manté la previsió el 2028 i sí, que tot canviarà, que els ingressos canviaran, que preveuen uns ingressos de 1.450 milions al 2030, per això ara tantes pèrdues, per això doncs, tan pocs ingressos respecte al que podran aconseguir, que tot canviarà.
1: Quan anirem a Montjuïc, Roger, un altre cop? O quants mesos s'hi va? Han dit alguna cosa?
13: En principi, tota la temporada. Tota la temporada, mentre es faci la cúpula.
3: No, fins al gener.
0: Fins al gener, no? Però bé, no descarteu que s'entri la temporada.
3: És a dir, la temporada 28 començarem a Montjuïc.
1: 27-28 fins al Nadal, la pròxima temporada.
3: Fins que tornem.
1: Ah, però sí, no han dit res avui.
3: Han dit gener del 28.
1: Ah, ho han dit.
3: Sí, el que passa que...
1: Informació.
3: Sí.
1: Ho han dit. El que passa que les obres de casa també s'acarrereixen.
3: Normalment, els calendaris que han dit no s'han complert en un 99% de les vegades. Però pot ser aquest.
1: Però no haurem de ser nosaltres els que avancem això.
3: Ha de ser la realitat.
1: Ha de ser també i el club que un dia es disculpi si no va amb els...
3: Imponderables.
1: Bé, la qüestió és que d'entrada des de l'estiu fins al gener. Molt bé, Roger, quantes hores has estat aquí amb l'assemblea?
13: Doncs 10 i mitja.
1: Molt bé. Estàs bé, tot? Tot bé?
13: Sí, prou fresc.
0: Heu parat per dinar, no? Una bona estona.
1: Has pogut menjar alguna cosa?
13: Sí, una horeta, sí. He baixat aquí baix i he fet un entrepà, una horeta de descans i tornar-hi.
1: Doncs ara ja et mereixes descansar tranquil·lament i, bé, vaja, això t'ho ha de dir el Xavi, però jo d'entrada, per mi, tens festa. Deixa... La resta
0: del... Bé, home, ja hi ha coses a fer ara per via interna.
3: S'han de treure talls. Sí.
1: Val, doncs acabes amb el que et digui el Xavi i gràcies per ser-hi, Roger.
13: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu.
14: Els deutes pendents amb l'audiència.
1: Va, que avui tinc amb el Marc unes cosetes que havien quedat penjades d'uns temes arbitrals que hauríem de resoldre i ho farem molt ràpidament, perquè d'aquí 17 minuts comença el partit. Aviam, Marc, primera, els outs laterals que ens estan neguitejant últimament. Després explicaré la teoria que tinc sobre l'out lateral del camp del Llevant que ens va fer... tornar-nos bojos sobre què havia passat. Us recordeu aquella jugada, un out lateral ràpid al Llevant,
0: de
1: l'àrbitre...
0: No?
1: Sí, correcte. Després explico la meva teoria veient el partit repetit. Però al Marc li vull dir, els outs laterals, perquè siguin vàlids, que això també va aparèixer al camp del Llevant, si no m'equivoco, on has de tenir els peus?
15: La normativa és molt clara, diu que has d'estar trepitjant, encara que sigui parcialment, la línia o estar fora d'aquesta amb els dos peus.
1: Els dos peus, eh?
15: Amb els dos peus.
1: Per tant, tu pots tenir tres quarts de peu dintre del camp i l'altre peu tot dintre del camp? No.
15: No.
1: Has de pots tenir tres quarts de peu i tres quarts de peu.
15: Exacte.
1: O sigui, si tu trepitges amb el taló dels dos peus l'out lateral, et pot servir. No entenc per què aleshores els jugadors es posen sempre per darrere de la línia. Deu ser una mania, perquè podríem fer perfectament trepitjar la
0: línia. I aquell gol del PSV contra el Girona a la Champions fa unes temporades... Sí. El jugador del PSV no va entrar amb un dels dos peus clarament al camp? No tenim els dos peus per davant de la línia?
1: No puc confirmar-ho.
15: Jo ara mateix sí, tampoc, però llavors estaria mal assenyalat.
1: Sí. El que vull dir que és curiós, perquè hi ha esports com l'handbol, quan jo jugava handbol, ara no ho sé, per tant no m'hi ficaré en camises d'onze vares, tu havies de trepitjar la línia per servir l'out. Sí, tu servies l'out amb el peu a la línia.
15: Però és que el reglament aquí diu que pots estar per fora, eh?
1: Ja, ja ho sé, però per què has d'estar per fora si pots servir l'out de més a prop? Això és el que vull dir. O sigui, que per norma no caldria, com fan, posar els peus just per darrere de la línia i esforçar-se en que la punta no toqui la línia, que és el que jo veig habitualment. Vull dir que es podria servir perfectament trepitjant la línia amb mig peu dintre, i això costa, vaja, costa veure. A partir d'ara m'hi fixaré.
0: He trobat la jugada del PSV i el jugador de l'equip neerlandès tenia el peu esquerre tot a l'interior del camp, però amb el taló sí que trepitjava la línia. O sigui,
15: doncs
0: que...
15: Correcte.
0: Correcte.
1: Sí. Molt bé. Segona cosa. La retenció de la pilota existeix? Perquè em sembla que em van fer referència a l'últim partit.
15: Sí, no ho posa com a tal retenir la pilota, sí que posa que si un jugador cau a terra i impedeix que el rival avanci, és a dir, el seu atac, sense que hi hagi contacte físic, és a dir, el que faig és impedir que pugui arribar la pilota, amb el cos o amb les cames, sí que es considerarà joc perillós i suposarà un lloc, tir lliure indirecte.
1: Val, però allò que dèiem a l'escola de retenció no existeix.
15: Com a tal, no. No posa la paraula ni retenció.
1: Però l'escena és falta, per això l'àrbitre, quan hi ha una situació com aquesta, normalment sempre xiu la falta, no deixa continuar, perquè si no s'atonyinarien per una pilota com el rugby en una melee, i el futbol això no ho
15: passa. Exacte. Pensa que és l'única manera en la que pots impedir que algú no avanci sense tocar-lo.
1: Moltes gràcies, Marc.
15: De res.
5: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
16: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
10: Avui el Barça visita el Sánchez-Pizjuán, un camp difícil històricament. Entre el 1978 i el 1990 l'equip va encadenar 13 partits de Lliga sense guanyar. Però compte, perquè la tendència ha canviat. En les últimes 10 visites de Lliga el Barça només ha encaixat una derrota a Sevilla, el 4-1 de la temporada passada.
5: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
17: Ei, perdona, una estrella.
18: Ei, una estrella.
17: Perdona, una estrella.
18: Una estrella.
17: Què, un crit valent?
18: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
8: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: Barça jugarà a Sevilla amb aquests 11 futbolistes.
1: Amb Livakovic a la porteria, Eric, Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri, Fermín i al davant Lamine, Rafinha i Gordon.
2: Flick torna a fer les 4 rotacions de mitjana de cada partit, fa debutar Livakovic i manté Christensen. I això últim també és notícia. Mai abans el danès havia encadenat 2 titularitats amb el tècnic alemany. L'últim cop que Christensen va ser titular en 2 partits seguits com a blaugrana va ser el tram final de l'última temporada de Xavi, la 23-24, quan el català el va situar com a mitjana.
0: Les rotacions dels 3 centrals continuen estant molt ben repartides per l'Excel, oi, Bernat?
2: Sí, Christensen fins ara anava alternant, és a dir, només Cubarsí ha encadenat més de 2 titularitats consecutives, en va encadenar 4, va descansar contra el Racing i avui torna, però realment...
0: Busca'm quantes titularitats tenen Gerard Martín i Christensen. Us ha sorprès l'entrada de Christensen a l'11?
3: A mi no.
4: No,
3: a mi no. Jo crec que Gerard Martín...
0: Està patint.
3: I una mica en la línia del que hem dit abans amb els porters, jo crec que al final l'entrenador veu el que veu tothom. I per tant,
4: veu més,
3: el que veu tothom. Però en aquest cas jo crec que cridava una mica l'atenció aquest moment de forma de Gerard Martín amb algunes errades...
4: Desconfiança, puntuals. No sabeu, sí. Segur.
0: Li coincidiu, Xavi, Carles?
5: Sí.
0: I la de Cancelo per a Xavi Espart?
3: Jo me'n sajuria Espart, El que passa que, no sé, aquí potser sí que hi ha una mica de premi.
4: És que va fer un partit de l'altre dia. Va fer el gol i mig, si vols, però vaja, el primer és un escàndol de gol. I bé, home, a mi també m'ha sorprès, però ho entenc.
5: Jo també crec que, i ens vam comentar en alguna transmissió anterior, que tornar-li a donar a un nano de 19 anys la titularitat ja venint de molt poc temps...
0: Jo
5: crec que s'ho ha d'anar guanyant poc a poc Espart. Cancelo, mentre no faci el ruc, és un molt bon jugador i està fent uns bons partits. Per tant, jo crec que ha de ser paulatí el fet de que Espart acabi consolidant-se com a lateral esquerre titular.
0: Cancelo havia fet poca pretemporada i, per tant, com diu el Carles, aquest moment feia la sensació que havia d'arribar i que el punt de partida era Cancelo titular, i a partir d'aquí veurem com evoluciona tàcticament, què necessita l'equip. Xavi Espart li dona molta més riquesa en el joc interior. Cancelo dona moltes més solucions ofensives de profunditat, fins i tot de rematada, com vam veure l'altre dia. I la veritat és que Joao Cancelo és un lateral absolutament consistent. Defensivament, Cancelo va sortir a la foto de l'altre dia contra el Racing,
4: En el primer del Racing,
0: va ser molt tímid, molt amaguet, que no és una notícia tampoc, i Xavi Espart és una miqueta més agressiu per una qüestió de concentració, no tant de fonament defensiu, i aquí hi haurà debat. Digues, Bernat, acabem amb els centrals.
2: Christensen, 5 titularitats, Gerard, 5 titularitats, Cubarsí, 6 titularitats.
0: Més ben repartit, impossible, Cubarsí, 6, Christensen, 5, Gerard Martín, 5. O sigui, la rotació és gairebé tan perfecta que admet que Cubarsí és el titular i que els altres dos són la parella i que un jo, aviam qui cau abans, Sabeu aquells duels en una barra d'equilibri del D'Artagnan? Quins referents més moderns, amb una espasa, aviam qui queia abans. Doncs una mica seria això.
4: D'Artagnan o d'Artacan?
3: Home, a veure...
0: L'oficial seria... Creixem d'Artagnan.
3: El d'Artagnan és l'oficial. L'altre són uns dibuixos animats.
0: Però ja entenc que molta gent jove ara no ho sabrà. És que no tinc cap referent d'algú amb l'espasa jove.
3: Hi ha tota la saga de Star Wars, que ja també lluitaven amb espases.
0: Allò està molt evolucionat. No és esgrima, allò.
3: No, esgrima no.
0: Allò són armes de destrucció massiva.
3: Deixa'm dir una cosa només. Perquè jo en el seu moment, per exemple, vaig ser molt escèptic amb el refitxatge de Cancelo la temporada passada. Crec que s'ha guanyat clarament aquesta posició de lateral esquerra titular del Barça, i que crec que l'escepticisme que va generar, i que alguns vam dir obertament, d'altres com el Xavi Campos, el canvi estava molt, molt a favor del refitxatge, doncs l'hem d'acceptar que estava equivocat i que ens ha desmentit.
0: I ràpidament també acceptem l'entrada de Gordon, que ha dit Flick que li dona més control a l'equip que no la velocitat de Diemi.
5: És evident, no? L'altre sembla més esbojarrat, aquest sembla més capaç de seguir una mínima normativa que pugui sortir des de la banqueta.
0: I et sembla bé que sigui titular, doncs. És que a mi, a Dejemi, em fa servir... jo el faria servir molt com a suplent.
5: Home, aquest et revoluciona un partit. Sí, et revoluciona un partit i el trenca. O sigui, el que vam veure els darrers minuts, com corria al minut 90, pot rebentar defenses en partits complicats.
0: Marc, la dada.
6: Gabriel Jesús ha marcat en totes les rematades que ha fet entre els tres pals.
0: Ah, sí? O sigui, tenim aquí una altra mena de Rafinha, eh?
6: Sí.
0: Tot el que va entre els tres pals fa gol. O sigui, ha rematat dues vegades.
6: Exacte. Ha rematat quatre vegades en total, dues entre els tres pals, una al pal i una fora.
0: Ostres, déu-n'hi-do, també com... Sí, sí, com Rafinha, quina efectivitat. Dues entre els tres pals, gol, i una al pal.
6: Sí, i tot això en 40 minuts, tocant 42 vegades la pilota.
0: Imagina't. 40 minuts amb aquests números. És veritat que apareix en moments on el partit ja s'ha trencat, però està aprofitant bé Gabriel Jesús, el generador de caos. Mireia, qui juga pel Sevilla?
1: Blajo, Dimos a la porteria, Iglesias, Sanganté, Castrín i Suazo a la defensa, al mig del camp, Agumé, Fofanà i Cochorashvili, i al davant Sierra, Robi Llur i Félix Correia.
0: I ara, com sempre, amb l'escàner del Bernat Coll, el Dafo. La té de debilitat.
2: L'absència d'un golejador. El Sevilla ha marcat 9 gols en 6 jornades, però no té cap futbolista que hagi assumit clarament el pes del gol. El seu màxim golejador és Miguel Sierra, l'han criptat, amb només dues dianes, i no és un jugador d'àrea.
0: La d'amenaça.
2: Luciana Gomé, la paret mestra, intocable per Luis García, ha completat tots els minuts i és clau en fase defensiva. Tercer en recuperacions, segon en recuperacions a camp contrari de tota la competició. Del seu desplegament dependrà part de la fluïdesa del Barça.
0: La F de fortalesa.
2: Un estil molt definit. El Sevilla té clar que juga pressió i pilota llarga. Al Sevilla no li interessa combinar i busca constantment el joc directe, fins al punt que si el central o els laterals intercepten una pilota, segurament els veurem avançar, dividir i buscar un contracop, encara que sigui des de camp propi.
0: I la O d'oportunitat.
2: Avui el control i evitar que el partit es trenqui. El Sevilla buscarà que el Barça no tingui ritme. És un equip que interromp molt el joc, comet moltes faltes i els seus partits es fan pesats. Tercer equip amb menys temps efectiu en els seus partits de la Lliga, quan al Barça li interessa exactament el contrari. Controlar el ritme pot ajudar a evitar el cos a cos.
7: I en hoquei ja tenim final. Marc Andrés, com ha acabat la semifinal entre Catalunya i Angola?
8: Doncs mira, hem perdut 2 gols al final. Roc Pujadas ha completat el seu hat-trick. 2-9 ha acabat guanyant Catalunya, que es classifica per la final masculina de demà, a 4:45 contra Portugal. Recordem també Catalunya-Portugal, final femenina a les 12 del migdia.
7: Gràcies.
8: Encara.
9: El laboratori.
0: Carles, les tres prioritats d'avui. La primera.
5: El debut de Livakovic.
0: Livakovic a la porteria. La novetat de l'11 titular. L'estrena del porter croat, del titular de la selecció croata, finalista del campionat del món, per exemple. Segona.
5: La velocitat de pilota al mig camp.
0: La velocitat de pilota al mig camp, on hi haurà Rodri, Pedri i Fermín. La tercera.
5: La tornada de Gordon a l'11.
0: I Gordon, que farà trident amb Rafinha i Lamine Yamal, que són insubstituïbles. Avui passa per davant d'Adeyemi. Marc, el repte.
6: Preguntem si Gordon avui intervindrà més que la 69 d'Adeyemi contra el Racing. I recordem als fins que per poder votar cal que entren a Twitter i l'Instagram de la TDT.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
0: Minuts per començar el partit Sevilla-Barça. Es espera que soni l'arrebato aquí al Sánchez Pizjuán. Mireia, l'11 de Flick.
1: Livakovic a la porteria, Eric Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri, Fermín i al davant Lamine, Rafinha i Antoni Gordon.
0: L'11 de Luis García Plaza.
1: Blajo, Dimos a la porteria, Iglesias, Sanganté, Castrín i Suazo a la defensa, al mig del camp Agumé, Fofana i Cochorashvili i al davant Sierra, Robi Llur i Fèlix Correia.
0: Qui xiula, Marc?
6: Avui ho farà Juan Martínez Munuera, valencià de 44 anys, és àrbitre primera des de fa 13 temporades i internacional des d'en fa 11. Ha dirigit 39 partits al Barça, amb 26 victòries, 6 empats i 7 derrotes.
0: Qui al Bar?
6: Raúl Martín González Francés, canari de 37 anys, ha estat només en 2 partits al Barça i els ha guanyat tots.
0: I ara arriba un moment clàssic a la Lliga aquí al camp del Sevilla, que està gairebé ple per rebre el Barça. El Sevilla viu moments d'il·lusió després de salvar la categoria les dues últimes temporades amb problemes. Ara mateix són cinquens.

0: Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT?
1: Pel sistema tradicional FM, la televisió Movistar, la Liga Audio 4, que ja estem connectats, i per l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Punt del vespre d'aquest dissabte 19 de setembre, setena jornada de Lliga, l'últim abans d'una llarga aturada per partits de seleccions. El partit, com és evident, començarà amb un cert retard. Els capitans, Rafinha per part del Barça, el xilè Gabriel Suazo per part del Sevilla, fent el protocol inicial.
5: Encara canten l'Arrivato.
4: Sí, sí, sí.
5: I és tan emocionant com fa 20 anys, que és quan el van crear, o ha deixat l'èpica?
4: Té molta potència encara, i si és la primera vegada que vens, jo crec que sí que t'emociona. Quan ja l'hem sentit 15-20 vegades, doncs segurament perd una mica d'aquest efecte.
6: Per cert, que he parlat de Livakovic titular a la selecció croata, però al Mundial, a la final, era la banqueta, era Subasic encara el porter aleshores, va ser just després d'aquell Mundial, a la final del 2018, quan Livakovic es va quedar amb la porteria de la selecció croata, i aleshores sí que va ser el porter a Mundials i Eurocopes.
4: Dominic Livakovic és la gran novetat en l'onze del Barça, és el porter que avui defensarà la porteria blaugrana en substitució de Joan Garcia, que s'ha quedat a Barcelona amb unes molèsties al genoll. Stensne veurà el partit des de la banqueta, on ho ha fet habitualment el Sevilla, fent l'última conjura conjunta, agafats a les espatlles amb un altre porter, Odisseas Blajodimos, que també ens el coneixem, havia jugat al Benfica i li havien fet alguns gols, i ara és el porter del Sevilla. Posarà en joc la pilota el conjunt andalús, oi? Sí, cap allà hi va. Serà el Sevilla qui iniciï el joc en aquest partit. El Sevilla, que és cinquè a la classificació. Bon moment per l'equip de Luis García Plaza. L'àrbitre que mira costat i costat. El Barça, el líder indiscutible. I a més, amb un afany golejador insaciable. Veurem si avui tenim l'oportunitat de tornar a quedar-nos afònics amb els gols que faci el Barça. Important, però, és guanyar i sumar la setena victòria seguida des de l'inici de la Lliga. Comença el partit. Posa en joc la pilota el Sevilla amb una puntada llarga de Félix Correia, buscant a la punta esquerra algun company. Recupera la pilota al mig del camp. Agumé la juga enrere cap a Sant Ganté, aquest amb Castrín. Castrín endarrereix la pilota cap al porter Odisseas, el porter grec, que juga la pilota cap a la banda dreta per Suazo. Suazo combina amb Félix Correia, pilota que recupera el Barça. Fermín intenta fer una passada interior cap a l'arribada de la mínia mal, era massa forta, no hi arriba el crac del Barça, i per tant serà servei de porteria pel Sevilla.
6: És nit de Barça, de futbol i de bàsquet, perquè Badalona comença la segona semifinal de la Supercopa ACB amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. Companys, bona nit.
7: Què tal, Ricard?
6: Ha començat el partit, Ernest?
7: Ha començat fa mig minut. Recordem que tenim per la final de demà ja un equip català, que és la Penya. Busquem el segon, i ara mateix el Barça ha començat guanyant. Per tant, tindríem final catalana Barça 2, València 0.
6: Lloberes la tindrem. El València ha baixat molt sense Pedro Martínez i sense els cracs.
8: Home, però s'han reestructurat prou, eh? És a dir, ha fet uns quants fitxatges amb el mateix criteri, diguem, de la línia cultural de Pedro Martínez, i crec que pot ser un rival difícil. De totes maneres, el Barça té bastanta més feina amb 11 jugadors nous i un entrenador nou.
9: Juga Mirotic al València?
7: No. No juga. No està encara en forma.
6: Resultat, Ernest.
7: Doncs ara mateix, el primer minut de partit, el Barça que busca el 4-0. A Joel Parra, que llença la mitja volta. Barça 2, València 0.
4: La pilota al mig del camp, la remena el Sevilla, ja en posicions d'atac. La toca Félix Correia. Compte que l'envia per Suazo a l'interior de l'àrea. Atenció, fa la centrada cap al punt de penal. Ha refusat la pilota Rodri. Intenta també allargar-la des de fora a l'àrea. Pedri, li prenen, però a Fermín, que acaba fent falta. L'àrbitre diu que no, que s'aixequi El jugador del Sevilla era Kocorashvili. Això permet la recuperació del Barça, l'envia llarga. Fermín cap a la posició de Rafinha, costat esquerre de l'atac blaurana. Prova de superar el seu rival, fa la centrada de Rafinha, una mica passada. Tot i així podrà controlar-la fora de l'àrea. I a l'altre costat, Lamine Yamal. La jugada s'inicia de nou. El públic protesta perquè entén que Fermín ha fet una falta. No sé si per televisió l'heu pogut comprovar, però bé, aquí
5: sí,
4: la gent
5: sí,
4: està molt enfadada.
5: Les xulades perquè hi estava a prop és perquè potser considera que hi havia contacte, però no falta.
4: La pilota la té Eric García, banda dreta de l'atac blaurana, la deixa cap a Pedri. Pedri enrere per Rodri. Rodri cap a una zona encara més endarrerida perquè sigui Pau Cubarsí qui la jugui. Avança metres, la toca al seu costat per Christensen. Es desplega el Barça en atac, ara amb opció de Cancelo. Cancelo la juga enrere. Christensen la torna a rebre i la toca més enrere encara perquè a l'alçada del cercle central la jugui Pau Cubarsí. Combina amb Eric García. Eric García cap a Cubarsí. Cubarsí jugant amb Christensen amb certa calma ara al Barça, sense ser molt trepidant. Avança metres Christensen, arribava Rafinha, compte que ha perdut la pilota, però posa la cama Rodri, meravellosament i elegantment, sense fer soroll, s'endú una nova pilota.
0: Una excursió de Christensen una mica precipitada. Està bé dividir, però s'ha de saber frenar, perquè normalment s'estavella contra el mur. Ha estat bé Rodri, com sempre, la vigilància. El Barça localitza i concentra al camp del Sevilla el joc. Rodri reparteix un costat, a l'altre, contemporitza, decideix el ritme d'atac.
4: 3 minuts i mig de la primera meitat, empat a 0 entre el Sevilla i el Barça. La rep Pedri, és el vèrtex del costat esquerre de l'àrea. Fora de l'àrea, continua conduint la pilota Pedri, la penja cap a l'interior on intentava buscar-la Rafinha, lluny a la defensa del Sevilla. Al mig del camp, l'Aurana torna a recuperar la pilota, Sant Tornemi, pilota per Christensen.
0: Ja ha iniciat el Barça aquest procés d'escanyament del rival, de no deixar-lo sortir quan recupera, de tancar-lo al seu camp. El Sevilla és un equip intens, un equip que se sent còmode en la reacció, que defensivament se sacrifica, que no serà fàcil convertir-lo en permeable.
4: Fa un túnel, una sotaneta, Lamine Yamal, no serveix de res, acaba fins a la zona del porter del Sevilla, la pilota, i per tant recupera la possessió de l'equip andalús.
0: No és fàcil. La sotaneta, però no ha pogut continuar avançant perquè Suazo ha tret els braços.
5: Sí, ha tret els braços.
4: Ha passat la pilota, però no el jugador.
9: No és fàcil fer entrenar-hi al Sevilla, és l'equip que més es localitza a camp rival de tota la Lliga.
4: La juga Eric García.
0: I han plantat el mur.
4: Tinc la sensació que avui s'està jugant molt al camp del Sevilla, tot i que només són 4 minuts i mig de la primera meitat.
1: Els últims 4 partits, recordeu que el Barça ha marcat el primer gol en els 8 primers minuts.
9: Un 80%.
4: 80% de localització al camp del Sevilla. La pilota per Christensen. El Barça instal·lat al camp del Sevilla, de moment sense excessiu perill, però dominant la pilota, dominant la possessió, tenint el control. Té l'esfèrica d'Eric García, la juga cap a la mínima mal, no pot superar Suazo, que allarga la cama des de terra, escombrant la pilota, i arriba a Gomé, la juga cap al porter Odisseas, puntada llarga, més enllà del mig del camp, no, perquè a la zona del mig del camp precisament l'ha tallat Cubarsí. Allarga la cama Rodri, la pilota tranquil·lament se'n va a les mans del porter sevillista, la controla amb el peu, la posarà en joc Odisseas Blajodimos.
0: S'ha obert el duel cara a cara entre la mínima mal i Suazo a la dreta, molt bé Cubarsí amb Llur perquè no pugui descarregar, baixar pilotes i donar aire al Sevilla. El Barça pressiona dalt, home a home, i Blajodimos ha de decidir jugar amb un dels centrals que es treu la pilota de sobre,
4: sí,
0: on pot.
4: L'ha rifat com ha pogut Sanganté, ha recuperat la pilota al Barça, la rep a la frontal de l'àrea, la mínima mal que cau a terra, acció defensiva de Suazo, l'àrbitre era molt a prop, no ha assenyalat falta, intenta endur-se la Miguel Sierra, posa la cama, Cancelo l'envia fora, out favorable a l'equip local.
0: Suazo ja li ha guanyat a alguns cara
5: molt agressiu,
0: cara,
5: eh? Sí. Ha anat a baix arriscant, crec que toca pilota, la mina es queixava també del contacte, el turmell.
10: Ara s'ha acostat Suazo per ajudar-lo a posar-se dret.
0: A mi en directe m'ha semblat que tocava pilota, que no era falta, però després també ha anat Cancelo amb la mateixa intensitat.
5: Amb l'esquerra toca la pilota, amb el peu dret sí que toca la min, un cop havia refusat.
4: Recupera la pilota el Barça en defensa, la juga Christensen cap al porter, cap a Livakovic. És la primera pilota que toca?
9: Sí.
4: Pilota que envia al mig del camp Livakovic, la recupera el Barça després d'un mal control de Suazo. Fermín tampoc se la pot endur, la lluita encara, però l'andalús del Barça se l'endú Fermín.
0: Que bé Fermín,
4: tot cor,
0: totes
4: tota energia.
0: Totes aquestes pilotes que queden sense amo, uh-huh, se les queda, la recupera. Veurem Livakovic amb els peus en les seves primeres intervencions, que el Sevilla estira la pressió.
4: De moment assegurant molt, eh? Amb passades més aviat senzilles. Compte que recupera la pilota el Sevilla, pilota que rep a la frontal de l'àrea, el conjunt andalús amb Félix Correia, no se l'ha endut amb comoditat, ha aparegut l'assegurança de vida, sí, Rodri, l'ha jugat enrere.
0: Ha apagat el foc amb la mànega. Preparada. Bé, una pèrdua, no, és que ell vol jugar amb Pedri, passa pel mig Cancelo, que sí, toca la pilota.
11: Sí, sí.
0: Ell buscava...
4: La té Lamine, pas... Lamine carrega la cama, xuta Lamine, pilota el pal!
0: Això va per les 3 de Suazo.
4: El primer avís de Lamine Yamal, ha carregat la cama esquerra, ha deixat anar la fuetada, la pilota s'ha estavellat al pal dret de la porteria.
11: Si la frega, la jodimos.
0: Sí, sí que la frega.
4: Doncs la pilota fregada per Odisseas, la jodimos, ha acabat.
11: Era lluny, la mira al moment del xut.
4: Sí.
11: Ben bé 25 metres, potser.
0: Ben bon. I sense cap maniobra, un control. Tenia ganes de començar a guanyar el duel amb Suazo i ha buscat porteria.
11: Sí, sí, anava a porteria. És xut entre pals que acaba el par per que la refusa la jodimos.
9: 8 tocs en conducció, una rematada.
11: Gran xut de Lamine.
10: Es lamentava Lamine, es posava les mans al cap després de veure el xut Fermín i Flick des de la banqueta esperonava el jugador de Mataró.
4: La pilota la jugarà al Sevilla. Félix Correa intentava enviar-la a l'espai per Llur. Recupera al mig del camp amb Agumé. Pilota cap a Kotxorashvili. A la banda dreta va rep Juan Iglesias, una de les moltes noves incorporacions del Sevilla, que ha fet una renovació de plantilla realment de dalt a baix.
10: Moltíssimes. 10 incorporacions, 14 baixes.
4: Ha canviat la cara del tot el Sevilla a l'equip. La deixa Félix Correa per rellar de Suazo. Suazo a la frontal de l'àrea. La rep Llur. Talla la pilota amb el cap Christensen. La llunya com pot Pau Cubarsí. Pilota que recuperarà el Sevilla amb cop de cap cap a Suazo.
0: I hem vist com vol fer mal el Sevilla. Canvi d'orientació i aleshores atacar l'esquena del lateral que ha de sortir. El Sevilla ha connectat amb Suazo quan Eric ha tapat i li ha buscat l'esquena al jugador de dintre.
4: Toca la pilota a Gomé cap a la banda dreta. La controla amb el pit Juan Iglesias, l'exjó del Getafe, canvia la pilota cap a l'interior de l'àrea, l'avantatge serà per la defensa blaugrana, no cal ni tan sols que intervingui Livakovic, juga la pilota Eric García.
9: Eric Bassassi havia basculat fins al punt del centre central.
11: L'altre dia el gol del Racing, el 2-1, també
9: surt abans d'hora.
11: És una sortida d'Eric que acompanya i persegueix a la seva marca i deixa l'esquena lliure.
0: Això li passava molt a Valde. Els laterals, clar, quan es troben en aquesta situació de 2-1, tampoc poden acular perquè la línia la trenquen i el que passa és que, clar, és fàcil trobar-los a l'esquena.
4: Pilota d'Eric García, la rifa cap a la zona defensiva, la talla Sanganter, baixa la pilota Rodri, la toca per Pedri, Pedri la controla, és el cercle central, aixeca un braç demanant calma, la toca cap a Cancelo, Cancelo continua controlant-la, la deixa enrere per Pedri, Pedri pressionat.
0: La matxacada era per un receptor que era Gordon, que ja buscava l'espai, i Pedri ha dit no, ens toca un atac llarg, com diu el Bernat, perquè els últims minuts ha tingut molta pilota al Sevilla.
4: Rodri la deixa curteta per Rafinha, Rafinha cap a Pedri, Pedri a prop de la frontal, va avançant metres, obre la pilota a la banda esquerra, la rep Anthony Gordon, l'anglès, davant de Juan Iglesias, entra dins l'àrea, fa l'assistència per baix, ha tallat la pilota, Sanganter marxarà per la línia de fons i per tant serà corna favorable al Barça.
9: El primer del partit.
0: És molt important que els extrems facin d'extrem avui, perquè per dintre és difícil sorprendre el Sevilla. Agrupa molts jugadors, les bandes es fan estretes, intenten no concedir espais entre línies. S'ha d'aprofitar l'amplitud avui amb Lamine Yamal i Gordon per fora per intentar separar una mica la defensa del Sevilla i trobar la línia de fons.
4: Picarà corna al Barça, el picarà Fermín des del costat esquerre, té al costat la presència de Lamine Yamal, finalment pica el corna en llarg, Fermín al primer pal intenta pentinar-la Rodri, no li ha quedat la pilota dirigida cap a on volia, la baixava Rafinha per Rodri, talla providencial Pedri, una possible pilota que hagués pogut generar perill per part del Sevilla, la centrada des de Lamine, posa la cama llançant-se a terra Cubarsí,
0: que l'agafaven,
4: i l'àrbitre assenyala servei de porteria, però Cubarsí reclama penal.
0: Sí, no el xiularan perquè aquests penals no el xiulen, però
11: Andrés Castín agafava a Cubarsí, l'agafat un segon.
0: Atacava molt bé el segon pal, com un nou, però aquesta resistència ha fet que no pogués guanyar bé la posició i contactar amb la pilota, una centrada verinosa de Lamine Yamal al segon pal.
10: Havia quedat estès a terra Suazo, dins de l'àrea petita es queixava d'un cop a la tíbia.
0: I no n'hi havia, oi, de penal?
11: O sigui, és
0: hi ha
11: massa
0: agafada,
11: lleu.
0: Però no hi ha penal, eh?
11: Exacte.
4: Ricard, has dit que els extrems avui han de fer més extrems que mai. Lamine Yamal, en l'entrevista fantàstica que havia fet Jorge Valdano al programa de Movistar, explica, entre altres coses, que cada cop el veurem menys anant cap enfora, que serà extrem, però cap a dins.
12: potser avui encara no el du a terme la seva promesa.
6: Avui si algun text tàctic li demana una altra cosa, però sí, una entrevista que tinc pendent perquè l'Aia Tudel i el Bernat Soler me l'han recomanat.
12: A mi m'ha deixat entusiasmat, com a conversa futbolística, eh? I a més enllà de la personalitat que demostra aquest jove futbolista del Barça. Té la pilota al Sevilla, al mig del camp, però a camp propi, amb Juan Iglesias, la toca més enrere, cap a la zona defensiva, la toca Aruna Sanganté, cap a Odisseas Blajodimos. Des que és el Sevilla, crec que es fa dir Odisseas, com a mi. Bé, és el nom que porta la samarreta, com a la Lliga l'anomena.
6: Per fer-ho fàcil aquí, però tu pots dir Blajodimos.
12: Ja, però és que...
6: I ho fas molt bé.
12: Odisseas m'agrada també, eh?
6: Bé, però doncs juga, però tu ets capaç de dir Blajodimos.
12: No, sí, capaç.
6: No, ho dic perquè aquí no ho proven ja. No és que no ho siguin capaços, però els agrada canviar.
12: Jo crec que és una qüestió per la, diríem, semblança fonètica amb una expressió, diríem, poc acurada.
6: Sí? Quina mirada més neta que té.
12: Sí, home, sí.
6: Sí. I l'idea, a Desaeb li deien Rafael perquè també li sonava malament allò?
12: Allò era perquè no en sabíem. Home, Blajodimos jo crec que a Sevilla ho saben dir. La pilota anirà a peus precisament del porter del Sevilla, Odisseas Blajodimos, porter grec, jugant cap a Sanganté, obre la banda dreta,
10: grec,
12: la rep Iglesias.
10: Grec perquè els seus pares són grecs, però ell és nascut i crescut a Alemanya.
12: Juga amb Grècia,
10: sí,
12: per això?
10: Sí, juga amb Grècia. Tot i que va néixer a Stuttgart, juga amb la selecció grega.
6: I tot i que va jugar amb les seleccions inferiors alemanyes, fins a categoria absoluta.
12: Posa en joc la pilota Juan Iglesias, la toca cap a Fofanà. Fofanà la controla, davant tres jugadors del Barça, la pot treure el Sevilla. Fofanà l'envia llarga, l'avantatge per ningú, sinó pel porter del Barça, per Livakovic.
6: Bon partit, el Sevilla aguantant el Barça amb intensitat, el Barça sense negociar cap de les seves conviccions, pressionant a dalt amb atacs llargs, buscant desgastar la defensa del Sevilla, un equip molt reactiu, molt cohesionat, amb una autoestima alta després d'aquest inici de Lliga.
9: Només una derrota.
6: I molt físic, un equip amb un físic interessant.
12: La rep Christensen, ja a camp del Sevilla, l'envia per Cancelo, Cancelo busca la perpendicularitat, la verticalitat amb Gordon, que estaven fora de joc. Per tant, Urzay de l'anglès, pilota que recupera el Sevilla. El Sevilla començava amb la jornada com a cinquè, el seu gran rival, el Betis tercer. Hi ha un ambient futbolístic a Sevilla.
6: Torna a haver-hi un duel a dalt.
12: Sí, molt, de molta felicitat, amb el Betis jugant la Champions, a més a més.
6: Una temporada es viu partit a partit i amb la jubilació passa una mica el mateix. Es prepara pas a pas perquè pensa què vols fer en aquesta nova etapa de la vida. És molt personal, així que comença avui el Planificar el Futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank.

0: Lamine Yamal, que balla davant Suazo, intenta superar-lo. La passada no és bona de Lamine cap a Eric, ha aconseguit tallar-la Félix Correia, que l'enviava cap endavant. Compte que haurà de córrer Livakovic. Primera
1: molt
0: intervenció del croat, que l'envia directament fora del camp, reaccionant ràpid a una pilota llarga que enviava el Sevilla.
1: Molt bé aquest pas endavant de Livakovic. Aquí el Barça empata 0 amb el Sevilla. Què fa el Barça de bàsquet a Badalona, semifinal de la Supercopa, Ernest?
2: De moment, sorprendre en positiu. Està guanyant 19-13, jugant prou bé. S'han disputat només 7 minuts, això sí, d'aquest partit.
1: Què t'agrada, Lloberes, del que veus?
3: Bastant bé tot, sobretot especialment l'ordre. L'ordre, diguem, que és el que potser em temia veient la Lliga Catalana, no? El control que té del rebot ofensiu, que li està fent molt mal. És vital que València, doncs, no té gaire joc interior, però de moment això que et deia, doncs, de compartir la pilota, de jugar-la, perquè en Sekulić ens podíem doncs, patir una mica si feia una ofensiva que se li diu heliocèntrica. Saps, amb Doncic, bueno, no t'interessa gaire avui amb el Sevilla.
1: Sí, sí,
3: ja
4: explica'ns-ho dilluns.
1: El concepte heliocèntric no és el moment, però ja m'ho he imaginat,
3: una mica.
1: Però,
3: entès, no?
1: Sí, però no, però m'interessarà en algun altre moment. El Barça
3: guanya... El Bernat diu, espera, digue'ns.
1: Sí, sí. El Barça guanya de 6, no?
3: Sí.
2: 21-13.
1: Ja, molt bé, doncs el Barça que ha començat fort, 21-13, aquí al Pizjuán, el 17, empaten a 0, picarà una falta lateral al Sevilla des de l'esquerra, llunyana, el Barça avança la defensa.
0: Una falta que permetrà l'intent de rematar de jugadors del Sevilla que ja es disposen a la zona pròxima a la frontal per aprofitar aquesta acció amb una pilota endarrerida, però factible per ser penjada a l'interior de l'àrea. Aixeca els dos braços Gabriel Suazo, el lateral esquerre capità del Sevilla, l'envia atenció cap a la zona del primer pal, on la rep Miguel Sierra. Aguanta Miguel Sierra, apareix Fermín, posa el cos i recupera la pilota pel Barça. Ha acabat sortint per la línia lateral. Bona acció defensiva, gairebé sense tocar la pilota. Bé, sense el gairebé, de Fermín.
1: Quants duels guanya Fermín, aquí al fang?
5: Té molta energia. En la jugada anterior que ha provocat la falta a favor del Sevilla, potser massa, ha fet una puntada sobre Iur després d'un mal control, però vaja, té una espurna especial, està per sobre de la resta.
0: La pilota la té el Sevilla, la juga Miguel Sierra, l'envia per Agumé. Agumé aixeca la vista, veu la presència a la banda esquerra de Félix Correia. Félix a l'interior de l'àrea, fa la sentada, la rematada i el gol. El gol del Sevilla, el primer pal ha aparegut Fofanà i ha marcat el gol que posa per davant l'equip andalús després d'una jugada que a mi m'ha recordat aquelles que ens va fer el Sevilla la temporada passada, i mira que fa un any d'allò. Una altra interna des de la banda esquerra, la centrada després de jugada individual de Félix Correia, i si no he vist malament, Fofanà acaba de marcar el primer del partit. S'avança el Sevilla, 18 de la primera, Sevilla 1, Barça 0.
1: Ha trobat la línia de fons, Correia, que ha anat avançant, s'ha allargat la pilota, ha fet una bona centrada, i la irrupció, l'aparició de Fofanà al primer pal, imparable, bon cop de cap que no pot resoldre Livakovic a la línia de gol. Qui havia aparellat amb Fofanà?
5: Christensen en primera instància, i després és veritat que ve des del darrere i s'anticipa a Cubarsí, però és Christensen qui el té. I és veritat, arrenca Fofanà i no el pot...
6: Es creuen Fofanà i Iur, i Fofanà queda amb Cubarsí en l'última instància.
5: És molt difícil, de Fofanà, i l'acaba a l'escaire.
1: Bon gol del Sevilla.
6: El marcatge de la Christensen, realment, d'inici.
1: Bon gol del Sevilla, bona acció per la banda esquerra i bona rematada. Era el que necessitava el Santos Pizjuán per creure-hi. És el primer cop que el Barça va per darrere del marcador aquesta temporada?
7: No, ja va començar perdent contra el Rayo i va acabar guanyant 5-2.
6: Què passa? Que el Sevilla aguanta els resultats. Quatre vegades que s'ha avançat, tres victòries i un empat a la Lliga fins ara.
1: Doncs aquí n'hi ha un que aguanta i un que remunta. Veurem qui guanya, com el d'Artagnan.
0: La treu endavant. Joan Iglesias recupera en defensa el Barça. Bé, en defensa ja a camp del Sevilla amb una possible falta de Christensen, això és el que reclama Robert Llur. La juga Lamine Yamal cap a Eric García. Eric per Pedri, 1-0, perd el Barça. Minut 20 de la primera meitat. Sens dubte el partit més difícil amb els que s'ha trobat aquesta temporada del Barça, de moment.
8: Necessitarem encert, perquè probablement tindrem oportunitats i el que necessita el Barça és no precipitar-se, no tenir angoixa rematadora.
0: La té Gordon, Gordon xuta, la pilota se'n va fora, molt alta, elevada per damunt la porteria de Blajo Dimos, serà servei de porteria, pilota pel Sevilla.

0: que guanya gràcies al gol de Fofana, un jugador pot ser que hagi vingut del Milan.
1: Sí.
2: Està cedit.
1: Sí, sí.
0: És un bon reforç,
1: I un futbolista de la selecció francesa. Sí, sí. No ha anat al Mundial, però perquè la temporada del Milan no ha estat bona, però un jugador amb molta freqüència a la selecció francesa. El Barça ha de tenir paciència. Veig els futbolistes molt ben connectats. Pedri, Rafinha, quan ha acabat la jugada d'atac al Barça, queda molt partit, el gol ha arribat molt aviat. Han de passar moltes coses al Pizjuán avui.
0: Prova de foc avui pel Barça, amb la dificultat de trobar-se amb el marcador per darrere, fora de casa i amb un rival important.
3: Veiem com reacciona el Barça. El Barça li han fet 8 gols. En tots ells, el Barça ha respost amb un gol 12 minuts
0: compte
3: com a màxim després.
0: Compte que torna a atacar el Sevilla, pilota per Llur. La pilota l'ha pogut refusar Cancelo.
1: Molt bé, atent, perquè ja havia trobat el Sevilla des de la banda esquerra un altre cop la profunditat amb Robi Llur.
2: Lamine diu que aquí s'ha acabat la broma, s'ha tret la vena.
0: Ara, paraules no precisament d'amor.
1: Paraules d'amor, senzilles i tendres.
0: No precisament d'amor, tampoc ni senzilles ni tendres. Senzilles i tendres, no. La té Rafinha, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol. Gols d'amor, senzills i tendres, com els que fa Rafinha. El nou, que no para de fer gols. Torna a marcar Rafinha el Pichichi, el davanter centre de la temporada, 22 minuts de la primera meitat, només 4 després que s'hagués avançat el Sevilla. Empat al Barça gràcies a un gol del seu golejador, del seu ariet, del seu nou, del déu, del seu davanter centre. Marca Rafinha, Sevilla 1, Barça 1.
1: La millor resposta a les paraules d'efecte del Sánchez Pizjuán, gran desmarcada de Rafinha a l'esquena del central, retalla amb l'esquerra, molt fàcil, però segella el marcador per rematar amb la dreta, creuar i empatar el partit, igualar el gol de Fofana. El Barça respon i reacciona amb vigor, amb intel·ligència i amb intensitat.
0: Compte Llur, fora! Respost el Sevilla amb un xut des de fora l'àrea de l'escocès.
1: De qui és la passada, Xavi?
4: De Christensen, fantàstica.
2: Amb aquest gol, Rafinha, que ja en suma 12, 10 a la Lliga, i per celebrar-ho, s'alça tota la banqueta, alçava els punys, flic.
4: Christensen fa una passada rasa, tensa, a l'espai, Rafinha li havia marcat amb la desmarcada, i Rafinha, o sigui, fa caure a terra Sanganté, el central del Sevilla amb la retallada amb l'esquerra.
3: Es precipita Sanganté amb el pas endavant, li agafa l'esquena i es precipita caient a terra abans de la rematada.
1: Carles, no gaires nous al món, ara mateix ho poden fer-te aquest gol. Desmarcada, amb un toc el retallada i eliminar un rival i amb la cama maldestra dintre.
5: Mbappé i ell. Ningú més.
0: Jugant la pilota al Barça. La té Anthony Gordon. Canvia el ritme. Intenta superar Juan Iglesias. Continua Gordon. Força el corna. L'ha acabat tocant Kochorashvili. Corna pel Barça.
5: El segon.
1: Com m'agrada veure el Barça fer-se gran en l'adversitat, no fer-se petit. És fàcil aquí a Sevilla. Va passar la temporada passada i a la història ho hem vist moltes vegades. Aquest equip té el cap amunt, té ganes de continuar trepitjant l'accelerador. Partit igualat, partit molt maco fins ara, però el Barça vol més.
0: I que en curt el corna al Barça. La toca Fermín cap a Lamine Yamal, aquest amb Pedri. Pedri penja la pilota, atrapa el porter Odisseas. L'ha atrapat el porter del Sevilla després de la centrada de Pedri cap al segon pal. Ha empatat el Barça amb un nou gol de Rafinha. Has dit, Laura, que la Lliga ja n'ha fet 10 en 7 jornades?
6: Correcte, 10 gols a la Lliga, màxim golejador.
0: 10 gols en 7 jornades són números dels grans golejadors, però dels estratosfèrics.
4: Sí, sí, Messi, Ronaldo...
0: Sí, sí.
4: Cristiano.
0: El Ronaldo d'antic, diríem.
4: Sí, sí.
0: Pilota, atenció pel Sevilla, ataca Félix Correia, Correia la juga cap a Suazo, Suazo podrà fer la centrada, fa la centrada per baix, talla amb suavitat Rodri, però malament Eric regala la pilota a Kochorashvili, torna a tallar Rodri.
1: El Sevilla ha fet molt mal a la banda d'Eric.
4: Està tancant potser un pèl massa, Eric, o sigui, donant molt espai a l'extrema esquerra del Sevilla.
1: I tampoc amb la pilota no està especialment afortunat, però és la banda per on està atacant el Sevilla, curiosament, la banda dreta del Barça.
0: La torna a tenir el Sevilla, és Miguel Sierra, acció individual, cau a terra, fruit de l'acció i de la topada amb Cancelo, no hi ha falta, l'àrbitre era molt a prop, la gent protesta ara, no tant com abans, jo crec que no ho era, ni tan sols el jugador del Sevilla ha acabat protestant. La recupera el Barça, la remena triangulant al mig del camp, la rep Rodri, que es fa un fart de salvar situacions de perill.
2: explicava que la Min ja no porta l'embenat a la mà, on sí que en porta un, porta un embenat neuromuscular al genoll esquerre.
4: Fa dies.
2: Exacte. És aquell tape que et posen, el que es coneix ara com a tape, el que et posen els fisios, aquella cinta elàstica per quan tens molèsties, però que només són això, molèsties.
0: Però neuromuscular?
2: És el nom tècnic de les cintes aquestes, el
1: tape. Són els de colors?
2: Sí, l'únic és que aquesta no té color.
0: És color carn. Per la Min Yamal, la juga cap a Pedri. Pedri obre la pilota a la banda esquerra, la rep Cancelo. Cancelo ara ha vist com Miguel Sierra li pispava la cartera i ha acabat enviant la fora, es pensava el jugador del Sevilla, que seria per ell. És servei de banda favorable al Barça. La posa en joc Cancelo.
1: Gordon està fixant tant l'amplitud que veiem poc que Cancelo en atac per la banda.
0: Pilota d'acció per Cubarsí, però ha xut a casa seva. Compte que el rebot amb Fèlix permet la recuperació per part del Sevilla. Se l'endú Robi Llull. Llull aguanta l'escocès.
1: Bé, Christensen, bé.
0: Christensen el tapa i el fa caure a terra. L'àrbitre que va assenyalar en falta. Jo crec que Llull, veient que perdia la pilota, ha dit, vaig a forçar una falta perquè, si no, sortiré d'aquí com el tonto de la pel·lícula.
1: Ha fet bé Christensen d'aguantar i després d'empènyer-lo, diríem, amb el pas endavant, de defensar cap endavant. Ara hi haurà el moment d'hidratació amb empat a un. Després d'aquesta acció, el Sevilla com reprendrà el partit amb aquesta falta lateral. Veurem si hi ha algun micròfon que s'hi apropa. Sí, sembla que hi haurà micròfon sobre l'entrenador del Sevilla. Abans, dir que s'ha de tenir un pla, i el pla és molt important per la jubilació. Entre partit i com partit pots començar a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu la jubilació, el teu pla de jubilació, perquè això és una cosa important per tu. També ho és per ells.
7: A Badalona, el Barça de bàsquet encara guanya. Acaba de començar tot just el segon quart, 27-26 ara mateix. Hi hauria final catalana de la Supercopa.
4: No se sent de moment a Luis García Plaza, que l'últim partit al Sánchez Pizjuán van guanyar contra el València i en una de les aturades per veure aigua va dir clarament que no volia que ho sentíssim. Els jugadors per la... Y ahora veo.
8: Cuando, por ejemplo, yo estoy con el boli sería a play out, you can down, down. You understand me? No continuing with the defender.
4: El davant escocès.
8: For the back block, the same. Okay, no go for the first ball, the pass horizontal, okay? I can go and no down, no down. Okay, Miguel, ¿dónde está? Miguel, el juego no está para ir para adentro, es para ir o el cambio o dejar de cara y jugar por fuera. ¿Vale?
1: S'ha entès millor el que li deia, Que no anés cap a dins que cap a fora. A Robi Llull no ha quedat clar.
0: A Robi Llull semblava un temps mort d'aquests que fan el bàsquet, que parlen en anglès els entrenadors.
1: Play out i pas horitzontal. No?
0: Per cert, d'on ha sortit Robi Llull?
2: Mira, es va formar el planter del Rangers i ve del Sirius suec.
0: És que ha fet un parell de fitxatges al Sevilla i al Betis de davanters, sí, molt estrany.
1: Parrot i Llull.
0: Parrot, que és irlandès, al Betis, i Llull, que és escocès, al Sevilla. És a dir, són de dos jugadors, per mi, com a mínim, fins ara, pràcticament desconeguts.
2: 6,5 milions han pagat.
1: Abans de la falta lateral, Llobera, es tanca amb el primer quart.
9: Bé, la veritat és que ha remuntat, València s'està estabilitzant bastant bé defensivament i el Barça li està costant. Sobreviu una mica, com sempre, amb el tema dels triples.
0: Ficarà la falta al Sevilla, ho farà Koshorashvili, el georgià, penja la pilota, atenció a la rematada de Juan Iglesias, la salva Livakovic, i jo crec que hi havia un fora de joc claríssim.
1: Home, claríssim, ha tardat molt l'auxiliar, però vaja, s'han plantat tres jugadors del Sevilla, que o el Barça havia defensat molt malament, o estaven en fora de joc. Bé, arribem a l'últim quart d'hora de la primera part d'un partit interessant. El Sevilla ara aparella, ara sí que va la pressió alta, amb aquesta falta que picarà Livakovic, perquè el Barça no surti còmode des del darrere, ho farà Cubarsí.
2: O a Cubarsí, per cert, que li han posat una mica d'esparadrap al dit anular de la mà esquerra en alguna jugada, en alguna trompada, es deu haver fet mal, i havia amb ell el doctor Prum.
6: I on encara no hi ha hagut cap gol i el partit també està igualat és el Nuevo Mirandilla, Cádiz 0, Girona 0, al minut 32.
0: Juga la pilota Cancelo, banda esquerra de l'atac blaurana, fa l'intent de centrada, jo creia que l'havia tocat Miguel Sierra, l'àrbitre diu que no, que servei de porteria, la posarà en joc Odisseas Flajodimos, minut 30, mitja hora de joc de la primera meitat, Sevilla 1, Barça 1.
1: El Barça havia sortit molt bé ara des del darrere, Mèric i Lamine per el primer toc jugant Pedri, Després la pilota no ha quedat precisa, però Rodri sempre apareix.
4: Amb l'esquerra, eh? O sigui, fa un canvi d'orientació cap a l'esquerra.
1: Quan passa alguna cosa, arriba el bomber.
0: Toca la pilota Fermín cap a Lamine. Lamine la torna per Fermín. Fermín aguanta la pressió de Gomer, buscant la presència de Gordon a la banda esquerra. La pilota la refusa la defensa. Al mig del camp la toca Cochorajuili. Apareix Miguel Sierra. Toc! Perfecte de Cancelo per evitar que se l'endugui el jugador del Sevilla. La torna a remenar el portuguès del Barça. Avui lateral esquerra, titular per segon partit consecutiu. La deixa cap a Pedri. Pedri atacant. Se'n va cap al mig. Continua encara Pedri. Busca la presència a la banda dreta de Lamine Yamal. La rep totalment sol el 10 del Barça. Lamine Yamal entra dins l'àrea. Prova de ballar. Té davant dos jugadors. La deixa per Eric. Eric xuta i l'envia lluny de porteria per damunt del travesser, directament a la graderia.
1: Molt bé, Pedri ara a l'esquerra, donant continuïtat amb el canvi d'orientació per Lamine Yamal. Eric no està fi avui, ni en pilota, ni defensivament. El xut ha estat molt desenfocat, ha sortit molt alt. El Barça, però, manté la línia del partit. Encara no s'ha estovat el Sevilla, aguanta dret, no vol caure, sap que un gol del Barça li faria molt mal.
0: Posa en joc la pilota Blajo Dimos, molt més enllà del mig del camp, saltarà Rodri, també ho fa Llur, la toca al davanter del Sevilla, intenta perllongar-la Fèlix Correia, salta Fermín, que a intensitat no el guanya ningú, s'endú la pilota Pedri, compte de la lluita, Llur se l'endú, Miguel Sierra, la juga a Cochorajuili, torna Miguel Sierra, l'envia cap a la dreta, centrada d'Iglesias, la pilota se'n va directament fora, no ha estat gens mal a la centrada de Juan Iglesias, servei de porteria, pilota per Dominic Livakovic, el debutant avui a la porteria del Barça.
1: No és fàcil de moure Robi Llur, eh? L'escocès és fort, té bones reaccions, és ràpid, és un jugador incòmode per defensar.
2: 1,89 m.
4: Quina intensitat en els dos dels jugadors del Sevilla, eh? El Barça hi va sempre, hi va molt, però el del Sevilla, déu-n'hi-do.
0: Doncs és un bon test avui, eh, per el Barça.
4: És exigent.
0: Perquè, clar, no tot serà festa major.
4: Clar,
0: no. I fins ara el Barça és que ha anat de parc d'atraccions en parc d'atraccions. Pilota que talla el Barça en defensa amb una acció atacant en la que amenaçava l'autor del gol del Sevilla, Fofana. La rep i la protegeix molt bé Rodri, l'envia per Cancelo, Cancelo amb Christensen. Aquest la torna per Cancelo, pressiona amunt el Sevilla, dificulta la sortida de pilota del Barça, ha baixat fins a la posició de lateral esquerra, Rafinha. La juga Christensen, pilota llarga, xiula el públic, recupera la pilota Sanganté, posa el cos Gordon, veurem que se l'endú Rafinha, llàstima, la pilota ha sortit fora, serà servei de banda, serà pilota pel Sevilla.
1: Com aguanta el Sevilla i com a defensa cap endavant, com pressiona, quina intensitat, ara ha obligat el Barça a jugar cap enrere. El comportament del Sevilla és d'un equip madur, d'un equip fet, d'un equip molt incòmode, que viu un moment especial després de patiments i patiments les últimes temporades, amb aquest inici de Lliga amb molts punts.
0: Puntada de Dominic Livakovic, el porter del Barça, cap al mig del camp. Salta amb autoritat Castrín.
1: Les puntades de Livakovic...
0: Portetes.
1: Sí, i poc ben dirigides. Sí. Poc dirigides. Són puntades, no són passades llargues.
0: Vols que posi... que canviï el porter?
1: No, que continuï penjant-les. Aviam si l'aguanta algú.
0: La pilota la juga a Cubarsí. Rodri la rep a camp ja del Sevilla. La toca per Fermín. Fermín a la banda dreta per Lamine Yamal. Lamine Yamal busca la presència en atac de Fermín. La passada no és gens bona. S'acaba perdent per la línia de fons. Serà, en un moment, pilota pel Sevilla, servei de porteria.
1: Ernest, què fa el Barça a Badalona contra el València?
7: Doncs es manté amb el cap per damunt la superfície. Va guanyant. De moment no s'enfonsa. 34-31. Bon partit d'alguns jugadors. Alguns fan baixar el nivell, però a 4 pel descans hi hauria final catalana.
1: Tenim igualat el futbol 1-1, tenim igualat el bàsquet, Lloberes 34-31, això està molt obert.
9: Sí, de totes maneres el València aquest quart l'està superant, eh? És a dir, com havien fet en l'última connexió, ja està guanyant la partida defensiva i a més el Barça li està costant ofensivament perquè havia marcat molt el perímetre.
1: Aquí hi ha ovació perquè Miguel Sierra ha fet dos túnels de Cancelo en la mateixa jugada.
0: Però ha perdut la pilota al Sevilla i això permet la recuperació del Barça, la té la mínima al retall, continua la mínima, entra dins l'àrea, cau a terra. L'àrbitre li diu que no, que no és penal, però l'empenta per mi ha estat claríssima.
1: Per mi claríssima, potser fora de l'àrea, però per mi surt del dribbling, és veritat que una mica desequilibrat, però té la posició guanyada i hi ha un contacte que el fa caure.
4: A Gomer, és que el contacte per darrere, l'esquena, fora de l'àrea, diria, però...
0: L'àrbitre era molt a prop, i l'àrbitre ara li diu que res de res. I Lamine Yamal protesta molt, com no l'havíem vist segurament mai protestar.
4: És que Lamine va corrent cap endavant, posa el seu cos, agomé el contacte per l'esquena, no usa càrrega.
1: Bé, però si l'àrbitre, si l'àrbitre li diu que és fora de l'àrea, no hi ha més discussió,
4: sí,
1: no?
4: Sí, però és que s'ha de la falta, no?
2: Ara si Lamine també s'enfada amb l'assistent i Flick li deia des de la banqueta que es tranquil·litzés.
1: Ho dic després que hagi consultat el VAR i hagi dit que no hi havia res, li podia haver explicat a Lamine, no hi ha res perquè és fora de l'àrea i ja no hi ha protesta.
0: La sentada de Cancelo ara se'n va directament fora, sense perill. Hem vist un Lamine Yamal estranyament excitat, eh?
2: Sí, mira, i ara Flick li diu a la resta dels seus jugadors el mateix que li ha dit a Lamine, que baixin revolucions, que frenin, que s'aturin, que estan molt accelerats.
1: Una mica més de control, sí, el partit està massa obert. S'ha entrat en el duel físic, en el cos a cos, i aquí el Sevilla se sent més còmode que el Barça. Discussió ara entre Castrín i Lamine Yamal.
6: Quan el Girona marca el Nuevo Mirandilla, gol de Benat, Cádiz 0, Girona 1 al 38.
0: Talla la pilota Cancelo amb el cap, salta Rafinha, la deixa per Gordon, la controla amb el pit, intenta endur-se, l'apareix Sanganté, recupera el Sevilla, pilota de Gomé, cap endavant, hi ha hagut una acció de fora de joc.
1: Falta,
0: fora
1: falta de Robillur, que anava per darrere, no, ha sigut la tutxa fora de joc.
0: Sí,
1: no,
0: jo crec que...
1: Però anava per davant Christensen, el públic protestava, però que havia fet la falta era Llur.
4: Sí, és fora de joc.
0: Fora de joc. Pilota per Lamine Yamal, Lamine Yamal, però va superar rival, se'n va d'un de dos, la deixa cap a Fermín, Fermín, la torna per Lamine, xuta Lamine, malament.
1: Que té ganes, Lamine,
0: sí,
1: té ganes.
0: Sí, sí, sí.
1: Mira, com li fa al públic que continuï xiulant.
2: Sí,
0: xiulant.
2: Sí, perquè cada vegada més
0: l'àrbitre,
2: hi ha...
0: L'àrbitre no li agrada
1: això a la mina. I ara va cotxe Brasuili i Gordon. És que això no cal que ho faci, la mina. Això és el que fa Vinícius al Madrid. El que pensa que també està cansat que el busquin i que li facin puntades. Ha anat Cotxorashvili, el que fa és tot el contrari que el que Flick demana. Flick li demanava a Lamine Yamal que no encengui l'escenari i Lamine Yamal, que està picat, després d'aquesta bona diagonal ha rematat fora, els jugadors del Sevilla li demanen que per què fa això Lamine. I els jugadors del Barça...
4: Se n'estaven enfotent d'ell, perquè ha xutat amb la dreta malament. És veritat que el públic sembla inviolable, ells et poden insultar, enfotre-se de tu, i tu no pots fer un gestet amb la mà dreta, com dir, mica, xiuleu...
1: És veritat, però la mala educació...
4: Ara us vacunaré.
1: Hem d'intentar no reaccionar a la mala educació de la massa, jo crec que en general a la vida.
4: Però és comprensible que la mina en aquell moment de frustració per la rematada sent que s'enfoten...
1: És comprensible, sí, sí.
2: I també estava molt encès, és Fermín, que ha sortit a defensar Lamine, ha hagut de venir Rafinha a fer de capità, ha agafat Fermín de la cara i li ha demanat que es tranquil·litzés.
1: Ho dic, el que vull dir és que els jugadors del Barça, els seus companys, han d'aparèixer d'intermediaris per resoldre una situació que ell podria també pensar en l'equip, que potser no és el que necessita l'equip ara, quan Flick també li demanava. Una altra cosa és que s'escalfi i faci aquest gest.
0: Xiulets, ara, per Lamine Yamal.
1: Això no és un problema.
0: Que toca per Eric. Eric la torna per Lamine Yamal. La gent enfadada amb Lamine Yamal. Lamine Yamal intentant ballar el seu marcador. Continua encara Lamine Yamal, que està més motivat que mai. La toca Pedri. Pedri xuta, fora. Això tot amb la cama esquerra, Pedri. La pilota ha sortit fora. Desviada aquesta acció de Pedri després d'un intent que no ha acabat a bon port.
4: A l'esquerra li ha caigut i el xut desequilibrat, rebia pressió d'un jugador del Sevilla, era difícil.
1: Westermann, que és un dels tècnics que és a la zona d'anàlisi.
0: Uh-huh. Exjugador del Betis.
1: També el busquen i també rep bé.
4: La gespa s'aixeca molt, oi?
0: Sí, no està gaire bé. Ara estic fixant-me, per exemple, en tot el que és la banda esquerra del Barça. Dreta, perdó. Sí, no és gaire lluïda. Té la pilota a Gomé, l'envia per Llur, a Gomé la torna a obrir, com que hi pot arribar Félix Correa. Félix Correa continua, fa la centrada cap al segon pal, el cop de cap fora. Ha rematat Cotxorashvili.
1: En orçal.
0: En fora de joc.
1: Sí.
0: El fora de joc era de...
4: De Correa.
0: De Correa, de Félix.
1: Bé, ara veurem d'on serveix...
0: Sí, a banda. Sí.
1: Sí, de Correa.
4: Però Eric torna a tancar molt, està molt a prop de Cobercí, a saltar pressions i s'està deixant enrere l'extrem esquerre del Sevilla constantment.
1: On vaig és que hem d'estar concentrats en el partit i que els rivals ens voldran treure del partit perquè saben que som superiors. Això passarà avui i molts dies. I el que hauria hauríem d'intentar és no donar-los allò que ells volen, que és el cos a cos, la discussió.
0: Pilota per Fermín, Fermín a l'interior de l'àrea, continua Fermín amb una mica escurat, fa la centrada Fermín, no hi arriba Rafinha, la pot treure la defensa del Sevilla.
1: Ells volen embrutar el partit, i que ells no, els jugadors, sinó el Sevilla en general, l'afició, i nosaltres el que hem de fer és mantenir el partit net, perquè si entrem en el cos a cos ja no som tan superiors.
0: Pilota en servei de banda favorable al Sevilla. El servei de banda forçat per... No sé si ha estat Cubarsí o Christensen.
1: Cancelo, no?
3: No, Cubarsí.
1: Ah, Cubarsí.
0: El servei de banda, l'àrbitre apressant els jugadors del Sevilla. Ha quedat un segon per poder-lo fer efectiu. Recupera la pilota en atac. El conjunt andalús, 40 de la primera, empat a 1. Té la pilota al costat del corna. El davanter, Robert Llur, fa la centrada, la rematada, fora! Félix Correa, tal com li queia la pilota, ha rematat gairebé a l'alçada del punt de penal en una acció perillosa. Afortunadament, però la pilota ha sortit desviada a la dreta de la porteria de Livakovic.
1: Ens hem anat una miqueta del partit en aquests minuts finals, arribades del Sevilla. Ara Correa guanya la posició també al punt de penal, a Eric fa una rematada de cop al bot que surt desviada, però el Barça ara mateix necessita possessions llargues i el descans, perquè el Sevilla s'ho ha cregut, s'ha sentit valent, s'ha sentit que pot ser descarat, que pot mirar la cara, que li pot dir coses a la Min, i això el Barça el que fa és apaivagar-ho, tornar a l'ordre, tornar al futbol.
0: Rep la pilota a la banda esquerra, Gordon. Davant d'ell, Miguel Sierra, que cau a terra. Continua Gordon. Gordon se'n va cap al mig. No ha aconseguit connectar en última instància amb Rodri. S'endú la pilota Fofana.
4: Poca cosa de Gordon avui, eh?
0: Sí, poqueta.
2: I que, per cert, avui el Barça torna a vestir amb els pantalons de color vermell. A priori, hauria de ser normal, per tenir en compte que els pantalons del Sevilla són de color blanc, però sí que hi ha conflicte i confusió amb les mitgetes. Si el Barça va amb els pantalons de color blau, ha de portar mitgetes blaves i es confonen amb les del Sevilla.
0: Pilota a la banda dreta, la té Fermín, Fermín, acció d'extrem, entra dins l'àrea, línia de fons, la cedeix enrere, pilota per Pedri. Oh, i Pedri, què li ha passat? Li ha botat malament?
1: S'ha enredat amb la pilota.
0: Ha estat la gespa, ha estat
1: mira
0: ell.
1: Que, mira que Fermín havia fet una altra acceleració a la línia de fons i havia salvat una pilota que d'estar fora era una oportunitat de gol. Pedri,
4: el bot no l'ajuda i... No coordina bé
0: jugada en atac del Sevilla, la té Miguel Sierra, hi ha hagut una falta que veurem si l'àrbitre castigarà amb targeta. A la banda dreta, la centrada, intenta controlar la Fofana, allunya Eric García, passant-ho malament al Barça. La té Pedri, la juga per Gordon. Gordon canvia el joc, buscant la banda dreta, la presenta Rafinha, la toca amb el cap Suazo, la salva el xilè. L'àrbitre atura el joc, diu que hi ha hagut falta, mans de Suazo en la recuperació.
1: S'ha anticipat Rafinha i la pilota li toca a la mà. Ens estan guanyant per força, per energia, per duel, perquè estem generant molt la situació del cara a cara. La falta de cobertura a Llur, que deia el Bernat, a la banda en Tecmar, que com no aconsegueix el seu propòsit, que és tallar la jugada i allà l'avantatge, no hi ha groga.
3: Exactament.
1: I en la jugada posterior, el Barça ha iniciat la transició. Pendents del temps afegit, toca un atac llarg. I va
0: pilota per Lamine, se'n va Lamine de Suazo, continua Lamine, entra dins l'àrea, assisteix cap a Fermín, la deixa passar Fermín. No hi arriba Pedri, allunya Coixora Juili, recupera en zona defensiva Rafinha, que és a tot arreu.
1: Tot
0: intentant.
1: És massa vertical, atacs molt curts, i això ajuda els que tenen cames i pulmons.
6: El Girona fa el segon gol de Carles Pérez, Cádiz 0, Girona 2 al 45. Pendents també, mira, 2 minuts d'afegit.
0: Toca la pilota Cubarsí, Christensen, la rep Gordon, empat a 1 al Sánchez Pizjuán, a punt d'arribar al 44 de la primera meitat. El Barça avui passant-ho molt pitjor del que hem vist fins ara, tot i així atacant ara amb acció de Cancelo, la perd, ha estat tou, recupera la pilota del Sevilla, compte que surt del contragop, la condueix Fofana, continua Fofana, l'envia per Llur, recuperació de Livakovic, que no es complica la vida, potser tampoc calia, l'envia directament fora.
1: Molt atent Livakovic, però, conscient sí, que havia de cobrir l'esquena dels centrals. Rodri ha arribat tard a la pressió, el Sevilla superant bé, després de les dues passades, la primera pressió del Barça per córrer en la transició.
0: Agumé la juga per Miguel Sierra. Miguel Sierra treu la pilota de sobre, la controla Llur, mitja volta, atrapa Livakovic.
1: Molt bé, el jugador encriptat, Miguel Sierra, a la banda dreta, generant molts problemes a Cancelo, molt hàbil, amb la idea clara, sempre situacions d'avantatge pels seus companys. El Sevilla mostrant una gran imatge contra un Barça que no està brillant, però està al partit. El partit és molt igualat, és molt equilibrat, encara no s'ha decantat per cap dels dos equips, ni en el joc ni en el marcador.
0: Pilota per Lamine Yamal, encara lluny de l'àrea, s'associa amb Rafinha. Rafinha combina amb Fermín. Fermín la tornava cap a Lamine Yamal.
2: 4 d'afegit.
0: Apareix Félix Correia, s'endú la pilota, es llença a terra, Fermín l'envia fora. Fermín en l'emergència també per ajudar, llençant-se a terra, tallant pilotes, el que calgui. Serà servei de banda, out favorable al Sevilla. Arribarem al 49, de moment empat a 1.
2: Fa la sensació que a Flick no l'ha convençut que l'Ivakovic no es compliqués la vida i l'envies fora. Ara li deia alguna cosa en el Flick, en el porter del Barça. Senyalava Christensen. Jo crec que volent-li dir que el jugador del Barça, el defensa, era molt a prop.
0: Posarà en joc la pilota al Sevilla, ho farà el seu porter. Odisseas Blajodimos l'envia llarga cap al pit de Llur. La toca Fofanà, l'envia al mig del camp, la té Koshorajuili. Aguanta el futbolista georgià, la jugava cap a la banda dreta per Juan Iglesias i arriba Cancelo, que la toca per Gordon. Gordon provava a superar sense èxit el georgià. La pilota ha sortit fora, l'ha acabat tocant Gordon, out pel Sevilla.
1: La veritat és que, com deia el Xavi, Gordon ha encallat en aquests dos últims partits. Fa la sensació que el partit reclama a Adeyemi, la bogeria d'Adeyemi.
0: Falta ara de Cancelo al costat esquerre. Això permetrà una falta lateral favorable al Sevilla.
1: Estem perdent molts duels, eh?
0: Que tinc la sensació que s'imposa els punts, eh? Una miqueta. Sí. En un partit igualat, jo crec que el Sevilla lleugerament per sobre el Barça.
1: Bé, més per energia que per joc, eh? Perquè oportunitats clares tampoc no n'ha tingut. Ha tingut aproximacions, advertències, però potser sí, una miqueta millor Sevilla.
0: Ticarà aquesta falta des de la banda dreta, Koshorajuili. Un sol home fent de tanca defensiva, que és Lamine Yamal. Atenció a l'intent de rematada de fins a 5 jugadors del Sevilla. Pràcticament tot el Barça defensant, l'àrbitre posant pau ara a la frontal de l'àrea. A punt d'arribar al minut 47 de la primera meitat, en quedaran dos per esgotar els 4 d'afegit. Picarà la falta Georgi Koshorajuili. Centrada de Koshorajuili, la pot treure perquè ha quedat curta Fermín. En primera instància, pilota enrere d'Agumé, la juga pel seu porter, la té Odisseas, toca llarga, buscava la presència de Miguel Sierra, l'avantatge, però és per Cancelo.
1: Aquesta l'ha forçat Rafinha amb el seu sprint, que ha obligat a la Jodimus.
4: Pràcticament,
1: sí,
4: d'àrea.
1: El futbol al descans mai no és el final. Som a res, a un minut i mig del descans. És el moment de preparar la segona part, i amb la jubilació passa una cosa semblant. És el moment de començar a fer tot allò que sempre has volgut, i com decideixis viure aquesta etapa, el pots començar a preparar avui amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Un minut, el Barça empata 1, ha marcat primer el Sevilla, el 18, Fofanà, ha empatat Rafinha, el 21, ha patit el Barça l'últim quart d'hora, el Barça haurà de tornar a tenir control del partit, les possessions siguin llargues i que el Sevilla no se senti còmode en aquest intercanvi de cops.
0: Ara se li ha escapat la pilota a Pedri, que l'ha acabat perdent. Pilota en atac del Sevilla, compte que la té Fofanà, aguanta la pilota, la deixa amb l'esperó per l'arribada de Félix Correia. Correia a l'interior de l'àrea, sona molt bé.
1: Rodri
0: de salvavides ha acabat
1: un altre
0: evitant una jugada perillosíssima.
1: El bomber, perquè el cop d'esperó de Fofanà és
0: ara
1: de
0: és el
1: jugador superdotat.
0: Ara ataca a la banda dreta, la té Fermín, se'n va fins al corna. Podria ser l'última acció, l'última jugada d'aquesta primera meitat. Frena, Lamine Yamal, la toca per Pedri. Pedri combina amb Fermín amb fora de joc. No ha estat atent aquí Pedri. Fermín venia del fora de joc, no s'esperava la passada, venia d'un esforç, estava caminant. I Pedri, que porta uns darrers minuts una mica espessot,
1: sí,
0: ha acabat enviant la pilota de Fermín, que estava en fora
1: de
0: joc.
1: Quin peu salvador de Rodri, quin cop d'esperó de Fofanà en una diagonal d'esquerra a dreta per invertir la passada a l'altra banda, on no hi havia ningú, sinó qui arribava era Correia. Rodri ha aguantat i d'una acció de gol ha aconseguit que el Barça no patís. Ha arribat al descans, Mireia.
2: Marxen els jugadors, el primer en fer-ho, però ha estat Hansi Flick, que marxava mirant cap al terra, fent que no lleugerament amb el cap. Marxen els jugadors per les dues escales que connecten fins al túnel de vestidors, una al costat de la banqueta del Barça, una altra al costat de la banqueta del Sevilla. Marxaven parlant Rafinha amb Lamine, també amb Gordon, també hi havia per allà Fermín, i Eric, que s'ha tret la máscara protectora amb un punt de certa ràbia.
0: Suazo.
10: Este ritmo, Gabriel. Bueno, obviamente venimos de partido muy seguido. pero sabíamos que el partido iba a ser así, se iba a presentar así, nosotros lo queríamos también de esa forma. Somos un equipo que físicamente está bien, vamos a ver la segunda parte, pero queremos seguir con la misma intensidad, creo que así podemos conseguir el partido.
11: ¿Tiene la sensación de que estáis sabiendo elegir bien, apretar arriba cuando toca, replegarse cuando toca?
10: Sí, hay que saber, con este Barcelona es muy difícil, en verdad tiene muchos recursos, ya lo hemos visto en muchos de sus partidos, que es uno de los grandes equipos del mundo, y estamos compitiendo de muy buena forma, tenemos que seguir de esa manera el segundo tiempo.
11: Viendo mucho con Lamine, ¿qué le decías, por cierto?
10: No, porque no sabía que había pasado en el momento en que se encara con Cocho, entonces le fui a preguntar para saber qué había pasado y también calmar un poco la situación, pero nada, solo eso.
11: Muchas gracias.
4: Gabriel Suazo, en la tarda a l'esquerra del Sevilla, que avui s'està enfrontant aquesta nit a Lamine Yamal. Com va el bàsquet, Ernest?
7: Doncs arribem al descans, 40-43, ara mateix el Barça està guanyant, i hauria final de la Supercopa, ja que abans ha guanyat la penya.
12: A Catalunya Ràdio, la TDT.
13: Ei, com va? Com et dius?
14: Tenim un nom que el sap tothom.
13: Però d'on surts tu?
14: Tant se val d'on venim, si del sud.
13: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
14: Ara estem d'acord, estem d'acord.
13: Sí, i una estrella ens agermana.
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: L'efecte Costa.
1: Bona nit, Jordi.
17: Bona nit, Ricard.
1: Primer partit per tastar i examinar el Barça. Primer duel exigent contra un equip físic que sap el que fa, ben organitzat defensivament, i que ens ha arrossegat, jo crec, una mica el duel, no?
17: Sí, sí. Primer rival amb cara i ulls i primeres dificultats. Ara de debatíeu si superior al Sevilla. Segurament, no, evidentment no per possessió i segurament tampoc ha tingut grans ocasions, però ara ho deia Suazo, tinc la impressió que s'està jugant molt més el que sí. Vol el Sevilla que el que vol el Barça, i des d'aquest punt de vista...
1: Aquí tens raó, sí.
17: Des d'aquest punt de vista no és una bona primera part del Barça. Jo crec que un dels problemes principals, em sembla a mi, és que hem trobat molt poc Fermín. Fermín ha estat molt present, però en recuperació, però en la zona on fa mal no l'hem trobat. I Pedri s'ha anat perdent en el partit, i l'últim quart d'hora, ara ho comentava el Bernat, és bastant deficient de Pedri. Clar, així és difícil que el partit vagi sobre rodes, més enllà de les fogonades que les has tingudes, com el gol de Rafinha, el pal de Lamine. És a dir, el Barça no és que no estigui arribant, però en general... El partit, jo crec que de moment se li ha escapat de les mans. Falta veure moltes coses. Si tu a la segona part ets capaç d'agafar el fil del partit, si ells són capaços de mantenir aquest ritme, des del meu punt de vista, admirable que han tingut en aquesta primera part, bé, falta veure unes quantes coses. I també val a dir-ho, hi ha algun futbolista, ja ho he comentat amb Pedri, però també amb Gordon, amb Eric, que avui, per dir-ho suau, no tenen el dia.
1: Però els hi donaries temps o actuaries?
17: En el cas de Gordon, poc. En el cas d'Eric, com que no ens fiem gaire de Koundé, no tocaria res, però el partit d'Eric és per repassar-lo. I...
3: En el partit d'Eric, repassant les jugades d'atac del Sevilla amb l'escàner, veiem que és a Gomé que per l'interior fa que hagi de bascular i llavors allibera el lateral. D'alguna manera, a Gomé el Barça no l'està controlant i això condiciona a Eric.
17: A Gomé i Suazo, que baixa sol cada vegada. Aquesta no és d'Eric, sinó que és de Lamine, i és un clàssic que diguem que hem d'assumir, però que hi ha hagut des d'una jugada i de dues que Eric tenia Correia i Suazo. Vull dir, no estic culpant Eric, però la banda dreta del Barça avui és una autopista, això és una evidència.
1: No hem trobat el ritme, crec que a vegades no. Ens hem accelerat massa, també tenim la sensació que quan canviem de marxa podem trobar profunditat i desequilibri molt ràpid, i que potser el partit necessita una mica més. Clar, de cuina, de madurar.
17: És la temptació de tenir tantíssima pólvora i tantíssims recursos al davant, començant evidentment per Lamine, però també a Rafinha, que li dones una pilota mig bona i te la converteix en gol. però hi ha moments en què no t'interessa anar a canviar cops, i menys amb un rival que, bé, jo no sabia en quin estat físic estaven, però la veritat és que en aquesta primera part diria que com a mínim han estat igual, si no superiors, però jo torno al mateix. Al mig del camp, gairebé hem vist jugadors més destacats per la prestació defensiva. Per mi, Rodri ha fet una masterclass de mig centre, però molt més apareixent en l'emergència que no pas dirigint el partit. En Fermín el mateix, Pedri no acaba de tenir el dia. Com sempre. Des del meu punt de vista, sempre la cuina del partit és al mig del camp. I si no aconsegueixes afiançar-lo, és complicat.
1: Lamine també ha d'ajudar, perquè si ell rep, i cada cop que rep ha d'anar a iniciar perquè està immers en el duel individual, clar, ell també ha de saber equilibrar quan girar la pilota, tornar enrere, quan atacar.
17: Mira, abans parlàveu de l'entrevista amb Valdano, i la veritat és que t'ensenya un Lamine amb una seguretat en ell mateix difícil de creure amb l'edat que té, però que tingui personalitat i seguretat, i per descomptat talent, no vol dir que tingui autocontrol, perquè té 19 anys. Llavors, jo crec que avui s'ha anat picant i s'ha anat perdent en el partit quan no havia començat gens malament, però vaja, també et dic que Lamine és el que menys em preocupa del Barça, perquè Lamine amb una jugada et pot canviar la decoració, la de l'equip i la seva.
1: Jo crec que anirà bé al descans, reflexionar una mica, refredar els ànims. El Barça ha de sortir del parany que planteja el Sevilla, que és arrossegar-lo al fang, i si surt del fang és on podrà marcar la superioritat per guanyar el partit.
17: En aquest sentit, el canvi que ens surt evident a tots és contradictori, perquè
1: sí,
17: estem
1: és
17: parlant
1: de Yemi,
17: en control,
1: però ens exigirà clar més electricitat.
17: I volem a de Yemi, que és bogeria. Però...
1: Bé, doncs veurem què decideix Flick, perquè jo també ho havia pensat, això.
17: Jo crec que d'entrada... Jo crec que d'entrada no tocarà res, perquè el marcador tampoc és urgent, però, home, amb el que hem vist en la primera part no és fàcil pensar que acabis guanyant.
1: No s'escalfa ningú, per tant no hi haurà canvis. Fins després, Jordi, aviam si el Barça pot fer el 7-7.
17: Esperem, fins ara.
12: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
16: Redueixen l'estrès i milloren l'estat d'ànim. Ara ens toca a nosaltres protegir-lo. AS Mascotes. Descobreix l'assegurança que cuida el teu millor amic. Informa-te'n a mgc.es. Les notícies.
18: La Berta Torrades ens porta a l'última hora. Bona nit, Berta.
19: Què tal? Bona nit. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. I protesta també aquest dissabte, en aquest cas a Barcelona, per reclamar l'aprovació de la llei contra les compres d'habitatges especulatives que s'està tramitant al Parlament de Catalunya. Aquesta tarda, un acte de protesta ha reclamat que tiri endavant d'una vegada per totes. Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats. Avui s'ha trobat amb l'alcalde Zoran Mamdani. Si fa uns mesos l'alcalde de Nova York anunciava la creació de 5 supermercats públics, ara és Collboni qui vol traslladar aquesta iniciativa a Barcelona.
20: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
19: Més coses, la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions per part del personal dels centres d'acollida. El govern espanyol ja ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. I acabem explicant que aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del Partit Popular i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos duraran així el tret de sortida al curs polític.
18: Gràcies, Berta.
19: Que vagi bé, fins ara.
16: Els titulars.
3: A segona divisió, al Nuevo Mirandilla, tenim en joc el partit al Girona.
18: Al descans, Cádiz 0, Girona 2, gols de Benat i Carles Pérez.
3: En bàsquet tenim en joc la segona semifinal de la Supercopa ACB.
18: Ernest Macià, Badalona, com han anat els dos primers quarts d'aquest Barça-València?
7: El Barça està guanyant, això sí, només de 3 davant d'un dels equips, bé, l'actual campió de Lliga, 43-40, això ens assegura una final catalana a la Supercopa de demà perquè la penya ha guanyat el seu partit.
18: Gràcies, Ernest. Com bé deies, qui guanyi jugarà demà la final a les 7 contra la penya que ha superat el Baskonia 96-84.
3: Avui també s'ha disputat la final de la Supercopa de l'Eurolliga.
18: Olympiacos 89, Madrid 93. Primer títol de l'era Pedro Martínez al Madrid.
3: En handbol, victòria del Granollers.
18: Port de Segon 24, Granollers 27.
3: I en hoquei patins, Catalunya s'ha classificat per la final tant en categoria femenina com masculina de la Golden Cup.
18: Demà a les 12 del migdia, la final femenina Catalunya-Portugal i a 4:45 la masculina també Catalunya-Portugal.
12: A Catalunya Ràdio, la TDT.
5: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
18: Llegim els comentaris dels oients d'aquesta primera part. Ens diuen: no suporto les palmes contínues de l'afició del Sevilla al Sánchez Pizjuán. És molt estressant. Xavi Campos, ens diuen que justifiques els gestos de Lamine al públic. Diuen: si critiquem quan ho fa Vinícius, aquí també. Veig poca intensitat. Es reserven per les seleccions tots menys Rafinha. Que fluix, Gordon, avui. I per últim ens diuen: primer partit compromès del Barça i res a veure amb el que havíem vist fins ara. Cal recuperar la intensitat, precisió i ser més compactes i prou d'errors no forçats.
4: Els gestos de Lamine, no sé si els justifico, que potser sí, sobretot els entenc.
18: Molt bé.
21: El laboratori.
1: Carles, la primera part del Barça amb llums i ombres.
3: Sobretot Gordon, que és el que està sent més assenyalat, amb 20 intervencions, cap pilota recuperada, 5 pilotes perdudes i una rematada que l'enfot.
1: 5
3: rematada
1: perdudes de 20 tocades,
3: sí,
1: eh?
3: Sí.
1: Molt desconnectat.
3: Molt desconnectat, no s'ha anat cap vegada l'un contra un contra el seu defensor, no acaba d'estar fi, i els darrers minuts de Pedri també, o sigui, els números són 43 intervencions, majoritàriament amb un o dos tocs, no molt, però el 58%, i té 5 pilotes recuperades, però té 4 perdudes, 2 passats de mèrit malament, té aquella rematada que li ha anat fora, més la que no ha pogut tancar el tabé, vull dir, possiblement sí que els darrers minuts de Pedri no són tot l'esperables que estem acostumats.
1: Hi ha moltes perdudes en general, respecte altres partits?
3: No.
1: Has dit ara 5 de Gordon, 4 de Pedri.
3: Però es queden amb les 5 de Gordon, les 4 de Lamin, les 4 de Pedri, i les altres ja són les testimonials d'una per diferents jugadors. Però bàsicament,
1: no és una xifra notable, eh?
3: No, estem parlant que són 18 en total i que 13 ja són amb 3 jugadors.
1: Ja. Què tens de Livakovic?
3: Doncs que ha rebut un gol sense haver tocat la pilota amb la mà. O sigui, fins aleshores només havia tocat la pilota amb el peu. Ha recuperat 3 vegades la pilota, amb possessions amb pilotes llargues que ha enviat els jugadors del Sevilla, i 3 pilotes llargues que ha intentat, les 3 han anat al domini de l'equip del Sevilla. Sí. Cap opció dels jugadors del Barça per rebre-la.
1: No és gaire precís amb aquesta passada llarga. Tampoc crec que hagi provat la passada, sinó que el que ha fet és jugar en llarg i buscar si hi havia una segona acció. El laboratori d'aquesta temporada vigila les presències a les àrees. El Sevilla ha arribat molt menys que el Barça.
2: Crits ara perquè surten els jugadors del Barça a la gespa.
1: Gaire menys que el Barça.
3: Home, d'entrada, si només mirem el tema de les rematades, ara el Marquet dirà la tradada, el Barça ha rematat 6 vegades, 203 pals, 4 fora, el Sevilla ha rematat 4 vegades, 203 pals, 2 fora.
22: El Barça ha tocat 11 vegades la pilota a l'àrea rival, el Sevilla ho ha fet 10 vegades.
1: Ostres, molta igualtat, a l'arribada d'àrees, 11 del Barça, 10 del Sevilla, 6 rematades del Barça, 4 del Sevilla. L'equilibri d'aquesta primera part, on el Barça s'ha enredat amb un rival que l'ha arrossegat el que volia el Barça de sortir d'aquest nus, marcar personalitat, manar en el partit i que es jugui el futbol que vol el Barça. Possessió i localització, finalment, Marc?
22: 63 de possessió pel Barça i s'ha jugat un 56% del temps a camp de Sevilla.
1: Doncs aquests són els números d'una primera part on el Barça ja espera a la gespa, Mireia, sense canvis.
2: Sense canvis.
1: I el Sevilla encara és al vestidor. Empaten a un. El Sevilla, gol de Fofanà, el 18, empatat Rafinha, el 21.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: L'àrbitre parla amb Rafinha, amb el capità del Barça, d'alguna qüestió que se m'escapa absolutament. De què deuen parlar, Ricard?
1: Rafinha parla molt, eh? Sí. Com a capità també ho fa.
0: Alegra d'exercir de capità en totes les seves vessants.
1: Té converses llargues, esteses amb els àrbitres.
0: Doncs ja han comentat la jugada.
2: I ha acabat aquesta xerrada amb els polses amunt per part de tots dos.
0: Vinga, posarà en joc la pilota el Barça, empat a un en el partit que juga el Sánchez-Pizjuán, aquest Sevilla-Barça, setena jornada de Lliga. L'àrbitre fa sonar el xiulet. Comença la segona meitat, empat a un en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Esperant explicar-vos la setena victòria del Barça en 7 partits de Lliga. Avui, però, serà més complicat del que hem explicat fins ara. Jugant Christensen. No hi ha canvis, oi, Mireia?
2: No, ni per part del Barça ni per part del Sevilla.
0: Avança amb la pilota lentament Christensen. Creua la línia divisòria, continua. Deixa la pilota a l'esquerra per Cancelo. Cancelo la toca enrere per Pau Cubarsí. Cubarsí jugant amb Rodri. És el cercle central. El mig centre del Barça juga cap a Rafinha. Rafinha la torna per Rodri. Rodri ara obre cap a Pedri. Pedri ha d'evitar fins i tot topar amb l'àrbitre. La juga enrere per Christensen. El Barça prenent-se amb certa calma, però avançant lentament. Però avançant, toca la pilota Pedri. Pedri l'envia a la banda dreta, la rep Lamine Yamal. Lamine Yamal la penja al cop de cap, que no hi arriba Fermín. La llunya la defensa, prova de controlar-la Eric fora del camp, fora de l'àrea, la juga cap a Rodri. Rodri per Lamine. Lamine carrega cap a xuta. Lamine fora! Primer avís.
1: És que quan juguem amb paciència, amb control, trobem la superioritat numèrica, que Christensen filtra la pilota dintre Pedri, el canvi d'orientació per Lamine. El Barça té forma, el Sevilla barra molt. Hem de encertar els moments d'acceleració, no precipitar-nos, que ells no puguin robar i sortir, perquè aleshores se'ns estira el partit. Bon xut de Lamine Yamal, el primer avís, com diu.
4: Ha marxat d'un pam a la dreta de la porteria de la Jodimos.
2: I a la segona...
0: Perdona, ha afluixat la intensitat de la xiulada del públic moltíssim, cap
1: sí,
0: a Lamine.
1: És veritat, sí, eh? Sí.
18: Deia que el Cádiz ha marcat gol de Sergio Arribas, al minut 3 de la segona part, Cádiz 1, Girona 2.
0: La té Fermín, continua Fermín, l'envia cap a Lamine Yamal la rep, xuta Lamine, fora!
1: Segon avís.
0: Ha xutat Lamine Yamal, intentant marcar, però la pilota ha sortit a l'esquerra de la porteria d'Odisseas Blajodimos, i si ja sabeu allò que diuen, a la tercera va la vençuda.
1: La veritat és que aquí el Barça ha perdonat, perquè la recuperació és amb 3 jugadors i ha superioritat numèrica. La passada de Fermín no és bona per Lamine, perquè és enrere, no li dona avantatge, i Lamine ho recicla amb un xut aquest molt tou i més desviat, oi?
4: Sí, mig metre. No, la posició pel xut era més o menys còmoda i era bona, eh? O sigui, des d'aquí la Mirin ha fet més d'un gol.
0: Falta ara de Christensen sobre Miguel Sierra al costat dret de l'atac del Sevilla, encara molt a prop del mig del camp. Ni ho ha protestat Christensen, falta clara sobre l'extrem, el jove extrem dret del Sevilla.
3: Per cert, que abans he assenyalat que les arribades de Gomé condicionaven Eric i l'obligaven a bascular, em referia, lògicament, a les arribades de Fofanà.
1: Sí, ja m'ho imaginava, perquè Gomé és l'àncora, és el mig centre de
3: Fofanà.
0: Fofanà, aquí a Sevilla diuen Fofana.
4: Ha fet el gol del Sevilla.
0: Sí, ha fet el gol i han corejat el seu nom.
4: I el cop d'esperó que hi ha en l'emergència de Rodri, que salvat
0: juga la pilota al Barça.
4: Un altre gol del Sevilla.
0: La puja Christensen, 3 minuts de la segona meitat, Sevilla 1, Barça 1. S'ha avançat Fofanà, empatat pràcticament de seguida Rafinha.
18: Que l'últim jugador en aconseguir 10 gols en els 7 primers partits de Lliga del Barça va ser Messi la temporada 2017-2018. En va fer 11.
0: És a dir, Rafinha fent números de Messi.
18: Correcte.
0: Això no és un titular sensacionalista, és un titular realista. Pilota per Christensen, avança Christensen, continua Christensen, s'ha trobat que havia de xutar i aquí és quan ja hem tingut més dificultats.
1: A Christensen el floten i fa bé de conduir. El problema és que necessita una mica de pausa per la passada final o la rematada. Aquí s'ha volgut perfilar, aquí els moviments per un jugador com ell, alt, en moviment, són més lents, i d'aquí que no hagi trobat l'espai, però ha d'insistir perquè el deixen, el floten.
0: Juga Pedri, rep entre línies, la descarrega per Rodri. Rodri la trepitja, la torna curteta novament per Pedri. 1-1, Pedri trenca dos rivals, l'envia a la banda esquerra, la rep Gordon. Gordon juga cap a Rodri. Rodri té la pilota, veurem si pot provar de fer una centrada, la deixa en horitzontal cap a Lamine, Lamine cap a Fermín, Fermín per Cubarsí, i Cubarsí obligat per la pressió del Sevilla, l'envia enrere cap al porter, cap a Livakovic.
1: Ha vist que era arriscat, estava molt avançat, no, el Barça no tenia preparades les vigilàncies, ja reorganitzat l'equip amb la passada enrere.
4: Més centrat el Barça, en el joc, en fer durar les possessions.
1: Més passades i més desgast pel Sevilla per treballar defensivament.
0: Treu bé la pilota Christensen cap a Eric, Eric dribla bé davant de Félix Correia, avança metres, continua encara l'emmascarat Eric, la juga Rafinha cap a Fermín, se li ha escapat aquesta pilota, no l'ha pogut continuar, la lluita ara és entre Christensen i Jurr, allunya la pilota al central danès del Barça, l'envia a la graderia, serà out favorable al Sevilla.
1: Quan el Barça vol pujar la marxa, augmentar el ritme, i quan vol atacar vertical és quan és més imprecís i quan aleshores una pèrdua li fa mal. Hem de seleccionar bé els moments per anar cap endavant.
2: Moviments a les banquetes, han sortit escalfar-se jugadors de tots dos equips per part del Barça. Gabriel Jesús, Adeyemi, Olmo, Bernal i Jules Koundé.
0: Toca la pilota en un servei de banda al Sevilla, l'allunya contundentment Cubarsí, intenta arribar a aquesta pilota Jurr, jo crec que venia potser del fora de joc, no ho considera així l'assistent, per tant continua jugant al Sevilla amb acció individual, la té Suazo, la toca enrere per Correia, l'aguanta el portuguès, la deixa per Suazo, Suazo amb Cochorajuili, toca cap a Jurr, no hi arriba pels pèls l'escocès, cara sí, estaven fora de joc.
1: Bé, la línia del Barça, reduir molt els espais, tot i ha combinat ràpid el Sevilla. Jurr havia fet el pas endavant. Pilota pel Barça. Com ha començat el tercer quart a Badalona, el Barça-València de la Supercopa, Ernest?
7: Doncs et diria que bastant bé. El Barça guanya ja de 10, 55 a 45, parcial de 8 a 2 de sortida.
1: Què ha passat, Lloberes, que s'ha estirat el Barça?
9: Molt control de darrere, sobretot defensivament i especialment en aquest duel que hi ha de bases entre Robinson i Kiss i George, que ben veritat l'està controlant molt millor el Barça que no pas el València.
1: Doncs el bàsquet marca el camí al futbol, guanya de 10, el Barça encara empat el de futbol aquí al Pizjuán.
0: La mínima mala ha relliscat, això provoca també certa mofa per part del públic. Quan arrencava, recupera però la pilota Lamine, la juga cap a Fermín, compta que s'hi pot tornar Lamine, la té Fermín, Fermín a l'interior de l'àrea, fa l'assistència, la llunya la defensa, la controla Lamine mal, prova d'endur-se la mitja volta, encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica!
1: Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, El tercer avís ha anat de debò.
0: La pilota ha vingut després d'una relliscada de Lamine, que ha tornat a veure com el públic se'n fotia, però ha lluitat, l'ha recuperat, la jugada ha seguit, una pilota a l'interior de l'àrea, la torna a caçar Lamine Yamal, i amb el peu dret, quan ja no tenia angle, cedeix cap a la zona del punt de penal, a la frontal de la petita, i qui apareix? Apareix el nou, el davanter centre, el Pichichi, el golejador, l'insaciable Rafinha, que marca el segon del Barça. 7 a la segona, el públic enfadat, els jugadors del Barça contents, Sevilla 1, Barça 2.
1: Tot comença en una recuperació de Lamine Yamal per impulsar Fermín per la banda dreta, que fa una centrada, hi ha un rebot i apareix Lamine per caçar la pilota, per controlar-la, per fer joc malabars amb la pilota, amb els dos peus, amb Cochorajuili a sobre, se'n va cap a la banda dreta, on no és la seva banda natural, i arriba a la línia de fons per posar una pilota amb la dreta que converteix en bona Rafinha, que anticipa el primer pal com un nou de veritat, com el que ja és definitivament, per guanyar la posició, girar el cap i avançar-se al central, fer el doblet Rafinha. Lamine Yamal ho proposa, Rafinha no perdona.
2: Una altra de Rafinha Rafinha amb aquests en són 13-11 a la Lliga. Ara ja sí que són números de Leo Messi. Per celebrar-ho, Lamine Yamal, que ha mirat cap a la graderia, es picava el pit, es mirava a Rafinha, somreien tots dos, i de camí cap al cercle central se li ha costat l'àrbitre acompanyar Lamine cap allà, perquè n'és més ràpid.
4: Lamine és tossut, és molt tenaç, s'endú tots els rebots com la majoria de grans jugadors de la història del futbol, Pelé, Maradona, Messi, s'endú tots els rebots, s'endú un rebot a l'interior de l'àrea, l'intenten rodejar dos jugadors del Sevilla, però troba aquesta centrada que ataca perfectament Rafinha, s'avança a Sanganté i fa una rematada perfecta de cap Rafinha per l'1-2.
1: Perquè ve del darrere de Sanganté Rafinha. Sí, si s'entra la Lamine Yamal...
4: És similar a la del gol de Fofana amb Cubarsí.
1: I li guanya la cara, li passa per davant... Sí. I
4: la centrada és dolça, perquè la posa a una velocitat precisa perquè tingués per temps Rafinha d'atacar-la i anticipar-se.
0: 9 de la segona meitat. Rafinha ha fet 2 gols. 2 ja n'ha fet 13, has dit?
2: Sí, senyor.
0: 13 en 7 partits.
1: Bèstia, eh?
0: 13 en 7 partits. És gairebé 2 gols per partit.
4: En 8 partits, no? Perquè s'ha de la Champions.
18: Són 11 gols en 7 partits de Lliga. Atenció, la projecció serien 60 gols
3: Increïble.
18: En 38 jornades de Lliga.
0: Compte ara el Sevilla. La té la banda esquerra, Félix Correia, davant de Llerich, que el tapa, se li escapa la pilota. El jugador del Sevilla és out. Potser el Sevilla quedarà una mica tocat, veient com el Barça ha aconseguit aquest gol. Més enllà de la tossuderia, tenacitat i rebel·lió de Lamine Yamal, compta amb el monstre que hem creat.
4: Sí, sí, sí. A, a, a, a, a, a, a,

0: múscul de l'afició de l'equip local.
1: Ha quedat estesa a terra Christensen, ara mira cap amunt, entrant les assistències tècniques del Barça. No sé si és que li està costant respirar un cop al pit, poder, o al coll, tossia, esbufegava, no he acabat d'identificar del tot què
2: sembla una acció millor, sí, és el que expliques, Mireia. Com si tingués dificultats per respirar, tal com és el cap.
0: A mi, la primera visió de l'acció, per un moment he patit que Christensen no li ensenyessin targeta, però perquè he anat amb el peu, m'ha semblat una mica aixecat, però...
2: Sí, la planxa, no sé veure el cop a la zona de la panxa o del pit, la veritat.
3: Tot i així l'àrbitre ho gestiona bastant malament.
4: Demanen el canvi,
1: sí. Ara s'ha incorporat Christensen, ajuden a posar-se...
2: Hi ha un moment que es toca la cuixa esquerra.
1: Sí. Mira, sí, ara té cuixera, Christensen. Parla amb Rafinha i marxa caminant amb el doctor Pruna.
3: Correia es quedava solíssim.
2: La veritat és que, clar...
3: Això és molt mal gestionat per part.
2: Molt mal, aquesta acció l'atures si el cop és al cap o abans.
3: O bueno,
2: si ara la lesió muscular no tens per què aturar l'acció. Entenc perfectament que els aficionats del Sevilla, els jugadors i companyia, sí, s'enfadin.
5: L'àrbitre està al costat i estem en Christensen. Sí. Si creu que està en perill la integritat física de Christensen, però... ha de parar quan...
2: Però no va estar, no?
6: És cert que tenia uns quants jugadors al voltant, en actitud activa, crec que s'han pogut trepitjar, i atura el joc just abans de la passada, això sí.
4: Jo crec que va una mica lent, però si el Xavi és capaç d'entendre la mim, jo entenc l'àrbitre.
0: Doncs ara el Barça jugant amb 10 futbolistes, oi? Mentre no entra Gerard Martín.
1: Està amb una cara destrossada, Christensen, amb molt de dolor. Ara s'estirava la samarreta mentre li tocaven la cuixa. No sé del tot què ha passat, no, però s'ha fet molt de mal, Christensen.
4: No veieu, on és el problema?
3: És cuixa esquerra.
2: Sembla cuixa esquerra, sí, però no per un cop.
4: No és, com... no és Xavi un calmant.
2: No ha semblat,
4: sí,
2: no?
4: No és això, eh?
1: Ara hi ha un canvi al Sevilla, marxa Félix Correia, entra Ejuque, el dorsal 21.
0: I s'afanya també Gerard Martín per poder entrar, però...
2: Sóc el quadríceps, Christensen, a mi no em sembla que hi hagi contacte del jugador del Sevilla de Llull.
4: No,
2: sobre
4: no,
2: aquesta zona, que s'ho fa tot sol.
4: Potser és un problema muscular, sí, que s'ho hagi fet tot sol, no?
2: Sí.
4: Podria ser. Escolta'm, Gerard Martín ha tardat una mica entrant.
2: Sí.
4: Ja tornem a estar amb la història de...
0: Estava escalfant-se, però com si... Christensen era fora i continuava, ja, sense, que... i continuava sense canviar-se.
4: Jo volia caure la temptació aquesta del Carles, que estic absolutament d'acord, que és que aquesta mania que els futbolistes s'escalfen amb roba d'escalfament tota la vida, i clar, aleshores s'han de posar les samarretes, s'han d'acordar les botes, cadascú, hi ha gent que s'ha de fer tot.
2: Les canyelleres, en aquest cas també, de Gerard Martín.
4: I clar, si has d'entrar per una urgència, doncs has de, clar, entres tard.
0: La pilota la juga Eric García. Guanya el Barça 1-2 amb el 14 de la segona meitat. Els dos gols de Rafinha que han capgirat el gol inicial del Sevilla. La primera meitat havia marcat Fofanà.
4: I problema del futbol modern, no? No parlo de Gerard Martín, perquè si tots ho fan, clar, fins que ningú no digui, escolta'm, fem-ho d'una altra manera, això no es canviarà. Bé, la qüestió que s'han fet els primers canvis, que el Sevilla ha reaccionat, que Gerard Martín entra fred per compartir amb Cubarsí i que el Barça s'ha posat per davant al marcador a punt del quart d'hora de la segona.
0: Puja la pilota Gerard Martín, l'envia cap a Rafinha, ha tallat Fofanà, apareix però molt bé Gordon, valuosa aportació amb aquesta recuperació per part de l'anglès. La té Pedri, la toca per Cubarsí, la passada cap a Eric García, creu a la divisòria, tot això encara en zona endarrerida. La toca Rafinha, buscava Lamine Yamal, la salva Lamine, la juga cap a Fermín, Fermín toca per Eric.
4: Bé, el Barça canviant-li el ritme al partit, possessions més llargues, ara cal córrer menys que mai per atacar.
0: Lamine a punt de perdre la pilota, la perd, recupera Fofanà, se l'endú, és molt potent, però Lamine torna a recuperar-la. L'àrbitre diu que hi ha hagut una falta anterior sobre Fofanà.
4: Amb raó?
2: Fermín, una falta de Fermín. Sí.
0: Ah, la falta, dius.
4: Sí, que havia xulat la falta, però ho volia dir. Bé, el Barça guanya per 1-2, i ja sabeu que hi ha qui no canvia de seient quan el seu equip va guanyant, o qui entra sempre per la mateixa porta de l'estadi. És molt personal, això, aleshores està molt bé, però en algunes ocasions també cal tenir un pla, per exemple, la jubilació. Així que entra per dir,

0: partit, comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Informa-te'n a caixabank.cat. El 15 de la segona part, el Barça s'ha posat per davant el marcador, però això no s'ha acabat. El Sevilla tindrà alguna accelerada més. El Barça no s'ha d'acomodar, ha d'entendre que el partit està viu, i si pot fer el tercer i empaquetar la victòria, millor.
1: Fa la centrada Suazo cap a l'interior de l'àrea, allunya la pilota Rodri, puntada llarga, intenta controlar-la Suazo, se l'endú Cochora Juili, l'envia cap al seu border, cap a Odisseas Blajodimos.
2: Ara ens han ensenyat
1: puntada llarga.
2: Una imatge de Christensen amb gel al quàdriceps de la cuixa esquerra.
3: Que seria
2: puntal.
3: El recte anterior. Sí. Sí.
0: O sigui, problemes musculars clarament, eh? No sí. Sabem si per un contacte, que, tot i que el Xavi ja ha estat clar que no l'ha vist, o si per una qüestió que s'hagi fet tot sol, que sembla el més probable.
1: Juga la pilota al Barça, la d'Eric García, 1-2, guanya l'equip de Flick.
4: Amb aquest resultat, el Barça continuaria sent líder amb 21 punts, 6 més que el Madrid i Betis, que tots dos juguen demà.
1: Líder en solitari, una condició que esperem que mantingui d'aquí a mitja horeta. Pilota que toca enrere, Cancelo, la juga cap a Gerard Martín.
0: I ha fet el canvi per emergència Flick, però aguanta l'equip, eh? Ha passat ja el primer quart d'hora, que sabeu que és normalment la primera finestra de canvis, i Flick no l'ha fet servir.
5: Avui Flick està canviant dinàmiques.
1: Rodri l'envia per Gordon, Gordon entra dins l'àrea, continua encara Gordon, Gordon no pot superar Fofana, que li pren la pilota, la juga cap a Gomer, Rodri posa la cama, quin, torna a ser pilota pel Barça.
0: Quin interruptor de les transicions rivals, sempre amb la mànega.
1: És una xafa guitarra, sí, els atacs, sí, del rival complet. O sigui, quan
0: no deixa...
1: quan s'animen, perquè es pensa, sí, sí, que apareix el passat de Rodri, allà, a més de caminant,
0: saps aquella foguereta que no deixes, sí, que revifi? Sí, sí. Doncs encén la foguera i de cop i volta algú la paga.
1: Té la pilota Gordon, Gordon a punt d'entrar dins l'àrea, ho intenta encara l'anglès, la juga cap a Pedri, Pedri la toca a la frontal per Rodri, precisament, xuta Rodri, la pilota se'n va a fora de corna, corna, corna, corna, i Carles.
6: Serà el tercer, 2-1.
0: Ha aprovat el xut.
1: Ha dubtat l'àrbitre per si la pilota anava a porteria, anava a servei de porteria, però un defensa del Sevilla l'ha tocat i per tant és corna favorable al Barça.
0: Molt bona segona part del Barça, que ha canviat el partit, com dèiem, ha refrescat les idees, ha reflexionat, ha refredat tot plegat i s'imposa el futbol en aquesta segona part, on el Barça ja ha fet el segon. Podria ser un dels primers xuts de Rodri en la samarreta del Barça, fins ara no en recordo gaire.
1: Picarà el corna Rafinha des de la dreta, ho fa amb la cama esquerra, el primer pal una mica baix, la pilota directa a porteria, ha tocat el pal i la posterior rematada de Rodri ha sortit fora. Ha estat a punt de fer un gol directe de corna, un gol olímpic Rafinha. Ha estat a punt de fer un gol olímpic Rafinha, ja és el que ens faltava per veure. Rafinha marcant el que no ha fet Messi, no? O vau dir que sí al final?
2: No, la xilena. Aquí Blajodimos s'ha espantat veient la trajectòria, sí, de la, sí, pilota, sí, perquè...
6: I se la menja un defensa al primer pal.
2: És una pilota perquè el porter la refusi o algun dels seus companys.
0: Va tan tensa, eh?
6: Diria que la frega, eh?
0: Va tan tensa que és increïble. Rafinha fent de nou, però quan ha de fer d'extrem també fa entrades d'extrem.
5: Reia Rafinha ara.
0: I quan ha de fer de capità, i quan ha de fer d'intermediari amb l'àrbitre, i quan ha de fer, no sé, ha de decidir qui pica els penals.
1: Sí, sí, ha de donar calmar jugadors, companys, animar d'altres, que es veu moixos.
0: Bestial, bestial.
1: Sí, sí.
0: Bé, el Barça guanya
1: renovat,
0: aquí a Sevilla.
1: Renovat, sí, fins al 2030.
0: Gran notícia. Guanya aquí a Sevilla i guanyava Badalona. Ernest.
7: I encara guanya. El que passa que no guanya de 10, guanya ara mateix de 6, 56 a 62. Encara també queda molt partit aquí. Estem al tercer quart, queden 3 minuts.
1: Pilota per Gordon, banda esquerra. Continua Gordon, l'ha de tocar enrere perquè hi arribi Cancelo. Cancelo juga la pilota per Rodri. Rodri troba Pedri. Pedri deixa anar molt bé, ràpid per Cancelo. Xuta Cancelo, se li escapa Blajodimos, dos temps atrapa.
0: Lloberes, tal com està Rafinha, si necessita el Barça un tirador de triples, sí, o alguna cosa...
8: Sí, sí, sí.
0: Jo crec,
8: sí,
0: que li
8: però
0: podem
8: dic una
0: proposar,
8: cosa, m'has dit que érem nosaltres que marcàvem el camí, eh?
0: Sí,
8: i nosaltres anem cos a cos.
0: Ho he encertat o no? Ho he encertat que ens marcàveu el camí o no?
8: Sí, sí, ja ho has vist que ha fet el gol, ràpidament.
0: Sí, sí, sí.
8: No, anem bé, anem bé. Aquí, de moment, amb molta serietat, però ja saps tu que això, el bàsquet, en un moment, clar, saps?
0: Bé,
8: i no
0: és fàcil que el València es rendeixi, no és un equip que estigui preparat per rendir-se.
8: No, però són encara tendrets, eh? Ells tenen moltes baixes, encara que el Barça també, però que encara no s'han estrenat, però ells estan patint molt en el joc interior.
3: Hi ha falta favorable a Sevilla, una falta de Fermín.
0: És el moment de partit, Bernat, per fer el tercer.
3: Sí.
0: I no patir la recta final, eh? Perquè el Barça està sent molt superior a la segona part i falta encertar una mica més o donar-li una pilota a Rafinha, perquè tal com està, potser si en té una ja en tenim prou.
3: Serà pilota favorable al Barça, l'ha acabat perdent Miguel Sierra, tot i les protestes del jove futbolista del Sevilla.
5: Us deia que Flick està canviant dinàmiques. Normalment, els cinc jugadors que surten a escalfar-se al principi de la segona meitat són els que primer surten i no surt un jugador nou a escalfar-se fins que un d'ells ja no ha entrat al terreny de joc, fins que hi ha un vitrall lliure, perquè ens entenguem. Doncs avui no està fent això. Avui hi ha tres jugadors fixes a escalfar-se, que són Olmo, Bernal i Koundé, i els altres van rotant, es van canviant el vitrall entre Gavi, Gabriel, Jesús, Xavi Espart i Adeyemi.
0: O sigui, Adeyemi no és dels suplents fixes, eh? Avui,
5: avui no, només hi ha aquests tres, Bernal, Koundé i Olmo.
0: Té clar que Gordon estigui bé o no, li dona control, la pilota torna a anar cap a dintre, no accelera i que potser Flick té clar que avui no vol accelerar si no és en cas d'emergència.
3: Juga la pilota al Barça, la té Eric, ja som a camp del Sevilla, 1-2, guanya el Barça, minut 21 de la segona meitat. La toca a Cubarsí, en horitzontal i al costat per Rodri. Rodri cap a Fermín, Fermín per Cubarsí, Cubarsí per Lamine Yamal.
0: No ens diem que acomodarem, però el Sevilla ha baixat el to físic, eh?
3: Pilota per Rodri, avança metres, la cedeix en diagonal cap a la pujada de Gordon, a l'extrem esquerre, la deixa per Gerard Martín, que ha buscat una passada cap a Cancelo, bastant ben pensada, però Cancelo no
0: ha pensat
3: no,
0: el mateix. Ha fintat tan bé la centrada que se l'ha cregut Cancelo,
3: sí,
0: i tot.
3: Sí, sí.
0: Gerard Martín obria el cos com per centrar la pilota de rosca i en l'últim moment l'ha filtrada per Cancelo.
3: Talla la pilota Gerard Martín, l'envia fora, l'esfèrica surt per la línia lateral, serà servei de banda, el Sevilla aprofitarà per fer canvis.
5: En farà dos, marxa el dorsal número 20, no, entra el dorsal número 22, que és Carmona, també entra el dorsal número 16, que és Isaac Romero, marxa Kokorashvili, i amb el primer m'heu d'ajudar.
0: Ha marxat al lateral dret, no?
5: Iglesias?
0: No, Juan Iglesias s'ha posat com a central.
5: Sanganté.
0: Gràcies. Ha passat a la dreta Carmona i es desplaça al central dretà Juan Iglesias, que era al lateral. Busca cames fresques Luis García Plata, perquè ja notava que el Sevilla, el que dèiem, havia baixat el to físic. Ara el recuperarà. Compte amb Bejuque, l'extrem dret, que és un jugador de molt desequilibri, i atacarà Cancelo.
9: Compte, fet amb tots els refrescos del Sevilla, és l'equip amb més gols de jugadors que surten des de la banqueta. 4, gairebé la meitat dels 9 que sumava fins ara.
3: Toca la pilota Isaac Romero, que acaba d'entrar, que farà dos puntes ara, Yuri i Isaac Romero.
0: Isaac Romero amb Luis García Plata està jugant com a la mitja punta, eh? Sí. És com un tercer migcampista, ballarà al voltant de Robi Yuri.
3: Oh, que bé, Pedri, ara protegit.
0: Al voltant de Robi Yuri els migcampistes.
3: Té la pilota a la mínia mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha.
0: No falla,
3: hat-trick de Rafinha. Com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para. És el nou nou, és el millor nou del món avui en dia. Senyores i senyors, tal com ho sentiu, és el millor nou, és el millor davanter centre que podríem trobar al futbol mundial. I mira que em buscàvem, qui farà els 40 gols? Que sumen 92, qui retorres, qui farà? Ai, no podem anar sense davantir, podem anar-hi perquè ja el tenim. Ha marcat el tercer gol de la nit Rafinha, hat-trick pel brasiler, 1-3 pel Barça, exhibició golejadora del capità, que està convertint-se en un autèntic descobriment, en un fenomen del futbol, un davanter centre de cap a peus, aquí al 24 de la segona, Sevilla 1, Barça Rafinha 3.
0: Pausa d'hidratació, és una pirata. O sigui, és una cosa que ja es veia i hem dit, si en té una en tindrem prou. És que no falla. El Barça recupera una pilota, molt bona passada de Lamine Yamal, que està fent una excel·lent segona part després de refredar els seus ànims al vestidor, i la parella Lamine Yamal i Rafinha tornen a parir el gol. Lamine Yamal interpreta perfectament en el moment moment just la desmarcada profunda de Rafinha, que ja guanya tant d'avantatge que només ha de pensar com superarà Blajodimos, i està en tal estat de gràcia que, com feia Trumbo amb els tirs lliures, amb els ulls tancats, podria fer els gols. Toca suau per sobre de Blajodimos, fa el tercer després d'intentar un gol olímpic que s'ha estavellat al pal, i després de marcar les diferències en cada escena del partit. Demanàvem el tercer, demanàvem que el Barça confirmés la seva gran superioritat de la segona part. M'encanta el Barça de la segona part, i Rafinha ho firma, el tercer, l'1-3. Això ja se li complica molt al Sevilla.
5: 12 gols a la Lliga, 14 des que comença la temporada per Rafinha, que quan ha vist que la pilota entrava ha sortit a celebrar-ho, somreia Rafinha, somreien els seus companys, i Rafinha feia un gest, movia la mà amunt i avall, fent cara de déu-n'hi-do el que estem fent avui. Lamine Yamal, que ha anat a celebrar-ho amb Rafinha, i abans de marxar cap al cercle central ha mirat a la càmera i ha fet un 3 amb la mà i ha assenyalat a Rafinha, dient que ell n'ha fet 3.
2: El Barça és una màquina de jugar a futbol, molt bé Lamine, i Rafinha és una màquina de fer gols. A més, la desmarcada és voraç, veu l'espai i s'hi llença com si fos un sprinter, i després té la capacitat de ser delicat amb la rematada per fer la picadeta com les feia Sitia Begiristain, que segurament va coincidir al Barça amb Steve Trumbo, que era un pivot nord-americà del Barça de bàsquet dels anys 80.
0: Fas bé de contextualitzar, eh? Després de D'Artagnan, bé, Steve Trumbo. Ja.
1: Una cosa.
2: Quants hat-tricks ha fet Rafinha?
4: Aquesta temporada, 2 hat-tricks, i en total, en la seva carrera, 5, tots els 5 hat-tricks amb el Barça.
1: Sabeu, però, que hi ha aquella cosa de ser absolutament purista, que és el hat-trick perfecte. Pot ser que avui Rafinha hagi fet un gol amb la dreta, un amb l'esquerra i un de cap?
0: És que ho fa tot.
1: És el hat-trick pur, el perfecte.
0: És que ho fa tot. Jo ja he proposat a Macià Lloberes que si necessiteu un triplista, crec que està d'oferta.
8: Crec que ho necessitarem, doncs.
7: Sí, sí, per tirar el Barça avui aquí. Amb Steve Trumbo avui, em sembla que ho salvaríem, això.
0: Com va això?
7: No, el València s'acosta, eh? S'ha acostat a 3, ara guanya de 5 el Barça. Hi haurà emoció. Estem a 31 segons perquè acabi el tercer quart i queda l'últim.
0: Lloberes, què ha de fer el Barça per rematar-ho?
8: Enjuieu vosaltres, perquè aquí no... home, el que ha de fer és seguir una mica com el que estava fent, però jo penso que ara ha renunciat al tir de 3, que és el que... Ai, espera. No,
7: fallat.
8: Perdó. No, però que això, que ara està amb bastanta més energia, això s'està penetrant molt, la defensa no està incomodant a l'atac de València, ha deixat de fer coses.
0: Doncs aviam si la recupera en aquest últim quart, perquè per temporada també és normal que hi hagi una mica de muntanya russa, no?
8: Cert. Però vosaltres aneu molt feliços, vaja.
0: Bé, la segona part fantàstica, la primera aquí ha costat, vull dir, sempre surt el sol. Per cert, que contextualitzo el tema de Steve Trumbo, no sé si algú el va veure mai, o sigui, no sé si és una llegenda urbana o no, llançar tirs lliures amb els ulls.
2: Sí, home, hi havia imatges sí? de la seva època al Barça.
0: D'acord,
2: sí.
0: Quedo tranquil. Doncs.
1: Sí. Steve Trumbo era...
2: I tenia un gran percentatge de tirs lliures, però altíssim.
0: Era mormó. Compte una reobració del Sevilla.
1: Que acabarà amb la pilota a les mans de Livakovic, el debutant avui a la porteria del Barça.
0: Resultat Macià.
7: Ara mateix València 61, Barça 64, pràcticament final del tercer quart.
0: Mireia, ara sí que es prepara...
5: Adeyemi.
0: El que pot rebentar-ho tot.
5: Exacte, es prepara Adeyemi, també es prepara Dani Olmo.
0: Mira que Flick ha esperat tenir dos gols d'avantatge per desempallegar-se del control que li dona Gordon, que no li dona Adeyemi. Flick sempre fidel i savi amb les seves decisions. Fa la sensació que Dani Olmo i Adeyemi per Fermín i Gordon, oi? O algú té alguna altra alternativa?
2: No.
4: Per cert, ara mateix no se'ns està podent seguir pel web de Catalunya Ràdio ni 3CAT. Informa els oients que hi estem treballant.
1: El canal d'àudio de Movistar, sí?
4: Sí, aquí no hi ha cap problema. És el web de 3CAT i web de Catalunya Ràdio.
0: Doncs, mentre ho resolem, podeu veure la imatge i sentir l'àudio.
4: 4.
1: Pilota que juga Gordon, l'envia cap a la posició de Pedri. Pedri toca enrere, 1-3, guanya el Barça, 3 gols de Rafinha. cap, girant el primer, el que havia fet el Sevilla a la primera meitat, al minut 18, Fofana. Primera meitat molt igualada, fins i tot amb lleugera superioritat del Sevilla, però a la segona part el Barça ha sortit molt endollat, molt seriós i molt efectiu.
0: Ha aixafat el Sevilla, que a la primera part havia mantingut un to físic altíssim, però no sé si és que el Barça que l'ha domat o el Sevilla que ha caigut, però no té res a veure la segona part amb la primera.
1: Pilota que intenta jugar a Miguel Sierra, l'avantatge és per Eric García, que posa el cos, potser en falta.
0: Sí, sí, perquè no l'acabava de desplaçar amb l'espatlla, i per acabar-ho de fer fora del camp, finalment s'ha girat com de cara, i entenc que hi hagi pogut xular l'empenta. Els canvis.
5: Marxa Fermín amb el dorsal número 7, marxa Xinuxano cap a l'àrea tècnica, una mica cap cot, us diria, i entrarà Dani Olmo.
0: I no serà Gordon el substituït, no, perquè hi ha un intercanvi de...
5: Brassal de capità. Avui se'l queda Pedri. Marxa Rafinha. Tres gols avui de Rafinha, que marxa, es dona la volta, aplaudeix els 550 aficionats que hi ha avui aquí a Sevilla, que li fan l'onada de la distància.
0: Té temps per tot.
5: I ara sí que arriba a l'àrea tècnica i xoca les mans amb Adeyemi, que ja entra al camp.
0: Té temps per posar-li el braçal al segon capità, per dir-li a l'àrbitre que ara farà un últim sprint per no saltar-se el temps reglamentari per fer el canvi, i mentre fa l'esprint aplaudia l'afició.
1: Penja la pilota al Sevilla a l'interior de l'àrea, la llunya Dani Olmo amb un siri, no s'atreveix a sortir l'Ivakovic, la llunya el de sempre, Rodri recupera la pilota al Barça, la té Pedri, vinga va, corre Adeyemi, corre, posa't a córrer ja. Llàstima, la pilota no li ha arribat.
0: Veurem Gordon de nou.
1: Gordon de nou, Adeyemi continua a la banda esquerra, continua, vull dir, ocupa la banda esquerra, que és on l'hem vist des que ha fitxat pel Barça.
0: A Gordon de nou no l'hem vist, oi, encara? No l'havíem vist, oi, aquí amb el Barça?
1: Jo crec que sí, que...
0: Sí?
1: Potser va ser el Gamper,
0: potser,
1: però...
0: Ah, Gamper, potser sí. En un amistós, sí.
1: Però algun dia em sona haver-lo vist.
0: Podria ser el Gamper.
4: Per cert, especifico que per l'app no tenim cap problema, eh? Per l'app se'ns pot seguir bé, però no se'ns pot sentir bé, és pel web. Per l'app no hi ha problema.
1: App D. Web, no.
4: Molt bé.
1: Pilota que talla Eric, l'envia Olmo cap a Gordon. Gordon aguanta, la juga cap a Lamin Yamal. Lamin Yamal la rep a la banda dreta.
0: Ja hi va, ja hi va.
1: Continua Lamin, la cedeix cap a Gordon. No, Gordon, quina pífia. Llàstima, el rebot de parapeus de Dani Olmo. Pilota, Gordon, torna a pifiar-la. Doble misto, però... Misto...
0: Mentalment...
1: Misto, eh?
0: Mentalment...
1: Capsa de misto, eh?
0: Té el deute del gol al cap. Ja fa dies que jo vaig percebre alguna cosa, però mai tens la seguretat. Jo crec que ja la podem tenir, perquè com ha acabat Gordon aquest primer xut i després no entendre que té una segona oportunitat amb una passada molt forta, però ell està a la frontal de la petita. Es lamenta Gordon, Mireia.
5: Sí, ara s'arrepenja sobre els genolls, mira la porteria, no s'ho pot acabar de creure en el moment en què el Sevilla esgota canvis, marxen Fofana i marxa també Miguel Sierra, entren Guridi i Alfon.
0: Alfon passarà a jugar a la banda esquerra, on s'havia desplaçat Sierra des de l'entrada de Juque a la dreta, i Guridi, la segona alçada del mitjamp. Luis García Plaza és un altre entrenador que li agraden les tres alçades. Eren Agumé, Fofana i Kotsourashvili, això d'entrada, ara és Agumé, Guridi i Isaac Romero.
1: 1-3, guanya el Barça, falta sobre Dani Olmo. No em puc treure del cap el doble misto de Gordon.
5: Jo crec que ell tampoc, Bernat.
1: El segon...
0: Haurà de millorar, Xavi, mentalment, per sortir d'aquí.
2: Sí, sí. És que la segona és una centra des de la dreta que no impacta, si impacta era gol. Estava a la frontal de la petita sense porter i no ha tingut precisió per posar bé el peu.
0: És moment d'ajudar-lo a sortir del sol.
1: Pedri amb Adeyemi, Adeyemi se'n va amb un rebot, continua encara Adeyemi, la pilota li queda enrere, la salva Adeyemi, se l'endona. Finalment no ha pogut superar la triple presència de jugadors al Sevilla. Qui se l'endú és Rodri, hi ha hagut falta sobre Dani Olmo i hi haurà targeta groga per Agumé.
0: Una entrada dura, sí, sí.
5: La primera targeta del partit, i ja en el moment en què hi ha dos jugadors del Barça estesos a terra. Olmo per aquesta falta que ha rebut d'Agumé, però és que prop del cercle central també hi ha quedat estès Pedri. Es toca el turmell de la cama dreta, amb ell hi havia Cobercí, Gerard Martín i Eric García. Ara s'hi acosta l'àrbitre i Pedri es posa dret amb l'ajuda de Gerard Martín.
2: Una trepitjada, és una trepitjada
0: Ben matisat. Una temporada es viu partit a partit i amb la jubilació passa una mica el mateix, es prepara pas a pas perquè pensar què vols fer en aquesta etapa de la nova vida és molt personal. Així que comença avui a planificar el futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Informa-te'n a CaixaBank.cat. El Barça picarà la falta que li han fet a Dani Olmo, el 35 de la segona. Guanya el Barça 1-3. Hat-trick de Rafinha, que ja no és al camp.
1: Rep la pilota a Lamine Yamal a la banda dreta, la toca cap a Eric Garcia, torna a rebre-la Rodri, Rodri per Lamine, Lamine per Eric, la passada una mica llarga, la pot refusar la defensa del Sevilla, intenta arribar-hi Llur, pilota en avantatge per la defensa del Barça, ja la juga Gerard Martín, que amaga i filtra i amb confiança supera Isaac Romero. Jugant la pilota el Barça en defensa. 35 de la segona meitat. Guanya el Barça 1-3 a Sevilla. En el partit més complicat de moment dels que s'ha trobat aquesta temporada. Estem d'acord amb això, no?
2: Sí, sí, però 1-3 a camp rival i només ataca el Barça pràcticament en aquesta temporada.
1: De Jenny fa la centrada i pot arribar Gordon, que no sap on està la pilota i acaba atrapant-la el porter Blajo Dimas.
0: Ha atacat bé la centrada de Jenny Gordon, havia tocat Castrini i gairebé no pot reaccionar Blajo Dimas. Jo estic d'acord amb el Xavi, que la segona part ja és monòleg. O sigui, la segona part és de tot el que ens havia ensenyat el Barça. La primera és la que té resistència al Sevilla.
6: A la segona, el Sevilla encara no ha rematat.
1: Pilota per Isaac Romero, intenta superar Gerard Martín, no ho aconsegueix, s'endú la pilota amb la panxa, un sector de públic reclama uns possibles mans.
0: I la primera part, Carles havia rematat quatre vegades.
6: Correcte, dos centre pals, dos fora.
1: La pilota la juga al Barça. En defensa.
0: Ja sabeu que Adeyemi, com a mínim, una la tindrà.
1: Juga la pilota a la banda dreta. La té Eric Garcia. Eric juga cap a Dani Olmo. Olmo per Pedri. Pedri enrere. Tocant-la cap a Gerard Martín. Gerard Martín la trepitja. Toca per Cubarsí.
0: La primera part del Sevilla ha estat similar a la segona part del Llevant, no? És quan hem tingut resistència d'un rival.
1: Pilota que puja Eric, aguanta la pilota, la toca per Lamine. Lamine combina amb Olmo, Olmo a la mitja volta, la toca cap a Gordon, Gordon amb Lamine, cau a terra, falta.
0: Duríssima, eh?
1: Falta sobre Lamine Yamal, falta bona per un esquerrà, falta bona per Lamine.
0: Sí, perquè no hi és Rafinha tampoc,
1: sí.
0: Oi?
1: I si no, qui la podria xutar? Olmo va cap allà, que sí, mai el li deixen xutar ni faltes ni penals.
0: Però aquesta se la queda a Lamine Yamal,
2: sí, no, li han fet a ell,
0: està escrit, està escrit. Acabem la falta i anirem a Badalona. Aviam què fa el Barça de bàsquet contra el València, la segona semifinal de la Supercopa, perquè el partit s'havia encallat, però abans Lamine Yamal
1: sí
0: voldrà provar a porteria.
1: És el minut 37 de la segona meitat. El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla. El públic no para de cantar, però de moment l'alegria cau del costat blaugrana. Comenten la jugada Dani Olmo i Lamine Yamal. Els dos amb les mans als genolls, una mica a la gatzoneta, xerrant, dient, escolta, tu què faries? Home, mira, per allà hi ha un forat, hi ha una tanca nombrosíssima del Sevilla, gairebé una tanca doble. Primer una formada per 5-6 jugadors, més dos més, més el cocodril, el que hi ha a terra. Veurem qui la pica. Si Olmo o Lamine. I va Olmo, encara no, i va Lamine, ara sí, xuta Lamine directament a la tanca defensiva. Les converses no han fructificat.
0: Ha provat Lamine Yamal, però la pilota no ha agafat prou alçada.
9: Tanca de 6 més 2.
2: L'ha tret amb el cap saltant Isaac Romero. O sigui, estava ben picada, eh? Potser una mica fluixa, però tenia bona direcció.
1: Té la pilota Lamine Yamal. Espera l'arribada d'algun company. La cedeix en curt finalment per Dani Olmo. Olmo enrere per Eric.
5: Esgotarà canvis al Barça. Es preparen Gabriel Jesús i Marc Bernal.
1: Tocant la pilota Gerard Martín. L'envia per Adeyemi. Adeyemi davant de Juan Iglesias. Ha intentat prendre el lateral dret del Sevilla. Ha acabat enviant-la fora. Serà servei de banda. Out favorable al Barça. La posarà en joc Cancelo. L'envia cap a Adeyemi. Adeyemi rep una trompada. L'àrbitre dona la lliga d'avantatge. Continua jugant el Barça en defensa amb Cubarsí. 1-3, 3 gols de Rafinha, un hat-trick perfecte. Un gol amb la dreta, un gol amb l'esquerra, un gol de cap. Com marquen els cànons, això s'ho van inventar els anglesos, oi?
0: Sí.
1: Això del hat-trick perfecte, dic, eh? El futbol ja sabem que també. Però els brasilers el van perfeccionar. I Rafinha ho fa tot. Sí. Juga la pilota Rodri al cercle central, l'envia cordeta per Cubarsí, jugant cap a Dean i Olmo. Olmo amb la mínia mal. Lamine, la trepitja, aguanta, la toca per Olmo. Falla ara Lamine en el lliurament, hi havia possibles mans i l'àrbitre les assenyala. Mans de Guridi.
5: Es queixen els jugadors del Sevilla, li reclamen a Martínez Munuera.
1: A veure si el Barça aprofita per fer els canvis, Mireia.
5: Sí, sí que aprofitarà. D'entrada marxarà Pedri, una altra vegada ball de braçals de capità, aquesta vegada Pedri li dona a Eric García. L'altre jugador que marxa, el que ha estat el nou en els últims minuts, marxa Gordon. Es preparen per entrar Marc Bernal en el lloc de Pedri i Gabriel Jesús en el lloc d'Antoni Gordon.
0: Gordon, que necessitarà una recuperació mental, que l'ajudin i l'acompanyin.
1: Amb perquè, Anglaterra, potser.
0: Perquè si hi havia algun dubte sobre com havia encaixat i paït, que no ha fet encara cap gol, que se li ha resistit la rematada després d'aquests minuts com a nou, sí, s'ha acabat de tenir clar.
1: Tornarà a marcar Gabriel Jesús? Serà capaç de fer bona aquella estadística que has explicat al Marc Domènech, que cada cop que xuta porteria fa gol, que xuta entre tres pals fa gol. Pilota pel Sevilla en atac. El xut atrapa l'Ivakovic.
0: Ha estat Alfon qui ha provat. Carles, és el primer xut del Sevilla.
9: A la segona part, sí.
1: Atrapat, llançant-se a terra a la seva dreta, Ivakovic.
2: Fora, fins i tot, sí, el xut, no?
1: Sí, així li podem escoltar una aturada.
2: Sí, bé, bé, no? Fa bé, Ivakovic a blocar la pilota, més, amb seguretat.
0: Ernest, què fa el Barça Bàsquet?
7: Doncs a moment sobreviure. 7 minuts pel final, està guanyant 67-74.
0: Bé, va fent la goma, Lloberes, però sempre per davant, eh?
8: Sí, no rendeix, però ha deixat de fer coses, eh? Perquè, mira, ara ja ha tornat a notar València.
7: Ja està 5 al València. Sí,
8: sí, sí. Per mi no està ben equilibrat, és a dir, el Barça ha perdut una mica aquesta línia que tenia de disciplina tàctica, que enraonava amb la línia exterior, ara sobreviu sense la línia interior, etc. València no rendeix.
0: Hi ha algun protagonista del Barça que vulguis destacar individualment?
8: Sí, sí, a mi avui perquè m'ha sorprès, no? Tu dius Robinson pels punts, però per mi Nivo, un jugador grandot, que a més molt físic i ha fet molt mal de moment en la pintura, diguem, de València.
0: Va bé, perquè així els anem descobrint, que nosaltres tenim deures pendents en el bàsquet encara.
1: Pilota sí, també... per Adeyemi, Adeyemi ja cau a terra i haurà falta. Sí, sí,
0: no els coneixem encara.
8: Només volia dir que ja he triat un nom que no costés gaire de dir.
0: No, però així ens els vas situant, eh? Home, l'altre dia amb Robinson teníem dubtes. No, el teníem tot clar.
8: Mica. Que no rigui el Barbàs.
1: Pilota favorable al Barça en una falta lateral enganxada a la línia lateral de l'àrea, que picarà Dani Olmo.
0: La tancarà Dani Olmo, és d'aquelles que picava Ronaldinho, que eren centrades xuts gairebé. Rodri se situa al davant de Blajodimos i veurem què fa Dani Olmo.
1: Atenció, hi va Dani Olmo, pica la falta directa, posa la mà Blajodimos per evitar que vagi a porteria. Bé, a porteria hi ha anat per evitar que vagi a gol. La recupera Jorge Jesús, Gabriel Jesús. Jesús és el seleccionador de Portugal, oi?
0: Sí. Bon xut a Dani Olmo, la falta lateral.
1: Sí. Pilota per Dani Olmo. La juga cap a Cancelo. Cancelo amb Cubarsí. Cubarsí, Amèric. Avui s'ha intentat un gol olímpic i aquest gol de falta lateral. Anava directe, oi?
0: Anava dintre.
9: Però el d'olímpic no era ben bé un intent, no? Ha acabat així, més que buscar-lo, creieu?
2: Sí, jo crec.
0: Però és que la tanca tant que qualsevol que toqui la pilota, o si no la toca, és perillosa.
2: Falten uns minuts i pot passar qualsevol cosa, perquè és futbol, però la segona part del Barça és un recital absolut.
0: És monumental, Xavi. Mira, estava pensant si era dels millors minuts, perquè era potser del més exigent que hem vist a la temporada.
2: No és tan exuberant com l'altre dia contra el Racing, però és que el partit estava igualat a la primera part i surts al descans i la repassada és increïble.
0: Increïble.
9: Hi ha una imatge de Fermín posant-se les mans al cap quan Rafinha fa el tercer, que segurament veurem en alguna repetició.
1: Ara insisteix la Villa Mal, pressionant com un animal. L'àrbitre li assenyala la falta, possiblement ho era. Falta sobre Gabriel Suazo, el seu rival, el seu lateral esquerre, amb qui avui s'ha enfrontat cara a cara. Pilota llarga del Sevilla, salta Gerard Martín, a punt d'endur-se una trompada. per part de Carmona. Recupera la pilota al Barça, la té Dani Olmo, l'envia pel velocista per Adeyemi, la controla l'alemany, el bavarès Adeyemi, entra dins d'àrea, continua Adeyemi, retalla Adeyemi, Adeyemi xuta, la salva el davant, la jodimos, allunya la pilota.
7: Però ja l'ha tinguda, sempre en té una i se l'ha fabricat, amb la conducció cap a la dreta, ha retallat amb la dreta, ha rematat amb l'esquerra i ha de rematar amb la dreta per fer gol. Amb l'esquerra no hi ha manera.
1: Té la pilota, Cancelo l'aixeca, l'envia cap a Gabriel Jesús, amb dificultats per controlar-la, surt de la zona d'enfocar cap a porteria, la remena, continua Jesús, intenta superar Juan Iglesias, serà servei de banda favorable al Barça. Quant temps s'afegirà?
5: 5 minuts.
1: Arribarem als 50. I si no hi ha d'alta, vagi inesperat, el Barça sumarà 3 punts més, 1-3. Amb hat-trick de Rafinha i amb el Barça generant ocasions.
4: I continuarà sent líder amb 21 punts.
2: Demà, Atlètic de Madrid, Madrid.
4: A un quart de 5.
2: Algun dels dos o a tots dos els hi agafaràs més avantatge.
1: Té la pilota Lamine Yamal, és el vèrtex del costat dret de l'àrea. La juga per Eric. Eric combina amb Marc Bernal. Bernal prepara el xut. De moment no, ara sí, s'ho torna a pensar. Xuta Marc Bernal, fora.
7: 5 d'afegit aquí a Sevilla per anar quadrant i no perdre'ns al final. Quan queda Badalona, Ernest?
2: 6 minuts i 13 segons i el Barça que guanya només de 4, 72-76.
7: Doncs sí, encara queda partit. Això cada cop són més llargs els bàsquets,
8: Són més llargs que el futbol, però fixa't que amb 6 minuts sort i Osipkowski ha entrat a pista i per tant ara són els moments claus del partit.
2: Ara patirem.
8: Sí, perquè ja li ha robat bola,
7: Sí, ara comença.
8: Vosaltres aneu fent i us esperarem.
1: T'estàs perdent una segona part del Barça.
7: Ja la recuperarà.
2: Clar, jo estic disfrutant molt sentint-vos, m'interessa més, de vegades, No, evidentment.
7: No, a mi m'interessa molt també si hi ha final catalana demà,
2: Home, i tant.
8: Clar, que n'hi haurà.
2: Esperem.
1: Talla la pilota Olmo. No la pot recuperar, se l'endú al mig del camp del Sevilla, amb Guridi. Guridi toca la pilota a la banda esquerra, la rep Suazo. Gabriel Suazo allarga una miqueta per Alfon. Alfon prova d'atacar davant d'Eric García, continua encara Alfon, posa la cama a Eric, se sap. Corna favorable al Sevilla.
9: El primer.
1: El primer tot el partit, oi?
9: Sí.
1: Primer corna favorable al Sevilla en tot el partit. Arriba al 47 de la segona meitat, és a dir, en temps afegit.
9: Com ha desactivat el Barça al Sevilla? El Sevilla era fins ara l'equip amb més accions d'estratègia a tota la Lliga, fins a 18, avui ben poques.
1: Picarà el corna des del costat esquerre al conjunt andalús. L'àrbitre mirant a l'interior de l'àrea per si hi ha ball de bastons. Treu la pilota amb el cap Dani Olmo, la refusa, pilota a la frontal de l'àrea. Intenta endur-se-la a Alfon, Alfon davant de Bernal. Bernal posa el cos, li pren la pilota netament. I l'àrbitre diu que l'esfèrica és pel Barça per una... Què, falta?
5: Probablement sobre Gerard Martín, que ha caigut dins de l'àrea. Es toca l'orella esquerra, Gerard Martín, tot i que és dret i recuperat.
1: Tot i que la pilota es col·loca en el lloc on hi ha hagut la lluita entre Bernal i Alfon. Posarà en joc la pilota Livakovic.
4: Final al Nuevo Mirandilla i victòria del Girona. Cádiz 1, Girona 2. El Girona és quart provisionalment amb 10 punts de la segona divisió.
7: Home, doncs ja tenim el Girona, la selecció catalana que s'ha classificat per la final d'hoquei patins demà, masculina i femenina, la penya, el Barça de futbol, falta el Barça bàsquet.
1: Isaac Romero xuta fora.
7: I ja ho tindrem.
1: Ha xutat des de fora l'àrea Isaac Romero. La pilota creuada ha sortit a l'esquerra de la porteria de Livakovic.
9: Tot ve d'una mala passada de Cancelo.
1: Sí. Ha fallat Cancelo, que quan ha vist que fallava ha reaccionat d'aquella manera, una mica de culpar el que no l'ha rebut.
9: A Olmo, sí, li deia, home, anticipa't i busca-la.
5: A Rodri el començo a veure una mica cansat. Amb el d'avui seran dos partits jugant els 90 minuts, el de Llevant, el del camp del Llevant i el d'avui.
1: No el dosifica, Flick, a Rodri, I ara se'n va amb la selecció espanyola, oi?
5: Sí.
7: Ja el dosificarà de la Fuente.
1: Sí. Seguríssim. Juga la pilota enrere. Crec que Espanya ha de venir a jugar aquí, al Sánchez Pizjuán.
10: dels sí. partits que disputa.
0: Sí, sí. A la Minya Mal, és veritat, tens raó, que és estrany que l'afició del Sevilla hagi perdut la memòria tan ràpida. Normalment no passi, s'ha de valorar la capacitat que ha tingut l'afició de refredar l'incident a la segona part, perquè gairebé no l'han xiulat, no?
10: No,
0: o és que potser ha començat tan ràpid i ha donat el gol. Bé, però la ràbia es manté. L'afició del Sevilla ha fet un pas enrere en el seu assetjament. Saps quan has dit el tema de la selecció espanyola? He pensat, ja el podran aplaudir. Tampoc l'han escridat gaire a la segona part.
10: No, jo crec que a la segona part hi ha hagut un moment al principi, hi ha hagut aquell moment que ha relliscat que la gent se n'ha enriut una mica, però de seguida ha recuperat la pilota i ha provocat el segon gol del Barça.
11: Recordem que ha donat dues
10: assistències. I aquí s'ha acabat la broma.
11: Que ha donat dues assistències,
10: Sí, sí. El públic premia el seu equip una mica per la bona temporada que de moment està fent i en lloc d'enfadar-se, doncs, aplaudeix i canta en el moment que l'àrbitre assenyala el final del partit. El Barça ha guanyat el Sánchez Pizjuán, nova victòria, setena consecutiva des de 7 jornades de Lliga, líder en solitari, líder absolut, avui sense necessitat de fer 5 gols, però amb 3 golaços de Rafinha, que ha fet un hat-trick perfecte, amb un gol en cada cama i un gol de cap, que el situen com a pichichi, com a líder de l'equip i com a golejador incontestable del futbol mundial. Rafinha avui marcant els gols després d'una actuació coral del Barça que especialment a la segona meitat ha estat excel·lent, ha estat de matrícula d'honor superant un rival que a la primera meitat el Sevilla s'havia mostrat fins i tot en algun moment superior, com a mínim en intensitat, en energia, en anar-hi. Ha marcat fins i tot un gol, el primer del partit Fofana, però després el gol de l'empat ràpid de Rafinha. I a la segona, dos més del brasiler han capgirat el marcador i el Barça, que n'ha pogut fer més, amb un corna llançat directe per Rafinha, que ha anat al pal, i amb alguna altra ocasió que no ha aprofitat la davantera del Barça, però que marxa contenta, perquè avui s'ha tornat a guanyar. Amb una primera meitat més disputada, més complicada, amb una primera meitat que segurament servirà de lliçó per altres partits difícils de la temporada, però que s'ha sabut refer amb una segona excel·lent, amb una autèntica lliçó magistral de futbol, sense la, entre cometes, facilitat d'altres dies, però generant la sensació que continuava sent molt superior al seu rival. Gran partit del Barça, especialment la segona meitat. El Sánchez Pizjuán, gran partit novament de Rafinha, que ja he perdut el compte de gols que està fent aquesta temporada, avui amb un hat-trick. Gran partit del Barça de Flick, que ha començat la temporada com un autèntic coet. No tenim cap però a afegir. Avui el Barça ha tornat a guanyar, ho ha fet convencent i amb un gran partit de futbol, especialment en una segona meitat de fàbula. Avui a Sevilla, nova victòria blaugrana. El Sánchez Pizjuán ha estat testimoni d'aquests 3 punts que tornen cap a Barcelona. Avui, aquí, Sevilla 1, Barça 3.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
13: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Els jugadors de Barça, pràcticament tots, que ja són a dins de vestidors, menys un, que és Rafinha, que és l'últim que s'ha quedat a celebrar el seu hat-trick i aquesta victòria amb els més de 500 espectadors que hi ha avui aquí, mentre podem sentir a Fermín pels micròfons de Movistar.
14: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
15: No sé si habéis tenido la sensación al descanso que este partido había que jugarlo de puntillas, es decir, que no podíais despistaros tal y como han sido los primeros 45 minutos.
14: No, el Sevilla aquí en su estadio aprieta mucho, la verdad que se nota y estábamos muy atentos, pero bueno, creo que Rafa ha hecho un hat-trick y hemos ganado el partido.
15: Ahora te pregunto por Rafa, pero te ha definido Álvaro Benito durante la retransmisión como una de las muchas pirañas que hay ahora mismo en el Barcelona por cómo mordéis. ¿Tenéis esa sensación de ir a morder siempre, apretar arriba, recuperar, de ser tan agresivos?
14: Al final es lo que nos pide el míster y todos estamos concienciados de ir a presión, de presionar tras pérdida y bueno, creo que todos vamos juntos y bueno, estamos contentos por el trabajo que estamos haciendo.
15: A ver, yo entiendo que Rafinha no sorprende por cómo presiona, por lo agresivo que es, por lo buen futbolista. Por lo goleador, ¿os está sorprendiendo también a vosotros?
14: Sí, un poco, porque nunca había jugado de delantero centro y la verdad que está haciendo un arranque temporada y un número muy bueno y ojalá siga así metiendo goles.
15: Es que no son solo los números, lo estáis entrenando porque los vemos en los movimientos, por ejemplo, hoy es un hat-trick perfecto, es uno con la cabeza, otro con la izquierda, con la derecha, quiero decir, hay que ser muy bueno, muy, muy buen delantero para hacer eso.
14: Sí, es que Rafa es muy bueno y se puede adaptar a cualquier posición de arriba y al final pues nosotros le damos balones y él mete los goles.
15: Y tú, en lo personal, agradecido de no tener que descansar, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti esta llamada con la selección?
14: No, muy contento por volver. Al final tenía ganas después de perder el Mundial y bueno, creo que empezaba bien la temporada y estoy contento de volver a la selección.
15: Yo con la familia aquí, que ya te he visto saludar varias veces, ¿no?
14: Sí, sí, aquí vivo cerca de aquí, así que hoy ha venido bastante familia.
15: Gracias, enhorabuena.
14: Gracias.
15: Te quedo con la sorpresa.
2: Fermín és d'un poble de Huelva, o sigui que a pocs quilòmetres de Sevilla, o a alguns quilòmetres de Sevilla, però tampoc excessivament lluny, segurament la seva família és del Campillo, un poble de la província de Huelva, y torna a parlar Suazo pel Sevilla.
15: Después de entregarse, de hacer un buen partido, de estar metido hasta el final, pero irte de vacío ante este gran Barça. ¿Qué tal, Gaby? Buenas.
16: Sí, bueno, sabíamos que enfrentábamos a un tremendo rival, lo dije entre semana, para mí uno de los equipos que hoy en día está jugando un mejor fútbol a nivel mundial, y creo que competimos de gran forma junto a nuestra afición, que nos alentó hasta el último minuto. Creo que competimos el segundo tiempo, si bien nos faltó un poquito más de energía para poder crear alguna ocasión más, pero creo que nos vamos con la frente en alto porque competimos hasta el final, entregamos todo por este equipo, y como siempre lo decimos, la actitud por delante, pese que ganemos, perdamos, empatemos, siempre va por delante la actitud.
15: Entiendo que crees que la clave ha estado ahí. Fíjate que hablamos al descanso, ¿no? ¿Va a ser posible repetir esta intensidad durante los siguientes 45 minutos? ¿Os ha dado para hasta donde os ha dado, no?
16: Sí, bueno, es parte de, como te digo, veníamos de partido seguido, ellos también, y los dos, la segunda parte creo que fue un poco menos intensa que la primera, fue por ambas partes. Si bien a nosotros nos faltó un poquito más de energía para poder tener claridad después de cara al gol, porque en verdad nos faltó ese pase que en el primer tiempo sí lo estábamos encontrando, en el segundo nos costó un poquito más, pero bueno, es parte del fútbol, nosotros competimos, dejamos todo dentro de la cancha y con eso nos vamos.
15: De todas maneras, Suazo, se nota que algo ha cambiado en la dinámica, no solo del equipo, sino también del club, ¿no? Os vais con una derrota, es verdad que tan solo en la segunda esta temporada, pero ya hemos visto cómo os ha respondido la afición.
16: Sí, al final es lo que nosotros hemos hablado desde pretemporada, que queremos y estamos intentando enamorar a esta hinchada con este grupo de jugadores que dentro de la cancha se está entregando todo, pese a que ganemos, perdamos, empatemos, y eso va a estar en cada partido.
15: Gracias y suerte para todo lo que viene.
16: Muchas gracias.
17: La TDT a Catalunya Ràdio.
18: Ei, com va? Com et dius?
19: Tenim un nom que el sap tothom.
18: Però d'on surts tu?
19: Tant se val d'on venim, si del sud.
18: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
19: Ara estem d'acord, estem d'acord.
18: Sí, i una estrella ens agermana.
20: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: El Barça de futbol ha guanyat a Sevilla per 1-3, hat-trick de Rafinha, i ara estem pendents del Barça de bàsquet. La penya espera finalista de la Supercopa. El Barça juga contra el València. Últim quart, Ernest, com ho tenim?
7: Doncs ara mateix seria el Barça el finalista d'aquesta Supercopa, perquè està resistint, Està resistint 79-84 davant d'un València que ensenya que té urpes. Anota ara TJ Shorts, torna a guanyar només de 3 el Barça. Un minut i mig clavat pel final.
0: Un minut i mig, Lloberes.
8: Sí, però més per la inconsciència, ja el podria haver resolt una mica, però aquí Panther, a Panther, per exemple, doncs vacilant, veus, ara per exemple perdent la bola, és a dir, quan ja el pots tancar o quan ja el tens, perquè València ja estava bastant, jo diria, cau.
7: Jo crec que el València li ha perdonat la vida al Barça,
8: bueno, València
7: vegades.
8: Perquè no té l'encert a la línia de 3, però ara tornem a anar a revisar, que el futbol duri menys.
7: Dues hores, 6 minuts a partit.
8: Això també n'hem d'enraonar,
7: I ara hi ha una revisió?
8: Sí.
7: Exacte, perquè pot ser bola pel València.
8: Queda 1-22.
7: I en aquest cas jugaríem per
0: doncs
7: empatar,
0: mira,
7: el partit.
0: Aprofitem la revisió per sentir el marc i les dades.
21: Les dades del partit.
3: Rematades, Barça 17, 7 entre els 3 pals, Sevilla 6, 3 entre els 3 pals. Corners, Barça 3, Sevilla 1. Faltes, Barça 11 amb cap targeta groga, Sevilla 10 amb una targeta groga. Fores de joc, Barça 2, Sevilla 5. Els gols esperats han estat de 3,26 pel Barça i 0,45 pel Sevilla. Hem acabat amb el 69% de possessió pel Barça i s'ha jugat un 55% del temps a camp de Sevilla.
17: La TVT a Catalunya Ràdio.
21: La millor carta de presentació d'un centre mèdic és el que en diuen els seus pacients. Descobreix les valoracions d'Epsilon Physio i comprova per què cada vegada més persones confien en nosaltres. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
0: Després de la revisió, possessió per aquí.
7: No ho saben encara, encara estan decidint. Es veu que
0: quines
7: no ve de
0: temps. Reflexions lloberes, eh?
7: Sí, sí, la veritat és que la Lloberes ja
8: estem
7: està
8: revisant,
7: negra.
8: Estem revisant tota l'estona, no? És que saps què passa?
0: Què volies comentar d'aquestes revisions que es passen, no?
8: Home, però si ja ho vam... A l'Eurolliga ja ho vam arreglar. És a dir, ja vam protestar perquè si no anàvem a sopar molt tard. I no, i a banda que no cal. És a dir, no cal estar-se mirant. És a dir,
0: no,
8: jo també sé arbitratge.
0: No, és que s'allarga molt, això.
8: Clar, llavors fas perdre una mica també... Ara avui perquè no tenim pressa, us estem escoltant a vosaltres, sí. Tot el que tu vulguis.
0: A veure.
8: Hi ha vegades que acabem a les 11 de la nit o no sé. Ah, o també ho són les 11.
7: Bola pel València, que jugarà per empatar el partit. Vaja. A 1 minut i 20 segons.
0: Són 3 punts d'avantatge del Barça.
7: Sí, sí, exactament, 81-84.
8: És veritat que en el triple no estan gens encertats ells, eh? Vull dir-te, un jugador com Brooks, que és un especialista, doncs...
7: Sort n'hi ha hagut.
8: Sí, només no? Cameron Taylor és el que està donant bastant, bastant nivell.
7: Bé, ara ja és una qüestió de supervivència, ja, Ricard, de sobreviure el minut que queda.
0: El micro esteu, o res.
8: Vinga.
7: Doncs vinga, 1 minut i 15 segons, TJ Shorts, el jugador més potent d'aquest València.
8: Deia,
7: falla un altre triple al València, de 36 intents o més 9 triples. Rebot pel Barça. Entrem a l'últim minut d'aquest partit i el Barça ha de preservar aquest avantatge com un tresor perquè demà tinguem final catalana de la Supercopa. A mitja pista, vota Justin Anderson.
8: Busca el directe amb caiguda d'Omuguà.
7: Passen els segons i el Barça jugarà al límit del temps d'aquesta possessió. Kevin Panther. Panther a punt de perdre el Barça. La perda. El rebot de Cameron Taylor, el millor jugador avui d'aquest València. El València es pot posar a 44 segons pel final, a només un punt. TJ Shorts, no, o empatar. Atenció, triple de Cameron, no, tres tirs. Tres tirs pel València per empatar el partit. Tres tirs de 35 segons.
0: Com els triples no els fan els tirs lliures, potser sí.
8: Clar, però clar, amb un triple de Taylor. Taylor ha sigut el millor jugador d'ells, amb 20 punts de moment, no? Però em sembla que hi ha sigut com a
7: Robinson,
8: no?
7: Robinson.
8: Ah, perdó.
7: Quarta de Robinson. Sí. T'imagines que, a més de tot això, hi ha pròrroga?
0: Ostres.
8: I què fem?
7: La Lloberes encara no havia caigut amb això, eh?
8: No, tu sempre estàs pensant en el més enllà.
0: Tenim ara... tercer temps fins la mitjanit, tranquils.
7: Perfecte, Rigard, perfecte.
8: Ah, d'acord, encara ens faríeu una mica de cas, no? 35.6 queda, vull dir-te.
7: Queda, sí. I ara mateix el València té les seves mans a empatar el partit.
8: Només empatar, però les boles següents...
7: Exacte.
8: La té el Barça, el partit el té la mà el Barça.
7: A veure, el primer de Cameron dintre. El Cameron Taylor du 21 punts, és el màxim anotador, un dels jugadors més intel·ligents de la plantilla, ex del Girona, alhora que, bé, amb més talent, també.
8: No, perquè és un híbrid, és un jugador que tant et pot jugar a diferents posicions.
7: El segon també. Ja només separa un punt els dos equips. Mira que fa estona que el València posa l'intermitent, per avançar, però de moment havia anat fallant triples, havia anat cometent errors, però el Barça se'l veu fràgil encara a aquestes alçades de la temporada. Atenció, el tir lliure de l'empat. Cameron Taylor, que anota. Partit empatat a 84, temps mort que demana Alexander Sekulic, 35 segons pel final, Ricard.
0: Doncs el Barça que tindrà possessió, amb empat a 84, 35 segons. Aquí a Sevilla, Mireia, encara no hi ha notícies de flip.
22: No, encara no, som a la sala de premsa esperant.
0: Doncs un bon moment, perquè repassem amb el centre de dades els partits de la jornada.
23: Partits de la jornada.
24: Repassem resultats d'aquesta jornada. L'Espanyol 1, Elx 3.
25: Osasuna 1, Rayo Vallecano 1.
24: Athletic Club 0, Alavés 0.
25: Celta 4, Racing 0.
24: Celta 5, Racing 0. I Sevilla 1, Barça 3. Demà a les 2 al Coliseu es juga...
25: Getafe, Màlaga.
24: A 4:15 al Metropolitano.
25: Atlètic de Madrid, Madrid.
24: A 7:15 a Riazor.
25: Depor, Betis.
24: I a la mateixa hora a la Ceràmica.
25: Villarreal, Llevant.
24: A les 9 a Mestalla.
25: València, Reial Societat.
24: El Barça és líder amb 21 punts.
25: Madrid i Betis tots dos amb 15 punts i un partit pendent, són segon i tercer.
24: L'Atlètic de Madrid, amb 13 punts, també amb un partit pendent, tanca les posicions Champions.
25: El Sevilla, amb 13 punts, i l'Alavés, amb 11, són cinquè i sisè.
24: L'Espanyol és dotzè, amb 7 punts.
25: I l'Elx, amb 5 punts, València, amb 4, i Màlaga, amb 3, ocupen les posicions de descens.
17: La TDT. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
0: Últims segons a Badalona.
7: 35.8 segons pel final, 35 segons, 8 dècimes. El Barça té la penúltima paraula. El València tindrà l'última possessió. Partit empatat a 84. Ara mateix no tenim final catalana demà.
8: No, i a més, de moment... Ah, bé, home, espérate, que encara queda temps.
7: Jo vaig situar la gent.
8: Però, no, no, a mi ara m'interessa molt aquests finals ajustats, igual no, com en la Copa de... Ai, com a la Lliga Catalana, sí. I això per veure el desplegament tàctic de Sekulić.
7: Veurem el desplegament tàctic de Sekulić i també el del València.
0: Quina opció serà la prioritària en aquest atac pel Barça?
7: Robinson, no?
8: Tu creus que serà Robinson? Jo m'imagino que acabarà siguent Panther, però vaja.
7: A veure, Justin Robinson, 35.
8: Però dependrà de la defensa. Mira,
7: Justin,
8: Robinson,
7: encara Robinson penetra i anota. Si és que estava escrit, és l'únic jugador que pot marxar l'1 contra 1 de sempre, o quasi sempre. Ha anotat, però compte, el València té una possessió per empatar o guanyar. Sí, sencera, 24 segons.
8: Més punt 2. Més, vull dir que encara tindrà dècimes. Un decalatge, ja, això. Ja. Hi haurà un decalatge per
7: temps
8: això.
7: Temps mort, Ricard, sí. Temps mort.
0: Temps mort, doncs ara sentim els ullets, Laura.
25: Doncs hem continuat rebent missatges sobre Gordon. Deien, Gordon no està gens fi, veurem com evoluciona. Sobre Pedri, diuen, tampoc està fi, està espessot des de fa temps. I diuen, Deco bé, ja no...
1: Buenas noches, benvinguts a la reprensa del nostre entrenador Hansi Flick.
0: Endavant, Flick.
1: Una pregunta per torn, abans d'indicar-lo a mi mitjà, la pregunta
0: ha de ser
1: en anglès. Gràcies, comencem Mireia.
4: Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick per què ha passat a la mitja part, per com el Barça ha millorat en aquesta segona meitat. Today, first half was probably the toughest you've played this season, but the team took the control of the game again in the second half. What did you tell them in halftime? Thank you.
6: First half was... Okay? No, okay, perfect, but then... I would say it was a difficult game, especially in the first half, but we also made a lot of easy ballasts, so... This is normally at our level, not our level, not our standard, and we have to make it much better, and the second half was like that.
9: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe
10: seria difícil, però que hem comès a vegades fàcils, que no era el nostre nivell, el de la primera vegada, i a la segona sí que l'hem mantingut, l'hem recuperat.
9: We interviewed him yesterday and Rafinha. That he was a bit surprised also to play as a number 9 in the beginning of the season. Whose idea was to put him there? And when you see his numbers in this beginning of the season, what do you think and what do you expect from him because his level is so high?
6: Yes, of course, the level is higher, or we know the quality of Rafinha, and we're very happy about him. He gives us a lot, so his dynamic is top, but also against the ball he's good, and today also the team gives him the last pass, and he made it happen for us, so it's good. But at the end, it's like you know, it's always a decision about from the coaches. It's so we discuss who can play this, and also then we speak with the players. And so I think also after these numbers, after these 8 games, he's very happy to play as a number 9.
7: El València acaba d'empatar el partit, queden 12 segons, l'última possessió serà pel Barça, la possessió per tenir una final catalana a la Supercopa. Temps mort.
6: Christensen out for some weeks. It's a muscle injury in front, and so we have to wait till tomorrow, then we know directly the thing what happens, and we have to wait till tomorrow.
10: Que hem d'esperar demà, però creu que estarà de baixa unes quantes setmanes, Christensen.
7: Unes quantes
10: some weeks, unes quantes setmanes, sí. Sobre Rafinha, dic que és una decisió dels entrenadors posar-lo de davanter centre, que està rendint molt bé, que ajuda molt a l'equip, que marca molt bé l'espai i que els seus companys el troben.
2: You change his life. What is your valoration about this new? He's going to stay until 2030.
6: I think for the club it's the best decision. It's the best decision, and also here, when you see how he's connected with the fans, also with the team, I think he's a perfect captain for this team, for this club, and he gives everything. So especially this season is unbelievable. But also, I have to say, the second half for me was a great game for us. So we control everything, and I was much more calm outside.
10: Que renovar-lo és la millor decisió que podia prendre el club, que és un capità perfecte, que ho dona tot, que és increïble, però que la segona part el que vol dir és que l'equip ha controlat molt bé el partit.
5: Finally, why did you choose Livakovic today?
6: You know, sometimes it's not only about analyze everything. Sometimes it's also a little bit about your feeling. And I think today my feeling was like that. And I spoke with my coaches, and then we decided this situation. So it's about a feeling. It's nothing about to analyze that.
7: Del partit del Barça-València per passar la final de la Supercopa. El Barça podria anotar i portar el partit. Doncs atenció, perquè el Barça perd la bola, però hi ha falta personal. Dos tirs lliures a 3 segons pel final poden acostar el Barça a la final de la Supercopa.
11: Marca, felicidades por la victoria. How will you describe Rodri's performance with and without ball?
10: Com descriu l'actuació de Rodri?
6: For me he's a great player. He's for us very important. I think he control everything, but with the ball

0: for this?
1: Show me.
2: And what's happened is nothing. It's not a big thing. It's only for this game. And at the end, you know, this is, for me, to be honest, this is the toughest situation at the moment. I know everyone can be happy because we have huge quality in the team. But for me, it's not easy to look to the bench and see Gabi in the play.
0: El primer, la bola que entra, el Barça guanya 2.8 pel final. Ara mateix seria la final de demà. Segon tir lliure per a Kevin Panther. Marcador ara mateix, Barça 87, València 86. Som a les semifinals d'aquesta Supercopa CB. La penya espera la final. Segon tir lliure, queden 3 segons pel final. Si anota Panther, el Barça guanya de 2. Llançarà Panther. Falla, ha tirat a fallar.
3: Rebot
0: pel València, tira des de camp propi. No entra de miracle i el Barça jugarà la final. El Barça a la final de la Supercopa, Barça-Penya, final catalana del primer gran títol de la temporada. El Barça ha resistit.
4: Us sentim demà a les 7. Gràcies, Lloberes, Ernest.
3: Vinga, adéu.
5: Acabat Flick? Mireia? Sembla que sí, oi?
6: Sí, ha acabat.
5: Bé,
4: què podeu rescatar?
5: Del que jo he sentit, podem rescatar sobre la decisió de Livakovic en lloc de Stensne, que no és una decisió presa des del punt de vista analític, sinó de sensacions, de feeling, que diu ell. I que avui ha estat una decisió presa des del feeling per part de Flick, que ha comunicat als seus ajudants.
4: El feeling és la roda de l'altre dia. O sigui, els 45 minuts d'Stensne.
5: El feeling és el que vam vist els milions de barcelonistes que no en tenien res. I després sobre Rodri, que bé, evidentment és un gran jugador que ho controla tot, que quan cal calma el partit, que col·labora molt en el joc de posició del Barça, que té molt bona entesa amb Pedri i amb la resta de migcampistes, però també amb els centrals, amb qui s'entén molt bé, ja que moltes vegades s'intercala, no?
6: I quan explicava que era per ell
5: el més dur,
6: el més dur, prendre decisions que no són fàcils, a què es referia? No ho he pogut captar.
5: Jo he deduït que es referia a la tria de jugadors que, clar, s'han de quedar uns titulars i uns altres a la banqueta, no?
4: Mireia, ens ho confirmes?
3: Torneu, perdona?
6: Era l'última resposta.
4: Quan parlava de la decisió més dura...
3: Li preguntaven per la decisió de la porteria. Sí, però després ho ha generalitzat a tota la banqueta, a tota la seva plantilla.
4: Haver de triar jugadors i deixar futbolistes fora.
3: Sí, perquè diu que hi ha vegades que hi ha jugadors que són els números 1, però que a vegades ha de pensar en l'equip i que no sempre són els escollits o els millors per jugar un partit concret, que és el que ha passat, deia avui a la porteria.
5: I alguna cosa més que ens vulguis matisar de Flick, que sàpi que puguis explicar-nos?
3: No, mira, que ara, mentre marxava, ens ha estat dient, així en petit comitè, que aquesta aturada de selecció se'n va a Londres, a veure el partit de la selecció espanyola amb Anglaterra.
4: Ah, molt bé, us ho ha anunciat així, en petit comitè,
3: sí,
4: un grup de periodistes.
3: Aquí, mentre marxava, sí, que no se'n va a Formentera.
4: Molt bé, doncs escolta'm, que aprofiti, perquè té una aturada també interessant, anirà a Londres, que deu jugar a Anglaterra-Espanya, és que no...
5: Sí, a Wembley.
4: Nations League, no,
5: sí, la setmana vinent, el dissabte vinent.
4: Doncs el cap de setmana a Londres per Flick. Laura, remata els oients.
7: Ens deien, Deco ja no haurà de buscar més. Tenim un supergolejador i aquest és Rafinha. Ja no caldran més episodis lamentables amb l'Atlètic de Madrid perquè el golejador el teníem i el tenim a casa. Gràcies, Rafa.
8: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
9: No sé el marge de millora que hi ha en el curt termini.
8: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TDT, el tercer temps.
10: M'agrada. Tinc dubtes sobre...
11: No ho entenc.
12: Les conclusions del Ricard.
13: El Barça ha guanyat 1-3 al camp del Sevilla amb 3 gols de Rafinha i una segona part monumental. La primera ha estat igualada, exigent. El Sevilla s'ha avançat, però de seguida ha empatat Rafinha. A la segona part, el Barça ha demostrat que és un equip superior a la resta. Rafinha, de cap, ha fet l'1-2 després d'una centrada de Lamine, que estava picat amb els xiulets de l'afició del Sevilla. L'1-3 ha tingut els mateixos protagonistes. Passada de Lamine a l'espai i definició delicada en picadeta de Rafinha, que ha fet hat-trick perfecte. Un gol amb la dreta, un de cap i un amb l'esquerra. Rafinha ja ha fet 12 gols a la Lliga en 7 jornades i 14 gols en els 8 partits que s'han jugat aquesta temporada, si sumem el de la Champions. L'única nota negativa de la jornada del partit

0: És la lesió muscular de Christensen, potser unes setmanes de baixa. El Barça ha guanyat els 7 primers partits de Lliga i posa pressió als rivals. Ricard, què t'ha agradat?
1: M'agrada molt que Flick hagi descobert l'actual millor nou del món. Sí, sí, no ho dic, ho dic contundentment i de manera clara. Sobretot perquè potser algú podria dir, bé, ets un exagerat perquè Mbappé és el millor nou del món. La diferència és que Rafinha és el millor nou del món en atac i en defensa. I Mbappé segur que no pot competir amb Rafinha com el millor nou del món defensivament. Ni amb la generositat en els esforços, la cadena d'esforços d'alta intensitat, i amb moltes circumstàncies que fan pensar que Flick s'ha inventat el millor nou del món. No en trobarem cap altre com ell. Trobarem potser finalitzadors ara mateix a la seva alçada. Potser en trobarem algun que pressioni més o menys com ell a la seva alçada. Potser podrem trobar algú que es mogui com ell o a la seva alçada, però que ho faci tot no el trobarem. Ara ho ha dit el Xavi, són 14 gols en 8 partits. O sigui, no hem arribat, no hem tancat setembre i ja a prop dels 15 gols, que serien els que podria fer un nou suplent al Barça. Però és que som el primer mes de temporada. És que és una animalada. I el partit d'avui és bestial. Perquè el primer gol se l'inventa, desmarcada, retallada i finalització amb la dreta. El segon és una gran centrada de Lamine Yamal, però el fa ell perquè anticipa, i era una pilota que ha de buscar el davanter, centra allà al primer pal i girar el coll. Anticipació, coordinació i contundència en la finalització. I el tercer és d'algú molt voraç, que veu la transició, pica l'espai, aquesta desmarcada que té esmolada Rafinha, i després una finalització dolça i suau per sobre del porter. El futbol és tan màgic que és el mateix jugador que va fitxar del Leeds al Barça i no acabàvem de veure'l. Jo, que havia estat un defensor de Flick, de Rafinha i del seu fitxatge, que és un jugador que em va enamorar al Leeds i que tenia molta confiança, va haver-hi un moment que vaig tenir la temptació de llançar la tovallola perquè no tenia confiança, se'l veia cap cot, se'l veia desubicat. Xavi el va recuperar i Flick l'ha sublimat. Però l'últim pas, el de l'invent del nou, és que no l'ha inventat pel Barça. És que veurem si Ancelotti, de cop i volta, s'ha trobat regalat un nou pel Brasil. O sigui, el que ha fet Flick i el que està fent Rafinha és una cosa que només el futbol i el talent t'ho poden permetre. El de qui ho veu i el de qui ho executa. Ah, i el que més m'agrada de tot plegat, el que més m'agrada, és que desmitifiqui la pilota d'or i que aquest millor nou del món no estigui ni entre els 30 finalistes. O sigui, aquesta és la foto que més m'agrada, perquè la volem convertir el futbol en una passarel·la de models i de cop i volta el futbol s'acaba imposant. I ara que s'ha decidit que només hi ha 30 finalistes, resulta que el jugador de moda al món no estarà ni en la llista que pots votar. I això jo crec que és una victòria del futbol davant del màrqueting.
0: Dubtes?
1: Si la segona part és immillorable. Jo crec que el Barça ha fet una exhibició futbolística aquesta segona part. Ha patit a la primera i s'ha vist superat en alguns moments. El Sevilla l'ha arrossegat al fang, a l'intercanvi de cops, al duel físic, a l'energia. Però quan el Barça s'ha refredat, ha passat pel vestidor i ha reflexionat, ha posat la màquina en marxa i la segona part és una exhibició coral, col·lectiva, amb fam, amb Lamine Yamal i Rafinha marcant les diferències, amb l'equip tenint possessions llargues, sense patir defensivament, ni una transició. El Sevilla s'anava fent petit, anava avançant i s'anava fent petit, arribaven els canvis i apareixia Adeyemi. Gordon ha tingut opcions com a nou als últims minuts. Dani Olmo ha tornat a sortir endollat, com va sortir a Mestalla, perquè ha d'aprofitar els minuts perquè Fermín ha tornat a picar amunt i el Barça ha tornat a la línia d'aquestes jornades i d'aquest primer mes de temporada. El Barça deixa això ara per les seleccions, però deixa més amunt impossible. Avui ha tornat a fer 3 gols i ha resolt un partit amb una segona part que jo crec que potser no és la més exuberant, perquè el Barça ha fet molts gols en altres partits, però potser el Barça tampoc no tenia ni el rival ni l'escenari tan exigent. I avui la segona part és de l'equip madur que domina totes les assignatures.
0: I alguna cosa que no puguis entendre?
1: Com Rodri ensuma el foc per apagar-lo. O sigui, ja sabíem que Rodri ordenaria el Barça, que el Barça tindria control en Rodri, que Rodri no perdria pilotes, que compta amb Puigcerí, compta Puritzeria, que decidiria el millor moment per accelerar. Però el que més està impressionant és aquesta capacitat que té per ser el bomber que apaga tots els focs. És el salvavides del Barça. És a dir, si algú fa sensació que s'ofega, apareix Rodri. Que es perd una pilota, apareix Rodri. No oblideu aquella acció, l'última de la primera part, en una transició que deixa Correia cara a cara amb Rodri, amb avantatge, i Rodri treu un pauet a l'esquerra per prendre-li la pilota. Sempre hi és, o sigui, té una capacitat per entendre en quin lloc pot auxiliar, en quin espai ha d'ocupar per prevenir, per vigilar, per atendre l'emergència. Espectacular, perquè no, evidentment no és el més ràpid del planeta ni el més explosiu, però sempre està en el lloc adequat en el moment adequat. És un espectacle veure'l dominar el partit des de la posició de mig centre, sobretot en les transicions, allò que el Barça pateix i allò que Rodri millorarà.
0: El rendiment i els gols de Rafinha, en paraules de Ricard Torquemada, l'actual millor nou del món. La monumental segona part del Barça aquesta nit a Sevilla, potser immillorable, que ha transformat un partit igualat, exigent, en una exhibició futbolística. I les emergències defensives de Rodri, ara que són 11:45 de la nit, les emergències defensives de Rodri, que no només aporta el Barça com a gestor de la pilota, sinó que també està ajudant l'equip d'Àfrica a ser una mica menys vulnerable. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Sevilla 1, Barça 3. Ja hem escoltat la roda de premsa de Hansi Flick i ara ens falta sentir l'efecte Costa.
2: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
3: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
4: L'efecte Costa.
1: Bona nit, Jordi.
5: Bona nit, Ricard.
1: Farem un efecte a Costa Picat, que tinc un tercer temps curt al bàsquet, amb la bona notícia que hi haurà final catalana demà a les 7 de la tarda, Supercopa Penya-Barça a Badalona. Bé, tens tota la segona part per valorar, com diuen, redacció lliure.
5: Sí, bé, s'han posat les coses a lloc. El Barça ha recuperat el senderi que li ha faltat a la primera part. Jo crec que segurament ha estat la part menys vertiginosa, però també la més cerebral de la temporada, i probablement ha coincidit també amb que el Sevilla ha perdut aquella energia impactant que tenia la primera part i el partit ha anat caient a lloc. Si això hi afegeixes, que efectivament doncs això de Rafinha és paranormal, jo diria, doncs ja ho tens. Dic que és paranormal perquè Rafinha ja havia fet molts gols, però és que avui ha fet gols de 9-9. El segon gol és de Lewandowski.
1: Sí, sí. Home, t'ho diràs.
5: És de guanyar-li un metre.
1: Tota la vida. Sí, clar, sí.
5: I el primer, fins i tot, també diria que és una jugada d'àrea, sí, sí, de deixar el
1: defensa. Els tres són jugades, sí, de finalitzador.
5: Sí, però que em refereixo que el tercer, que és amb espai, és més de Rafinha, ja. Però el segon és d'ofici d'àrea, i això Rafinha ho ha après, que ho ha après fa 3 setmanes, i no sé si és el millor, com dius tu, però sens dubte que està en l'elit, perquè els números són escandalosos.
1: Gordon, et preocupa aquesta resposta una mica encallada de cara a porteria?
5: Bé, és jo crec que és el factor negatiu, per dir-ho d'alguna manera, que té la competència ferotge que hi ha, que és que la que veus que tens 2 partits dolents, jo crec que et passa factura, perquè aquí, si bades, hi ha 2 o 3 jugadors que són inamovibles, però n'hi ha alguns que són o tu o jo, i vaja, és que recordo perfectament la cara de l'altre dia de la banqueta quan va haver el recital de Dejemi, i bé, jo crec que avui li ha passat una mica.
1: Ja avançava el que ha passat avui.
5: Clar, per mi ha estat un punt sorprenent que avui no hagi estat titular a Dejemi, però després hi havia la lectura tàctica de Flick, que té tot el sentit del món, però Gordon ara mateix no està com estava a l'inici de temporada, això és bastant evident.
1: Avui el millor el parlarem ràpid. Tens alguna, sí, discrepància?
5: No, discrepància no. Em sap greu no poder votar Rodri perquè m'ha semblat descomunal el partit, i fins i tot ho exageraria dient que si no és per la primera part de Rodri, potser el Barça hauria tingut dificultats per guanyar el partit. Però, per sort el tenim. Aquest sí que és el millor mig centre del món, sense discussió, i després a la segona part ja ho ha rematat, però evidentment no el votaré a ell.
1: A qui votaràs?
5: A Rafinha.
1: Gràcies.
5: Bona nit.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT.
3: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
2: A Catalunya Ràdio,

0: Anem al dues assistències avui, la segona part, per Rafinha, que ha completat així el seu hat-trick. Garriga, com estàs?
1: Bah, exultant.
0: Sí, t'agrada la segona part, eh?
1: I la primera també, eh?
0: Sí, la primera també.
1: Home, no? El gol de Rafinha, el de l'empat, em sembla sensacional com deixa assegut el defensa del Sevilla. És igual si defensa millor o pitjor, és igual. El deixa assegut amb un moviment, amb una habilitat, i després ja la segona part del festival.
0: Dels tres és el que més t'ha agradat?
1: A mi, sí, el primer, perquè m'ha deixat bocabadat aquest gir amb el cos, increïble. Sí.
0: I a la resta, dels tres?
2: El tercer.
0: El de la min i la tocadeta.
2: Sí, la picadeta. Sí.
3: El tercer gol, a més, tornant a l'entrevista del Dano a la min, la min explica aquest gol en aquella entrevista, i aquella entrevista està feta abans, evidentment, del gol d'avui. Explica com l'important que és el segon exacte en el que ha de fer la passada.
0: Perquè
3: parla de Fermín, que millor se li ofereix a l'espai, però també parla de Rafinha. I parla que quan Rafinha fa aquest moviment, la clau d'encertar en aquells segon, evitant que estiguin fora de joc per deixar-lo sol davant del porter, i diu que això Rafinha ho fa molt bé. O sigui, descriu perfectament
0: amb
3: unes hores prèvies el gol que després ens
2: ensenya. Ho fa molt bé a tota velocitat, Rafinha, bé a mi perquè capta que ha de fer en aquell precís instant la passada, perquè Rafinha, si no, entrava fora de joc, i fent-ho així, a Rafinha el plantes davant del porter tot sol.
0: Carles, quin et quedes tu?
4: El primer.
0: El primer, també.
4: Em sembla una retallada espectacular. Les circumstàncies del partit també crec que li dona molta importància, perquè era recent el gol del Sevilla, però és que aquest tio està fent tot bé. És que és brutal, el 100%.
2: El segon també està bé. És una
0: remetada. Això t'anava a dir, que no és fàcil triar.
2: No.
0: Un altre dia ens hauria agradat més el segon. El que passa és que, clar, els tres som tan bons que el segon potser queda una miqueta...
4: Mira, el Xavi ho demanava.
0: Sí, anem a farci de xifres, això.
4: Avui, 4 rematades, per tant, el 75% d'efectivitat de les rematades totals i el 100% en les rematades entre els 3 pals.
0: O sigui, continua que gairebé tot el que va entre els 3 pals és gol.
4: I tota la Lliga, 7 partits, 548 minuts, són 22 rematades,
0: sí?
4: I els 64... El 54% són gols. I de les rematades entre pals, que són 19, és el 63% d'efectivitat. Una brutalitat per un davanter centre.
0: O sigui, ha fet 22 rematades i de les 22, 19 són entre els 3 pals.
4: Sí.
0: 19 de les 22 entre els 3 pals.
4: Recordem, 2 pals i una fora. Ostres, només.
0: Clar. O sigui, de les 22 rematades són 19 entre els 3 pals, 2 pals i una fora.
4: Correcte.
0: Això és gairebé impossible, eh? O sigui, tu remates 22 vegades jugant al partit, no a un entrenament, eh? 22, i de 22 només va una fora. I aleshores has dit que, aleshores, de les rematades totals, el gol és un
4: 4% de les rematades totals, 4,5.
0: Que Ferran i Lewandowski es movien en...
4: En 30. En 30, sí.
0: I de les rematades entre els tres pals, un
4: 63%.
0: I es movien
4: ells... 40... Ai, uns 20 i pico, perdó. Baixa, normalment baixa.
1: Imagina quin upgrade hem fet.
0: 20 i 30,
4: sí,
0: eh?
4: Sí,
0: això és el doble. És que està bé, està super. És
1: que
0: el
1: si
0: doble.
1: Això ho haguessis de fitxar amb milions, són 200 milions.
4: Clar, però aquest tio ens ha enganyat. Bueno, ens ha enganyat Flick, clar. Això no ho sabíem.
0: Escolta'm, clar, quants anys has fet? Què has estat fent perdent el temps, Rafinha?
2: 4 temporades sense fer-los jugar.
3: El primer any de Flick va ensenyar la puteta. El que passa que com que hi havia Lewandowski...
2: Però en una altra posició.
5: 34 gols allà.
0: No, això, segurament, ara he exagerat, perquè pot jugar de nou en un context molt determinat i molt concret, que és el Barça, i ja veurem, tinc moltes ganes de veure'l en Brasil per veure si això és capaç de continuar o Ancelotti és incapaç de generar un context perquè Rafinha es pugui aprofitar com a nou, perquè si no com a nou tens molts escenaris diferents i Rafinha no pot jugar de nou en totes les situacions.
6: Repassem els nous d'Europa. Dembélé, 2 gols, 0,66 gols per 90 minuts. Harry Kane, 6 gols, 0,96 gols per 90 minuts. Haaland, 6 gols, 1 gol per 90 minuts. Mbappé, 8 gols, 1,14 gols per 90 minuts. Olís, 8 gols, 1,26. Ferran Torres, 6 gols, 1,84. Rafinha, 14 gols, 2,04 gols, cada 90 minuts.
1: Els doble, eh?
0: Dos gols cada 90 minuts.
2: Sí, sí, sí. Ferran, és veritat que té un percentatge molt alt, que ha jugat menys, i com menys juguis, o sigui,
6: el mèrit...
2: és més fàcil tenir un percentatge alt.
6: És que Rafinha triplica el volum de joc de Ferran. O sigui, el mèrit és mantenir aquestes ràtios, diguem-ne...
1: en el temps.
4: Per això dèiem notar Gabriel Jesús, que ha rematat dues vegades i fet dos gols.
0: Gabriel Jesús li aguanta les xifres perquè ha jugat molts menys minuts.
6: No l'he vist clos.
0: Tan bé tantes vegades, és molt difícil.
6: Només Mbappé ha jugat com ell i el doble. És que és un gol per 90, Rafinha dos gols per 90.
0: No t'ho imaginaves, Garri, això, eh?
1: No, home, ni jo ni ningú.
0: No, Flick sí. No?
1: Jo crec que ni Flick. Això, no, home, no.
6: 14 gols, Flick, no se'ls imaginava.
1: No imaginava ningú, això.
3: A veure, hi ha alguna cosa que algú devia estar tranquil, perquè a poc a poc es van sabent coses que, respecte a les negociacions amb Julián Álvarez, que indiquen que el club tenien molt clar, ja bastant al principi de l'estiu, que no podrien fitxar-lo. Aleshores, i van continuar amb el relat, eh? I aleshores penso, potser que ja ho feien per anar despistant i mentre...
0: Jo crec que Flick ho tenia al cap des de feia temps, i com dius tu, Bernat, potser no, això no va generar urgències, no? I quedar-se amb un perfil més complementari com és el de Gabriel Jesús, i no allò que dèiem, és que no pots anar a fitxar una primera espasa, ha de venir aquest, de quin perfil volem el nou? Pues el nou ja resulta que ja el teníem. Laura, el triem, però no caldrà, crec que...
5: Va, però jo vull...
1: No, vinga, si no, que vulgui el contrari,
0: vinga,
1: si no.
0: Va,
7: el millor jugador del partit.
5: Va, el Costa ha votat Rafinha, directament ho farem així, Ricard. Hi ha algú que no tri a Rafinha? No m'agrada a mi aquest format, eh? Però
8: reconeixement a Rodri, no, també, eh?
5: Va, Mireia Rodri.
8: Un reconeixement de tot... No sé quan som a la transmissió, però un per Rodri.
3: Una menció d'honor. És aquell premi que donen quan no et donen el premi.
5: Bé, els oients estan d'acord amb tots vosaltres, amb tothom, i escollen Rafinha.
0: Impossible una altra cosa. Però Rodri ho ha fet bé i ha parlat, Mireia.
8: Sí, els podem sentir als micròfons d'Esport 3.
9: Bueno, está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7-7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado desde que hemos empezado. Y bueno, crédito al Sevilla porque para mí ha hecho un grandísimo partido y creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy muy buena.
4: ¿Por qué os heu equivocat a la primera part?
9: Bueno, porque muchas veces, si no te salen las primeras acciones, no hay que seguir insistiendo en el mismo error. Hemos perdido muchísimos balones, que es al final lo que querían, eran muy fuertes por dentro, y yo creo que era un partido de tener un pelín más de calma, un pase de más, y ahí abrir los espacios, que es lo que hemos hecho en la segunda parte. Nos han penalizado mucho los errores, las pérdidas tontas, y ellos tienen jugadores rápidos y físicos.
4: Venían de molts partits marcant 4 gols, 5 gols, sentenciant els partits a la primera part. El que ha passat avui a la primera també pot servir per l'equip i per l'afició per dir, peus a terra?
9: No, nosotros tenemos los pies a la tierra. Al final nosotros sabemos de la dificultad que conlleva cada partido. Evidentemente que nosotros vamos a por todo y si podemos hacer la mayor cantidad de goles, pero entendemos que todos los partidos van a ser complicados y que para nada esperamos ganar de goleadas, ¿no? Hoy es un campo de los más difíciles de primera y hoy lo han demostrado.
4: Ja acumules ja molts minuts a les cames. Com t'estàs sentint? Flick volia un Rodri futbolista, però un Rodri també líder. Creus que ja estàs tenint aquest paper a la gespa, també?
9: Muy bien, con mucho ritmo, cada vez con mejores sensaciones, sobre todo entender dónde moverse. Y bueno, hoy quizás hemos vivido el primer tramo difícil en estos partidos en los que quizás no salían las cosas, y aprender también de eso, ¿no? Dónde mensaje mandar al equipo, dónde posicionarse. Bueno, en el descanso, ese tipo de cosas, uno sigue aprendiendo.
4: I l'última, has jugat amb molts nous al llarg de la teva carrera, has estat, per exemple, al costat de Haaland, però igual Rafinha és un dels millors nous del món ara mateix.
9: Está en estado de forma brutal. No sé cuántos disparos a puerta ha tenido, pero 3 goles en 3 o 4 disparos, impresionante, con las dos piernas, con la cabeza, no sé. Estás hablando de un jugador que yo de cuando lo conocí en el Leeds era completamente distinto, jugando en banda derecha, pierna cambiada, y ahora es un delantero centro con desmarques, con llegada, con remate. Cambio impresionante, ¿no?, de este jugador.
1: Tampoc s'ho esperava.
2: Una cosa de Rafinha.
1: Tampoc s'ho esperava.
2: Que el Carles clar, tres rematades entre els tres pals, tres gols sobre quatre rematades totals. La quarta rematada és un pal, és la central, oi, Carles?
4: Sí, jo el considero amb puntualitat, per tant, sí, és el córner directe.
2: És que, a més, no és la primera vegada que passa això, que la rematada que un és gol va al pal contra l'Atlètic de Bilbao.
0: Home,
2: també
0: són
2: va passar
0: 19 entre els tres pals, dues als pals i una fora, la que va fer història al Camp del Llan, aquell xut que el Xavi va...
2: Jo vas refusar, eh? Jo demanaria el VAR.
0: Tu vas insistir allà de dir... Anava dintre i la va tocar el defensa, eh? Però el Carles no te la va comprar. És la que queda penjant, però vaja, si són per emmarcar. Va, passem de Rafinha a Rodri una mica perquè ens hem posat seriosos, eh? Tenim aquí un àngel de la guarda.
2: És un altre nivell.
1: Sí.
2: És un altre nivell.
1: Genera una seguretat, una confiança, un saber estar...
2: En pilota i sense pilota.
1: Una tranquil·litat. Ell i la que trasllada als companys i la que ens trasllada al que ens ho mirem des de fora.
2: Tens dades de quantes vegades jugar al primer toc, Carles?
4: Avui el 64%.
2: Bé, és una burda.
1: No.
2: És una bestiesa. I amb l'esquerra avui... moltes vegades. M'està sorprenent l'habilitat que té.
6: N'ha obert una a l'esquerra, crec que era per Gordon, diria.
2: Sí.
0: L'habilitat, Xavi, i el rang de passada. Perquè comparant-lo amb el millor Busquets, que és un jugador també fora de sèrie que ens va ensenyar una manera d'interpretar el mig-centre, jo crec que la gran diferència amb Busquets és que el rang de passada de Rodri és molt més llarg. Bussi era un...
2: Joan Curt la majoria de vegades.
0: Era un fora de sèrie en espais reduïts. O sigui, ningú ha interpretat els espais reduïts com els interpretava Busquets, la velocitat amb la qual detectava les superioritats numèriques, els poques contactes de pilota que necessitava. Però el rang de passada que té Rodri, perquè físicament és un jugador més dotat, que com dieu, amb l'interior del peu esquerre ha fet un canvi d'orientació d'una pilota morta.
2: Li corre la bola, a més, primers tocs, o sigui, aquella jugada que hem explicat a la primera part, que s'havia embrutat una miqueta, apareix ell... I una pilota que venia amb mala bava, massa forta, amb l'esquerra, obre el joc a l'esquerra i genera un atac pel Barça.
1: I tot això en un mes. Va arribar fa un mes
2: i ja categoria...
1: el tens consolidat i aquella cantarella, ui, a veure les lesions... No sé. Però, doncs mira, deuen haver jugat els últims partits sencers tots.
0: El Bernat ha dit una cosa que és una passada en profunditat, que és el fet de com gestionem les càrregues de Rodri. Perquè ha estat el que li ha impedit els últims anys tenir aquesta regularitat i aquesta continuïtat.
1: Bé, però suposo que ara al principi està bé que agafi aquest recorregut llarg per agafar confiança i col·locar-se a lloc, i a partir d'aquí doncs anar-ho trobant. Ara, el que a mi m'horroritza ara és el que ens ve ara a sobre, eh?
0: Què ens ve ara?
1: Doncs dues setmanes d'anar perdent un jugador cada tres dies.
0: perquè et penses que es lesionaran tots, no?
1: No, tots no, però...
3: Quants?
0: Fes una porra.
1: Jo et dic que el proper partit de Lliga, com a mínim tres jugadors que hem vist avui, o no hi seran, o estaran a punt de no ser-hi.
5: Contra el Getafe serà 10 d'octubre.
0: Què vol dir, a punt de no ser-hi?
1: Doncs que arribaran tocats i arribaran mig. Tres.
2: Home, Rafinha se'n va a Austràlia i a la Índia, fa 34.000 quilòmetres.
1: És que és per anar als jutjats. Dues setmanes ara.
0: Clar, el Brasil no té Nations League.
2: No, amistosos. No.
1: Però sí, és una vergonya, això.
3: I és important, Austràlia, és important perquè el partit de Lliga, dius, el Camp Nou contra el Getafe, dius, bueno, potser aquella puc salvar, però és que al cap de 4 dies jugues al camp del Galatasaray, partit de Champions.
1: No, i el Madrid el tens al cap de 10 dies.
0: O sigui... Contra el Getafe hi haurà molts descansos, no?
3: Sí.
1: Els lesionats i les rotacions, clar.
2: El Barça és capaç, aquest Barça és capaç de mantenir aquesta tendència, aquesta inèrcia, aquesta energia, aquest joc, aquest futbol, aquesta contundència després de parar-se tres setmanes?
1: És que per això, ara no faig una mica la broma, però, però dues setmanes aturat segur que ajudar no ajuda.
2: No.
1: És a dir, trenca el ritme segur.
3: Home, si poguéssim triar tots ara, diríem, no, ajornem aquesta aturada de seleccions per d'aquí,
1: ajornem, no, la suprimim directament.
3: No, però ja saps que no es pot. Però parlo que tallarà realment un moment molt bo.
0: Què fan els seleccionadors amb això? Klopp va obrir l'altre dia la via de 44 jugadors. Si algun seleccionador que pensa jugar els 4 partits amb els millors jugadors que té, o sigui, no fer rotacions, encara que siguin partits compromesos pel rival, o sigui, estem davant d'una finestra que és nova a la història del futbol i que no sabem com la volen gestionar.
3: Però més enllà d'això, el tema de Rodri tindrà més a veure amb el Barça. I jo crec que 60 partits no es pot jugar, Rodri.
2: Però Rodri ha tingut lesions musculars freqüents a la seva carrera? Perquè la lesió greu és la del genoll de fa dos anys.
0: El genoll, però que va recaure. Sí, va tenir dues interrupcions. Després de la primera en va tenir una altra. Jo crec que Rodri contra Getafe, per exemple, és clarament un dia de descans per poder arribar a la Champions B després que De La Fuente l'hagi fet servir. Però això, Garri, ho anirem seguint a poc a poc. Vull dir, quedan,
1: sí, sí, però el tot costa que facin un recompte cada dia. Avui sí? En portem dos. Jo ho faria, vaja.
0: Tu ho faries, eh? Allò que fas...
1: A la tarda no m'atreveixo, però...
0: Un menys.
2: Bé, sí. Bé, tot arribarà.
3: Vaig coincidir amb el Garriga al cinema l'altre dia.
0: Ah, sí? Va anar al cinema?
3: Sí, home, sí, sí. Vam anar a veure la preestrena d'un documental, home, que ha fet Mundo Deportivo i Movistar, que és Correres de Cobardes.
2: Sí. Quan l'estrenen?
3: Sobre Charlie Reixac.
0: M'han parlat molt bé, eh?
3: L'estrenen demà dilluns, sí, demà
0: Movistar,
3: passat.
0: No?
1: Movistar, sí.
0: L'han dirigit Santi Nolla i Fernando Polo, no?
3: Sí, sí, sí.
0: I subdirector del Mundo Deportivo.
3: Sí, un recorregut en la... basat en la figura de Charlie Reixac, que, com sabeu, una persona que ha estat pràcticament tot el segle XX i part del XXI al Barça. Jo recordo que quan parlava amb ell, quan era petit i estava al Barça, entrenava amb Kubala, i després és el tio que firma el famós tovalló perquè fitxin a Messi. Clar, és a dir, de Kubala a Messi...
2: Entrenava amb Kubala.
1: Sí, sí.
3: Entrenava, era com a nen, anava allà i jugava amb Kubala, però com a nen del Barça.
1: Ell i Josep Maria Minguella deuen ser els dos únics que l'han tractat, Kubala i a Messi.
0: Sí. Kubala, Johan i Messi.
3: Sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí.
0: Harry, et va agradar o no?
1: Sí, home, el Charlie és un personatge entranyable i al final el bo que té veure un documental del Charlie és que és veure un documental de la història del Barça, perquè té tot... pràcticament no et saltes ni
2: l'etapa. I alguna sorpresa com aquella quan l'Alberto em li va fer el convidat que explicava que quan van comprar el primer microones es pensava que era una televisió?
3: Crec que les ha gastat totes, sí, les anècdotes.
1: És que l'hem sentit molt bé, ja, el Charlie.
0: Hi ha un moment,
1: sí,
0: del Charlie que d'una història en pot fer tres, eh? O sigui, te les pot explicar amb tres inicis i tres desenllaços diferents, eh? Vull dir que aquesta també és també el seu encant. Doncs ja teniu, veus, que no hi haurà futbol del Barça, teniu ja un plat de taula. A partir de demà Movistar, aquest documental de producció del Mundo Deportivo.
1: Imagina't omplir tres setmanes a tot costa sense futbol.
0: Però tu estàs més preocupat pel Costa, sí, tu
1: no,
0: preocupat
1: no,
0: per
1: no.
0: La tarda.
1: No, estic preocupat, no, jo estic preocupat pel futbol.
0: Però tu la tarda ja la tens tan ben construïda, no necessites ni preocupar-te, eh?
1: Som com
8: Ròdia.
1: Com
8: el Barça, són hàbits, marxa el futbol i estic veient com literalment marxa, perquè s'està allunyant l'autocar ara del Barça, molts crits per la Minya Mal, crits positius, aplaudiments, però no passa escridassada. Christensen, que ha marxat força coix, ja ho deia Flick a la sala de premsa, i segons les primeres exploracions, tot apunta que sí que hi ha un trencament muscular.
0: També t'he de dir que amb tres setmanes d'aturada, vull dir, pot tenir temps per recuperar-se, fins i tot per la represa.
1: Jo sí.
8: I dels jugadors també, que a més ha reclamat la gent que els esperava aquí fora, han estat Fermín i Rodri, que ha estat l'últim en entrar, perquè ha estat dels primers a canviar-se, però ha tornat a entrar a l'estadi, vés a saber a qui buscava, i l'estava tothom esperant. Quan ha entrat dins l'autocar, els jugadors feien broma, feien bé, que feia molta estona que l'estaven esperant.
6: Jugador amb més quilòmetres avui, Rodri, sobre la gespa.
0: Els més quilòmetres, quants?
6: 11,5.
0: 11,5, no sé si és molt o poc.
6: Home,
0: però
6: és... si el que més és molt.
2: Sí, sí, home, però a vegades havia fet 13.
6: El superrècord és 14.
0: Ah, molt bé. Però el superrècord de tota...
6: Superrècord
0: de la Lliga?
6: No, d'un futbolista del Barça.
0: Crec
6: que Gavi va tocar els 14 en un partit contra l'Atlètic de Madrid, per la memòria.
0: S'ha quedat lluny. Molt bé, 11,5 per Rodri. Va, uns minutets per l'estrena de l'Ivakovic. Avui tenim porter nou a la classe, a l'oficina.
1: Sí.
2: Més difícil de...
1: És que aturada allò,
2: no,
1: maca...
2: Un judici.
0: No hi ha entusiasme.
1: No, home, és que no l'hem vist, pràcticament, no?
0: Però vaja, doncs per la suplència extens, eh?
1: Això sí! Això m'agrada molt, Flick, l'eufemisme, sensacions. Però has pogut ser educat i no fotre-li un paquet en antena. Però vaja... Me faltaria que no hagués jugat l'Ivakovic avui.
0: Xavi, coses que t'han agradat de l'Ivakovic o que destacaries?
2: L'he vist tranquil, amb això capacitat, sí, de blocatge, amb quan la pilota li arribava als peus, no s'ha volgut complicar la vida, i això, sí, està bé, però també té marge de millora, perquè el Barça necessita donar més continuïtat a la pilota.
0: Jo l'he vist amb els peus, que l'hem de veure més i que ha d'entendre més. És veritat que ha estat molt atent als espais a l'esquena de la defensa, que és el primer pas, i després, fins i tot amb les passades llargues, més que passades llargues, hem dit, han estat pilotades, poc orientades, amb la sensació de que havia de jugar en llarg perquè hi havia un home a home i l'espai era lluny, però...
1: Home, debutar avui intenció. Aquí, al camp del Sevilla, amb un gol que et fan així una mica que no pots fer-hi res, era un debut complicat també per ell, eh? Vull dir que jo crec que podem estar bastant contents.
0: Carles, t'ha transmès alguna cosa?
4: No. Però no, però perquè jo crec que tampoc ha tocat moltes més pilotes amb el peu que amb la mà.
0: Dades que tens, que tenies al descans unes quantes?
4: Home, a la primera part hi ha 16 intervencions i en té 5 a la segona, vull dir que tampoc he intervingut.
0: 5 només a la segona.
4: I de les 16 de la primera part, 10 són amb el peu i 6 amb les mans.
0: Clar, és que amb les mans... Ha tocat més amb els peus que amb les mans, clarament, no?
4: I és cert que ha tingut aquella rematada que no li podem no podem prendre nota perquè era un fora de joc previ, però que està ben situat, que la treu amb el cos. Home, jo crec, home, és un porter molt bo, per tant, millora el que hi havia, o la possibilitat que hi havia, no? O sigui, jo crec que doncs, aquí hem guanyat, i ara el dia que el Joan es faci mal o hagi de descansar, no patirem.
2: Aquella aturada potser li hauries de comptar, perquè qui remata i li treu la rematada és un jugador que ve de darrere i no sé si està
4: fora de joc. Però assenyalen fora de joc.
2: Assenyalen fora de joc del que li cau la pilota després de l'aturada.
0: Quina jugada és aquesta?
2: Una penjada a l'àrea de Barça, la primera part.
0: Futbolistes. Sí. Vols dir que és el que disputa la segona jugada, el que està en Orsay.
2: Correcte. El que fa la rematada que salva l'Ibacol, diria que estava ben situat.
0: D'acord. Bernat, t'ha transmès a tu en directe. Què, Mireia, digues.
8: No, anava a dir dues pinzellades de Luis García Plaza. De primera, és que ha dit que el Barça està a anys llum de la resta d'equips a la Lliga, i dos, que no entén com Rafinha no està nominat a la pilota d'or.
0: Sí, molt oportuna.
1: A veure si es recupera Joan García i aparquem el debat del suplent. A veure, per mi no ha de ser Stensner. Sí. El que queda és Livakovic, doncs.
2: Joan García està bé.
0: Vol dir que no t'ha impressionat la seva postura a la porteria.
1: No, l'he vist una mica apocat, una mica retingut.
0: És que conscient de que està en un equip que mana Europa i que ell no hi està acostumat. No ha tingut carrera de clubs, no ha tingut una carrera molt potent.
1: I ha tingut la sort que crec que com a porter, que el que han de fer és porter de parar, no està gaire exigit.
0: No, com deia Carles, amb les mans ha tocat molt poques pilotes.
2: Joan García jugarà contra el Getafe.
0: O sigui... Segur. I ara volarà el Mussol.
5: Avui, Ricard...
0: O no vola el Mussol.
5: Avui no vola, no?
0: Ah, no vola el Mussol.
5: Avui no.
0: No vola. Està amagat al niu.
2: Qui pot ser?
6: Qui pot ser?
5: Avui no vola, mira, però...
6: El de les imitacions.
0: Sí, el que fa...
6: El que fa imitacions,
2: els efectes especials.
0: Sí, fa igual el parc d'atraccions que el Mussol.
6: Ja avui ha estat molt bé amb el tema del nou, de millor davanter. Ha estat molt bé en aquell moment.
0: Sí, és que sempre, Bernat, sempre...
1: Soc jo. Ah, parleu de mi.
6: Sí.
1: No m'he donat el lúdit.
5: Parlant del nou, aprofito l'últim jugador del Barça en marcar 12 gols en els 7 primers partits de Lliga, com ha fet avui Rafinha, va ser Mariano Martín la temporada 43-44. 12 gols en els 7 primers partits de Lliga.
2: I hi ha algun davanter que hagi fet més gols que 12 en les 7 primeres jornades? No. Sí, d'altres equips sí, no? Cristiano no en va fer...
1: L'última Fernatans era Cristiano la temporada 14-15.
0: Doncs amb aquesta dada de la Laura, on parla de Rafinha com a màxim golejador de la història en aquest inici de temporada, amb Mariano Martín, has dit, dècada dels 40. Sí. Rematem que el Barça serà líder a l'aturada.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: Ei, perdona, una estrella.
12: Ei, una estrella.
11: Perdona, una estrella.
12: Una estrella.
11: Què, un crit valent?
12: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
13: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3K. Web de 3K. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: sense futbol, sense Barça, per descansar, però per mirar la classificació i veure 21 punts de 21 punts, per repassar les xifres de Rafinha i per estar atents a què passa demà al derbi, a un quart de cinc, al Tot Gira, Atlètic de Madrid. Bona nit, descansin.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Berta Torrades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anuncia un supermercat assequible a Barcelona a finals del 2027, semblant als de Nova York. Collboni s'ha reunit als Estats Units amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, que n'està construint 5 a la ciutat per fer front a l'escalada de preus dels aliments bàsics.
5: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
4: Després de reunir-se amb Mamdani, Collboni també ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística. Més notícies amb el Xavier Vilà.
6: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per les seves lluites partidistes.
7: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals.
6: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal.
4: L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Alerten que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. N'ha parlat a 3CatInfo la seva portaveu, Mònica Rodrigo.
8: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita i també amb altres comunitats autònomes.
4: Els acords que s'han pres a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre.
6: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo d'Aragone.
9: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
6: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana entrant a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU.

0: El grup català Ginestar ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Anem fins allà amb el Marc Ruiz.
1: Ginestar ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
2: I en el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
1: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
3: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
1: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, mua, mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
0: En esports, el Barça ha sumat la setena victòria en 7 partits de Lliga després de guanyar el Sevilla al Sánchez-Pizjuán per 1-3 amb hat-trick de Rafinha.
4: A l'assemblea de compromissaris, el Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, llum verda del crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi.
0: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat també les de Bernal i Xavi Espart.
4: A primera divisió, Sassuna 1, Rayo 1, Bilbao 0, a la B 0 i Celta 5, Racing 0.
0: Aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, Torp per derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid.
4: A segona, el Girona ha guanyat 1-2 al camp del Cádiz i ara ocupa el quart lloc provisionalment.
0: Aquest diumenge, a 2:00 PM, juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta.
4: A la Lliga Femenina, 2 resultats. Espanyol 5, Madrid SFF 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Real Societat 0.
0: I la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona.
5: Fins aquí les notícies. Un restaurant caníbal a Berlín.
6: Altes temperatures, menys herba als camps i menys llet.
7: Al mes d'agost les vaques ja han hagut de ser d'anar a pasturar perquè no hi havia menjar.
8: A les cabres també els hi baixa la llet. I clar, hem hagut fins i tot de parar la venda fora de casa.
6: Com afecta el canvi climàtic a la producció de formatges?
7: Si no canvia la tardor, que no hi ha prou pluges, si hem de gastar el menjar de l'hivern, doncs haurem d'acabar-ho repercutint amb el preu final.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge a partir de 1:00 PM amb Paula Molés.
9: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
10: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
9: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Tast Vertical a Catalunya Ràdio amb Empar Moliner.
1: Sobretot amb la Sole García Insua, que la tenim aquí. Sole, què tal?
2: Molt bé.
1: Amb el Nil Via, que també el tenim aquí.
3: Què tal?
1: Home, bona què nit. Tal, Nil? T'hem sentit la veu avui.
3: Per fi, després d'un parell de setmanes.
1: D'incorporació al programa, a l'Àlex Torío, que de seguida el sentirem, i a les vies de so, l'altre Nil, el Nil Hernández.
4: Companys, la música pel programa d'avui és de Lynyrd Skynyrd, un dels grups que van fundar el rock d'en Sureny. Ells seran de Florida i es van fundar a finals dels 60. Ells van créixer més com a banda, es van fer més famosos als anys 70. El relaciono una mica amb música que vam posar fa poc, perquè la seva cançó més famosa, que és Sweet Home Alabama, va néixer com una resposta crítica a la cançó de Neil Young, Alabama. Ells estaven orgullosos de ser del sud i Neil Young els havia criticat pel caràcter ultraconservador que s'associa a aquella zona. La seva música era una barreja això de blues, country. Van anar tirant cap al rock dur al llarg dels 70 i tenien una peculiaritat, que eren tres guitarristes solistes que tocaven alhora. Per això moltes cançons comencen amb solo de guitarra, perquè estaven repartint una mica el protagonisme. I una cosa molt coneguda d'aquest grup és la tragèdia de l'any 77, quan amb un accident d'avió va morir el cantant i altres membres. Algun va sobreviure. I estaven en el moment més àlgid de la seva carrera. I tot i això, van continuar, després es van reformular i a dia d'avui encara toquen.
1: És la música que ens acompanyarà avui al Tast Vertical de Catalunya Ràdio amb un tema que ens interessa molt. Explica'ns què va passar, Nil.
3: Mira, avui, en part, tenim una alineació formada per tres persones en aquest estudi. Tres persones que són les variables, diguéssim, que no són les persones
1: les
3: que venen.
1: Les fixes no, perquè la Sole és persona.
3: Tu hi ets, jo la Sole també.
1: Tu també ets persona, ets molt persona.
3: Exacte. D'una banda, i en una posició central, tenim una companya de la ràdio, que és la Mònica Roca, que és redactora dels Solidaris.
1: Gràcies per venir, Mònica.
2: Bona nit, carai.
1: Moltes gràcies.
2: Central, Nil.
1: Acabes
2: moltes
1: gràcies.
3: És que realment ets el pal de paller d'aquest programa.
1: El pal de paller del programa. Tu ets la nostra raó de ser d'avui.
2: Quina por.
1: Ja has fet els Solidaris, ja pots venir al Tast Vertical.
2: Sí, ja estic descansada.
1: Et surts d'un estudi i entres cap a l'altre.
2: Vinga, Gaudí.
1: Molt bé.
3: Doncs la Mònica, que no només treballa aquí a Catalunya Ràdio, sinó que a més és companya de redacció, podríem dir que seguim davant per davant, pal? I que fa una redactora d'un programa tan seriós i respectat com els Solidaris en un programa dionisíac com aquest Tast Vertical? Doncs és ben senzill. Fa uns dies ens va confessar que, com tothom, li agrada el vi, però no n'acaba de saber, no en sap.
1: Això que diu tothom.
3: Això que diu tothom. I quina ha estat la resposta d'aquest programa dionisíac que deia i de servei públic? Doncs fàcil, hem muntat aquest programa per ajudar-la a ampliar els seus coneixements vitivinícoles. I com ho farem? Doncs amb l'ajuda de les dues altres persones que formen part d'aquesta alineació del programa d'avui, que sí que en saben de vins. Són la Maria Rosa Blanc, que és presidenta de la Dormició d'Origen Tarragona.
1: Què tal?
5: Bon vespre a tothom.
1: Amiga del programa i col·laboradora a l'ombra, pràcticament. Sempre la convidem.
3: I l'altre central d'aquest programa seria en Xavier Orovich, que ve del celler Vins del Tros.
1: El primer cop que ve.
6: Sí, hola.
1: Què tal?
3: Que és de Vilalba dels Arcs.
1: Vilalba dels Arcs, lloc preciós,
6: sí.
1: On hi havia arcs.
6: Hi havia.
1: Vins del Tros, ens encanten els vins de la... A veure si ho dic bé.
2: Maria Rosa.
1: Maria Rosa. Sempre dic Rosa Maria.
2: No passa res, contesto igual. Llavors,
1: què va passar aquí? Estàvem a la redacció, allò que fem, que parlem, qui convidarem, qui no convidarem, i, com diu el Nil, a la taula dels Solidaris s'estava parlant.
3: Que bàsicament és la taula que tenim davant.
1: La taula que tenim davant.
3: No era gaire lluny.
1: I la Mònica ens va dir, jo demano sempre Verdejo. I vam dir, ostres, Verdejo, Sole. Allò que fem sempre la broma.
2: Es va moure un gatet, no?
1: Es va moure un gatet, sí. Allò que diu la gent, posi'm un verdejito fresquito. Fent aquella boca. Posi'm, i que dius, sort, que és fresquito.
2: Correcte.
1: I vam dir, ostres, per què deu ser que la Mònica demana Verdejo? Jo tinc una teoria. La mateixa teoria que quan van joves a demanar la píndola del dia després a l'hospital, els hi pregunten, els diuen què us ha passat i diuen se'ns ha trencat el preservatiu. Apunten, perquè si no, no. Llavors diuen, quina era la marca? I diuen Durex. I llavors l'empresa Durex estan fins farts de que sempre diuen això, que s'ho inventen, perquè és el que els hi sona. Verdejito és la síndrome Durex.
5: Pensava on anirà per aquesta metàfora.
2: Sí, sí,
5: estava
2: sí, sí,
5: molt encuriosida. Doncs
1: és el que sona,
5: te la compro, te la
1: el
5: compro.
1: Que t'ofereixen.
5: Sí, sí. Però et faré un matís que us vaig dir, no sé com va començar la conversa, perquè en Nil em despista bastant i tota l'estona em té xerrant, això ho deixo aquí. Però sí que recordo que vaig dir Verdejo en un restaurant i el cambrer va dir, és vi de dones.
1: Uf, a més.
5: I llavors recordo que vaig compartir aquest comentari amb vosaltres perquè vaig voler saber si estadísticament és així, que és un vi de dones. No ho sé, perquè em vaig quedar sorpresa quan
1: abans es deia
5: vaig tenir aquesta resposta.
1: Que el blanc era un vi de dones. Els indocumentats ho deien, eh? Sí, com literatura femenina. Escolti'm, què hem dit? Però què, Sole? Com tenim el mercat?
2: Bueno, aquest cambrer era un amant dels tòpics, segur.
1: Sí.
2: Bueno, en general sempre, sí, hi ha hagut aquest tòpic recurrent, no? Que és que els blancs i els rosats eren uns vins més del gust del públic femení. Bueno, és que les estadístiques diuen coses bastant més diverses i més variades, no? I en general et diria que els vins blancs i rosats són ara del gust del el consumidor gairebé a la seva totalitat, no?
1: Finalment, el món...
2: Correcte, no? La baixada en el consum que estem experimentant, que estem vivint, afecta especialment els vins negres i és precisament perquè el consumidor ho percep com un vi menys fresc, no? I menys lleuger. Llavors, bueno, els blancs i els rosats troben una mica aquest perfil de vi que possiblement ara que tenim temperatures més altes i una dieta una mica diferent de la que teníem fa 10-20 anys, no? O una mica bastant sí, diferent, diria, bueno, possiblement els hi combina millor.
1: Mònica, t'hem portat dos exemples de dos vins blancs de Catalunya, un de Tarragona, un de la Terra Alta, que ens agradaria que tastessis i que ens diguessis si et semblen bons, interessants, si t'agraden, si et donen plaer. Te'ls explicarem, perquè a Catalunya tenim vins blancs extraordinaris per tots els públics i de tots els preus. T'hem portat dins avui els dos cellers que ens acompanyen, que són dos cellers tops. Tenen, això que en dieu, el vi d'entrada, no?
4: Sí.
1: I tenen vins de més alta gamma, o sigui, tenen de tot. Però avui t'hem portat... tu què has portat, Xavi?
4: Una garnatxa blanca de la Terra Alta.
5: Amb la Terra Alta haig de quedar bé, sí o sí, jo, perquè la meva cap és de la Terra Alta.
4: Sí?
5: Sí, és del Mas Roig. Clar, llavors...
2: Oh, però Mas Roig és privat, eh?
5: Ai, privat. Perdó, cap allà al costat, molt a prop, eh? Ja està, mec.
2: De fet, des del punt de vista del món del vi és Déu Montsant, eh? Però és comarca del Priorat, està ben
4: enganxat. Doncs una garnatxa blanca... Per la Terra Alta és el principal productor mundial, em sembla, de terra de garnatxa.
1: Sí, sí, gairebé. Vam estar mirant-ho l'altre dia, sí, justament, i sí, sí.
4: I... aviam, com s'obre això?
1: El soroll d'obrir vins, el tas vertical, sí, sempre ens agrada.
4: Doncs, bueno, una garnatxa ve d'una finca i es ve a fer fermenta amb tancs de acer inoxidable, després passa per una àmfora durant 5 mesos. Això seria pot variar, depèn de l'anyada. Això és una anyada 2024, que és la que tenim ara, que s'està
1: venent. Al mercat.
4: Sí. Uh-huh. I, bueno... I
5: per què li dius vi d'entrada? Li dieu vi d'entrada?
4: Això ho diuen els que volen comprar.
5: Per l'accés.
1: Pel preu.
5: Pel preu.
1: Pel preu, és a dir...
5: Que no té res a veure amb la qualitat.
4: No.
1: No.
5: No.
1: És a dir...
2: No necessàriament, no,
4: sí, clar. I costa igual fer aquest que un altre. No.
1: Però és a dir, hi ha vins que són més cars perquè costen més de fer, per mil raons. Aquest vi què val a la botiga?
4: Sobre uns 11 euros, més o menys.
1: Per tant...
5: Però entrada no vol dir de principiants, és simplement una qüestió econòmica.
1: Em diuen per...
5: No cal començar per aquí, diguéssim.
4: Sí. Això diuen... Hosti, sobretot jo ho he escoltat de cara a la gent que ve de fora. O sigui, els vi de... el nivell d'entrada seria la traducció així, eh?
2: Serien els més assequibles, no?
4: Sí, de preu, que doncs molta gent els associa a vi de copes, sobretot a fora. Aquí, no, això seria estacar i tot a copes, imagina't. I una garnatxa,
6: Jo crec que el que busquem aquí és pues, mediterrani. O sigui, és un vi mediterrani. I aniríem a buscar, si anem a buscar... Pues, imaginem-nos el Mediterrani, no ens imaginem el tròpic, ni... Posant una mica ara amb el tema del verdejo, no? És fruita, però és diferent.
1: Per què et diu això del tròpic, ell? Perquè molts verdejos que ens arriben aquí, tots tenen aquest mateix nas, aquesta mateixa olor de pinya, de mango, que pot ser perquè fan servir uns llevats comuns, no? Potser. Sí. I llavors, ostres, són vins més prefabricats, els que arriben aquí, eh? Ja, segur que hi ha verdejo extraordinari.
6: Clar, sí. És que de vegades es diu verdejo aquí... i jo crec que la pobra varietat no té cap...
1: cap culpa de res.
6: Culpa de res. Sinó que molts dels que arriben, que n'hi ha molts tipus de vins, també de garnatges, eh? Llavors, el que ens arriba aquí, de vegades, pues, no és el que segurament és la varietat real, no?, del potencial que podria tindre. Jo crec que estan molt pensats de manera comercial.
5: Procedeixo a tastar-ho?
1: Passa't primer el nas, si tu vols. Aviam si... Sempre el Josep Maria Pelegrín, que ens ve, que ve aquí, sempre ens diu que quan estàs tastant vi, algú et diu que nota flors i aromes, i que tu penses... S'ho està inventant tot per fer-me quedar malament. Que després un dia et diu, mira, que veus que hi ha flor blanca o pinyol de pressa, que dius, ai sí, i el tercer estadi

0: és not alcohòlic? Vull dir, sé que té que tenir una miqueta...
1: A veure el grau que té, això...
2: Jo això no ho volia dir perquè he pensat que quedaria lleig.
0: No, però això no vol dir... No. Dic, veure... Que és una cosa
1: 13.
0: Que... Sí, 13. Que ja té uns graus, eh? 13 està, que està molt bé.
3: 13.
0: Té molta aroma supermaco, net, sobretot, flors, sí, si és veritat. Mm. Després, en el gust que ja l'he tastat, jo crec que és molt equilibrat perquè té aquest grau, però on que té una bona acidesa també és fresc i passa bé a la boca. És un vi rodó, a més que, sí, que t'omple i bueno, i una miqueta, jo crec que et transporta una miqueta al territori.
4: A la terra.
0: És el que intentem. El que intentem, bueno, a la Terra Alta, no?
4: Vull dir, és que de vegades... Que
0: l'espai
4: vi,
0: aquell...
4: Clar, dius, el grau, el sucre, clar, fa calor. I a la Terra Alta fa calor.
0: Sí, sí.
4: Hi ha coses que...
0: La calidesa és aquesta.
4: Llavors tu pots agafar i pots modificar moltes coses. Però si la idea no és aquesta, no pots anar contra natura, també, no? El tema està amb el producte que tinguis, ser capaç de compensar el grau amb l'acidès i fer una cosa equilibrada. Mm-hmm. I aquesta és una mica...
0: Molt bo.
2: És bona aquesta idea, sí, també, sí, de no falsejar el territori.
4: No, és que jo crec que és el gran
0: error. És fonamental, sí.
4: El vi ha de ser... A mi una vegada, bueno... Va explicar com... anava a una cata i dic, ostres, dic, explica'm com podia fer el Pepe Mendoza, va ser. Dic, explica'm com ho he de fer, ho explica molt bé tot. I em va dir, tu quan expliques un vi, explica el paisatge. I és així. Clar, o sigui, el vi, i més un vi d'aquests, que dius, ostres, que és allò.
0: Sí, sí.
4: Clar, jo sé quina és la finca i veig i sé què és.
1: Estàs veient la vinya, clar.
2: Sí. Clar, és bonic, i també m'he imaginat bevent-te-la a l'estranger, no? I com tornant a casa,
4: exacte,
2: no? També,
4: sí,
2: a través,
4: sí,
2: de...
1: Ah, molt bé, sí.
2: És així, sí, sí.
5: A més, és un vi superversàtil, perquè jo me l'imagino acompanyant tot un àpat, però també a copa.
1: Sí.
5: Amb una terrassa, amb unes amigues...
1: Sí, amb unes... Sí. Ja que és un vi de dones, escolta'm, fem una terrassa amb unes amigues. A veure si resultarà que un vi de dones és un mèrit. No? Clar que sí, home.
0: Hi ha molta dona, interessada en el món del vi i molta bona consumidora.
1: Amb un nas molt bo.
0: La veritat, amb molt d'interès.
1: Sumen molt. I, sí, ja és un nou equip que s'apunta.
5: És el segment que creix.
1: Que creix,
5: sí,
1: les dones.
5: Som objecte de desig.
2: Puc corroborar, perquè és veritat que l'últim any potser he fet dos cates de vins amb amigues. Com una activitat, sí, no? que abans no es feia.
1: Hi ha una cosa interessant que sempre diem, que és que, no saps per què, o sigui, els clubs de lectura, els tastos, s'apunten dones. I tenen moltes ganes d'aprendre coses. I van molt contentes a aprendre coses.
2: I no hi van sobrades, també.
1: No. Efectivament.
2: Fan 3.050 preguntes, si cal.
1: Efectivament.
2: I si són preguntes molt bàsiques i molt de quedar ignorant, no passa res.
1: I riuen,
2: no,
1: si s'equivoquen, sí, totalment. Sí. Estem a favor d'aquest estil.
0: La curiositat és bàsica per viure i per seguir viu.
1: Sí, senyora.
0: I en el món del vi o de les actes culturals o tot el que sigui, llibres, música, jo crec que les dones... I que hem de convidar que els homes, doncs, també s'apuntin. Potser són tan una mica vergonyosos, vés a saber. Les dones anem més, també, vull dir, ens sabem comunicar ràpid entre nosaltres i ens animem, jo crec, a les coses. Els homes potser els hi costa una mica més. I no sé, però bueno.
1: Va, doncs posem el teu vi.
4: I crec també una cosa, bueno, en el vi preguntar, si és partir d'un punt que no sé, és important perquè preguntes.
1: Sí, clar.
4: I crec que sempre s'associa, potser, les begudes... O s'ha associat les begudes alcohòliques als homes, potser més. Clar, si representa que ja hem de saber els homes com és un vi. I si és un tinto, pues, més encara, no? I un cos i tot això. I en veritat, i és un gran problema, perquè després es van creant... Sí, jo en sé molt, però en veritat no sé res. I llavors és quan... Hòstia, et poden colar totes les coses.
1: Per això és tan bonic el món del vi, perquè com més n'aprens, menys en saps.
4: Exacte.
0: I després hem de fugir una mica, crec jo, també, d'una mica de l'esnobisme, perquè realment el món del vi hi vam entrar per sortir. Ja porto uns anys veient això dins del món aquest, perquè ja vinc de família, que ja tractava amb vi fa molts anys, i era com... Va arribar a ser una cosa com basta, una cosa poc elegant, parlem dels anys 60, 70. I després, esclar, li vam donar la volta, es van fer bons vins, es van voler vendre i vam donar com un salt una mica de qualitat, vam canviar el llenguatge i potser una mica espantat a la gent. Bueno.

És veritat que molts snobs han espantat a consumidores com la Mònica, gaudidores com la Mònica, que tu tens por. Dius, ara m'equivocaré, però...

0: Sempre diem el mateix. Oi que d'una sèrie n'opines?
1: Sí, sí, o això, el que deia de l'art, no? Que l'art també pot arribar a ser molt elitista, no? Els quadres.
2: Sí.
1: És així.
2: És un altre,
1: i a vegades dius m'agrada, no m'agrada, fred, calor, sí. No? I és...
2: I t'espanta parlar per si de cas, no?
0: Per si de per si, sí. Va, ara tenim un macabeu a la copa, una cosa molt diferent. O sigui,
2: sí, ja, ja ho atencem i ja...
0: Ja veus que té un color molt diferent de l'altre, és un groc més palla, no?
2: Sí.
0: És el macabeu. El macabeu és una varietat que a Tarragona brilla.
2: A Tarragona brilla perquè en tenim molta. És una varietat que també existeix en altres zones, és molt nostra, i sempre es tenia, doncs, com la varietat base de totes les cases, del Barmà, del que feia pes, del que feia número, però i no se li donava valor com a varietat. I des de la DO Tarragona, buscant una varietat que ens uneixi a tots, tots els cellers tenim macabeu, i vam dir, què podem fer? Vam encoratjar tothom a que pensés una manera d'elaborar que no fos la de sempre, que es miressin de fer cada celler algo diferent, una criança, un vi jove, treballar una mica amb una fusta, amb un castanyer, amb un roure, a veure què ens va donant el vin, què dona de si, els vins dolços, fer-lo també com a vi dolç, i hem obtingut al final el que nosaltres diem la nostra galeria de macabeus, que són un macabeu de cada celler amb registres absolutament diferents i que donen mostra de la riquesa que té la varietat.
1: Has dit roure de l'arbre, no?
0: Sí, roure, però castanyer.
1: Castanyer.
2: O cirereu, sí, bona pregunta. O cirereu acàcia, també.
1: T'ho dic perquè... Sí que aquest, quan l'he olorat, a diferència de l'altre, no per res, he identificat una cosa que era fusta.
2: Sí, senyora.
0: Molt bé.
2: Molt bé. Molt bé.
0: Aquí sí. Bravo. Bravo.
2: L'única cosa que és castanyer.
0: És castanyer.
1: És a dir, arbre. Sí. Clar, no et sé identificar.
0: No, però ho sabràs.
2: Ho has fet molt bé. Molt bé, molt bé.
0: El roure dona unes notes més torrades, vainilla, els cafès, i el castanyer és la que teníem a Catalunya abans, que no marca tant.
2: No marca tant.
0: Però et veus?
2: Molt bé. La veritat, t'ho asseguro que si ho has notat.
0: Molt bé, molt bé. Ara, si tornes enrere i ensumes tots dos vins, veuràs quina diferència de, o sigui, que divertit és això, no?
2: Ui, sí, quins aromes, eh?
0: Sí,
2: és brutal, eh?
0: Sí, sí.
2: És brutal.
3: Bé, és que estàs davant de dos de les grans varietats catalanes,
0: Sí, sí, sí.
2: En quantitat i en qualitat. Mm. Sí, hem de fer força. Jo crec que també vosaltres amb la garnatxa, evidentment.
4: No, és el...
2: Carta de presentació. Sí.
0: Mm. Va, Xavi, sí. Et demanem una noteta d'aquest macabeu.
4: El trobo molt, molt equilibrat.
0: Sí.
4: A mi m'agrada molt el macabeu.
0: A mi també.
4: M'agraden els vins que passen per fusta de castanyer, també m'agrada molt. Li dono un toc molt sutil.
0: Sí.
4: O sigui, que hi és i no hi és. No
2: sí,
4: sé,
2: és molt poquet aquest any. El que hem fet un pas curtet perquè té 11 graus, tampoc no podia...
4: Sí.
2: Uns mesos.
4: No, molt fresc. Ostres, un macabeu d'aquests de manual.
0: Sí, xulo, sí, sí, sí, sí. Molt bo.
2: Té una miqueta també al final. Això creiem nosaltres, la DO Tarragona, també, que ho notem, i potser per això ho diem. Notem al final també un punt una miqueta... No de sal, però aquella sensació.
0: La salinitat.
2: I, bueno, possiblement tot aquest territori pla que estem propers
4: sí,
2: al mar...
4: Sí, noto sota bosc, noto...
2: Sí, sí, també una mica, sí.
4: Sí. Sí, sí.
2: Bueno, és el que hi ha. És la zona aquesta també seca, que la pedra
4: bueno,
2: seca.
4: Bueno, paisatge.
2: I això és el que hi ha.
0: Quin és el preu d'aquest macabeu, aquest punt fosc?
2: Entre 10 i 12.
0: Estem posant dos vins de molt bon preu.
1: M'esteu fent el dinar de Nadal, ja. Sí. Del que puc servir aquest Nadal.
0: Mira,
1: queda molt, eh? Però m'apuntaré.
0: Si fas escudella, depèn.
2: Sí, sí, clar.
0: Però això... Va, la Sole, que és la reina del maridatge, ens farà aquí unes propostes per tu. El 100%, que és la garnatxa de vins del tros, i el pont fosc, que és el macabeu Puigpelat del Cellers Blanc.
3: M'ho estàs passant difícil, eh? Però jo diria, estem parlant molt de paisatge, no? I en el fons és una mica també, crec que aquest missatge xulo de on pot viatjar, home, trepitjant les zones, que és l'ideal per conèixer els cellers, per conèixer aquestes vinyes, no? Però també pot traslladar-se a aquestes zones a través d'aquest vi, no? I el maridatge, al final, també amb plans de la zona, crec que és una manera d'acabar de fer el viatge plenament, no? No sé, aquesta garnatxeta, podem... amb una truita amb suc.
0: Oh, home, anem a la terra alta,
3: que mira, que abans parlant del Priorat també és una recepta compartida, també amb la comarca del Priorat, amb algun canvi, però no. I ostres, jo trobo que faries un maridatge que faria territori absolutament. I ara Maria Rosa em deixarà ser una mica més punky, però jo diria...
0: A veure,
3: perquè a més faré una reivindicació que sé que li agrada.
0: Digues.
3: Que és que no queda gaire perquè comencem temporada de calçons, en un parell de mesos ja hi serem, no? I potser en els darrers anys hem viscut com pensem en calçotada, que sempre s'ha pensat en cava, però també hi ha alguna altra beguda que s'ha anat incorporant, i home, per què no reivindicar el vi? Per amor de Déu, la calçotada ben també fet. És fer territori, i jo crec que aquest vi pels inicis de la calçotada... La
2: Margarita. Sí, Soli, jo crec que a més ens ajudes a una altra cosa, a més, a introduir aquí producte de territori, la salsa del calçot, igual que després també en el romesco, que també també li quadra molt bé aquest tipus de vi. Tenim també els fruits secs, que també són de la nostra zona, l'oli i tot això, i verdaderament al final tot això ajuda, no? Com la truita en suc pot ajudar l'altre, que són versàtils i podem posar molts altres plats, i plats, però això són bàsics i evidentment bueno, és una bona tria,
0: Hem dit truita en suc, però el Xavi, que té el vins del tro, exacte, una clotxa molt bona.
3: Hombre.
0: També, però el Xavi que té el tros a Sabadell, el restaurant, allà ens pots maridar amb alguna cosa de les que teniu, no?
4: A part és que, hosti, jo crec que és que els vins costa molt, o sigui, és molt difícil dir, hosti, estic segur que seria aquest plat, però al mateix moment jo crec que pot maridar amb tot. O sigui, els vins, i a mi m'agrada molt maridar-los cuinant.
0: Home, o sigui, quan estàs menjant...
4: O sigui, més que menjant, cuinant.
1: És el que es fa a les cases, també.
3: Sí,
1: és aquell moment, a vegades... Parlo per casa meva, no sé si pels que ens estan escoltant es veu més vi mentre es cuina el sopar que a l'hora de sopar.
0: Que bonic.
1: Perquè és el moment de conversa.
0: Estàs a la cuina, estàs treballant, tothom està fent coses, que bonic.
1: Avui, no?, ja hem treballat.
4: A casa meva és així.
2: És que és el moment aquest, el vi social.
4: Sí. Bueno, ja ho tinc pensat fins d'abans, quin dia.
0: S'ho pensa.
1: De veritat?
4: Sí, sí, i tant.
0: Llavors, li diu una frase a la seva esposa que m'agrada molt. Digue'm aquella frase que li dius. Quin vi vols cobri?
4: Quin vols cobri? Diu un de bo, dic, home, bons són tots els que tinc, però bo o molt bo?
1: I després depèn del dia, no?
4: I després depèn del dia,
0: sí.
4: Però és que és veritat, són...
1: Però sí, el moment cuinar, és cert, que és bonic, és un moment de beure vi.
4: Sí, a més, jo crec que és quan el disfrutes més.
0: Sí.
4: Perquè tens, moltes vegades, les ganes que portes... Jo penso... el vi que faré i llavors en cas pensaré el menjar.
0: Però si tu marides el menjar amb el vi.
4: Sí. I no és el mateix un divendres que un dilluns. No, no és tot... Però bueno, és
1: el... T'inspira.
4: Sí.
2: Sí que és veritat que de vegades acabes el dia o estàs acabant de treballar i dius, què tinc avui per sopar? A veure què tinc. I dius, ostres, tu, a veure si puc trobar aquella ampolleta. Sí. La poso a la nevera i mira, és com un moment... de descans.
0: I aquest és el nou moment de consum, eh?
2: Exacte. Disfrutar-lo i ja està, perquè el resta del dia anem corrents tots.
1: Sí. Com un ritual, com un ritual.
0: I ja està, i no te l'acabes l'endemà.
2: I tant,
4: i tant.
2: Que sí.
4: I més aquests vins, que també dèiem allò, hi ha segons quins vins i n'hi ha d'altres. O sigui, dius, t'obro una ampolla el dia següent està malament, no, aquests jo diré que estarà millor.
2: Sí, que de vegades un cop oberts...
4: Sí, n'hi ha de... Clar, tot depèn de com s'elabora, i aquí són moltes vegades que, hosti, tothom posa les coses al mateix sac, hosti, és molt diferent.
0: S'han fet tastos del dia després.
2: Sí?
0: Això és molt divertit. Per exemple, imagina't un cap d'any. Es queden les ampolles, els culs. Llavors, el dia després...
1: Quina ha aguantat millor.
0: El que recull... i sí. Està... Mira, tenim això. Anem a esmorzar.
4: Sí, però hi ha sorpreses.
1: Amb els finals.
3: Bona sorpreses, vols dir, de vins que et creus que són molt bons,
4: que dius,
0: no, i que estan millor.
4: Per això, sí. Però sobretot, hosti, jo crec que els vins que estan fets de manera...
2: Ben feta.
4: Ben feta. El dia següent estava, home, si deixes un culet així...
1: Ara m'estàs pensant en el, com es diu, en el sofregit, no, en el rostit.
2: També.
1: No? Un rostit és més volant demà.
0: Clar, sí,
1: clar,
0: perquè
1: l'ha posat,
0: sí.
4: Sí, el que s'ha de fer és a sopar, no deixar el vi a la meitat, o sigui, consumim dos ampolles i les guardem pel divendres. I ajudarem
3: apunteu
4: a més
3: això,
4: a
3: més
4: a... O sigui, la disfrutarem més, ens durarà dos dies i ajudarem més encara.
0: Quan vas a sopar, Mònica, o quan vas a dinar amb algú, mires la carta de vins? Demanes vi?
1: Miro la carta de vins. Em sap molt greu que... em sembla que també t'ho vaig comentar l'altre dia en part, que també dec formar part de la mitjana, també som així, al final no som gaire diferents que la majoria de la gent, que quan bec un vi que m'agrada molt, que m'ha agradat molt, dic, ah, me'n recordaré. No me'n recordo, no me'n recordo mai dels noms, mai, o sigui, si no me'ls apunto, cosa que no faig, després no me'n recordo. Però sí, miro la carta de vins. Si n'hi ha més de... clar, també depèn del tipus de restaurant on vas, no? És a dir, les cartes de vins són més o menys completes, depèn del tipus de restaurant, no? Si hi ha 10 fulls de vins, jo allà navego, m'ensorro i ja no sé què triar, no? Però primer prioritzo que sigui un vi d'aquí.
0: Ben fet.
1: I després a vegades jugo per comarques, també t'haig de dir. Que com, ah, mira, avui un costés del Segre, avui Terra Alta, avui, no? Un de l'Empordà...
0: Bueno. Tu pensa que tots els que som aquí... tenim una ONG, tenim un servei, que els amics t'envien foto. Què demano? Sí o no? Què demano? Demana aquest, que està bé de preu. No, aquest, no.
4: Tinc que fer un regal. Vaig a sopar.
2: Escolta, també és important la figura de la persona que recomana els vins i que ensenya. Això que dius tu ens passa a tots. També, vull dir, a vegades vas a una vinacoteca gran i dius, a veure, ara, què podria d'això? I tu mateix dius, mare de Déu, tot això que...
1: I que et diguin que el pots provar, que això també crec que cada vegada passa més, que el pots tastar sense que te l'hagis de quedar. Saps? Això a vegades també ajuda, de dir, no sé, vas a un lloc i et diu, perquè et pregunten què t'agrada.
2: Sí,
1: això també està bé, què t'agrada.
2: Sí.
1: Doncs mira, m'agrada més això, m'agrada més allò. Ostres, jo crec que n'hi ha un que t'agrada molt, però potser l'altre, no? I te'n deixen tastar dos i dius, ah, doncs aquell, no? Perquè, clar, a vegades això del vídeo, doncs apostes per un i potser no acaba de ser ben bé el que tu estaves esperant.
2: Penseu que hi ha fires de vins, eh? Us convidem a tots, quan sempre que hi hagi una fira de vi, per aquests mons de Déu que n'anem fent, aneu-hi, perquè és el moment que això que dius tu és el moment idoni de poder tenir a l'abast, poder tastar petites quantitats, conèixer, i a nosaltres ens ajuda, perquè també, per la nostra part, podem arribar a més persones. És una manera bona. Jo crec que retornarem a això, que es veia també una mica així com, però no, les fires són... són bones.
0: Fa molta estona que tenim els vins a la copa, i ara estan oberts, estan extraordinaris. A més, com que han perdut una mica de temperatura, que això va bé per tastar, i estan meravellosos. I quan fas un tast i hi ha varietats blanques i una d'elles és macabeu, t'ajuda molt, perquè el macabeu és molt, molt reconeixible, no?
3: Sí, i de fet jo crec que també, bueno, com dèiem, és una de les varietats blanques, jo diria, que de les tres vedets catalanes, no?
0: Sí, si aquí la garnatxa, el xarel·lo
3: i el macabeu,
0: no?
3: Jo
0: diria, no?
3: Sí, són aquestes tres grans, n'hi ha d'altres, però
0: xarel·lo,
3: aquestes tres,
0: blanca,
3: no? Sí, són molt destacades i tenen molta personalitat, no? Una mica el que dèiem abans, no? De que quan tastes monovarietals, de seguida identifiques quina és, no? I t'aporten coses molt diferents. I home, i l'evolució del macabeu en els darrers anys és espectacular, és a dir, del que eren els macabeus, no? Que era més una varietat com per copatge, que no li donàvem, no? Clar, els macabeus que tastem ara, vull dir, has de canviar això del verdejito pel macabeu a la garnatxa.
1: Sí, ara que he tornat a provar la garnatxa, m'ha agradat quan l'he provat la primera vegada, però ara m'agrada més que quan l'he provat. Jo no sé el motiu, però ja m'ha agradat, eh? Però ara que l'he tornat a provar, potser perquè està més reposat o el que sigui, o està obert o airejat,
0: i també quan vas jugant d'endavant en darrere, per això està bé, és divertit que tenir les copes. Llavors, ostres, mira ara sí que trobo no sé què.
1: Pels contrastos, no?
0: De vins del tros, quin és el vi que jo sempre et dic que és pels cursets? El de la maduixa.
4: El 100%, vindria a ser el mateix, però amb una garnatxa negra.
0: És una garnatxa negra que tu l'ensumes i la maduixa salvatge, uah! I penses sempre, ostres, per fer un tast amb gent que està començant, és meravellós per la maduixa aquella.
4: Sí, sí. Bueno, és una mica també això dels... que avui en dia, bueno, a mi particularment cada vegada m'agrada més la frescura.
0: Tot el món, és així. Tothom vol això.
4: Sí. I que sigui fruit. Al fi i al cap és el resultat de... O tu comences una fruita, no?
2: Però és que els negres també ens en poden donar, els negres,
4: I també sortir la gent de la zona aquesta de confort.
0: Que seria el verdejito.
4: Esteve, podríem ser... Sí, o és igual, o els Rioja, o... Que hi ha, ostres, que hi ha coses que estan molt bé, eh? Sí, moltíssimes.
0: Que tenim riojitis encara, els
4: sí,
0: catalans,
4: però,
0: molta.
4: Però sembla que dius, un vi ha de ser... Un vi blanc ha de ser verdejo. Mm. Però hi ha altres... I tenim dos varietats aquí, però n'hi ha xarel·los...
2: És de saber-ne
4: ha...
2: poc, no?
4: I llavors hi ha d'aquestes...
2: Perquè en sabem poc, els que fem això.
4: Però per això s'ha de...
2: O perquè no ens hi fixem.
0: No, i perquè el restaurant també t'ho ofereixen, o sigui, t'haurà passat com a dona, que demana una copa de vi.
2: Clar, perquè em van dir que era de dona.
0: Sole, com el vol? Sole, com el vols? Fruitat o sec?
2: O sec.
0: Miri, la majoria de senyors que estan a la seva carta els conec. No em preguntis això, home.
2: Fruitat o sec, però és una bona pregunta, fruitat o sec o no?
0: No,
2: perquè la fan a tot arreu. La primera pregunta és aquesta.
0: Però quin vi no és afruitat? O sigui, quin és el vi que no és afruitat? Què vol dir això?
2: Però jo que no hi entenc, diguéssim, és la primera pregunta que em fan. Què vols, afruitat o sec?
0: El que et pregunta això no en sap.
2: Doncs tenim un percentatge molt alt, eh?
4: Podem marxar?
0: Sí. Abràcim que no ens tornarem a veure.
2: Us asseguro que 8 de cada 10 vegades et pregunten això, eh?
4: Els clients també, però vull un vi afruitat.
0: Perquè com més suau,
4: més
2: dèbil, que no sigui tan...
0: Bueno,
2: tan... Clar, afruitat, per exemple, jo ho associo com molt dolç, no? Un vi que sigui dolç.
4: Sí.
2: Però no té per què, aquí està la cosa. La fruita no té que ser necessàriament dolç. Mm. O sigui...
4: Clar, tots tenen fruita. El que passa, jo crec que la gent, portant el tema del verdejo, quan diu això, espera... allò.
2: El dolç, sí.
4: El verde, el tropical. Mm. Sí, quan talles fruita, no sé...
0: La pinya.
4: Sí que podien posar pomes, peres... Però normalment és allà la pinya, el maracullà, tot això, no?
2: Jo quan em diuen afruitat, penso en què em cansa, saps? Si és afruitat. O sigui, en què em pot cansar, que potser els dos primers glops bé, però que després se'm fa empalagós, no? Penso en això, eh?
0: És que la afruitat que et donarà aquell senyor del vi de dones, ja et dic jo, que serà vinya úlcera.
2: Vinya úlcera, m'encanta.
4: Però t'has posat un glaçó dintre, que ara és això.
0: Un glaçó.
2: Novetat, això és el debat últim, eh?
0: Sí.
2: No ho
0: hem de fer un altre programa de glaçó sí, glaçó no,
2: i amb els espumosos, també.
0: Sí,
4: però això veus també és allò de les modes, no? Hi ha grans cellers i francesos que...
0: Moixandó va fer un anunci, no?
3: Bueno, i aquí, a més, diu que per, més per un tema de refrescants ja també és de reduir el grau, vull dir, ara hi ha molts arguments. Jo és que sóc molt poc purista, eh? I crec que qualsevol cosa que convidi a la gent a tastar vins ha de ser benvinguda, i ja passarà del glaçó a d'altres coses, eh? Vull dir, per tant, per mi, endavant glaçó. Vull dir, que passi el glaçó si convé, no? I poder és una porta d'entrada també per molta gent que li costaria, no?
0: Sap greu.
4: No, hi ha vins que serveixen per començar.
2: Per sap greu.
4: O sigui, no,
2: li sap greu, però, perquè, clar.
0: Entenc el que diu la Sole. Sí, sí. S'ha premiat fa poc un escumós que va amb got i glaçons i ja està, és com dir la joventut també ha de tastar això, d'acord.
3: Sí. O jo entenc que l'elaborador sigui com una conxada, no?
2: Però, clar, si se'n va la caixeta, també t'alegra, no? Dius, mira, marxa la caixeta.
0: Sí, perquè tenim la pretensió absurda de dinar i sopar cada dia, una mica per una provaia. Vosaltres, rai, que us ho passeu bé. No cal que cobreu res. Que ja
2: també hi ha tota una generació, amb carinyo, que beu vi amb aigua.
0: Sí,
2: que és veritat que és un tipus de vi molt concret, però és de batalla,
0: Els avis,
2: però la meva àvia, que encara és viva i en té 92, ningú li ha tret mai el seu got de vi per dinar i per sopar.
0: Ole.
2: Ha arribat als 92, però sempre hi ha aquell llitet d'aigua. I ho ha fet tota la vida.
0: Mira, són gent que tenen claríssima la moderació. Aquesta gent...
2: Ah, sí. La ratlla està allà.
0: Punt! Sí, ja està, com els monjos de Caladell. Tenien el patricó i apa.
2: Sí, sí.
0: Allò. I ja està, i doncs s'hi posa aigua, perquè devia ser un vi que ella comprava...
2: Suposo que devia ser molt de batalla, no? El vi d'aquella època. A més, jo recordo molt que s'anava al celler.
0: A comprar.
2: Que s'anava al celler, perquè anava amb garrafes.
0: Què diria una persona d'aquesta si li deixéssim tastar un vi modern, amb una copa moderna? Li agradaria?
2: És que ja quan veuria tot l'entorn ja es quedaria una miqueta parada. però sí que sí. Es quedaria, suposo que diria que potser són una mica, vull dir que han perdut l'ànima, no? Aquella cosa que ja no tenen, però clar, han guanyat tantíssimes coses, els aromes, els sabors, jo crec que no té res a veure, no té res a veure.
0: Estan en un moment clar, de consum més baix, no, de vi, i hem d'aconseguir revertir
3: això. Bueno, i hi ha molts factors que semblen que expliquen aquest descens, no, en el consum de qualsevol producte que tingui algun grau alcohòlic, no només parlem del vi, i per tant, bueno, potser ens hem d'obrir també, no, i hem a noves formes de consum, a noves maneres de veure-ho, no, i aquí entra el glaçó i entra moltes altres coses, no?
0: Clar, el vi és, dèiem, és aliment, però seguirà sent considerat aliment?
3: Bueno, si recordeu, ho hem explicat moltes vegades, però ja quan es va declarar la dieta mediterrània Patrimoni de la Humanitat, en el comunicat de premsa que informava, ja no apareixia el vi, tot i que ho és, no? I va ser una reivindicació del sector de perdoni'm, no?
0: S'han deixat aquí el sant sopar de la Bíblia,
3: no? Clar, si parlem de tres productes que són nucli de la dieta mediterrània, la vinya no pot desaparèixer, no? I si pensem en el paisatge típicament mediterrània, per suposat, no? Vinya, olivera, fruita seca, no? Que parlava la Maria Rosa abans, i va desaparèixer, vull dir, ja hi ha un component polític també aquí, no? I abans d'entrar fora de micros comentàvem també, doncs, aquesta diferència de la cultura mediterrània a la cultura dels països del nord d'Europa, i això és evident, no? Hi ha un salt cultural i hi ha una altra manera d'entendre la dieta, el consum i la moderació.
2: Sí.

0: que bons aquests dos vins que estem tastant avui. Aquesta garnatxa i aquest macabeu. Que bons.
1: Veieu això que dèiem dels rituals? Nosaltres que hem acabat el programa ara fa poca estona, allò que dèiem d'arribar a casa, estar cuinant i tal, també per acabar el dia, per acomiadar el dia, també està bé una copa de vi.
0: Sí. És bonic.
1: I a vegades sola, eh?
0: Clar.
1: Sense ningú, també, que això no ho hem dit,
2: perquè...
1: Sí, perquè és veritat que a vegades està bé conversar amb algú, però a vegades també està bé reflexionar tu solet allà amb les teves coses.
0: Mira, l'altre dia el Valentí Fuster deia que el secret de la longevitat, ell que ja ho sap, parlava de la dieta, etc, i deia, estigues 15 minuts al final del dia pensant com ha anat tot, què hauries millorat, però sense mòbils i sense res, només pensant. I vaig pensar, està bé,
1: aquest temps.
0: Està pensant, pensar 15 minuts. Doncs per què
1: és
0: no...
1: molt antisistema, això, ara mateix.
0: Sí. Per què no pensar
1: estar
0: en una copa, no?
1: Sense fer res.
0: Sense tenir la pantalla,
1: aquí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Amb una copa.
1: Amb una copa i stop l'scrolling, no? Aquest, com es digui, no? Sí. Scrolling fora.
0: Scroll infinit. Sí, sí, una copa de vi per arribar...
3: El valor del temps, no? Mm-hmm. Que cada dia també es considera més tenir aquella estona, aquell temps per tu i per poder...
1: Clar, perquè més
3: per poder
1: a més, copa de vi no te la veus mai com et beuries una Coca-Cola.
0: No, no, no.
1: No fas
0: no,
1: això no,
0: no
1: ho fas.
0: No,
1: per tant,
0: no,
1: hi ha d'haver un temps.
0: És que qui es vol emborratxar tria altres coses. Més afecte, el vi és una cosa lenta, cultural, ja està. Mm. És que això no ho hem d'explicar a ningú. Sí,
4: i canviant, fixa't que canviava la primera copa...
0: Sí. És jugar.
4: I llavors arribes a l'última i és quan està més bona.
0: Sí, quan l'última és la més bona, dius... Oh!
3: Sí.
0: Pont Fosc, el Macabeu de Cellers Blanc, el podem comprar on?
3: Ah, doncs mira, Vinacoteques, aquí a Barcelona, al Cellers, la pàgina al nostre web també, i bueno, bàsicament a Tarragona ciutat, estem
0: per tot arreu, en restaurants.
3: Hauríem d'estar més.
0: Hauríeu d'estar més a Tarragona,
3: sí. Part de la feina, quan s'acaba una,
0: sí,
3: llavors l'has d'anar a vendre.
0: Sí. I el 100% blanc, aquesta garnatxa blanca de la finca La Cirera, de Vins del Tros. On el trobem?
4: Ostres, el mateix, vinacoteques, restaurants... Jo diria més restauració que no pas a botigues.
0: No feu tantes ampolles, uns i altres, no? Tu què en fas?
4: D'això potser fem 7.000.
0: 7.000 ampolles. Molt poquet.
3: I... Molt menys. Molt menys. En total faig unes 12.000 ampolles de tot. I d'aquestes igual en faig 800.
0: Sempre hem pensat aquesta temporada que us havíem de fer parlar més.
3: Sí.
0: I tenim una secció nova que té un títol que és tota una declaració d'intencions, Sole.
5: Absolutament.
0: La secció de la Sole, que es diu...
5: Sense escopidora.
0: I ara sereu sotmesos al qüestionari vinícola de la Sole.
5: Podríem dir que el nom fa la cosa, és a dir, no escopiu cap endins, preneu la pregunta i contesteu pues, tan ràpidament com sigueu capaços, perquè busquem una mica, pues, veiem que surt així com a la primera. Us adverteixo que hi ha preguntes fàcils i d'altres que tenen més doble lectura.
0: D'acord.
5: Però bueno, no, confio que us ho passareu bé i que no patireu gaire.
3: Encerrona,
5: Xavi, comencem per tu, si us sembla. Anirem fent pregunta per
0: pregunta.
5: Prefereixes tastar cegues o saber què estàs tastant?
4: Saber el que estic tastant.
5: Per què?
4: No ho sé, per veig sempre segur.
5: Sense riscos. Maria Rosa, quin vi s'assembla més a tu d'allò que voldries reconèixer?
3: Doncs mira, potser aquest que tinc aquí damunt de la taula, aquí, a la Pont Fosc.
5: Per què?
3: Doncs perquè no és el més sofisticat, jo no ho soc. És el que és el més representatiu de casa meva i del meu territori, i a més jo crec que és fresc i cada dia més lliure.
5: Quina meravella, Xavi. Has comprat mai una ampolla només perquè era bonica o perquè t'agradava l'etiqueta?
4: Sí.
5: Ah, confessa.
4: Sí, segur. I tant.
5: Et vas empanar a dinar?
4: No. De veritat. Fa anys, això, eh? Ostres, si et digués els vins que a mi m'agradaven abans...
0: Doncs, clar, és que tots han canviat.
4: Però sí, i tant, sí. És que jo, sí, no m'avergonyeixo, no.
5: Maria Rosa, copa perfecta o companyia perfecta?
3: Companyia perfecta.
5: Se t'ha acotat algú, si vols aprofitar?
3: Ja trobarem el vi.
5: Xavi, quina és la millor conversa que recordes amb una ampolla pel mig?
4: Ostres. Segurament sobre el vi, segurament.
5: Quina paraula del diccionari, Maria Rosa, eliminaries ara mateix? Del diccionari del vi, clar.
3: Del diccionari del vi... doncs potser vino fàcil. Vino fàcil no quadra mai en res.
5: Si és un adjectiu, t'he de dir sí. Que si fem així, si sí. Fem aquest joc amb altres qüestions, sí. Sempre és malament, eh?
0: Vi fàcil, perdona, es fàcil. Verdejo. Verdecito.
5: Xavi, bé, un jove entra en un bar amb només 6 euros a la butxaca. Necessito que em donis un argument perquè trio un vi i no un altre producte.
4: Ostres, perquè els altres... Beguda, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
5: Tots bueno, estem pensant en la mateixa.
4: Sí, perquè si, bueno, si anés a l'aigua seria molt neutre, no?
0: Sí.
4: Si anéssim a una cervesa, n'hi ha, no sé, en pots fer moltes a l'any de cerveses. Les Coca-Coles i això ja n'hi parlo. I el vi és que, o sigui, cada ampolla d'aquestes tens una oportunitat a l'any. O sigui, t'estàs bevent alguna mica la història irrepetible, no? Segurament podria ser això.
5: Quina pregunta fem encara una dona del vi que no faríem mai a un home del vi?
3: Ai, bueno, la que sento que se segueix repetint molt i em sap greu és això. Has trobat més dificultats per ser dona, desenvolupar-te dins d'aquest món? Encara em dol sentir-la i algunes respostes.
5: Xavi, digue'ns una varietat catalana que mereixi més fama.
4: La Morenillo.
0: Molt bé.
5: És una veritat de la que hem parlat
0: ens
5: molt
0: encanta,
5: aquí, eh?
0: Ens encanta, sí. Sí.
5: Va, estem arribant a la recta final. Maria Rosa, un tòpic del vi que vulguis enterrar. Abans hem enterrat una paraula, anem per un tòpic ara.
3: Que el vi doncs, és dolent, que fa mal, que ens porta doncs, a això, a la borratxera... Que, no, això crec que està allà fora i s'hauria d'eliminar.
5: Quina cosa del món del vi, Xavi, defensaves fa 10 anys i ja no?
4: Ostres! Quina cosa defensava? I ara no defenso. Mhm.
5: S'ha de permetre reivindicar i canviar d'idea, també.
4: A veure, defensava i que ara no defenso. Ostres, possiblement tant... O sigui, el romanticisme per tot, no?, del vi, que realment, ostres, existeix, però no a tot. I, malauradament, la gran majoria, pues, sí, és una decepció.
5: Estem arribant a meta exitosament, trobo, eh? Pregunta final. Si poguessis deixar una sola ampolla, eh?, una sola, amb un missatge a dins, perquè algú l'obri l'any 2100, quina ampolla seria i quin missatge?
3: Doncs segurament seria una ampolla d'Identitas, que és un sobirat parent, una varietat blanca antiga, que a Tarragona crec que la tenim a casa, no sé si n'hi ha gaire més, que la fem amb molt de cari, amb molt d'amor, i deixa posar un missatge, també li diria, viu la vida a fons.
0: Va, ja li preguntem-li al Xavi, també, sí. Aquesta.
4: A quina ampolla et faria?
5: I amb quin missatge? I te l'obriran d'aquí 7 anys.
4: Ostres, mira, per exemple, la Morenillo.
0: Va.
4: I li posaria que cuidem dels pagesos, si no, això no ho tornem a tindre.
0: Ole. Molt bé.
5: Ostres, bona nota, eh?
0: Aquestes frases que esteu dient les hem d'anar recuperant. Les hem d'anar recuperant perquè potser hem de fer aquesta acció de guardar ampolles, eh?, amb missatges. Sí. Potser al final de temporada hauríem de fer-ho.
5: Ah, pues sí.
0: Sí, seria divertit. Xulo. Escolteu, gràcies, eh?, per venir aquí, per portar-nos el vi. T'ha servit, estimada Mònica?
1: M'ha servit. T'ho dic de veritat, eh? No ho dic per cada bé. Garnatxa, macabeu, a diferència, el castanyer, el roure. Això de la fruita, ara el proper cambrer o sommelier o no sé com li dieu, especialista en vi, no? El que ve amb les cartes que em digui fruitat o sec, diré, però tu en saps?
0: Un especialista en vi no t'ho dirà,
1: no
0: això.
1: No t'ho dirà. I la IA ho diu, també?
0: La IA no li facis ni cas.
1: Ho fet aquest tema també és un tema. No, eh? Està intervenint aquí amb recomanacions.
0: Mira, a la Wine Week van fer un vi amb IA. Sí. Jo no el vaig tastar, m'hi nego.
1: De veritat?
0: Sí, sí, ja n'hi ha.
1: No, però que deu estar aconsellant, també, la IA, perquè com que se li pregunta tot...
0: Sí, sí, però la IA aconsella, quan els joves els hi demanen menús, els hi fa el bocat i mango, és a dir, la IA aconsella global.
1: Sí, sí, sí. No local.
0: No tira morenillo, no crec.
3: El que trobo escrit en molts llocs.
5: Sí, clar. Bueno, sí que hi ha distribuïdores o botigues que tenen eines d'IA, ja, quan vols comprar, no? Com que no tens la persona que t'està assessorant, tenen aquesta eina, però clar, no et coneixerà mai tan bé com algú que et mira els ulls i veu que t'agradi que no.
1: M'ha servit,
0: Mònica,
1: gràcies.
0: Quan vas a un restaurant i hi ha la persona que et porta la carta de vins, si és un restaurant com cal, aquesta persona té unes ganes boges de parlar amb tu i d'encertar-te-la.
1: Sí,
0: li encanta, és com els llibreters. Li agrada parlar molt de lo seu. No tinguis por de donar-li rotllo.
1: De la mateixa manera que si veus que és algú que porta molt temps treballant, perquè també sabem que el món de la restauració, no? És una feina molt sacrificada, també.
0: Hi ha hagut molts restaurants
1: familiars que han anat tancant. Jo soc del Pla de l'Estany i n'han tancat moltíssims i tal. I llavors també que quan veus algú que porta molts anys fent aquesta feina, en sap, perquè té anys d'experiència darrere. Clar, també de vegades et trobes algú que fa dos dies que hi és i d'aquí dos dies ja no hi serà, i això també es nota,
4: Sí, sí, i tant.
1: Perquè no hi ha tant d'interès.
4: Sí.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per venir al programa i també gràcies per la labor que fas amb aquest programa teu, els solidaris.
1: I gràcies a la resta de l'equip també, perquè fa unes quantes temporades que estem remant amb temes que no són mainstream, que es diu ara, no? Mm-hmm. Que no són del gust de tothom i que tu, en part, com a periodista també ja saps que n'hi ha que són més fàcils d'empaquetar a l'hora de servir i n'hi ha que són una mica més difícils. O sigui que aquí estem, els solidaris, a les 10 de la nit, abans dels vins i dels llibres.
0: Cultural tot.
1: Tot cultural.
0: Gràcies a tots per ser-hi, eh? Gràcies, Xavi, gràcies a... Maria Rosa.
3: Gràcies, Empar.
0: I Sole, gràcies per aquestes preguntes que et diuen tant.
5: Sí, avui els hem conegut una mica millor.
0: Doncs ja ho sabeu, verdejito fresquito, no cal. Bueno, macabeu i garnatxa de moment.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president francès Emmanuel Macron veu molt positiu l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A parer seu, permetrà calmar les coses, reafirmar la sobirania danesa sobre aquest territori àrtic i reforçar la cooperació internacional. Macron també ha subratllat que l'entesa pot impulsar la cooperació econòmica amb Groenlàndia a través de la Unió Europea. Copenhagen assegura que l'acord respecta les línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN, que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança.
2: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molt activitat des del punt de vista militar.
1: Més coses. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. N'ha parlat a 3Cat Info la seva portaveu, Mònica Rodrigo.
3: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita i també amb altres comunitats autònomes.
1: I aquest dissabte hi ha hagut una nova protesta del sindicat de llogateres per denunciar l'especulació immobiliària i exigir al govern que hi prohibeixi les compres immobles per fer negoci. Durant l'acte que s'ha fet a Barcelona, el sindicat ha anunciat que disposa de 73 blocs organitzats al país. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anuncia un supermercat assequible a Barcelona a finals del 2027, semblant als de Nova York. Collboni s'ha reunit als Estats Units amb el seu homòleg novaiorquès, Doran Mamdani, que n'està construint 5 a la ciutat per fer front l'escalada de preus dels aliments bàsics.
4: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
1: I un apunt de servei. Un accident talla la Nacional 2 a l'altura de Vilademuls, al Pla de l'Estany, en sentit Girona. Més enllà del tap, el suro també es pot convertir en un ingredient per a cosmètics, en una esponja per retenir contaminants o en material aïllant per la construcció. Són alguns dels usos que investiga l'Institut Català del Suro i que ara es poden descobrir en una exposició al Museu del Suro de Palafrugell, al Baix Empordà. Berta Artigas Fontàs.
5: La mostra posa exemples concrets de com el suro es pot utilitzar en sectors molt diferents. En cosmètica, per exemple, s'estudia el seu ús com a exfoliant perquè les seves propietats el fan ni massa abrasiu ni massa lleuger. Un altre dels projectes busca aprofitar la capacitat del suro per retenir contaminants en aigua. Ho explica Patrícia Jové, responsable del Departament de Recerca i Desenvolupament de l'Institut.
6: El que fan és, quan entra l'aigua de tractament terciari, és a dir, ja s'ha fet el primari i el secundari, que és on se descontamina més, passa l'aigua a través d'aquesta bassa, llavors entre els microorganismes, el suro com a absorbent i les plantes que descomposen aquests compostos, doncs l'aigua que surt és més apta per a altres usos, mai de beguda, d'acord? Això és una altra cosa, però sí per a recs o per a altres aplicacions.
1: Esports, el Barça ha sumat la 7a victòria en 7 partits de Lliga després de guanyar el Sevilla al Sánchez Pizjuán per 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Altres resultats d'aquest dissabte: primera, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic de Bilbao 0, Alavés 0, Celta 5, Racing 0. Aquest diumenge a 4:45 de la tarda torn pel derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. A segona, el Girona ha guanyat per 1-2 al camp del Cádiz i ara ocupa ocupa el quart lloc provisionalment. Aquest diumenge a les 2 juga el Sabadell, els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, dos resultats. Espanyol 5, Madrid 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves. I Badalona 0, Reial Societat 0.
0: Fins aquí les notícies. Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
7: Vols saber com?
0: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
7: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
8: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets rrr, i els deixa a terra. Com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
7: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

boníssima, boníssima entrada la que hem tingut en aquesta matinada del cap de setmana a Catalunya Ràdio amb l'amplificador i la Lia Cali obrint-se en canal amb aquesta cançó que es diu Júlia, que s'ampleja a la Santa Espina, segur que l'has reconeguda, i que viatja fins als espais més recòndits de la seva memòria, tant personal com emocional. Vaja, Lia Cali, obertura de l'amplificador. Per què? Doncs perquè aquest cap de setmana, evidentment, no podia pas ser d'una altra manera. Anem full focus amb el mercat de música viva de Vic. Full Vic, amb tot d'artistes i de grups que passaran aquest cap de setmana per la capital d'Osona. És el tret de sortida del curs musical a Catalunya i, evidentment, ens hi hem d'aturar nosaltres, que aquí som 100% escena musical catalana. Ho farem en trams de tres, així jo enllaço tres cançons, no m'enrotllo gaire, no et foto la xapa i tu el que sents, bàsicament, és a gent que canta molt bé i a cançons boníssimes. D'entrada, amb dues tasses de Lia Cali, que en volem una altra, Dan Peralbo i el Comboi, i, atenció, ara s'hi posen Remei de Cala Fresca, presentant nou material a Vic.

sumar, però vaja, és que és la cosa de posar el focus en el mercat de música viva de Vic, que t'acabes aturant en gent com la publicitat, al·lèrgiques al pol·len i Soc un bohemio, el projecte musical de l'Artur Vinyes, que també presenta nou fato, nova mandanga, noves cançons a Vic aquest cap de setmana.

Ja en portem unes quantes de cançons de Vic. Ara potser que alentim el ritme i et vull presentar a la Maig, per si encara no la coneixes. Ella va començar a treure el caparró a les xarxes com a Flor de Maig, un personatge doncs, que interactuava amb una comunitat que anava creixent a cada bugada, però la Maig tenia com una pulsió artística, musical, interna molt clara. Volia fer cançons, ja fa temps que s'hi va posar, i les ha anat llançant com a píndoles. L'últim mes de Maig, LOL, no podia ser d'una altra manera, va debutar amb el seu primer disc. I tenim unes quantes notes de veu seves, d'acord, que val la pena de paladejar mentre anem sentint les seves cançons. La Maig, protagonista, a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Tot el...

Hola, què tal? Soc la Maria, però pot ser que em conegueu com a Maig. Soc una artista del Poble Nou de tota la vida que vaig començar a treure música ara ja fa 2 anys, tot i que porto tota la vida escrivint i cantant i tocant la guitarra i produint també. I actualment el gènere on identificaria el meu projecte seria un pop-rock, tot i que en un passat vaig experimentar amb altres gèneres potser més urbans o més electrònics. I bé, aquest any he tret el meu primer àlbum, que es titula Prou.

ja n'hi ha prou. Té influències molt rockeres, ja que me mare sempre ha sigut de David Bowie, de The Cure, de The Strokes, de Patti Smith. De fet, el meu primer concert va ser Patti Smith, el Primavera Sound. Tot i que segueix l'estructura pop tradicional de cançó, perquè és com la meva forma més natural d'escriure. I en aquest projecte he escrit molt des de la perspectiva de fer 18 anys i trobar-te en l'adultesa de cop i volta, i les pors, les pèrdues, però també les alegries que venen amb aquestes noves experiències i amb aquest nou món que et trobes. Sento que defineix molt bé l'any que he estat visquent aquest últim any, i això us animo a escoltar-lo.

0: tingut prou.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
2: El segon tema que m'agradaria recomanar seria 95, que és un tema per donar-li pausa a la vida i reflexionar una mica. Així és almenys com va néixer. I això potser és una mica crisi existencial, però és molt xulo, a mi m'agrada molt.
3: Crec que sento coses que no hauria de sentir. No donc als meus amics el que ells donarien per mi. Parlo sola pensant si faré el que un dia vaig

I com a tercer tema, ja que s'està acabant l'estiu, m'agradaria recomanar 3 estius més, que és un tema molt nostàlgic, que tracta justament sobre haver passat un estiu increïble i que et costi deixar-lo anar, bàsicament. I això, espero que us agradi.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Més noms que treuen per aquí el caparró. Doncs Mateu Segarra, el músic preferit dels teus músics preferits, perquè aquest jove barceloní, quan puja a l'escenari, ho fa amb gent tan totxa com la Joana Subirats, de les Al·lèrgiques al Polen, també en Gabri Bosch i en Pau Esteve, de la Ludwig Band, l'acompanyen. Llavors, qui és aquest paio que s'envolta de músics de tanta talla? En volem saber més. Per això avui el posem a l'aparador, també, de l'amplificador, aquí, a Catalunya Ràdio.

Doncs jo et diria que Mateu Segarra és un cantautor que neix, com la majoria de cantautors, a partir d'un desengany amorós, d'una ruptura, i les conseqüents ganes de fer cançons per cridar l'atenció d'aquesta persona que ens ha ferit. I, si no m'equivoco, jo començo a fer cançons el 2017, però com que sóc una persona molt lenta i molt despistada, les vaig penjant de manera intermitent, de manera ambigua, fins que fa tot just un any decideixo posar-me les piles, prendre'm una mica més en sèrio a mi mateix i fer la banda dels Nens Perduts. I ara ja no és Mateu Segarra, sinó que és Mateu Segarra i els Nens Perduts. I és així com ens presentem als concerts.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Fetes les presentacions amb la màgia, amb en Mateu Segarra. Espero que ja els tinguis situats en el teu radar musical. Tornem a Vic, tornem a la capital d'Osona, tornem al mercat, que és protagonista durant tot aquest cap de setmana. Hi ha un concert pel diumenge a l'Horitzó que no et pots perdre de cap manera. Mira, et dono pistes, et dono, com t'ho diria, informació perquè vegis que realment l'has d'abraçar, aquest concert. És a la plaça Major de Vic, on fan el mercat, on connecten les càmeres del temps de TV3, d'acord? Imperdible. I és gratuït, i a dalt de l'escenari hi ha tota una bèstia, hi ha un astre intercomarcal. Sisplau, endavant, que entri per la porta gran de l'amplificador, Quimi Portet.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Sí, senyor, és així, amb Rodolí inclòs. Fem una cosa, jo me'n vaig, però en Quimi es queda. Amb ell marxem. Un petó, una abraçada fortíssima, i ens retrobem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio. Full música, full escena catalana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. N'ha parlat a 3CAT Info la seva portaveu, Mònica Rodrigo.
2: Tant amb sistemes públics